evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure, on cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació que un amor

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bassa que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el TF.

espais i tuna. Estem picants, no deixem ni una engruna. Venim de la terra, sortim de la runa. Jo em fumo un trabuco mentre surt la lluna. Damn, sona easy. Però aquí a casa meva la festa és un vici. Per vicis cabrons que estan en el govern, s'ho gasten en putes i ens posen en crisi.

música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: vegada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: Dona, m'encanta.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. A ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

0: No trata...
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. En dos mesos i mig ho han demanat més d'un 1.300.000 persones, una xifra molt més alta que les 500.000 sol·licituds que preveia el govern espanyol. Moltes d'aquestes persones estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no. En cas d'aprovació, cal registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger, una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional Espanyola, com explica el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera.
3: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers. Les TIES, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des de que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
2: Aquest matí, precisament, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i alguns ministres participaran en una jornada sobre migració. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 cèntims al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen les bonificacions a transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui del 2,6% aquest any.
2: El nombre de víctimes pel doble terratrèmol a Venezuela continua creixent. El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000.
5: 5 dies després de la catàstrofe,
2: cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa.
4: L'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire, que investiga una presumpta trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE. El govern espanyol treu ferro a la imputació i li manté la confiança.
2: La 50a edició del Festival Grec arrenca amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals, de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic és una crítica marxista al sistema capitalista. La llista compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Miriam Muckels i Eduard Farelo. Els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada.
4: El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que el substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Saiz, ministra de Seguretat Social.
6: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
4: Per cobrir la feina dels treballadors que es jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades el 2025, quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació.
2: Esports, primera gran sorpresa del Mundial. Paraguai ha eliminat Alemanya a la tanda de penals després d'empatar a un gol en el temps reglamentari a la pròrroga. És la primera vegada en la història que la selecció alemanya perd una tanda de penals en un Mundial. L'equip de Julian Nagelsmann queda fora dels setzens de final i el Paraguai jugarà els vuitens contra el guanyador de l'eliminatòria França-Suècia.
4: El Brasil s'ha classificat per a vuitens amb molt de patiment. Han hagut de remuntar un gol inicial del Japó. Al final s'ha acabat imposant per 2-1 gràcies a un gol en l'últim minut del temps afegit. En joc a aquesta hora al Marroc, Països Baixos de setzens, es jugarà pròrroga. Els neerlandesos s'han avançat amb un gol de Gapco i el Marroc l'ha empatat al minut 90.
2: El Barça espera poder fer oficial a les properes hores la marxa d'Ansu Fati a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana ha anunciat el fitxatge de Robert Lewandowski fins al 2028.
1: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 30 de juny, últim dia del mes. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que tindrem un temps plenament estival, amb sol al matí, ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva, nit torri del litoral des de l'Empordà fins al Penedès, amb termòmetres sense baixar dels 25 graus. Al migdia, això sí, la calor tornarà a ser intensa. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Santa Coloma de Farners el sol sortirà a les 6:18 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 10 minuts.
0: Lara García, també bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui fa 41 anys el nedador americà Michael Phelps i nosaltres ho celebrem recordant una cita seva que diu: no posis límits a res. Com més somies, més lluny arribes.
0: Molt bé, quines frases que ens portes últimament. Quines
1: cites.
0: Molt intenseta. Bé, hem arribat al dimarts, segon dia de la setmana. Això vol dir que també ens queda un despertador menys. Aquesta és l'última setmana de la temporada dels matiners i cada dia ens despertarem amb una cançó que ens convida a sortir de llit amb optimisme i no us negarem que ens encanta que la vida soni com un musical.
2: Listen, if we can pull this off, this day will go down in history for me. March 23rd.
3: No. Your historic day is not the 23rd, it's the 24th.
2: Why do you mean the 24th?
3: It's 2:30 already.

0: Avui li ha tocat el torn al musical Singing in the Rain. Aquesta és la versió britànica que es va presentar a Londres l'any 2012. El títol no és cap misteri, es diu Good Morning. És interpretada pels tres protagonistes després de passar tota la nit buscant una solució a un problema relacionat amb una pel·lícula. Quan finalment troben una bona idea, esclaten d'alegria i canten aquesta cançó plena d'energia i d'optimisme. Good Morning, de fet, té tots els ingredients necessaris per contagiar-te de felicitat, un ritme alegre, esperança, entusiasme, humor, talent i creativitat. Elements, de fet, molt característics dels grans musicals de sempre. En resum, aquesta cançó, que serveix per despertar-nos avui dimarts, és molt més que una simple cançó. És un símbol de l'optimisme, del treball en equip i de la màgia del cinema musical. No en va, de fet, és una de les escenes més recordades de Singing in the Rain. La llum al final del túnel, els arbres ens deixen mig veure el bosc, no hem fet dos passos enrere per fer-ne un endavant, tot el contrari, nosaltres som de la vall que fa baixada, i la baixada d'aquesta setmana és de les més gustoses de la temporada. La resta que segueixi sent com un musical. I és que amb un despertador menys, només ens cal començar el dia fent uns saltets acompassats amb les sabates de claqué posades. I amb aquesta cançó, Singing in the Rain, us diem bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Va, i el Roger, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ara mateix, Marroc, Països Baixos, sí, en temps de pròrroga,
1: mira,
0: pròrroga, no?
1: Mira, està a punt de marcar Marroc, i gol de Marroc.
2: Ui, ha fallat.
3: Com ha fallat això?
1: En fi, 5 minuts de la pròrroga, portem 6 minuts de la pròrroga. Home, és que estava cansadíssim,
0: has vist, no? De moment, empat 1-1, eh?
1: 1-1, sí. 1-1, empatat Marroc els últims minuts del temps reglamentari.
0: Haurem d'estar pendents, doncs, aquest temps afegit d'aquest partit.
1: Molt bona parada del porter holandès.
0: Sí, senyor, sí, senyor.
1: Jo et vaig avisant i et vaig dient.
0: Perfecte, t'ho agrairé. A partir de les 6
1: ara
0: del matí...
1: Ja és eliminatori, vull dir que ja és el moment emocionant.
0: Sí, a veure,
1: ja
0: s'acaba, que sembla que portem 4 mesos amb el Mundial.
1: Que portem 21 dies, si no em falla la memòria.
0: Ja.
1: Ens en queden 18.
0: Tinc un veí davant de casa que cada matinada està despert per seguir tots els partits del Mundial.
1: Un Paraguai-Alemanya divertidíssim.
0: Jo pensava que estava treballant i no, resulta que està al sofà de casa espaterrat amb l'aire condicionat seguir el Mundial.
1: Jo quan he sortit de casa he vist dos nois en una cantonada mirant el partit tranquil·lament.
0: Si és que el Mundial uneix, com aquí els matiners. També ens uneix el que passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
1: Doncs mira, avui tindrem a Josep Lluís Trapero, el director general de la policia, que serà molt interessant sentir-lo, i va haver un nou tiroteig ahir a la mina amb un ferit lleu. Serà molt interessant perquè fa dies que intentem parlar amb ell i que ens expliqui com veu ell aquest moment de la seguretat a Catalunya, i aviam què ens diu a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio. També el dia en què comencen les declaracions pel cas Àndic.
0: Sí, testimonis.
1: Ens explicarà la Maica Navarro, que és una de les periodistes que més informació té sobre aquest cas. Després, a 11:15, a una parella...

0: per ser no només el paraís dels multimilionaris, sinó també un dels indrets segurament més segurs del món fins aquesta nit.
1: Què ha passat?
0: Resulta que s'hi ha sentit una forta explosió en un bloc residencial de 6 plantes.
1: Sí.
0: Hi ha 3 ferits, una parella d'entre 50 i 60 anys i un menor d'uns 13 anys. Cal pensar que són membres d'una mateixa família. Les càmeres de seguretat de l'edifici han captat com una estona abans de l'explosió un home i deixava un paquet al vestíbul i fugia.
1: Caram.
0: Oficialment no ha transcendit la identitat dels ferits, però, segons diversos mitjans, un d'ells seria l'oligarca ucraïnès Vadim Ermolaev. Resulta que és un multimilionari ucraïnès,
1: sí,
0: resident a Mònaco i sancionat pel govern de Kiev des del 2023, és a dir, pràcticament viu exiliat a Mònaco. I està allà perquè va marxar d'Ucraïna, sancionat, perquè va continuar fent negocis a la península de Crimea, que recordem que és una zona ocupada per Rússia. Doncs, malgrat que és una zona ocupada per Rússia, ell va continuar fent negocis, perquè resulta que s'hi ven bastant bé l'alcohol allà.
1: Ah, mira, m'ho dius.
0: A Crimea. Doncs ell va continuar fent negocis amb la venda d'alcohol. És el primer atemptat en la història d'aquest petit país, d'aquest tipus, que és un país bàsicament conegut pels casinos, pels iots, per la Fórmula 1, i és tan excepcional que fins i tot el príncep Albert ha hagut de reaccionar immediatament, ha qualificat els fets de crim odiós i ha admès que l'explosió ha estat un xoc per tota la comunitat monegasca. Ha promès que el Principat continuarà vigilant perquè no es retrodeixin fets com aquest. En tot cas, una societat absolutament xocada per un fet com aquest.
1: Clar. Si no hi estan gens acostumats i de cop i volta passa això. Doncs escolta, haurem d'estar pendents com s'està transformant el planeta i no et diria que... No et diria que millor, sinó que anem a pitjor. Gràcies, Àlex.
0: Fins ara.
1: Vinga, va, com un minut arribem ja a 5:15 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. Avui també tenim ganes de saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
2: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per projectes com el que han liderat un grup de jugadores de futbol del Bages per fundar el Club de Futbol Ginesta. L'objectiu era crear un club de futbol centrat exclusivament en la categoria femenina. Les seves impulsores asseguren que en els mixtes, rara vegada el femení ocupava el lloc que li pertocava i per això van decidir canviar les coses. El nou club jugarà a Balsareny i encara està per veure quants equips podran tenir, però són optimistes amb el seu futur.
1: I alerta perquè toca parlar d'una cursa que ens ha cridat moltíssim l'atenció i que estem convençuts els matiners de Catalunya Ràdio que se'n parlarà poquíssim, Marta.
3: Sí, són curses amb taca-taca que s'estan fent aquests dies al barri de Sants. Es va poder veure, es veu fa uns dies al carrer de la Creu Coberta, gent amb caminadors i fins i tot amb carretons d'anar al mercat. Aquesta era la primera cursa i també una mica la carta de presentació pels nous cursos de CrossFit Senior que es fan al CrossFit Sants per persones més grans de 60 anys. Si estan fent classes d'entrenament funcional adaptat, doncs, per millorar la mobilitat, la força i el benestar personal. I atents, perquè aquests són alguns dels participants que estan molt i molt satisfets amb aquests nous cursos.
4: Y esto ha cambiado totalmente la filosofía de lo que pensaba que era.
5: Lo que da mucho miedo es la palabra CrossFit. Entonces, cuando oyes, ven al CrossFit, y dices, ¡hala, estás loco! ¿Qué vas a hacer tú en el CrossFit?
4: Y él ha sabido ir introduciéndolo poco a poco, que no fuera brusco y que no hubiera un rechazo. Sí que veo que cada día puedo más, cosas que decía, esto no voy a poder. Resulta que sí, además suave y te lo pasas bien. Yo creo que es básico, aparte que te genera, pues, no sé, endorfinas, te hace estar como más contento, más activo.
3: Veus?
1: M'encanta que li faci por la paraula CrossFit.
3: Sí, sí.
6: Fa respecte.
3: Bueno, que fa respecte, deu imposar. Per segons qui, si no s'ha mogut mai de cop i volta et diuen, va... Apunta't al CrossFit.
1: I escolta, tal com estava dient una d'aquestes participants, ho està notant que és el més important.
3: Sí, i tant, fantàstic. Tant, i llarga, l'esport sempre està molt bé.
1: Llarga vida a l'esport i aquesta iniciativa. 5:15 del matí i 1 minut. Benvinguts i benvingudes al primer programa de la ràdio en directe a Catalunya. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT. I també tenim ganes de saber quina bona notícia ens haguem aquest matí de dimarts.
3: Doncs mira, la bona notícia és que tenim un nou descobriment històric.
1: A veure.
3: Un estudi liderat pel Laboratori d'Arqueologia Medieval de la UB, de la Universitat de Barcelona, ha analitzat la sonoritat de la vall de Barsadan, al Pallars Jussà, per reconstruir com es comunicaven els seus habitants de muntanya a muntanya als segles X i XII. El projecte ha utilitzat reproduccions, atenció, de corns medievals per tastar la capacitat de transmissió sonora entre 17 punts estratègics de la vall. S'han provat corns de banya de vaca, de ceràmica i metàl·lics. Les proves han demostrat que els instruments poden superar

0: als 3 quilòmetres de distància i que el receptor pot diferenciar un so de l'altre.
1: Dura molt el tall, Lara?
0: És perquè pitja quan puguem.
1: Vindria a ser el WhatsApp de l'època, no?
0: Correcte.
1: No, perquè segons les sonoritats que tenien, crec que enviem en senyals per...
0: En doncs... funció, doncs, si utilitzaven el de ceràmica, volia dir perills. Si utilitzaven el de metàl·lic, una altra cosa. Els resultats determinen que el corn de banya, malgrat ser molt més accessible, cobreix les mateixes distàncies que el ceràmic. L'arqueòloga Laura Melero ha explicat que segurament aquest corn estaria vinculat amb el món de la ramaderia i de la transhumància.
2: Diguem que els corns, tot i que sí que va tot molt vinculat, perquè al final és comunicació sonora, els corns són elements molt més del dia a dia, segurament, que no pas, òbviament, la comunicació de campana.
1: Estem rient, però escolta, més que a l'època era com es comunicaven.
0: No, és que a mi m'agrada, com a el Silvo Canario,
1: sí,
0: que
1: exacte,
0: també és el mateix.
1: És el mateix, és el mateix.
0: I també fa gràcia.
1: Us imagineu, ara tothom comunicant-se així?
0: Va, m'encantaria.
1: Per aquí la Diagonal ens tornaríem bojos.
0: És que no sé xiular. Ha de xiular bé? No. Bueno, sí, això sí.
1: Pues si no et surt.
0: No, jo amb els dos dits sí, molt fort.
1: A veure,
0: jo no puc fer la ràdio.
1: Home, no, Marta. Treu-me la música, a veure.
0: Però què?
1: Va, xiula, home, xiula.
0: Però així solen, o sigui, sense els dits, això no ho sé fer. Hauria d'haver gravat això. No, no. Tu, Lara? Jo no en sé.
1: Però a veure, un moment, per favor.
0: És que no en sé, mira.
1: Que no saps xular.
0: Sempre és un mussol. No. Que ho he intentat molt i que no puc.
1: Això no. No.
0: A veure.
1: Ai, Déu meu, senyor. Com es nota que estem a l'última setmana. Motius per saltar del llit. Tot Serra, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit en aquests dies sufocants és saber com prevenir cops de calor. Convé beure aigua amb freqüència, encara que no es tingui set, evitar l'alcohol i els àpats pesats, dur roba lleugera, protegir-se el cap i buscar espais frescos durant les hores centrals del dia. També es recomana reduir l'activitat física en aquesta franja i ventilar l'habitatge quan no faci tanta calor. Si algú pateix un cop de calor, el primer que cal fer és portar la persona a l'ombra, després retirar-li la roba innecessària, aplicar-li draps frescos a la pell i ventilar-la.
1: A veure, encara ha tornat a parar el partit aquest que estan fent de Països Baixos Marroc?
0: Sí, però ara estan a la pròrroga, són, em sembla, 5 minuts. No ho sé, ara...
1: A veure... Sí,
0: ah, 5 minuts.
1: Ah, 5 minuts de descans?
0: 5, 5. Val.
1: I per què han de parar 5 minuts per descansar?
0: Per hidratar-se també, fumar un doncs piti.
1: Espera't, que mai el Roger ja el tinc aquí, evidentment. A veure, sí, ja està. 15 minuts cada part, val. Acaba la primera part de la pròrroga, ara canvien el grup.
0: Ui, això serà ja penaltis,
1: si no m'està dient el Maiol que si no marquen penals. Mentrestant, com batega el cor aquest matí?
0: Doncs batega amb Carmen Jedet, perquè l'actriu i cantant pregonera de l'orgull LGTBIQ+, a Sevilla, ha denunciat el retrocés que pateix la comunitat per l'auge de l'extrema dreta. Ho ha fet en declaracions a la premsa.
4: Queda muchísimo por hacer. Creo que cada vez más, como que voy notando como un retroceso con el auge de la extrema derecha, pero aquí seguiremos ocupando los espacios que nos pertenecen y luchando por nuestros derechos, que son los mismos que los de cualquier persona.
1: Celebrem, doncs, les paraules que aquests dies s'estan reproduint i que estan produint, estan explicant moltíssimes persones conegudes, reivindicant en aquest cap de setmana de l'orgull els drets del col·lectiu LGTBIQ+. I alerta perquè el cor també batega amb Quevedo.

0: parlat de la gent... Digue'm.
1: No, que anava a dir, quina veu més natural que té aquesta cançó. Sí. Sempre que escolto que ve, no dic, mare meva, de veritat, no pot estar més tocada que...
0: Sí, sí,
1: déu-n'hi-do,
0: déu-n'hi-do. Ara, t'he de dir que l'he escoltat amb aquesta entrevista que ara explicarem. I déu-n'hi-do,
2: una veu,
0: un to de veu.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, mira,
1: ara l'escoltarem, doncs.
0: A
1: veure, a veure.
0: Quevedo ha parlat de la gentrificació a les Canàries, al podcast El Buscador. Estem parlant d'unes illes que el 2025, per exemple, ja van rebre uns 18 milions de turistes, una barbaritat. I ell explica en aquest podcast que cada vegada que torna a casa nota que les illes han canviat.
3: Personalmente a mí me ha coincidido justo cuando salí de cuarentena, empiezo a hacer música y al poco tiempo empiezo a viajar y empiezo a estar menos en la isla. Entonces también puedo notarlo mucho más porque cada vez que vuelvo puedo notar diferencia con la vez anterior, ¿sabes? Hay un montón de turismo masivo que en un montón de aspectos pues perjudica a la gente que iba allí. Las condiciones de vida de la gente cambian, los precios de las casas cambian, un montón de cosas que al final uno hace sentirse como extranjero en su propia casa, ¿sabes?
1: Sí que te la veu greu.
0: Oi?
1: Sí, sí, sí, sí. Ara potser no està tan tocada.
0: Bueno, una miqueteta.
1: Una miqueteta, però...
2: Està com un robot.
1: Sí, sí, però...
2: Però no, té la veu molt gruixuda.
0: És que crec que no l'havia sentit parlar mai.
1: Tira, Oriol, per favor, tira. De veritat que avui anem cap al sol que ens deixa la ràdio, sisplau. 8 minuts, arribem ja a dos quarts de 6 del matí. Digue'm, perdó, Oriol, digue'm. Ai, sí, que queda un tall, perdó, clar. Què queda?
2: No, el so que ens deixa la ràdio.
1: Ah, doncs anem al so que ens deixa la ràdio. Doncs vinga. Digue'm, explica'm, Lara.
2: Doncs dic, al matí de Catalunya Ràdio vam celebrar la final de la Lliga de l'Enigmarius des del Mercat de les Flors i ens va acompanyar el Julen al piano.

0: aquesta història parla d'una altra cosa, parla d'un altre tipus d'estació plena de...
1: Doncs, Julen, que va passar ahir pel matí de Catalunya Ràdio per aquest final de Lliga de l'Enigmàrius.

0: 6 minuts, arribem a 5:45 del matí. Què passava tal dia com avui amb Lady Marmalade?
1: Doncs que un 30 de juny del 2001 aquest tema arribava al número 1 a les llistes del Regne Unit, un tema interpretat per Christina Aguilera, Lil Kim, Maya i Pink. Recordem, però, que es va fer famosa originalment el 1974, una mica abans. La col·laboració, però, aquesta que us comentàvem, es va gravar per la pel·lícula Moulin Rouge. Va ser, sens dubte, la versió que més va triomfar. De fet, l'èxit va ser absolutament immediat. Gràcies a la pel·lícula, la cançó també va arribar al número 1 a les llistes Billboard i va estar-s'hi 5 setmanes i va acabar guanyant premi a la millor col·laboració pop.
0: I de Lady Marmalade, d'aquest èxit indiscutible de la banda de Moulin Rouge, a saber quin dia ens espera, astrològicament parlant, que crec que avui és lluna plena.
1: Sí, avui jo crec que sí.
0: Avui lluna plena, planíssima. A veure què ens expliquen Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 30 de juny, despertem sota l'energia de la lluna plena a Capricorn, que s'ha perfeccionat aquesta matinada. Aquesta lluna il·lumina els fruits de l'esforç i ens convida a fer balanç a meitat d'any. Toca mirar responsabilitats, però també necessitats internes. Allò que consolidem ara pot donar estabilitat a llarg termini. Que passeu bon dia.
0: Es nota la lluna plena, estimades, sí. Es nota. I quan ens aproximem ja cap a 5:45, encara estem pendents d'aquest partit de Països Baixos al Marroc, que sembla que de moment, escolta'm, segueixen aquest empat 1-1. Ho anirem seguint al llarg d'aquesta hora als matiners, a veure com acaba aquest partit.
1: Acabar, això,
0: té pinta que això anirà a penals, però vaja, us ho anirem explicant en directe. Mentrestant, Lara, qui bufarà espelmes avui?
1: Som-hi, amb alegria, diem anys i anys, per molts anys.
0: Ella, la que xiula.
1: A l'actor Leonardo Sbaraglia, que avui en fa 56. També en suma un mes i arriba als 41 nadador americà Michael Phelps. Amb tot l'humor del món també felicitem l'humorista i actor José Mota perquè avui en fa 61 i acabem desitjant un bon dia al músic Pascal Comelade. Com es pronuncia?
0: Comelade. Sí.
1: Avui bufarà 71 espelmes. Tenir un any més d'experiència sempre és motiu de celebració i alegria. Que passeu un molt bon dia.
3: Hi ha altres maneres de llevar-se.
4: Si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora...
3: Però totes són més tard.
4: Hòstia!
3: Nosaltres som els matiners.
4: Som un país imparable.
0: En aquests moments, curset de xiulets als matiners de Catalunya Ràdio. A veure si la Lara García n'aprèn. Sorprenent. Per cert, un 30 de juny del 2023 va morir Lord Cretor. Va ser cantant d'ska, calypso i rocksteady, conegut sobretot per la seva cançó Kingston Town, de la dècada dels 70. Una cançó que van popularitzar els UB40 més tard. De fet, el músic va fer ressonar el seu so per mig planeta i avui arribem a 5:45 amb ell i amb aquesta cançó que es diu Big Bamboo. Yeah.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem el magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías. Conversarem amb el sociòleg Manuel Delgado i farem teràpia boomer, com cada dimarts, amb Sergi Pàmies. I a la tarda ens visita el filòsof Juan Evaristo Valls. Ha publicat el llibre Homo, el gusto de perder.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 30 de juny. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com ja és habitual a aquestes hores del matí, repassem els titulars. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol.
3: En 2 mesos i mig ho han demanat més d'un 1.300.000 persones, una xifra molt més alta que les 500.000 sol·licituds que preveia el govern espanyol. Moltes d'aquestes persones estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no. En cas d'aprovació, cal que registrin les empremtes dactilars per tenir la TIE, la targeta d'identificació d'estranger. És una última fase que ha saturat les comissaries de la policia.
2: L'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire.
3: Sí, recordem que s'investiga una suposada trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE. El govern espanyol treu ferro a la imputació i li manté la confiança.
2: I avui surt el llibre La caïda, escrit per l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdà.
3: Apareix mentre el partit i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, afronten una tempesta de casos judicials. El llibre Cerdán hi repassa la seva trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció. Cerdán assegura que el relat mediàtic ha passat més que els fets.
2: I avui, evidentment, també estem molt pendents de Veneçuela.
3: Sí, el país viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes mortals, tot i que es calcula que hi ha més de 50.000 desapareguts. Cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. En Daniel és un dels voluntaris que treballa en la recerca de persones desaparegudes i en declaracions a 3cat Info ha explicat que la situació és crítica.
4: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en 2 meses, ni 6 meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
3: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, mira de respondre a les crítiques per la mala gestió del govern davant d'aquesta crisi i promet que abans que s'acabi l'any, tots els que hagin perdut casa seva tindran un nou habitatge.
2: El govern espanyol rebaixarà progressivament les ajudes a la gasolina i al gasoil.
3: Dels 20 cèntims actuals es passarà a 15 al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ho justifica per la baixada del preu del cru.
5: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, la normalización de los precios del crudo para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses.
3: Les bonificacions sí que es mantindran per pagesos i transportistes.
2: Precisament avui els Estats Units i l'Iran es reuneixen per mirar de consolidar la treva després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països.
3: Una nova reunió aquesta a Doha, Qatar, la delegació de Washington la lideren els enviats especials Steve Witkoff i Jared Kushner, tot i que l'Iran assegura que de moment no hi ha cap trobada a l'agenda. Les converses entre els dos països continuen pivotant sobre la navegació per l'estret d'Hormuz, que l'Iran vol continuar controlant, però també es discuteixen en altres punts del memoràndum d'entesa firmat pels dos països. Caroline Levitt és la portaveu de la Casa Blanca.
6: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana, mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa.
2: La 50a edició del Festival Grec arrenca amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht.
3: Dirigida per Marta Pazos i en direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, té un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Míriam Mucles i Eduard Farelo.
2: Gràcies, Anna.
3: Que vagi bé.
2: Fins ara. Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia.
2: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb el terratrèmol de Veneçuela encara en gairebé totes les portades del dia, però també amb varietat d'altres notícies. Comencem per Veneçuela, gran foto a La Vanguardia d'un seguit d'edificis convertits en muntanyes de runa i al peu de foto, forta rèplica a La Guaira, mentre continua la cerca. El periòdico explica que decau l'esperança de trobar supervivents a Veneçuela.
8: Altres temes de portada. Diari Ara, la presidenta de la CEPI imputada. El País, Feijóo estén sospites sobre el cens de les eleccions i la Fiscalia demana 15 anys per a l'exministre Fernández Díaz per la trama Kitchen. De la seva banda, El Mundo explica que el Suprem es planteja aturar la regularització per col·lisionar amb la UE, cita textualment.
7: Un altre cop al Diari Ara, l'augment d'inversió no reverteix els problemes cronificats de l'escola. El diari també es fa ressò amb fotografia de la inauguració del Grec, amb un retorn als orígens.
8: I acabem un altre cop a El Periódico. Més enllà de la inauguració del Grec, i llegim que Tarragona vol atraure el turisme de creuers de Barcelona i que la taxa de graduació de l'ESO cau un 6% en 4 anys a Catalunya.
2: Dos quarts de sis del matí, 5 minuts. Avui també varietat de temes als articles d'opinió i editorials dels principals diaris.
8: L'expresident de la Generalitat, José Montilla, publica un article a La Vanguardia titulat L'Estatut de Catalunya fa 20 anys per molts anys.
7: Lamenta que l'aniversari hagi passat desapercebut i assenyala que és una equivocació pensar que l'Estatut del 2006 no és una fita important per l'autogovern de Catalunya.
8: L'Ara fa balanç del curs escolar, que ja ha acabat, i diu que ha estat un dels més durs dels últims anys.
7: Admet que ara hi ha més recursos en educació, però critica que la vulnerabilitat i l'infrafinançament estructural estan posant fre a una desitjada millora.
8: Tant a El Periódico com a El País trobem articles que reflexionen sobre la reducció de 100.000 llocs de treball a Volkswagen.
7: L'editorial del País diu que la retallada de l'automobilística és un senyal per a Alemanya i Europa davant les noves revolucions industrials.
8: A El Periódico, el periodista Joan Tàpia assenyala que és el model alemany i també l'europeu el que haurà d'adaptar-se amb dolor per afrontar la globalització i la competència xinesa.
7: I alerta que a Espanya no estem prestant massa atenció a aquest tema, però convé recordar que Seat i Cupra són Volkswagen.
8: Canviant de tema, després de la imputació de la presidenta de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI, El Mundo titula l'editorial Imputació massiva de l'Estat.
7: Subratlla que la investigació sobre la SEPI sembla confirmar la sospita que el govern no ha administrat els recursos públics amb els criteris de neutralitat, transparència i solidaritat. Sometiment exclusiu a la llei.
2: Passen ja pràcticament 7 minuts a 6:15 del matí, pendents, per cert, d'aquest partit que s'està allargant moltíssim entre Països Baixos i Marroc. De moment, segueix aquest empat 1-1. Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
2: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Adeu a un alcalde centenari.
9: Sí, ha mort als 100 anys l'alcalde en actiu més longeu d'Espanya. Es tracta de José Antonio Torres Sáez, alcalde del municipi d'Almeria de Xercos, pel Partit Popular. Ho llegim al Segre, que ho recull perquè era un exguàrdia civil vinculat a Lleida. El seu entorn recorda que mai va arribar a cobrar el sou del seu consistori, un poble de 300 habitants.
2: Una notícia per als amants dels gossos.
9: A Barcelona, el Parc de la Barceloneta dedica una pintura a la zona d'esbarjo per animals, els gossos. És el resultat de la col·laboració entre l'artista Carola Bagnato, l'associació de veïns del barri, i tres dels seus centres escolars. El mural fa 64 metres de llargada.
10: No.
9: Sí, és tot el piticant, per entendre'ns. I s'hi representen alguns dels animals de companyia dels veïns del barri, que són visitants habituals d'aquesta zona, i ara els gossos tenen el seu retrat.
2: Molt bé, escolta, perfecte, està molt bé això. Què està en risc?
9: Doncs el cartell històric de la bodega Carol de Barcelona. Llegim el Time Out, que expliquen que tenen un cartell històric que potser és del 1954 i l'Ajuntament el vol fer treure per una llei del 2011. Ara aquesta bodega anirà a judici per intentar mantenir aquest cartell. Resulta que el rectangle de plàstic amb lletres vermelles i negres retroil·luminades que està just damunt la porta sobrepassa uns 20 centímetres per cada banda al marc de la porta i no s'ajusta a la legalitat vigent.
2: 20 centímetres, eh?
9: Per banda.
2: Déu-n'hi-do. I ara sobre Dalí.
9: Sí, gairebé 50 anys després que Salvador Dalí creés un quadre per rescatar el club de futbol Sant Andreu de la fallida, la pintura està desapareguda. La pintura en qüestió es diu Gol. El Dalí el va pintar el 1977 quan el club barceloní havia baixat de categoria i no tenia diners. Li van demanar per subhastar-lo i amb els beneficis va sufragar els deutes. A Dalí no li agradava el futbol, però va acceptar l'encàrrec, una història que llegim al Nació.
2: A aquestes hores del matí, Marc Jurado, la calor segueix molt present, tot i que en teoria aquesta onada de calor se n'ha d'anar cap a l'est d'Europa.
7: Se n'ha d'anar, però de moment encara ens deixa aquestes nits tòrrides, que de fet aquesta ha tornat a ser així, també tropical, de fet, a l'interior. Avui serà un dia una mica més calorós, màximes que pujaran lleugerament, les més altes del dia rondaran els 40 cap a les Terres de l'Ebre, això sí, un temps assolellat amb xàfecs a la tarda al Pirineu, a la Catalunya Central i també a l'interior de les comarques de Girona.
2: Vinga, pràcticament en 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí, pendents encara d'aquest partit, que li han fotut un cop de sella, no? Veig que per aquí hi ha hagut un...
10: S'ha hagut de canviar de samarreta i tot, he vist.
2: Mare meva.
10: Que tot era sang.
2: Estan nerviosos en aquest temps de descompte, aquest partit que s'està allargant moltíssim ara mateix. Marta, moment de repassar alguns apunts culturals. En què comencem, va?
10: Doncs mireu, ja tenim el Grec en marxa i això vol dir que és dia de moltes estrenes durant tot el mes de juny i juliol a diverses sales de la ciutat de Barcelona. Comencem, per exemple, al Texas, on torna el fenomen teatral Ovelles, perdoneu, de Carmen Marfà i Iago Alonso, amb repartiment amb Ramon Pujol, Albert Triola i Gemma Martínez, que en aquest cas anirà alternant les funcions amb Clara Cols. Al Romea, avui s'estrena el retrat de Dorian Gray, l'adaptació del clàssic d'Oscar Wilde, escrita i dirigida en aquest cas per Marc Rossich, amb música i Jordi Cornudella, interpretada per la gran Àngels Gonyalons, amb Jordi Vidal, amb Pau Oliver i Pol Blancafort. Encara en queden, a la Heartbreak Hotel, el nou muntatge d'Àlex Rigola, que es diu Factory, Somni d'una nit d'estiu, amb un elenc també espectacular, Nil Cardoné, Elisabet Casanovas, Biel Duran, Oriol Genís, David Menéndez, més conegut com el Boye, Jordi Oriol, Jordi Rico, Toni Sevilla, Lluís Villanueva, me l'he deixat?
2: Sí.
10: Chapinyón,
2: no te la deixis.
10: Munça al Canyit, o sigui, tot fantàstic. I acabem al Poliorama, on s'estrena La Truita, de Ferran Utzet, amb dos grans noms també, com són Jordi Boixaderas i Emma Vilarasau.
2: Home, quina meravella, que tornin a treballar plegats. Sí. Jo crec que feia molt temps que no compartien un projecte amb Boixaderas i Vilarasau. Per tant, escolta'm, tenim Teatre Dojo, cosa que sempre és una bona notícia, però teatre a banda, què més tenim?
10: Doncs avui hem de parlar de Fito i Fitipaldis. Sí.

0: dir que és una de les grans cançons de Fito, Contra l'1. M'encanta, m'encanta, més enllà dels singles que sempre han sonat. Aquesta és una de les potentetes de Fito Cabrales.
1: Doncs si no vau tenir ocasió o oportunitat, vaja, de veure la temporada passada, amb bones notícies perquè hi torna a haver gira, en aquest cas una gira per teatres que va anunciar la setmana passada, i avui, a partir de les 12 del migdia, ja es posen a la venda les entrades. En total farà 42 concerts per tot Espanya. Barcelona, recordem que actuarà els dies 11 i 12 de febrer al Gran Teatre Liceu, i al desembre ho farà a Tarragona.
0: Vinga, va, camí, camí, que anem arribant ja a 3:15 del matí fent els matiners de Catalunya Ràdio. Avui movem el dial fins l'any 1997. Xavier Trias, quan en aquell moment era conseller de la presidència en el govern de Jordi Pujol, era entrevistat a Catalunya Ràdio i ell mateix feia bromes sobre la seva mala pronunciació i del fet d'haver-se d'escoltar cada pocs minuts a Catalunya Informació.
2: No, però ja saps que la ràdio té un avantatge, que és que
3: després cada 15 minuts em sento amb el Catalunya Informació.
2: Catalunya Informació pels polítics és un problema quan no volen sentir coses, eh?
3: Sobretot jo, que pronuncio una mica malament i així, que em sento cada 15 minuts, és una mica dur, eh?
2: No, sí que arriba a ser autocrític, però escolti'm, el que comptes al fons, no la
3: està
2: forma.
3: Bé, està molt bé.
2: Però, conseller...
3: És una bona eina d'informació, eh?
2: Li agraïm, doncs, que ens faci publicitat d'aquesta manera, i aviam si tenim més oients, que en tenim molts.
0: Clar, és que estava pensant que si ets protagonista del dia, cosa que li devia passar amb el Roger Xevetri, és en més d'una ocasió, les rodes de Catalunya Informació, doncs clar, tenen això, que cada 15 minutets deus escoltar a través de la ràdio.
4: I va arribar a ser portaveu del govern en alguna època, per tant, devia passar sovint.
0: Devia tenir presència, i més, evidentment, a la ràdio pública. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, Ghana és una hora menys, allà tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. Per aquí, entre finals de juny i principis de juliol, se celebra el principi de la temporada de pesca amb el festival Bacatué, que es podria traduir com la inauguració de la llacuna. Representa la profunda connexió de la comunitat humana de la zona amb la llacuna de Bènia, d'on treuen el seu menjar i on la majoria de persones hi treballen. També s'agraeix als déus les benediccions passades i es resa per les que vindran. Durant una setmana es fan colorides cerimònies per la zona amb vestits i balls tradicionals que omplen els carrers d'alegria i de colors. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Ghana, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Un minut, 3:15 del matí. Maiol Roger, bon dia de nou.
4: Bon dia.
0: Escolta'm, explica'm què està passant en aquest partit etern entre Països Baixos i Marroc ara mateix.
4: Bé, etern. Ha acabat la pròrroga i ara van a penals.
0: Estan esgotadíssims, pobrets. Els estic veient des d'aquí la cara i estan fets pols.
4: Han jugat 120 minuts.
0: Clar, per això et dic, és un partit bastant llarg, se'ls està allargant l'assumpte.
4: Com molts dels que passaran al Mundial, com el Paraguai i Alemanya que hi ha hagut aquesta matinada, és normal en un Mundial que acabi en penals.
0: Hi ha hagut sang i tot.
4: Bueno, perquè un jugador de Marroc... un jugador de Marroclero per la sella, això no és tan habitual de veure, però a vegades han perdit. Mira, començarà a xutar a Països Baixos.
0: A veure, un moment, deixem un moment a veure què passa. Que escolta'm, si ara marca gol...
4: No, si ara marca gol és el millor de 5. És a dir, tenen 5... Sí, exacte.
0: No podríem fer ara que marqués un gol i alt qui guanyi, guanya?
4: Les tantes de penals tenen aquesta gràcia.
6: No, més pràctic, no, perquè...
4: Sí, ara a la FIFA...
0: Però a més a més fan això, que es concentra, que s'estic tirant cap a la dreta, cap a l'esquerra, el porter va movent-se... A mi, bueno, com el futbolín, no? Com la vida de futbol.
4: Ai, atenció! L'ha encertat el porter, que havia jugat al Girona, i a Simbono.
0: Ah, sí?
4: Sí, sí.
0: Mira, veus? Sempre aprenem coses.
4: Molt bon porter.
0: A partir de les 6 del matí, arrenca el matí de Catalunya Ràdio, mentre estem pendents d'aquest partit del Mundial. Maiol.
4: Doncs mira, avui tindrem a Josep Lluís Trapero, el director general de la policia, amb moltes coses per preguntar-li. Ahir va haver un nou tiroteig a la mina, sí, amb un ferit lleu, però recordem que ja portem uns quants tirotejos, i de moment sense detinguts en alguns dels casos, per exemple, en la persona, en el responsable de l'assassinat d'una persona al carrer Balmes a Barcelona, durant la visita del Papa. També parlarem amb la Maica Navarro, perquè avui comencen les compareixences del cas Àndic. Recordem que la terapeuta per per exemple, de Jonathan Andic i d'Isaac Andic que ha de compareixer.
0: Ja m'ho saps, un deu testimonis, eh?
4: Exacte. Per tant, serà interessant sentir el que ens explica la Maica Navarro, que sempre té novetats. Després, una entrevista curiosa, perquè entrevistarem a dos magistrats de Fallet Marroc al penal. Per
0: però,
4: tant,
0: mare meva, si l'ha fotut a la lluna.
4: Exactament. Per tant, Països Baixos ho té més encarat. Una entrevista interessant amb dos magistrats, un del Suprem i un del Constitucional, que són de Badia del Vallès,
0: sí,
4: que van fer el pregó del municipi i que formen una parella, diguem-ne, curiosa i agradable de tenir una conversa més enllà de l'actualitat que normalment ens porta a parlar del Constitucional i del Suprem. Després, una altra persona amb qui també ve de gust parlar-hi, Manel Delgado, el catedràtic d'Antropologia. A partir de 11:15 i a les 11, Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui sobre xarxes socials.
0: A veure, un moment, que estan... Ara marco una altra vegada...
4: Ara torna a xutar Països Baixos.
0: Països Baixos, que de moment...
4: De moment va 1-0.
0: 1-0. Ai.
4: Ui, el pal. Per tant, 1-1.
0: Val.
4: Déu-n'hi-do, aquesta... Mira,
0: t'hauries de quedar per aquí, perquè jo...
4: Aquest era Justin Kluivert, el fill de Patrick Kluivert.
0: Home, sí, home, i tant.
4: Veus, jo et vaig donar referències.
0: Mira.
4: I aquest és Ronald Koeman.
0: Tio.
4: Doncs mira, tenia l'ocasió per posar-se endavant i tenir tot encarat, però ara Marroc podrà empatar la tanda de penals en el segon penal.
0: Mentrestant, la dada Mayol. Vinga, va, a veure si entre que fem la dada i aquests van xutar amb pilotetes, ja sabem qui guanya aquest partidet.
4: Va, doncs avui una dada sobre Països Baixos i sobre Marroc. Als de l'ente comts, dans Zürich jau, el tenet Amsterdam. I en concret, quantes persones de Països Baixos i quantes persones del Marroc viuen a Catalunya?
0: Uf, a veure.
4: Països Baixos, comencem, va. Quan xuta Marroc al penal i torna...
0: Ui! Oh! I ara què ha passat?
1: Això què vol dir?
4: Li ha passat una cosa que és molt estranya.
0: L'ha
4: parat el porter i se l'ha ficat a dins ell mateix. És una cosa que no acostuma a passar.
1: Però això és un gol.
4: Sí.
1: L'ha pringat?
4: Això és gol, clar.
0: Ai, pobre, quina cara.
4: Sí, perquè l'ha encertat, ho ha fet tot bé, però...
0: Ben guapo aquest porter.
4: Ostres, quina mala sort.
1: Se l'ha escapat.
0: Quina ràbia.
4: Per sota i amb la cama ell mateix l'ha marcat.
0: Un programa eclèctic aquest, aquí anem parlant d'aquí amb aquesta musiqueta.
4: Va. Persones dels Països Baixos que viuen a Catalunya.
0: Va, Lara. Sara. Jo diria, si la Sara Lira, si jo diem... 20.000.
4: 20.000. Marta?
0: Sempre els hi donem referència.
1: 50.000.
0: Perquè ara van fent.
1: 150.000.
4: Doncs qui més s'hi acosta és Sara Lira, perquè són 10.901 persones.
0: Ara no ho diem nosaltres.
1: Esteu molt lluny, eh?
0: És igual. Ara no ho diem nosaltres, que comencin elles.
4: Marroc.
0: Veus?
1: Marroc. Un milió.
0: Uf.
4: Un milió dels 8, eh?
0: És molt, eh?
4: Atenció, que aixuta Holanda...
1: 600.000.
4: Marroc és la primera nacionalitat estrangera a Catalunya.
1: Pues més. Jo pujo, eh?
0: 200.000.
4: 252.243 persones.
0: La Sara és fortíssima,
1: És que, està menjant que... GPT allà, la
0: no,
1: Sara.
0: No, són persones legals. Sara Lías és un... Sara Lías és un... És d'una transparència, vamos, meridiana, t'ho dic. El que passa que la Sara té una intuïció brutal.
1: Tu no tens res a veure aquí.
0: Totalment,
1: ho
0: estem negociant amb ella, clar que sí.
1: No.
4: La Sara hauria de tenir el micròfon autònom i fer la seva pròpia participació.
0: Però és que per a mi l'Unió Sara Lías m'agrada. Ens uneix, és un moment del matí que ens uneix.
4: Atenció que xuta Marroc. Les està encertant totes a la banda que es tira, per tant...
0: Queda't aquí perquè després de la públic crec que tindrem resultat. 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments, com sempre, parlem amb els matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Les dades diuen que baixen els delictes a Catalunya, i particularment a Barcelona. Però els ciutadans no tenen aquesta percepció.
8: Jo trobo de la feina de nit i mai passa res normalment, i ara que estiguem així, o sigui, és que no és vida.
9: És un barri bueno, és una part molt bona d'aquí, o sea que no... Jo crec que fue un caso aislado, lamentable, muy lamentable.
10: Entonces sí me da bastante miedo, ya que salgo todos los días a pasear con mi hijo a dar una...
7: Aquest dimarts a les 9 del matí entrevistem Josep Lluís Trapero, director general de la Policia de la Generalitat, en directe a l'estudi de Catalunya Ràdio.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolles.
12: Jo.
11: Moment, Xuriguer, tu vols fer d'aquest, eh?
12: Jo faig el personatge.
11: Bueno, moment.
12: Però no sap greu.
11: La festa comença i és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre...
12: Ei, bona! No!
11: Xuriguer. xuriquera amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que ha saltat una estrella que una mica més i mates un noi del públic.
6: La Renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
12: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
6: El matiner.
13: Per mi va ser un fracàs, perquè jo no controlava la situació. Després vaig saber per què no la vaig saber controlar, o no la vaig poder controlar.
14: Però que et vas plantejar fins i tot deixar el programa.
13: Vaig anar a veure el director, el Paco Escribano, i li vaig dir, Paco, fins aquí hem arribat. La tele pública no s'ho pot permetre, TV3 no s'ho pot permetre, tu com a director no ho pots permetre, i jo no puc permetre. Acabem. D'aquella anècdota em vaig treure, però, una conclusió i em vaig treure una lliçó, que és la intolerància dels radicals.
6: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: A veure, què està passant ara mateix en aquest partit de Països Baixos-Marroc, Maiol?
4: Doncs mira, ha fallat el jugador de Països Baixos. Tenia oportunitat Hakimi, l'estrella del Marroc, per avançar-se en aquesta tanda de penals.
0: Sí.
4: I també ha fallat Hakimi, per cert, que serà jutjat per violació. Li van comunicar durant el Mundial. Mm. I ara anem al cinquè penal. Per tant, ara ja és la mort súbita.
0: Val.
4: Si marca Holanda, Marroc tindrà l'oportunitat d'empatar o ja estarà classificada Holanda. I si falla, el mateix. Per tant...
0: Però que ara en queden dos. Doncs.
4: Ara en queden dos.
0: A veure, esperem-nos un moment, perquè ara estic intrigat.
4: Sempre primer xuta a Països Baixos.
0: M'entero mai de raio d'això.
4: Pues mira,
0: a veure, va, que xuta.
4: Xuta. Ostres, quina parada més estranya. La parada sense tirar-se, i a Simbono. S'ha mogut, l'ha encertat, i la parada de peu.
0: I ara què?
4: Sembla una tanda de penals bastant insòlita. Doncs ara, si Marroc marca, es classifiquen pels vuitens.
0: Doncs ara ens esperem.
4: Seguim.
0: No sabem una cosa, anem alternant alguns moments que ens ha deixat la televisió.
4: Quina parada més estranya.
0: Sí. Sí,
4: perquè ens entenguin els oients, normalment els porters es tiren a una banda i si encerten o no, doncs l'aturen. Aquí, ja Simón, el que ha fet és moure's, però sense, dempeus l'ha aturat amb la mà aixecada.
0: Caramba.
4: Com qui demana, demana un taxi.
0: Sí, sí.
1: Cataclec.
0: Bé, veurem ara com va aquest... aquest penal. Mentrestant, repassem el que va passar fa unes setmanes. De fet, han sigut notícia aquests últims dies a la banda Fades per algunes agressions que estan patint en directe. Som Eva ha recuperat una entrevista que els hi van fer a les Gates Eva, evidentment, on denunciaven...
4: Atenció que xuta Marroc, eh? Xuta Marroc al penal decisiu, Canalies. Xuta Marroc... Ah! I gol!
0: I ara què?
4: Ara el Marroc classificat per vuitens de final.
0: Però, doncs ja està, ja el tenim.
4: Vinga.
0: Ja està, el Frell, ja està. Si ho estem seguint en directe.
4: Ho havíem de narrar, ho havíem de narrar.
0: Anem fent, ja està, Marroc classificat. Ja ho tenim, un partit llarguíssim que durarà més que aquest programa.
1: Molt bé.
0: Vinga,
4: doncs. Tots els partits duren més que aquest programa, perquè duren 90 minuts.
0: No, però aquest s'ha allargat bastant més. Perquè molts ja estan començats i ens donen joc per comentar. Doncs el que estàvem comentant, Fades denunciant el que estan patint en moltíssims dels seus concerts, aquestes agressions mentre estan tocant, mentre estan fent música en directe.
15: Massa greu, ens tiren ampolles a nosaltres, perquè Saxani, que els estimam, besito per totes de Saxani, però a Saxani ningú li tira ampolles.
16: Super simpàtics.
15: Ens tiren ampolles a nosaltres, perquè ens veuen com a pallassos, i això és així.
16: Això és així.
15: Això és molt dur fer front.
16: Sí, tu estàs damunt d'un escenari i doncs estàs vulnerable, perquè òbviament et presentes amb la teva dissidència despampanant. Com veure com estàs constantment assetjada amb mirades de fàstic, s'imiten, se'n riuen de tu, et tiren gots, et tiren ampolles, ens van tirar, li van tirar un glaçó amb Vicenç. Clar, doncs aquí te n'adones una miqueta que dius, què coi faig aquí?
0: Esperem que aquestes situacions, els concerts de Fades, no es repeteixin, perquè...
1: Quina impotència.
0: Porten
1: uns quants, pobres.
0: Porten uns quants concerts amb aquestes agressions que puges a l'escenari, evidentment ja amb por pel que pugui passar. Mentrestant, a l'està passant, ja tenim les notícies de l'estiu, amb els seus particulars titulars. Algunes d'aquestes notícies són així.
17: José Luis Rodríguez Zapatero
18: es reunirà amb el papa de Roma per extingir el català.
19: No! No!
20: Atenció, un mosso infiltrat
18: participarà a la gran cita.
21: Alerta, que no tot acaba malament.
22: On es contagiarà d'antivirus.
23: Míriam Nogueras
18: anirà al confessionari de Rosalia
24: perquè Alexia Putellas torni al Barça.
25: Donald Trump
18: farà una triatló amb Salvador Illa.
26: En xancletes i mitjons.
0: Les notícies de l'estiu de l'estat passant. D'aquí uns moments, per cert, parlem amb Tomàs Molina, Lara García, Marta Viana, moltes gràcies.
1: Adéu, adéu,
0: fins demà. Mentrestant, Bruno Mars i Rosé.
2: Yeah.

0: Tomàs Molina, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal? Com portes el despertador d'aquest dimarts, Tomàs?
1: La veritat és que no gaire bé. Però de mica en mica m'aniré acostumant.
0: Com fa que t'has llevat? Com fa que t'has llevat?
1: Una hora, no?
0: Sí. Una horeta.
1: Sí.
0: Bé, bé, està bé, està bé. Però escolta'm, tot i que et llevis aviat, de moment les temperatures, o almenys la nit, ha tornat a ser molt calorosa, Tomàs.
1: Sobretot al litoral, sí. A l'interior no tant. I, de fet, aniran baixant les temperatures, normalitzant-se. No, no, no parlem res de res de l'altre món, però normalitzant-se fins dijous. És a dir que ahir, home, va fer calor, però va fer una miqueta.
0: Ja, es va notar, es va notar, es va notar.
1: Sí o no?
0: Sí, una miqueta, una miqueta.
1: Doncs això anirà passant cada dia fins dijous, en què es normalitzaran pel mes de juliol, que ja ho sabem, que el juliol fa calor, I avui es repetiran encara a la tarda alguns ruixats, res a veure amb el d'ahir. Ahir va fer, Déu-n'hi-do, les tempestes que van fer, van arribar fins a 71 litres per metre quadrat a Santa Coloma de Farners, o 44 al Ripollès, a Camprodon. Avui també hi haurà ruixats que afectaran un altre cop l'interior de les comarques de Girona i de la Barcelona, però no seran tan virulents com els d'ahir, i la temperatura, ja ho diem, serà una miqueta...
2: La xarxa de comunicació local.

0: Les dones són la meitat de la població, però la seva presència als llibres d'història sol ser anecdòtic. L'aportació de les dones al desenvolupament social, cultural i econòmic ha estat clau per entendre el món en què vivim. Tanmateix, durant dècades se les ha intentat esborrar o se les ha col·locat en una posició secundària, sotmesa a l'home. El patriarcat és una estructura social en què els homes dominen les dones i les limiten a certes àrees de la vida pública, com la cura de la llar o les feines específicament supeditades als homes. Una estructura que afecta totes les dones, independentment de l'origen o la posició social. Així i tot, en tots els moments històrics, les dones han estat essencials per sostenir l'economia familiar, per fer viables les famílies o per garantir l'educació de les generacions futures. Han trobat sempre escletxes on fer sentir la seva veu i sovint s'han organitzat per poder participar en el debat públic. Avui recorrem milers d'anys d'història per veure on eren les dones i què feien en cada moment, però també per buscar l'origen del patriarcat i com se les ha intentat esborrar del record. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 8. Invisibles però presents. Les dones al llarg de la història.

0: som dins d'una cova del Paleolític. Si mirem les parets de roca, podem intuir dibuixos de fa més de 30.000 anys d'història. Hi apareixen uns animals, probablement cérvols, que són perseguits per unes petites figures humanes amb arcs. Veiem una escena de caça, probablement un dels moments més importants d'una societat caçadora-recol·lectora del Paleolític. Una bona peça de carn és tot un esdeveniment per a aquella gent i probablement tindrà un pes important per la seva socialització i ritus. Tant que decideixen immortalitzar aquest moment en roca per sempre. Ara anem a principis del segle XX. Un arqueòleg visita el jaciment i cataloga la troballa, enmarca la data i descriu els elements trobats. Dos cérvols, un animal desconegut i tres homes que llancen fletxes amb els seus arcs. De sobte, les persones que van viure aquell moment es redueixen a només tres arquers, tres homes, els únics prou rellevants per ser retratats per la posteritat. Però com sabíem que aquells caçadors eren homes? La resposta és molt senzilla: no ho sabem. L'arqueòleg ha assumit que eren homes perquè això és el que s'ha ensenyat sempre. Els homes cacen, les dones recol·lecten. Quina base científica té això? Cap. L'única justificació per aquesta afirmació és l'androcentrisme. Quedeu-vos amb aquesta paraula. Androcentrisme fa referència a una visió del món on l'home, el subjecte masculí, és el punt de partida per entendre la realitat. Però les dones probablement tenien un paper igualitari a moltes de les societats prehistòriques. La divisió de la feina entre homes i dones de forma desigual durant aquest període és una idea cada cop més discutida. Durant anys s'havia assumit que els homes caçaven perquè són més forts i ràpids, mentre que les dones recol·lectaven aliments que dona la terra perquè requeria menys esforç físic i les permetia cuidar de les criatures. Aquesta idea parteix del prejudici que les dones són més dèbils que els homes, mentre que referma el concepte de la criança de les criatures com una tasca exclusiva de les mares. Aquesta és una fal·làcia cada cop més discutida per les pròpies restes que s'han anat trobant. Dones enterrades amb els mateixos ritus i objectes que homes, ossos masculins i femenins amb el mateix tipus de ferides que podrien estar relacionades amb la caça, o fins i tot representacions artístiques de dones com a caçadores actives. Així ho destaca Mercè Otero Vidal, encarregada de l'Arxiu de Cala Dona i referent del moviment feminista català.
1: Dones caçadores, en les pintures que ens hem trobat de les coves, vull dir, hi ha les dones al costat de les bèsties. En la prehistòria tenim aquestes restes de les grans deesses de l'antiguitat, que són aquestes figuretes petites de les Venus, de Willendorf, de l'Espug, etc, etc. Vull dir que ens donen una idea del protagonisme en femení.
0: Però totes aquestes restes que ens han arribat s'han interpretat posant-hi la visió del present com a referència. Una visió que també ha begut de segles d'escrits fets per homes, interpretant el món segons la seva pròpia experiència i obviant la de les dones. La historiadora Montserrat Jiménez Sureda, especialista en la història de les dones, explica com el mateix terme prehistòria té en si una connotació androcèntrica.
2: La memòria de les dones ha estat una memòria oral. En aquest sentit, jo sempre faig una reflexió entorn a la cronologia, perquè és una cronologia masculina, fins i tot amb la gran cronologia que diu la prehistòria és abans de l'escriptura, i a partir de l'escriptura, com a gran fita, comença la història. I jo sempre dic, fins quan ha arribat la prehistòria de les dones, no? Perquè les dones eren analfabetes, eren un col·lectiu predominantment analfabet. Aleshores, mentre es feia la història dels homes, les dones continuaven realment en la prehistòria, des d'aquest punt de vista filosòfic, no? Si volem pensar així.

0: Sortim de la nostra cova i endinsant-nos en una vila al costat del riu. Els camps llaurats són la nova font d'aliment de la societat. Acaba d'arribar l'agricultura i amb ella les poblacions sedentàries, fixes en un territori. Fins ara, les societats nòmades viatjaven amb allò imprescindible. Ara es poden acumular béns, sorgeix la riquesa i amb ella les diferències entre rics i pobres. Però també és possible que sigui aquí on aparegui el que anomenem patriarcat.
1: No hi ha cap historiador o historiadora que pugui donar com l'inici, no? Potser si parlem del moment en el que ja passem a la prehistòria a parlar doncs d'una societat ja molt més agrícola, que deixa de ser nòmada, que l'home que comença a acumular béns que pot intercanviar, etc., ja és una persona que comença a guanyar un poder, no? I és aquí en el moment que, derivat suposo que de la maternitat, etc., es comença a separar molt més quins són els rols i els papers que cadascú ha de dur a terme i es comença a relegar la domesticitat, a l'espai domèstic, a les dones.
0: Hem escoltat la Carlota Vidal, historiadora especialista en gènere. Amb l'agricultura i les ciutats, el concepte tribu dona pas al de família. Els lligams de sang són ara més importants que abans i les famílies passen a viure separades d'aquelles persones amb les que no es té vincle directe. Neix la llar i l'economia domèstica. Les dones s'encarreguen de la criança i tenen cura de la casa, mentre els homes adopten altres rols. Aquesta divisió del treball anirà relegant la dona a l'àmbit domèstic, encara que, com veurem més endavant, això no vol dir que no participin d'altres àmbits de la societat.
2: En el fons es tracta d'una posició de privilegi i és el manteniment d'una sèrie de privilegis en tots els àmbits i aleshores era còmode mantenir aquests privilegis sobre una servitud que els proporcionaven doncs, les dones, no? que els estaven facilitant tota la logística per tal que ells es poguessin dedicar diguem, als seus menesters sense haver-se de preocupar de les petites coses que són tan grans que poden ocupar tot un dia i tot un temps.
0: Amb l'establiment de les primeres civilitzacions també apareixen les religions. Moltes d'elles reforcen la idea patriarcal de l'home com a centre de l'univers, en què les dones estan jeràrquicament per sota.
3: Es posen a funcionar d'aquesta manera, vull dir, fins i tot els déus de l'Olimp, vull dir, Zeus, vull dir, amb el llamp Pan, ja no diguem les religions monoteístes, Déu Pan omnipotent, tot aquest plantejament que és allò també tan desagradable d'explicar, que és els elements de força i violència i, per tant, de repressió.
0: Aquests models jeràrquics també impliquen apartar les dones, la meitat de la població, de posicions de poder o de presa de decisions. Si no han de prendre decisions, tampoc cal que tinguin accés al coneixement. A poc, la societat es va articulant només al voltant dels homes. Però quin benefici social pot tenir desfer-se de la meitat de la població?
1: Des de la mirada d'assassinament masclista i patriarcal, entendrem que el fet de tenir una part que comparteix un gènere i un sexe totalment invisibilitzada, oprimida i silenciada, l'altra part podrà fer una mica lliurement, podrà fer i desfer, no? Aleshores, jo crec que la utilitat, si podem parlar d'utilitat, doncs simplement passaria perquè una part controla i oprimeix a una altra part i se'n pot aprofitar d'aquesta opressió i d'aquesta invisibilització, silenciament, etc.
0: Però per què ho accepten això les dones? Abans hem parlat que el patriarcat comporta un component de força, de violència, que permet la imposició de l'home sobre la dona. Per a Montserrat Jiménez, l'acceptació d'aquesta posició de submissió per part de les dones té una explicació.
2: Hi ha la imperiosa necessitat de sobreviure en un context hostil. Aleshores, jo crec que les mares i les àvies feien una mica de corretja de transmissió d'aquesta societat patriarcal precisament perquè no volien que les seves filles, netes, familiars directes fossin cap d'esquila, no? I fossin assenyalades com les diferents i, per tant, fossin excloses i aquesta exclusió les pogués portar una persecució activa, no només passiva.
0: Aquesta persecució passiva es pot veure, per exemple, en el gineceu, que en grec vol dir habitació de les dones. A la Grècia antiga era habitual que les dones haguessin de fer vida com més apartades de l'àmbit públic millor, fins al punt que reservaven estances normalment allunyades del carrer perquè les dones fessin vida.

Fem un altre salt en el temps per resseguir la història de les dones fins l'època medieval europea. La implantació del feudalisme reforçarà algunes de les estructures patriarcals

0: contundent, no?
1: Aquest poder no vol dir que no existís desigualtat. De fet, n'hi havia i molta. Però les dones seguien sent un pilar econòmic de la societat. La feina al camp estava dividida a parts iguals entre homes i dones, amb una diferència. Elles també s'encarregaven de les feines de casa.
0: Treballaven al camp i alhora també és cert que feien aquells treballs que es feien dintre de la llar, no només els treballs domèstics, sinó també doncs, aquelles petites produccions que podien ser doncs, produccions amb qüestions de teixits o amb qüestions de petites peces, etc. No?
2: S'han dedicat molt a la part de la ramaderia, a la part del bestiar. O sigui, la meva àvia era la que portava els pollastres i vull dir, els ous al mercat. No? Això és interessant, aquest tipus d'intervenció en l'economia que passa més enllà de l'economia domèstica, però sinó també el poder fer un petit negoci, el poder anar al mercat.
1: La Mercè Otero ha parlat de la participació de les dones als negocis. Això li ha despertat una pregunta a l'Aitana, estudiant de quart de l'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat.
3: Les dones tenien dret a tenir propietats en el passat?
2: Els homes es morien abans que les dones, vull dir, sempre l'esperança de vida ha estat d'aquesta manera, i aleshores les dones que vull dir que es feien càrrec del taller, encara que moltes vegades no eren reconegudes i es havien de posar sota el nom del fill, que era com si fóssim l'hereu, però que era una criatura, i en canvi era la mare la que anava fent la feina, no?
4: Elles poden ser propietàries, eh? I mal que bé poden tenir petits drets de possessió i gestió dels seus béns. Sempre es procura deixar el gruix del bé perquè el gestioni una figura masculina. En el cas de l'aristocràcia això encara s'incrementa.
1: Com veiem, les dones sí que eren part activa de la societat, tot i que els llibres d'història sovint no hi apareguin. De fet, aquesta invisibilitat del dia a dia femení té a veure amb qui ha escrit la història durant molts segles i també en com l'hem reproduïda durant anys sense qüestionar-la.
5: El silenci és la barrera que cal enderrocar per tal de donar veu i posar nom a totes aquelles dones que han estat protagonistes d'una història que mai s'explica. Una història a la qual li manca veracitat, doncs és la versió del 50% de les persones que la van viure. Així doncs, escoltem la necessitat de l'altra meitat, aquella meitat invisibilitzada que ara deixa de fer silenci per començar a parlar.
6: Nois, fem silenci, si us plau, va. Comencem, vinga. Estáis muy nerviosos. Vamos a calmarnos un poco. Albert, Aina, sisplau. Bien. Hoy daremos una generación de poetas muy importantes de este país. Una generación que marcó un antes y un después en la literatura española. Se trata de la generación del 27. Estos eran unos jóvenes con inquietudes y con una gran pasión por el arte y la literatura. Seguramente conoceréis el nombre de Federico García Lorca, Dalí, Pedro Salinas, entre otros muchos más genios de las humanidades. Perdón, chicos, pero yo no puedo hacer esta clase si alguien me está hablando. Andrea, ¿te gustaría compartir algo con tus compañeros?
7: Perdón, no pretendía molestar, solo le decía a Laura que lo que llevamos de clase no has hablado nunca de ninguna mujer. ¿No había mujeres?
6: A ver, esto es la generación del 27. Hay un pequeño grupo, pero no las daremos porque no está incluido en el temario que he de impartir.
7: Uh-huh. ¿Y eso quién lo decide?
6: A ver, ¿qué vols dir, Andrea?
7: Tú eres la autoridad, ¿no? Pots decidir i no ho fas. Alguna raó hi haurà per no fer cap dona.
8: Tia, calla, que tostón.
7: Imbécil. Creo que es importante dedicarle tiempo. No solo hay que hablar de mujeres el día 8 de marzo.
6: Andrea, no me parece bien cómo estás actuando. Eres una chica ejemplar. No entiendo cómo ha sido posible este comportamiento tuyo. Creo que tienes inquietudes, pero este ni es el momento ni el lugar para resolverlas.
7: Si este no es el lugar para resolver mis inquietudes académicas, entonces, ¿dónde?
6: Si no te parece bien mi forma de dar clase, te invito a que des tú la siguiente.
7: Pues vale, perfecto.

0: i castigades en molts moments històrics. Aquest és el cas de les bruixes, dones que sovint eren culpades dels mals de la societat o a qui se les atribuïa poders que contradeien la norma imperant de la religió i els valors socials de l'època. Tot i que semblin sortides de contes per espantar les criatures, les bruixes eren dones que van patir la persecució, en molts casos fins la mort.
1: Normalment les bruixes tenen un retrat robot i és que són persones que no estan ben integrades en el seu grup. Aleshores, són persones a les quals el grup vol excloure. I també funcionen una mica a moda de catarsi, no?, de boca expiatori de les tensions del grup. Aleshores, perquè funcioni aquest mecanisme, doncs han de ser persones que, esclar, estiguin desprovistes d'agafalls socials, siguin desvalgudes, siguin un blanc molt fàcil i no tinguin opció a revenjar-se. Se les acusa de bruixes i se les maltracta terriblement. Des del punt de vista psicològicament és devastador i alguns arriben a l'aniquilació física. I jo sempre dic que hi ha tres instàncies de persecució de les bruixes. La persecució civil, a través de tribunals civils, la persecució eclesiàstica, tribunals eclesiàstics, i la persecució popular, sense cap tribunal.
0: Però la violència física no era un element exclusiu de la cacera de bruixes. Molts homes exercien el maltractament com una forma de sotmetre la dona. Excepte en comptades ocasions, les dones que n'eren víctimes no tenien manera de lliurar-se de la violència física que patien a casa.
2: Tenim fonts medievals en la que ens parlen de tribunals que es fan en contra de certs homes per haver maltractat a uns nivells extrems a la seva dona i que per això van estar també doncs, condemnats, no? Fins al punt d'estar a punt de morir aquella dona. No? Per tant, el maltractament ha sigut algo que sempre a nosaltres ens ha travessat i justament crec que és una altra de les eines d'aquest patriarcat per seguir-nos tenint d'alguna manera oprimides.
1: Era bastant una cosa bastant tolerada i no es considerava un problema públic, es considerava un problema privat, estrictament privat. Aleshores, i havia de ser un cas espantós, un cas de sevícia. La sevícia és un maltractament continuat que posa en perill la vida de qui el pateix. Però posar en perill vol dir pràcticament quedar en coma, el que diríem avui, eh? I ha de ser continuat, ha de ser pràcticament diari o molt, molt sovintejat. Aleshores, en aquest cas, l'Església permet la separació del marit, allò que es diu divortium quatorum et habitationem, és a dir, permet deixar la convivència, no trencar el sagrament, eh?
0: La Martina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat, té una pregunta sobre per què les dones acceptaven aquesta situació.
3: Les dones, abans del feminisme, no reivindicaven els seus drets, per por o perquè acceptaven el seu rol sense pensar-ho.
1: Jo estic convençuda que la major part de les protestes de les dones de classe baixa han quedat a nivell oral. I si no han estat recollides per algú que les ha descrit, no? Sigui una memòria, un diari personal, sigui una carta, sigui, s'han mort juntament amb les persones que les van protagonitzar.

0: Deixem enrere l'època medieval i entrem a l'era moderna i al Renaixement. En aquesta època, les societats europees comencen a expandir-se per tot el món a través de processos de conquesta i colonització. També hi ha grans avenços científics i la societat comença a canviar amb l'aparició de la burgesia, gent que s'enriqueix mitjançant el comerç i els negocis. És el moment de les monarquies absolutes i revolucions liberals, l'expansió de les idees a través de la impremta i el sorgiment de noves formes d'entendre la religió. En aquest llarg període històric en què el món canvia, comença a institucionalitzar-se molt més la figura de la dona com a complement de l'home. Si fins ara les dones quedaven relegades a la vida íntima i familiar en base a normes socials no escrites, ara les normes també les releguen a aquesta funció. Fins i tot les dones de classe benestant patien aquesta discriminació.
1: Eren les filles dels grans humanistes i aleshores els pares aquests conscients donaven una bona educació a les seves filles. I aquí és on surt també aquestes situacions tan injustes de que les filles ben formades i amb capacitat i tot el que tu vulguis, vull dir, aleshores feien un matrimoni, es casaven i desapareixien del mapa.
0: Però tot i aquesta reclusió forçada, és a partir d'aquesta època en què les dones comencen a articular el seu discurs en veu pròpia. La literatura serà un vehicle molt important perquè les dones puguin exposar les desigualtats que les travessen i els anhels de poder intervenir en la vida pública i política de la mateixa manera que els homes. Però fins i tot durant la Revolució Francesa, en què el lema serà llibertat, igualtat, fraternitat, les dones no gaudiran de la mateixa igualtat que reclamaven els homes.
1: En el moment que arribes a la Revolució Francesa, aleshores ja et trobes un tipus de dones que, a més, tenen intervenció política. Per exemple, la figura d'Olympe de Gouges, vull dir, és la figura que diu, bueno, si hi ha els drets del ciutadà, ha d'haver-hi els drets de la ciutadana. Va morir a la guillotina.
0: Aquesta manca d'igualtat l'hem vista també en un dels primers episodis de Miralls de Memòria, en què parlàvem de la situació de les dones a les fàbriques. La industrialització també reforçarà la idea de les dones com a persones de categoria inferior als homes, fins al punt que els sous que rebran elles seran molt més baixos.
2: Quan ja arriba la industrialització, són una mà d'obra molt més econòmica del que eren els homes. Estaven infrapagades al nivell molts cops de com es pagava als nens.
0: I ja al segle XIX, en època contemporània, les normes socials encara s'endureixen més. La moralitat serà una forma d'impedir que les dones visquin en plena llibertat. Des de la seva independència econòmica fins a la seva llibertat sexual, tot estarà sotmès a l'escrutini de la moralitat i l'opinió pública. Les dones que se surtin de la norma seran tractades de boges o malaltes.
2: Veiem que el segle XIX no és un segle especialment favorable per les dones, no? Època victoriana, etc., on s'ordena molt més aquesta idea del gènere i on les dones a poc a poc comencen a ser encara més relegades cap a l'espai domèstic.
3: Les dones han estat un dels pilars fonamentals durant totes les èpoques històriques. Només cal que algú miri amb un ventall més ample aquelles narracions que s'assoleixen com a vàlides per tal d'equiparar el reconeixement que es mereix cadascuna de les figures que ha contribuït a ser qui som en l'actualitat.
4: Nois, silenci, silenci, sisplau. Avui l'Andrea ens farà la classe per parlar de les dones de la generació del 27.
5: Bueno, la generació del 27 era un grup d'artistes que tenien diverses inquietudes i les transmitien a través de sus obres artístiques. Seguramente os sonarán más los nombres de los hombres quienes fueron parte de este grupo, ya que han sido los únicos nombres nombrados en clase siempre. Pero también había un grupo de mujeres que no han de ser olvidadas ni invisibilizadas. Las sin sombrero. Un grupo de mujeres artistas, intelectuales y activistas que desafiaron las normas sociales de su época en España durante las primeras décadas del siglo XX. Se las llama así porque muchas de ellas solían desafiar las convenciones de la época al no usar sombrero, un símbolo de la feminidad tradicional. Toda esta generación vivieron en un contexto histórico marcado por la Primera Guerra Mundial, la Segunda República Española y la Guerra Civil. María Zambrano, Rosa Chacel, Ernestina de Champursín, Concha Méndez, Maruja Mayo, Ángeles Santos, Remedios Varo y Margarita Manso, Josefina de la Torre, Marga Gil Roset y María Blanchard no eran pocas. Estas mujeres desafiaron las convenciones sociales de su tiempo y contribuyeron activamente al panorama cultural y artístico de la España del siglo XX. Como muestra de todo el trabajo y todo el arte que nos dieron esas mujeres, pese a las condiciones de la época en que se encontraban, he traído un poema de una de ellas. El poema se llama Apolo. Es parte del libro de versos prohibidos que fue escrito por Rosa Chacel. Y dice así: habitante de los anchos portales, donde el laurel de la sombra oculta el arpa de la araña, donde las losas académicas, donde las arcas y las llaves mudas, donde el papel caído recubre el polvo de frágil terciopelo, el silencio dictado por tu mano, la línea entre tus labios sostenida, tu suprema nariz exhalando un aliento como brisa en las praderas, por gemelas vertientes recorriendo los valles de tu pecho, y en torno a tus tobillos un espacio pálido como el alba. Eterna, eternamente en universo imagen tuya, con la frente a la altura de tu plinto, viniendo de aritméticas vacías como claustros, de cielos oprimidos como flor entre páginas. Eternamente dije, y desde entonces eternamente digo. Beso a mi voz, que expresa tu mandato, la suelto y voy hacia ti, como paloma obediente en su vuelo, libre en la jaula de tu ley. El trazo de tu norma en el basalto de mi inocencia oscura, el paso de tu flecha para siempre y hasta el fin tu soberbia. Sobre mí, solo eterno tu mandato de luz, verdad y forma.
4: Sisplau, silenci. Nois, feu el favor.
6: Andrea, m'ha encantat. Puc fer-te un parell de preguntes?
5: Clar, si vols després anem a la Bíblia a veure si hi ha algun llibre d'elles.
6: Vale.
0: El segle XX serà el del sorgiment del feminisme modern i les lluites polítiques protagonitzades per les dones. Des de la prehistòria fins a l'actualitat, les dones han estat presents en tots els aspectes de la vida. La historiografia comença ara a estudiar-les i a posar el focus en totes aquelles dones que van ser invisibilitzades, silenciades i esborrades de la memòria col·lectiva. La història, que primer va ser dels reis i emperadors i després dels homes comuns, és encara una història del 50%. Una història que no és la de tothom i que, gràcies a la tasca de les historiadores, comença a fer justícia enfront un patriarcat encara imperant. Avui hem conegut algunes d'elles. La Mercè Otero Vidal, catedràtica del llatí de la Universitat de Barcelona, especialitzada en feminismes i coeducació i encarregada de l'arxiu de Ca la Dona. La Montserrat Jiménez Sureda, doctora en Filosofia i Lletres i professora titular d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, autora, entre d'altres, del Manual d'Història de la Dona, i la Carlota Vidal Sánchez, historiadora i investigadora predoctoral per la Universitat de Barcelona, especialista en Història Contemporània i de Gènere. Al pròxim capítol resseguirem les passes del feminisme des dels seus orígens fins a l'actualitat. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració d'Almudena Maluenda de Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.

0: Sabies que...
1: Quan una persona mor, l'oïda és l'últim sentit que perd. Primer es perd la vista, després el gust i l'olfacte i finalment el tacte i l'oïda. És per això que algunes persones en coma expliquen que van sentir els seus familiars parlar de fons.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Prevenció de lesions musculoesquelètiques en les tasques de la llar.
4: Les tasques de la llar poden ser una font de lesions musculoesquelètiques si no es realitzen de manera adequada. Per prevenir aquestes lesions, és important adoptar una bona postura i utilitzar tècniques correctes durant aquestes activitats. Per exemple, en aixecar objectes pesants, doblega els genolls i mantingues l'esquena recta utilitzant la força de les cames en lloc de l'esquena. A més, evita els moviments repetitius i pren descansos freqüents per estirar i relaxar els músculs. Incorporar aquests hàbits saludables pot reduir significativament el risc de patir lesions i millorar el benestar general en aquestes tasques domèstiques.
2: Salut activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Normalment, les tasques de la llar que solen ser les que ens provoquen alguna petita lesió solen ser els canvis d'armari, no? Quan agafem la roba d'hivern i la canviem per la d'estiu, per exemple, o al revés. Què fem? Solem aixecar les espatlles, agafem el pes de la roba, ho baixem i al fer aquest moviment de manera repetitiva ens podem fer una petita lesió a les espatlles, com una inflamació tendinosa. Quan hem de fer alguna neteja en algun armari que és molt baix, que ens hem d'ajupir, els genolls s'han de flexionar sempre i l'esquena, si pot ser, recta. En el moment que ens hem d'endinsar dins de l'armari, hauríem de posar alguna superfície que sigui una mica tova perquè no ens faci mal a l'hora d'aixecar-nos després i no estar gaire estona en aquella postura. Hem de fer una miqueta de pauses actives. Ens aixecaríem a poc amb algun suport per no fer-nos mal a l'esquena i faríem alguna tasca diferent, com per exemple anar a caminar per la zona del menjador, tornar i tornar a posar-nos un altre cop de genolls. Quan fem alguna tasca que suposa que ens hem d'enfilar a alguna superfície, l'ideal és que tinguem un petit tauret que sigui estable o, si per exemple hem de despenjar algunes cortines del menjador, intentar fer aquesta tasca amb alguna persona al cantó i sempre pujant una escala i que tingui un suport estable.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: La xarxa de comunicació local.
7: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
8: Quan s'apropa la Setmana Santa, el taller a Vall de Reus s'hi respira de tot menys calma i tranquil·litat. L'Aleix Álvarez Vall, que el va fundar el 2013, quan amb 24 anys va acabar d'estudiar escultura, restauració i conservació, fa que ha de tenir més coses al cap que la multitud de detalls que té qualsevol dels gegants que està restaurant. Està una mica atabalat, però la mateixa cara de càlcul i control també ho és de serenor i confiança, d'experiència, que vingui el que hagi de venir. És divendres al migdia, i el que no s'apropa del tot és el cap de setmana. No hi ha descans. Ara mateix han vingut a buscar unes imatges religioses de Riudoms, i demà al matí venen a buscar els nous gegants de Colldejou. Els han construït a escala dels originals, una mica més petits, amb l'objectiu de fer-los més portables que els actuals. Mentre ens els mirem, l'Aleix gaudeix pensant en veu alta en el moment que els portadors els veuran.
9: Allà on bueno, ja han fet nous, literalment, cossos nous, caps nous, mans noves, tot. I uns cavallets molt més còmodes. La idea és que sigui per tothom, perquè al final representa un poble, o sigui, el que volem és que els puguin portar a tothom. I ara, doncs, bueno, estem contents. És aquell moment, no, de dir que acabes aquells últims detalls, doncs estàs nerviós, a veure quina reacció tindran.
8: Aquests, com el manteniment del drac Bufarot i la víbria d'Igualada o el roquet d'Avinyó, obra seva, són alguns dels encàrrecs en què l'Aleix i la Sara, que es coneixen des de P3 i sempre han anat junts, fins al punt d'estudiar per camins semblants i complementaris, fan per a qui els ho demani. Verges, imatges religioses vàries, gegants, capgrossos, dracs, elements festius de tota mena... Per a tot plegat, ells i un petit però complet equip de col·laboradors. Cadascú ocupat amb les responsabilitats atribuïdes segons la seva virtut. Fusters, llauners orfebres, un forjador, un serraller mecànic, una florista, una perruquera, un parell de modistes... En total, unes 8 persones. Ells són dels pocs professionals dedicats a aquesta tasca, a satisfer una demanda que existeix tot volcant-hi l'artesania de diferents oficis, la de la cura i el manteniment del llegat patrimonial que ve de generacions enrere. A l'entrada, en una paret estreta, hi ha escrita la frase «Ars longa, vita brevis», tan recurrent que passa de llarg. Però pren tot el sentit en aquest hospital de la cultura. Per això els diuen metges de la cultura. L'art perdura, però és durant la seva vida breu, la de l'Aleix i la Sara, que contribueixen a mantenir-lo. L'Aleix vivia ben a prop del magatzem on es guardaven els gegants de Reus. Tot i la por de la infància, amb els anys, va anar-hi sentint una relació més propera i de responsabilitat. Quan es va adonar que s'havien de cuidar, vestir, estimar-se'ls, quan va veure que hi havia alguna cosa més enllà. Mai, però, havia pensat que s'hi dedicaria.
9: La meva mentalitat era, vull dir, bueno, era fer escultura. Fer escultura, doncs, per encàrrec, o en aquest cas també, doncs, fer restauració professional, que és el que volíem fer, i per això el 2013 vam començar, doncs, amb la idea aquesta de començar un taller, no? La veritat és que va ser una bogeria, perquè al cap d'un any o dos anys hi va haver una crisi, i després ja, posteriorment, ja ho sabeu, al cap de 3 anys o 4 ja hi va haver lo de la Covid, per tant, bueno... Ens vam tirar a la piscina perquè creiem que era bo, doncs, treballar i preservar, doncs, aquests oficis artesans. Vull dir, la nostra idea era treballar, com a, ja us ho deia, com a imatges d'escultura, doncs, religiosa, que és amb el primer que vam començar, amb tot el tema d'escultura religiosa, retaula, doncs, tot el tema de restauració professional d'aquest patrimoni, i després la vida ens va portar els gegants. Un li deia a l'altre, escolta, m'arregleu-me això, em podeu mirar allò, i bueno, hem acabat aquí. No sé on acabarem el dia de demà, de moment estem aquí. Llavors, com sí que és cert que teníem tota aquesta base també, doncs, d'estudis, doncs vam començar a investigar, a preguntar, a treballar, doncs, més tot el que havíem estudiat, i ho vam aplicar, doncs, als gegants. En aquest cas, sent els primers restauradors professionals que ens dedicàvem, doncs, en aquest tipus d'intervenció d'elements festius, perquè fins naltros ho havien anat fent artesans, ho havien anat fent gent, doncs, que vull dir que no eren professionals, que tenien estudis, doncs, potser d'haver fet un curs, d'haver fet unes hores, d'haver fet uns tallers, o inclús d'haver-se tret la carrera d'escultura, però no eren restauradors. O sigui, naltros hem tractat els gegants i els elements festius bestiari com a veritables obres d'art, com a peces de restauració. No com a peces de museu, perquè entenem que són obres vives que surten al carrer, però clar, això és la diferència entre nosaltres i, vull dir, i moltes altres tipus d'empreses o d'artesans.
8: Ningú donava dos duros per l'aposta de l'Aleix, ni tan sols ells mateixos. Va passar 2 anys en un taller improvisat a casa dels pares, on va fer els primers encàrrecs fins que va obrir el local i va fer un pas endavant en el projecte, que ha continuat creixent a base de molt de treball i coneixences. Treballen amb una seguretat excepcional, amb obres de tot tipus, sovint d'alt valor patrimonial per a institucions de tota mena. El taller Avall és pioner a nivell català en l'especialització en la matèria de la restauració professional de gegants i elements festius. També en creen de noves, de figures. Aquesta feina els ha valgut el 2024 el Premi Restaura que atorga la Generalitat.
9: Vam començar, doncs, amb una sabata i una espardenya. com tothom. Teníem els estudis, però al final, amb la nostra feina, el que aprens és amb el dia a dia. I ens vam especialitzar i som elements festius. Seguim fent cos de patrimoni, però sobretot el que fem és això, estudi i restauració d'elements festius antics, com per exemple els gegants de l'Arbós, els gegants també que hem restaurat de Montbrió, del barri de Vall o del carrer de Vall, i altres peces antigues com els gegants del barri de la Font Vella, doncs tot tema de gegants centenaris, és el que anem fent. Vam començar fent-ne 10 i ara devem anar cap als 300 i pico, vull dir, és una locura. Fem coses grans, coses petites, vull dir, de tot. I ara, doncs, bueno, ara mateix estem fent això, anem amb overbooking, vull dir, hem estat amb tot lo de Setmana Santa, que hem restaurat, doncs, passos de Setmana Santa, hem intervingut obres d'urgència, hem hagut de col·laborar amb entitats també de cultura, en aquest cas, que surten a les processons, doncs, per a ultimar detalls, per preparar-ho tot. I ara el que estem fent és, doncs, bueno, tornar, ara només passi Setmana Santa, nosaltres reprenem ja tot el tema dels gegants, que ho teníem tot parat per fer tot el de Setmana Santa, que ja es presentarà tot el juny, juliol i agost. Després també tenim projectes per setembre, octubre, novembre, i llavors al desembre ja ultimem els últims detalls i tornem a enganxar. O sigui, no és allò de dir ja un mes que anem més tranquils, aquí no es va mai tranquil. I nosaltres, clar, no treballem només per aquí al Camp de Tarragona, sinó que treballem per tot Catalunya i per fora de l'Estat. Penseu que els gegants, també, les peces, nosaltres també tenim obra que hem fet, que es belluga. Llavors, vull dir, un li diu a l'altre, qui us ha fet això? Qui us ha arreglat aquesta peça? Doncs mira, ha sigut aquest taller i ens tracten molt bé i ens han fet això i estem molt contents. I un li diu a l'altre i, bueno,
0: al final... Boca orella, no?
9: Sí, nosaltres no invertim en publicitat perquè realment no... Ara estem posant feina pel 2027. Per tant, realment és com... Anem a 2 anys vist, tant amb ajuntaments, administració i també, doncs, amb colles i particulars, que és amb qui també treballem. I ja moltes vegades també col·laborem, doncs, amb gent particular, doncs, en el cas que se'ls hagi trencat alguna peça, els haguem d'ajudar o el que sigui. Bueno, la nostra vida és així.
8: I corre, com sempre, afegeix l'Aleix. Cada cas té les seves particularitats, però al taller sempre treballen amb una metodologia de treball clara, honesta i rigorosa. Tot, sigui una restauració o una obra nova, parteix de l'estudi, al servei del que faci falta.
9: Estudiem les obres, les cataloguem, veiem en quin estat està. Si calgués fer una còpia, la faríem, no sempre és necessari. I vull dir, i també fem obra nova, com és el cas que s'estan veient ara mateix, que estem fent aquestes obres noves, que portem ja un mes fent tot això. Normalment se tarda, però bueno, també som gent a l'equip. Al final ens coordinem tots, vull dir, heu de pensar que això és una feina interdisciplinar que treballen molts professionals. El bo, doncs, que al final te fas la teva gent i vull dir, llavors és com que tothom ja sap allò que necessites, que més convé, com ha d'anar perquè un projecte, doncs, sigui un èxit o surti bé.
8: Ara que s'acaba de mirar el gegant carboner de Coll de Jou i li ha fet una última envernissada, seguem al seu despatx perquè ens ho expliqui tot plegat. El seu ofici, què fan, per què ho fan i la passió que hi posen. Abans, però, ha de trucar la modista, l'Encarna. S'han deixat per cosir una butxaca al pit de l'armilla del gegant. Al taller, sovint els han anomenat com els metges de la cultura. No és una comparació trivial. Amb els seus matisos, la feina que fan és atendre cada element com un pacient i el procés comença per entendre'l.
9: Si nosaltres no féssim bé la nostra feina, els gegants se trencarien, però qui prendria mal no és el gegant, seria la persona. O sigui, al final, nosaltres sempre ens equiparen potser més amb això, els metges com de la cultura, no? Perquè és com un metge te pot preguntar, què et fa mal? Però nosaltres podem estar davant d'una Mare de Déu o d'un gegant o d'un element festiu o d'un retaule i li diem, què et fa mal? I no hi haurà resposta. Tant de bo, eh? Seria fantàstic, però no hi haurà resposta. Llavors, clar, tu has de pensar què li passa, com ho puc arreglar i com li han provocat i com ho puc arreglar perquè no ho tornin a desarreglar. O sigui, és com un cicle. Fem una presa de mostres, fem uns anàlisis, si hem de fer radiografies, fem radiografies. O sigui, tractem les obres com a veritables pacients. Per què? Perquè al final el que volem són els màxims resultats i estar al costat de la gent, està clar. Quan estudiàvem la carrera ho odiàvem. I nosaltres pensàvem a la carrera, dic, per què cony ens fan estudiar això? Dic, és que no ho entenem, per què hem d'estudiar això? Quan acabes la carrera,
0: i comences a treballar amb les peces, penses, ostres, tant de bo pogués tornar enrere per preguntar més coses, perquè és més important la biologia i la química que tot el procés de restauració. Perquè a través de la química i de la biologia entens què ha passat a la peça. Imagina si és important. I a través de la biologia i la química, però més que la química, més la química que la biologia, perdó, és amb tot el que fem les neteges. O sigui, per netejar vernissos envellits, brutícia, elements que no... que vull dir, en aquest cas no estan doncs, tots aquests tipus d'elements afegits sobre les obres, repintats, doncs, per eliminar-ho necessitem la química. I depèn del que barregéssim químicament, podríem provocar un problema. Per tant, és superimportant. La biologia per què és important? Perquè hi ha uns animalets, que són els corcs, hi ha fongs, i tot això és necessari treure-ho. Però depèn de com ho eliminis, pots fer malbé l'obra. Però la base científica, clar, s'ha d'estudiar. És allò que diem, la nostra carrera és professional, és una carrera, que és xulo perquè hi pot haver aquest relleu generacional, doncs amb lo del tema més gremial, però sí que és cert que la base científica ha de ser. I és molt, molt, molt, molt, molt important. I un no se'n dona compte fins que acaba els estudis de la importància que té. Després, hi ha altres coses doncs, que aprens. També al llarg d'anar treballant amb les obres, doncs vas aprenent. Nosaltres, per exemple, aquí al taller, sempre ho diem, tenim una llibreta, que és la llibreta de les cagades. I allà és on s'apunta absolutament tot allò que no ha sortit com realment deia el manual.
8: La feina tant de restaurar com de crear els vins culturals, la imatgeria i els elements festius fa que passin uns dies, setmanes o mesos al taller avall. Un taller amb dues vessants, la científica i tècnica i l'artística. És una conjura basada en el respecte per l'originalitat de l'obra i un estudi profund i accessible de cadascuna.
0: Un dels criteris que tenen els restauradors, que el nostre criteri deontològic, el qual estem obligats a complir escrupolosament, és el criteri de la originalitat, que cada peça és original i única, i sobretot la reversibilitat de tot allò que nosaltres fem. O sigui que la nostra intervenció que fem, a part de que queda documentat, perquè documentem tot el procés de la intervenció de les obres, és que sigui reversible. Vol dir que mitjançant agents, per exemple, si es fa una reintegració amb aquarela, doncs nosaltres amb un informe, que farem un informe final i redactarem aquest informe com a tècnics, el que posarem és que mitjançant elements i agents aquosos podrem enretirar tota aquesta reintegració amb aquarela, retornant i quedant l'obra originalment com estava.
8: Conjurant base científica i la tradició heretada, diu l'Aleix que semblen bipolars, encara que només s'està menystenint.
0: Vull dir, perquè aquí al taller, per exemple, tenim aquest dualisme, no? Allò que dèiem, doncs, que tenim per una vessant la part més artística i l'altra vessant, que seria la part més científica de restauració. Per això també el taller el tenim disposat d'aquesta forma, el tenim partit, no? O bipartit. Per una part hi ha la part artística de creació, creem l'escultura, una feina més bruta, una feina, doncs, més... és diferent, la feina més explosiva, la feina de restauració és una feina més mimètica, una feina més estàtica, una feina més delicada, una feina més curosa. Per què? Perquè les peces es comencen en una sala, s'acaben en una altra, vull dir, és que és el que et dic, és l'antic amb lo nou, lo artístic amb lo científic, intentem doncs lligar aquestes dues disciplines que en altres llocs on hem anat, a vegades fora de Catalunya, ens han dit com que estem bojos, que és impossible. I això s'ho hem trobat. Hem anat a llocs a fer conferències a vegades o inclús a fer jornades en el qual els escultors i els restauradors no es dirigien ni la paraula perquè uns deien que eren menys que els altres. Com de dir, i nosaltres els vam dir això, aneu molt equivocats. Dic, nosaltres tenim les dues disciplines i ningú és menys que ningú. I per tant, poden conviure perfectament un escultor amb un restaurador. Perquè antigament no existia el paper del restaurador, que això és més actual. Vull dir, antigament, si estem parlant del 1600 o 1400, era el mateix escultor que feia les tasques de restauració. O l'artesà, que és aquí on ve. Per tant, estem tornant a l'antic, però aplicant les disciplines, evidentment, lícites, ètiques, morals, també, modernes.
8: L'Aleix va tenir la sort d'aprendre d'un mestre com Josep Anglès Amigó, hereu d'una nissaga de banistes, la de Venanci Bonet i Emili Argilaga, que entre ells s'han transmès els coneixements i les tècniques des de fa 200 anys.
0: Com a cos també tenim en compte, doncs clar, nosaltres també vam tenir la sort, a part de tenir professors doncs, de fora, també vaig tenir un mestre doncs, tallista que ens va ensenyar la tècnica del daurat, una tècnica del daurat que té més de 100 anys, més de quasi 200, però bueno. I l'últim que ens va fer jurar el dia que es va morir va ser que no els ensenyéssim a ningú fins que no tinguéssim un deixeble. Diu, en el moment que tingueu un aprenent o un deixeble, diu, li haureu d'ensenyar.
10: Així que també no ho és res, diu.
0: Ho tenim prohibit perquè li vam jurar al mestre abans de morir. Això és com allò que conservem, no?, d'aquesta essència de, del gremi antic, no?, de dir, doncs, realment ho haguéssim pogut ensenyar, ho haguéssim pogut difondre, haguéssim avui en dia amb les xarxes socials haguéssim pogut ser uns youtubers meravellosos, com n'hi ha tants, no?, que surten explicant-te com s'ha de fer un pastís o el que sigui, doncs nosaltres ho haguéssim pogut fer. Però li vam jurar al mestre, el dia abans de que es morís, que no ho expliqui, bueno, ens ho va fer jurar. Diu, ara, el dia que tingueu un aprenent, un deixeble, diu, vull que li ensenyeu perquè això no s'ha de perdre.
8: La promesa no estarà completa fins que algú hereti les tècniques i els coneixements d'aquestes tres generacions de mans de l'Aleix. Ell ha trobat l'escletxa per on fer gran el seu món i la seva feina, i per així posar en pràctica i al servei de la cultura popular diversos oficis. I diu, això continuarà sent necessari. És per aquest motiu que pensa que s'hauria de fomentar la formació que amb el temps garanteixi la continuïtat.
0: Vull dir, podríem continuar. Doncs busquem de formar gent perquè es pugui quedar aquí, però formem-los amb oficis que també s'estan perdent. Però clar, després hi ha una controvèrsia amb això que estic dient. Si no hi ha demanda, no hi ha oferta. Llavors, clar, la gent anirà a comprar un càntir per posar l'aigua, no perquè tenim nevera. La gent anirà a comprar peces ceràmiques, clar, llavors és que l'artesania l'hem d'adaptar en aquest segle XXI. Però no podem perdre les nostres arrels. Avui en dia, quin sentit té que hi hagin tallistes o ebenistes? Qui els hi donarà feina a aquesta pobra gent? Nosaltres, molt més còmode. Entro en una aplicació d'internet, se m'ha aixafat una cosa, me'n compro una altra i ja està. No molesto portar-ho amb un sabater, per exemple, que m'arregli un cinturó si me'n puc comprar tres. Llavors, això és el que realment està fent mal també a l'artesania, no? Si no hi ha, deia, demanda, doncs no hi ha oferta. I una cosa porta a l'altra. Llavors, si no hi ha demanda i no hi ha oferta, per què hi ha d'haver l'ofici? Per exemple, el tèxtil importantíssim a nivell de Catalunya, però arran de les importacions d'altres països, que no mencionarem, doncs se'n van a fer punyetes. I actualment no es fabrica tèxtil gairebé, o sigui, encara hi ha algun lloc de Catalunya que se'n fa, però molt, molt poc. I això és molt trist, perquè llavors has de vestir un gegant i tots els gegants han de tenir la mateixa roba. O sigui, no és que tinc la mateixa, però s'assemblen molt. Per què? Perquè no hi ha... No. I torno a dir, ens agrada això, treballar amb el comerç de proximitat. És més car? Sí, però és allò que dèiem, però és el comerç de proximitat. Són les botigues de sempre. Per què hem de plegar les botigues de sempre? És molt important, això. I no ho diem per nosaltres. La nostra feina, ja et dic, pot evolucionar, pot canviar. Vull dir, sempre serà necessari mantenir el patrimoni, mantenir les figures. O sigui, ho haurem de cuidar. Falta molta gent, s'ha d'ajudar la gent en aquest sentit i creiem que seria bo doncs, que es pogués treballar. Això sempre ho hem dit. Ho vam dir inclús quan ens van donar el Premi Nacional, vam dir que l'administració treballi, sisplau, lo dels gremis. Però després, què farà aquesta gent? Els hi compraran el producte? Aquí ve la qüestió.
8: Perquè persones com l'Aleix i la Sara puguin engegar el seu negoci, a més de l'ajuda d'un equip i com tan sovint també de la família, cal formació i implicació de l'administració per facilitar que estudiar i dedicar-se a un ofici sigui una sortida professional. Tan sols així, els oficis no es perdran. Ell n'és un exemple. Va passar por al principi, però tal com diu, davant d'una realitat que no ho posa fàcil, si hi ha vocació i voluntat, sigui pel que sigui, no s'ha de tenir por. Hi ha possibilitats de formació, d'assessorament i escletxes on trobar un negoci a partir d'una passió.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Me llamo Sherlock Holmes. Siempre he sido más pensador que luchador.
3: Calaix Actiu, amb Mònica Socias.
4: Sherlock Holmes. James Moriarty. Sherlock está haciendo amigos.
3: Nosaltres ens n'anem als inicis del Sherlock Holmes literari.
5: Fruit de la necessitat d'obtenir uns ingressos extres i inspirats, per una banda, en els relats d'Edgar Allan Poe i, per l'altra, en el doctor Joseph Bell, un dels seus professors de medicina, neix Estudi en Escarlata, la primera aventura protagonitzada pel detectiu i el seu amic, el doctor Henry Watson. Un tàndem detectivesc, protagonista de 4 novel·les i més de 50 aventures que es publicaven en format de fulletó a The Strand Magazine. El signe dels 4, el gos dels Baskerville i la vall del terror són les altres 3 novel·les.
3: No podem parlar d'aquesta saga sense citar el gran enemic d'en Sherlock Holmes, el doctor Moriarty, ni tampoc de la seva estimada Irene Adler, a la que trobem per primera vegada el relat Escàndol a Bohèmia i amb qui l'unirà un amor romàntic i platònic.
5: Tornem en Moriarty i el relat El problema final, publicat al desembre de 1893. Holmes i Moriarty s'enfronten a les cascades de Reichenbach a Meiringen, Suïssa, i els dos perden la vida. La mort d'en Sherlock va commocionar tant la seva comunitat lectora que aproximadament uns 20.000 lectors van cancel·lar la seva subscripció a The Strand Magazine.
3: Un personatge que ha estat traslladat al teatre, al cinema, a la televisió i fins i tot als jocs.
5: Podem trobar la seva obra en català en llibres com Els millors casos de Sherlock Holmes, un clàssic infantil publicat per Barcanova amb la traducció de Mercè Estevez. L'arxiu de Sherlock Holmes, Les aventures de Sherlock Holmes i Les memòries de Sherlock Holmes, publicats per Viena, traduïts per Xavier Martínez.
3: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
6: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roger Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
7: Avui va de Matrix. Fa 20 i pico d'anys que van estrenar la pel·lícula Matrix, però jo, fins fa uns dies, no l'havia vist encara. I com no podia ser d'una altra manera, em va generar un debat intern. I si realment estem a Matrix? Saps què? Vaig a provar-ho. Estic sentada al sofà, tapada amb la manta, tanco els ulls i em concentro. Vull donar ordres a la meva ment, ordres clares i directes. Vull caminar per la paret i aprendre Kung Fu, com amb Neo. Segueixo molt concentrada, amb les ordres que li he donat a la meva ment. Tot i així, noto que el meu home em mira de reull. Segur que seria escapat al riure. Però vaja, que tampoc li hauria de sorprendre gaire que faci aquestes coses. Ja em coneix. Després d'uns minuts, res ha canviat. Ni puc caminar per les parets, ni he pres Kung Fu. En fi, deu ser que no estem a Matrix. Doncs bé, ara reflexiono sobre la zona de confort. Està clar que per potenciar la creativitat has de sortir d'ella constantment. I penso, fa uns 6 anys jo vaig decidir canviar la meva vida de dalt a baix. I si potser algú em va donar una pastilla vermella i no me'n recordo?
8: La xarxa de comunicació local,

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA, la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació, sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficin d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 30 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. El govern de Veneçuela eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà de portar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibiri. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que Alemanya perd una tanda en una Copa del Món. I en cultura, en marxa el Festival Grec de Barcelona amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos. Una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit en un dels puntals del teatre modern. Passen gairebé 3 minuts de les 7 en punt del matí. És moment per veure com se circula aquesta hora a la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts. Destacant que fa tot just una estona tenim un accident a la A2 a l'altura de Sant Vicenç dels Horts que deixa un carril de circulació tallat en direcció a Barcelona i congestiona tota aquesta via amb retencions ja des de Sant Andreu de la Barca i també lentitud fins a Cornellà. Per altra banda, tenim retencions també a la B23, al punt del Papiol i Molins de Rei, també cap a la capital catalana. Per altra banda, també tenim retencions habituals en tot el nord de la Trinitat, al vessant Besòs, que de retruc doncs afecta amb cues intenses també la ronda de dalt en sentit sud fins a Montbau. A la ronda litoral en sentit Llobregat també tenim retencions des del Fòrum fins a la Barceloneta. Per últim, al Vallès recordem que també tenim congestió intensa a hores d'ara, sobretot a la AP7, al punt de Barberà del Vallès, en ambdós sentits de la marxa també, a Mollet en sentit nord. A la C58 també hi ha retencions i lentitud en direcció a Barcelona des de Sant Quirze cap a la capital catalana, concretament cap al nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara la previsió meteorològica amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, un dimarts de temps molt tranquil i, de fet, ja comença la jornada molt xafogosa a gran part de la costa del prelitoral. En molts casos no hem baixat dels 25 graus de mínima. Al llarg d'aquest matí amb molt pocs núvols, un palet de tramuntana també al nord de la Costa Brava. Pel que fa a aquesta tarda, algun ruixadet arribarà a caure entre la comarca d'Osona, el Lluçanès, l'Alt Berguedà, també la comarca de la Garrotxa, el Ripollès o cap a les muntanyes del Solsonès, però no parlarem de tempestes tan intenses com les d'ahir, quan més cap al sud, més clarianes i una temperatura que avui puja respecte ahir a les comarques de Ponent i a tota la Vall de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa?
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix una reducció gradual de les ajudes per a la compra de carburants. Així, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre, abans de desaparèixer l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir la accés a l'habitatge. És una crònica d'en Marc Pijuan.
4: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes, fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
5: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
4: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
6: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
4: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
1: I seguim fent números perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny, per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjacent, la que exclou energia i aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, es reunirà aquest dimarts a la tarda amb el secretari d'Estat d'Hisenda, Jesús Gascón, per analitzar la proposta de nou model de finançament autonòmic, entre altres qüestions. La reunió arriba després que, a principis de juny, el Ministeri anunciés una ronda de reunions bilaterals amb totes les comunitats autònomes del règim comú per abordar la reforma del finançament. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat, però, a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment col·lectius com les persones sense llar i joves extutelats. I avui també és l'últim dia per presentar la declaració de la renda. Es tanca així una campanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior. L'agència tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar amb més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i els que han cobrat el salari mínim interprofessional han quedat exempts de presentar-la. 7 i 10, la jutgessa de Martorell que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre pare i fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare el desembre de 2024 a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta no es pot acollir al secret professional perquè no està col·legiada ni com a psicòloga ni tampoc com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles, germanes de l'acusat. I els Mossos d'Esquadra treballen per identificar el cadàver trobat la nit de Sant Joan a Santa Maria de Martorelles, al Vallès Oriental. El cos va ser localitzat en avançat estat de descomposició en una zona boscosa del municipi. Un cop s'identifiqui la persona, es passarà a investigar si les causes de la mort van ser naturals o criminals i les circumstàncies que envolten el cas. I encara de l'àmbit policial, també us expliquem que Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. La majoria de les detencions, 15, han estat de dones que prèviament havien estat en situació d'explotació sexual. L'operació ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes n'han pogut alliberar 6.
7: Aquest és el moment en què el 17 de juny la policia entrava a fer un escorcoll en un prostíbul clandestí. El mateix dia es van fer 15 entrades més, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic o la zona de Mataró, entre d'altres. A més, en els escorcolls es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma. L'organització és una associació de dos clans, un d'origen espanyol i un altre de brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. En una de les vigilàncies a un prostíbul, els agents van detectar que en 72 hores entraven fins a 100 homes, com explica el sotsinspector Luis Moreno, cap dels especialistes de tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
8: Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts 20 euros. És la prostitució low cost.
7: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació dels Mossos va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic de

0: decisió prevaricadora i asseguren que va ser una actuació col·legiada i amb criteris sanitaris. Carles Campuzano i Francesc Marc Álvaro, diputats d'Esquerra Republicana al Parlament i al Congrés, respectivament, han presentat la seva nova associació Esquerra Democràtica, amb la que defensen repensar el sobiranisme i buscar majories socials àmplies en el seu recull de bases ideològiques. Vinculada a Esquerra mitjançant un acord de col·laboració, la plataforma pretén articular un espai pragmàtic i de centre-esquerra dins l'òrbita republicana. Les bases ideològiques posen l'accent en la necessitat d'una nova etapa de reconstrucció nacional, institucional i cívica. També reivindiquen un liberalisme social europeu, modern i compromès amb la igualtat real. Ho expliquen Campuzano i Álvaro, els impulsors d'aquest nou corrent republicà.
1: Pretenem adreçar-nos a totes aquelles persones d'aquest país preocupades pel moment que vivim i convençudes que el país necessita una agenda que combini el progrés nacional i el progrés social. I que el país necessita que en l'espai sociològic que va del centre cap a l'esquerra, la força política que representi majoritàriament aquest espai sigui una força política no sucursalista, no depenent de Madrid.
2: El primer és recuperar la confiança en la política. Entenem que molta gent s'ha allunyat del fet institucional, dels partits, dels governs, perquè fem coses malament, i avui intentarem abordar aquest elefant a l'habitació.
0: Acte institucional al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona per commemorar el 50è aniversari de l'anomenat Míting de la Llibertat, el 22 de juny de 1976. El Míting de la Llibertat es va fer al Palau Blaugrana de Barcelona en un moment clau de la transició, només 7 mesos després de la mort del dictador. Sota el lema Guanyem la Llibertat, l'acte es va convertir en el primer gran míting polític democràtic autoritzat a Catalunya des del final de la Guerra Civil i és recordat com una de les mobilitzacions socials i polítiques més rellevants de la transició. Durant l'acte commemoratiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordat la importància del concepte llibertat.
3: El gran risc del nostre temps i alhora el gran repte que tenim és protegir la paraula llibertat, que no perdi significat, que no se l'apropiïn els extremistes. És ben irònic, per no dir trist, veure responsables polítics nascuts en una democràcia per la qual no han hagut de sacrificar-se a atacar aquesta mateixa democràcia en nom de la seva llibertat.
0: Cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones en vida sota la runa arran dels sismes de la setmana passada a Veneçuela. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits per la tragèdia, mentre continua la tasca contrarrellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Diverses poblacions han volgut tenir un gest de suport i solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela aquest dilluns. A l'Ajuntament de Mataró, per exemple, treballadors municipals i bona part dels membres del consistori han fet un minut de silenci per les víctimes d'aquesta catàstrofe. També a Blanes i a d'altres localitats de la comarca de la Selva han volgut tenir un gest de solidaritat i suport cap al poble veneçolà. A Terrassa, a més de fer un minut de silenci, a l'Ajuntament hi han muntat un punt de recollida de productes bàsics com medicaments. 5 dies després del sisme, la xifra oficial de morts puja, com dèiem, a 1.450 persones i Nacions Unides estima que encara hi ha unes 50.000 persones desaparegudes. El ministre d'Exteriors espanyol ha actualitzat la xifra de ciutadans espanyols afectats pels terratrèmols. Són 17 persones mortes i 150 desaparegudes. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. Tot plegat després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Des que va començar la temporada de bany fa 15 dies ja han mort 9 banyistes. Per això el govern apel·la a la corresponsabilitat en la campanya de bany segur que ha presentat a Barcelona. Ens n'informa la Carina Bellver.
4: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través

0: Un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de banys, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines. Una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
1: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
0: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
2: La meitat dels incendis que es registren durant els mesos de juny i juliol tenen l'origen en treballs agrícoles. Per reduir aquest risc, la campanya de la sega estrena aquest estiu a la Catalunya Central una prova pilot amb dipòsits d'aigua de 450 litres acoplats als tractors que acompanyen les recol·lectores. A més, disposen d'un sistema de botons d'avís que permeten alertar de manera immediata les ADF, els agents rurals i la resta de serveis d'emergència. L'objectiu és actuar en els primers minuts d'un incendi i evitar que el foc es propagui. La Diputació de Barcelona ha destinat 24.000 euros a aquesta primera fase del projecte, que donarà cobertura a una quarantena de municipis del Bages i del Moianès. Si els resultats són satisfactoris, la previsió és estendre el sistema arreu de Catalunya. L'entitat equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica a l'Anuari de l'Educació 2026, que compleix 20 anys de trajectòria. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
3: L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
4: Els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen, modulats per algun coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
3: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
2: Ja s'ha restablert completament el tall que ha arribat a deixar sense llum 17.000 abonats per una avaria a la subestació elèctrica de Collblanc a l'Hospitalet de Llobregat. Ho ha confirmat Protecció Civil. Els problemes van començar ahir a la tarda i a última hora de la nit encara quedaven poc més de 7.000 usuaris sense llum a Barcelona i Esplugues del Llobregat. Jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals després que el temps reglamentari i la pròrroga s'hagin esgotat amb empat a un. En els llançaments, la diana definitiva l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, el Brasil ha aconseguit el bitllet per als vuitens amb un gol en el temps afegit sobre el Japó. I Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà, que fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als vuitens de final. És la primera vegada que Alemanya perd una tanda en una Copa del Món. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències, després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Un cop descartades lesions greus, tots dos treballen per poder reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries. I Robert Lewandowski jugarà el proper curs al Chicago Fire de la Major Soccer League nord-americana. El polonès, que a l'agost complirà 38 anys, es va acomiadar del Barça després de 4 temporades amb 7 títols i 119 gols. El davanter percebrà 10 milions d'euros nets per a cadascun dels 2 anys de contracte. I el Centre d'Esport Sabadell ja prepara la temporada a la segona divisió. El director esportiu, Lucas Viale, renovat per als pròxims 2 anys, encapçala el projecte esportiu amb un objectiu clar, ser competitius a la categoria de plata. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
5: Viale ha deixat clar que continuaran amb les mateixes idees que també han funcionat fins ara. Es busquen jugadors amb potencial i que els seus millors dies encara estiguin per arribar. De totes maneres, el director esportiu ha volgut puntualitzar un element fonamental. La base de la plantilla de l'any vinent serà la que puja aquest any després de l'ascens.
6: Esta temporada un poco es la misma idea, es mantener una base de la plantilla que nos ha dado el ascenso, el poder complementar con varios futbolistas que conocemos a la perfección de la primera ref y acabar la plantilla pues con perfiles de experiencia en la segunda división.
5: També s'han confirmat els amistosos, de moment confirmats. Olot, Espanyol i Castelló són els primers exàmens per al retorn dels arlequinats al futbol professional. D'altra banda, també hi ha pendent la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic, que s'hauria de jugar durant aquesta pretemporada.
2: I Pau Gasol fa una inversió milionària a la Lliga F. El grup empresarial del de Sant Boi injectarà 55 milions d'euros durant les properes 4 temporades amb la finalitat d'impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió del futbol femení. L'acord ja ha rebut l'aval dels clubs en l'Assemblea General. Amb aquesta operació, Gasol amplia la seva aposta per l'esport femení després d'haver invertit actius a la Women NBA i també a l'equip nord-americà Bay Football Club. Cinc minuts i arribarem a 8:15 del matí, tret de sortida del Festival Grec en l'any del seu 50è aniversari. Noms com els de Calixto Vieito, en Teresa de Kersmaiker, Angélica Liddell, Malpelo, Àlex Rigola o Jofe Scheichter són alguns dels protagonistes de la nova temporada. El festival ha engegat aquest dilluns amb una obra de Bertolt Brecht i Kurt Weill, l'òpera de Tres Rals, versionada per Marta Pazos i que constitueix una crítica marxista al sistema capitalista. En total, s'han programat fins a 99 espectacles que es podran gaudir fins al 8 d'agost. Letícia Martín, directora del Grec, analitza la programació d'enguany.
7: Per a mi el més important és intentar, per un costat, ser finestra internacional, per altres, donar suport a els creadors locals i poder acompanyar-los, el que tu dius, detectar talent, poder anar de la mà amb artistes és molt, molt interessant, i també arribar a tants llocs que la ciutat com sigui possible, institucions, museus, també companyies privades, hi ha una mica de col·laboració de tot.
2: Tot a punt perquè una nova edició del festival, per una nova edició del Festival de Cap Roig, una de les propostes culturals més populars de l'estiu. Els Jardins de Calella de Palafrugell acolliran una programació plena de grans noms que arrenca aquest divendres amb l'actuació de Bryan Adams. N'informen els companys de TV Costa Brava.
8: Durant les pròximes setmanes, els Jardins del Cap Roig acullen una vintena d'actuacions en un dels escenaris més emblemàtics de la Costa Brava. L'organització destaca la bona resposta del públic. Ja s'han venut 31.000 entrades, un 70% de l'aforament total.
9: La veritat, molt contents i, com sempre, expectants, perquè volem començar ja. Estem ja amb els últims detalls, amb més de 31.000 persones ja tiquets venuts.
8: Aquesta edició arriba també amb novetats tècniques. A més, el festival manté el seu compromís solidari, destinant la recaptació a 3 entitats del territori del Baix Empordà.
9: Ens hem engrescat com l'any passat. L'any passat vam fer, com era el 25è aniversari, vam dir farem tot el Festival Solidari, aquest any hem repetit.
8: El festival posarà punt i final aquesta edició el 18 d'agost amb l'actuació de Miguel Ríos, que serà l'encarregat de tancar una nova temporada de música als Jardins de Cap Roig.
10: La xarxa. Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
11: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
12: Orgull de L, orgull de G.
13: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
14: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
15: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
16: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
17: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
16: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
18: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
16: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
19: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
20: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
16: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
21: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA, la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficiïn d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 30 de juny. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà de portar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Dels esports, jornada de sorpreses amb setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que el combinat germànic perd una tanda en una Copa del Món. De la cultura en marxa, el Festival Grec de Barcelona amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos, una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit en un dels puntals del teatre modern. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada comença amb un accident a l'A2 que deixa un carril tallat a Sant Vicenç dels Horts, formant retencions intenses des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà. També a la B23 hi ha lentitud al Papiol i a Molins de Rei en direcció a Barcelona. Destaquem altres retencions habituals en tot el nus de la Trinitat, amb cues a la Ronda de Dalt en sentit sud fins a Sant Gervasi i a la Ronda Litoral en sentit Llobregat, amb congestió des del Fòrum i fins a la Barceloneta. I pel que fa al temps, situació tranquil·la i xafogosa aquest dimarts a la costa i al prelitoral. Les temperatures pujaran a les comarques de Ponent i a tota la Vall de l'Ebre. Aquesta tarda s'espera algun ruixat entre la comarca d'Osona, el Lluçanès, l'Alt Berguedà, la Garrotxa i el Ripollès, però no parlarem de tempestes intenses. Quan més cap al sud, més clarianes.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Us ho dèiem suar en titulars. El govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix, això sí, una reducció gradual de les ajudes per a la compra de carburants. D'aquesta manera, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre, abans de desaparèixer a l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És una crònica d'en Marc Pijuan.
1: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes, fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
22: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
1: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
23: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
1: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
2: I continuem fent números perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjacent, la que exclou energia i aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any, si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat a l'administració que allà allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment col·lectius com les persones sense llar i joves extutelats. I també avui és l'últim dia per presentar la declaració de la renda. Es tanca així una campanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior campanya. L'agència tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar amb més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i els qui han cobrat el salari mínim interprofessional que han quedat exempts de presentar-la. La jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà, de fet, declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre pare i fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare el desembre de 2024 a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta no es podrà acollir al secret professional perquè no està col·legiada ni com a psicòloga ni com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles, germanes de l'acusat. Uns Mossos d'Esquadra que investiguen el tiroteig en què un home ha resultat ferit en les últimes hores al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Després de rebre l'avís, els agents van trobar diverses restes de bala a la zona i van confirmar que una persona s'havia adreçat a un centre sanitari amb ferides compatibles amb arma de foc. I l'Audiència de Barcelona jutja a partir d'avui els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de tres excàrrecs més pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Demana el mateix càstig per a Marc Ramentol, exsecretari general de Salut, i Adrià Comella, exdirector del CatSalut. Mentre a finals de març del 2021 més del 70% dels Mossos ja estaven vacunats, els agents espanyols ho van ser massivament a principis de maig. Les defenses dels acusats neguen cap decisió prevaricadora i asseguren que va ser una actuació col·legiada i amb criteris sanitaris. Acte institucional al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona per commemorar el 50è aniversari de l'anomenat Míting de la Llibertat, el 22 de juny de 1976. El Míting de la Llibertat es va fer al Palau Blaugrana de Barcelona en un moment clau de la transició, només 7 mesos després de la mort del dictador. Sota el lema Guanyem la Llibertat, l'acte es va convertir en el primer gran míting polític democràtic autoritzat a Catalunya des del final de la Guerra Civil i és recordat com una de les mobilitzacions socials i polítiques més rellevants de la transició. Durant l'acte commemoratiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordat la importància del concepte llibertat.
3: El gran risc del nostre temps i alhora el gran repte que tenim és protegir la paraula llibertat, que no perdi significat, que no se l'apropiïn els extremistes. És ben irònic, per no dir trist, veure responsables polítics nascuts en una democràcia per la qual no han hagut de sacrificar-se a atacar aquesta mateixa democràcia en nom de la seva llibertat.
2: Cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones en vida sota la runa arran dels sismes de la setmana passada a Veneçuela. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits per la tragèdia, mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats, amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Aquí, a casa nostra, diverses poblacions han volgut tenir un gest de suport i solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols aquest dilluns. A l'Ajuntament de Mataró, per exemple, treballadors municipals i bona part dels membres del consistori han fet un minut de silenci per les víctimes d'aquesta catàstrofe a Veneçuela. També a Blanes i a d'altres localitats de la comarca de la Selva han volgut tenir un gest de solidaritat i suport cap al poble veneçolà. A Terrassa, a més de fer un minut de silenci, a l'Ajuntament hi han muntat un punt de recollida de productes bàsics, com per exemple medicaments. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. Tot plegat després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Des que va començar la temporada de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes. Per això el govern apel·la a la corresponsabilitat en la campanya de bany segur que ha presentat a Barcelona. És una informació de la Carina Bellvé.
4: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de banys, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
5: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
4: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
2: Una persona ha mort, una altra ha resultat ferida greu i una tercera ha patit lesions menys greus en un xoc frontal entre dos cotxes a la C-66 a Sant Joan de Mollet, al Gironès. La víctima mortal, un home de 54, era el copilot d'un dels vehicles implicats. Aquest dilluns al matí també ha mort una altra persona a la carretera després del xoc d'una furgoneta i un camió a l'AP-2 a Montblanc, que, a més, ha deixat 7 ferits. Segons les dades del Servei Català de Trànsit, des de principi d'any, 68 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres interurbanes catalanes. La meitat dels incendis que es registren durant els mesos de juny i juliol tenen origen en treballs agrícoles. Per reduir aquest risc, la campanya de la sega estrena aquest estiu a la Catalunya Central una prova pilot amb dipòsits d'aigua de 450 litres acoplats als tractors que acompanyen les recol·lectores. A més, disposen d'un sistema de botons d'avís que permeten alertar de manera immediata les ADF, els agents rurals i la resta de serveis d'emergència. L'objectiu és actuar en els primers minuts d'un incendi i evitar que el foc es propagui. La Diputació de Barcelona ha destinat 24.000 euros a aquesta primera fase del projecte, que donarà cobertura a una quarantena de municipis del Bages i el Moianès. Si els resultats són satisfactoris, la previsió és estendre el sistema arreu de Catalunya. I ja s'ha restablert completament el tall que ha arribat a deixar sense llum 17.000 abonats per una avaria a la subestació elèctrica de Collblanc, a l'Hospitalet de Llobregat. Ho ha confirmat Protecció Civil. Els problemes van començar ahir a la tarda i a última hora de la nit encara quedaven poc més de 7.000 usuaris sense llum a Barcelona i Esplugues del Llobregat. Omplir de vida pisos que estan buits. Aquest és l'objectiu de la Masoveria Urbana, un projecte social de Càritas Manresa que fa 15 anys que està en marxa. El propietari cedeix l'habitatge a l'organització i les famílies participants el rehabiliten i paguen un lloguer social assequible. L'Eli Pagan, de Canal Taronja Central, ens apropa al cas de la Meriem i la seva família.
6: Ara sí que tenim un aïllar i la veritat és que ens ha millorat molt la vida i ara sí que puc estudiar millor, concentrar-me.
7: Després de molts intents fallits per trobar un lloguer assequible, la Màriam i la seva família van demanar ajuda a serveis socials. Allà els van derivar a Càritas i s'han convertit en un dels participants de Masoveria Urbana.
24: Un component social molt important al costat, no? És la mateixa família que ajuda a millorar el seu habitatge.
7: L'objectiu és que les famílies que accedeixen a aquest lloguer assequible rehabilitin ells mateixos el pis on viuran. Ho fan amb la supervisió d'un cap d'obra. Tot això és possible gràcies a la cessió del pis per part dels propietaris que confien en aquest projecte.
25: Pisos com aquest, que t'arriben com a herència i tal, a vegades són més un problema que un gran negoci.
7: La Masoveria Urbana de Manresa compta amb el suport de l'Ajuntament i des del 2015 s'han rehabilitat 24 pisos beneficiant 80 persones.
2: Ja està en marxa a Barcelona el Congrés Mundial d'Arquitectes, que s'allargarà fins dijous. Reunirà unes 10.000 persones, uns 10.000 visitants durant 4 dies i abordarà els reptes que se li presenten ara mateix a l'arquitectura, durant els pròxims anys també, com l'emergència climàtica, la crisi de l'habitatge, la sostenibilitat i la circularitat dels materials o l'evolució de l'espai públic a petita i gran escala. El Centre de Convencions del Fòrum acull les principals ponències a càrrec de figures de referència internacional, mentre que les Tres Xemeneies són la seu, és la seu de l'exposició central, les trobades de tarda i els esdeveniments festius. Guim Costa és el director del Congrés.
8: Venen arquitectes de tot el món que estan molt, com dic jo, surfejant a dalt de l'onada, perquè són arquitectes que estan treballant amb el dia a dia amb aquestes qüestions que són el canvi climàtic, l'eficiència energètica, la falta de vivenda, per tant, l'habitatge assequible. Són tot unes qüestions que és molt important que en parlem per treure'n conclusions.
2: Aprovada la modificació inicial del Pla General Metropolità al campus de Can Ruti i l'entorn de la Serralada de Marina a Badalona. El dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat del hub sanitari biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals. L'aprovació ha comptat amb els vots favorables del govern municipal, Esquerra Republicana i PSC, l'abstenció d'En Comú Podem i el vot en contra de Guanyem. És una informació de Televisió de Badalona.
9: Amb aquesta modificació del PGM, l'executiu local vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord de la B20 i al vessant sud de la Serralada de Marina, incloent-hi el campus, la Riera de Pomar, el torrent del Mig i de la Carbassa, les pistes de Paco Àguila i l'entorn de les masies de Camp Miravitges i Calarquer. L'aprovació d'aquest dictamen assenyalen afavoreix així la protecció i preservació de l'entorn agroforestal de la Serralada de Marina. D'altra banda, s'amplia el sòl urbanitzable del mateix campus amb l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'Institut Goodman i l'IGTP, a més de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras, tot plegat en una zona d'actuació de 326.000 metres quadrats.
10: Aquí es concentra bona part de la capacitat de creixement. La proposta ordena un sostre propietat de 370.000 metres quadrats, dels quals 242.000 corresponen a equipaments públics, usos sanitaris, assistencials, docents i de recerques. I és important explicar-ho. No és edificabilitat abstracta, és capacitat real perquè l'hospital pugui créixer.
9: La recerca i la docència passaran dels 23.000 als 40.000 metres quadrats, mentre que l'Institut Goodman incrementarà la seva superfície en 3.000 metres quadrats. També es millorarà la xarxa de sanejament d'aigües pluvials i s'incorporen 50.000 metres quadrats d'una nova zona d'aparcament.
2: Minuts i ens plantarem a les 8 del matí, jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals després que el temps reglamentari i la pròrroga s'hagin esgotat amb empat a un. En els llançaments, la diana definitiva l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, el Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà, que fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als vuitens de final. És el primer cop que Alemanya perd una tanda en una Copa del Món. Per últim, el Brasil ha aconseguit el bitllet per als vuitens amb una remuntada i gol en el temps afegit sobre el Japó. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Un cop descartades lesions greus, tots dos treballen per poder reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries. I Robert Lewandowski jugarà el proper curs al Chicago Fire de la Major Soccer League nord-americana. El polonès, que a l'agost complirà 38 anys, es va acomiadar del Barça després de 4 temporades amb 7 títols i 119 gols. El davanter percebrà 10 milions d'euros nets per cadascun dels 2 anys de contracte. I l'Assemblea Ordinària de la Federació Catalana de Futbol, que s'ha celebrat a l'Auditori M. Vilarassau de Sant Cugat del Vallès, ha donat llum verda a totes les propostes i la gestió de la Junta Directiva presidida per Joan Soteres. Amb una participació rècord de 415 assembleistes, s'hi ha aprovat el pressupost més alt de la història de la Federació, de 30,4 milions d'euros. El president sabadellenc ha tret pit de la força del futbol català gràcies a la base en la que podria ser la seva darrera assemblea al capdavant de l'ens federatiu. I quan falten 4 dies només per al gran départ del Tour de França a Barcelona, s'ha confirmat la presència del gran favorit, l'eslové Tadej Pogačar. El ciclista de l'equip UAE buscarà sumar el 5è títol de campió a la prova francesa. Ens amplien els detalls des de BTV.
11: Tadej Pogačar marca el ritme de l'UAE, el millor equip del món. El crac eslové arribarà al Tour de França amb només 16 dies de competició en aquest 2026. I el balanç és descomunal. 13 victòries i totes indiscutibles. Pogačar és el gran favorit per guanyar la prova per etapes més important del món i, si ho fa, serà la cinquena vegada que ho aconsegueix. S'afegirà al club dels Mercs, Indurain i Noh i Anquetil, els quatre ciclistes que l'han guanyat 5 vegades. Però atenció, l'eslové només té 27 anys i pot fer miques el rècord les properes temporades. Les televisions el reclamen i els infants el miren amb devoció perquè, encara que són tan petits, ja saben que són davant d'un extraterrestre que potser serà un dels millors esportistes de la història i així s'afegirà Michael Jordan a Muhammad Ali o a Leo Messi. I sabeu què és el millor de tot? Que el podrem veure en la seva màxima expressió 2 dies pels carrers de Barcelona. Atenció especial a la contrarrellotge per equips del dissabte, dia 4 de juliol. L'espectacle està garantit amb un Tadej Pogačar que té previst deixar les coses ben clares des del primer dia del gran départ.
2: El Barça d'hoquei patins ha anunciat la incorporació de Nico Ojeda per a la propera temporada. El jugador argentí, que té 24 anys, ha finalitzat la cessió amb el Pons Lleida i serà blaugrana fins al 2029. Ojeda, que ha estat el màxim golejador de l'hoquei Lliga amb 26 gols, tanca així la seva etapa a l'equip llistat, on ha jugat les darreres 3 temporades, l'última ja en qualitat de cedit pel Barça.
12: Hola, culés, ¿cómo están? Bueno, yo contento y feliz de llegar al Barça, de poder representar este gran club y con ganas de verlos próximamente en el Palau, que se nos viene un año muy bonito, cargado de objetivos y con mucha ilusión de obtener muchos títulos. Les mando un abrazo grande.
2: De sortida del Festival Grec en l'any del seu 50è aniversari. Noms com els de Calixto Vieito, Ana Teresa de Kersmaker, Angelica Lidl, Malpelo, Àlex Rigola o Hoffe Schechter són alguns dels protagonistes de la nova temporada. El festival ha engegat aquest dilluns amb una obra de Bertolt Brecht i Kurt Weill, l'òpera de Tres Rals, versionada per Marta Pazos, i que constitueix una crítica marxista al sistema capitalista. En total, s'han programat fins a 99 espectacles que es podran gaudir fins al 8 d'agost. Letícia Martín, directora del Grec, analitza la programació d'enguany.
13: Per a mi el més important és intentar, per un costat, ser finestra internacional, per altres, donar suport a les creadors locals i poder acompanyar-los, el que tu dius, detectar talent, poder anar de la mà amb artistes és molt, molt interessant, i també arribar a tants llocs que la ciutat com sigui possible, institucions, museus, també companyies privades, hi ha una mica de col·laboració de tot.
2: I seguim parlant de teatre perquè Àlex Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el Meeting Cow d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència i el bosc en el centre de creació del geni nord-americà. Ens en dona més detalls el David Navarro.
14: A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és oberó i el seu amant Billy Name, Titania. Enmig de les seves disputes apareixen al seu bosc, aquí la Factory, dues parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però, són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Àlex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
15: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
14: 12 actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel en una obra del Festival Grec que s'estrena aquest vespre i que ja té les entrades esgotades.
2: Igualada tornarà a convertir-se aquest juliol en la capital europea dels globus aerostàtics amb una nova edició de l'European Balloon Festival del 8 al 12 de juliol. El certamen arriba als 30 anys d'història i ho celebrarà amb novetats, com ara la participació de globus de formes especials en figures tan singulars com una tortuga, un gat o un tornavís.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vin al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Llibre electrònic. Llibre editat en suport digital amb contingut de text, imatge o so que requereix mitjans informàtics per ser reproduït.
5: Les formes llibre electrònic o llibre digital són l'alternativa a l'anglicisme e-book. Seguint l'esquema d'altres formes que en anglès es creen amb el prefix i, en català la qüestió es resol amb els adjectius electrònic o digital. Per llegir aquestes obres electròniques o digitals, fem servir un lector de llibres electrònics, que és aquell aparell concebut específicament per això, que té una pantalla monocroma i les dimensions més o menys d'un llibre de butxaca. Sovint en diem simplement llibre electrònic per un procés natural de metonímia.
4: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia. El govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera, es manté la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació, sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficiïn d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 30 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En parlarem tot seguit amb Desiré García, responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona. El govern de Veneçuela eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles de nacionalitat espanyola i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà de portar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Dels esports, jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que el combinat germànic perd una tanda en una Copa del Món. I en marxa el Festival Grec de Barcelona amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos. Una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit en un dels puntals del teatre modern. Passen ara mateix 3 minuts de les 8 del matí. Volem saber en hora punta si hi ha gaire complicacions avui per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem a aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats perquè ens ho expliqui. Mireia, molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia. A hores d'ara la Nacional 240 està tallada a Lleida en tots dos sentits per un camió volcat i a desviaments senyalitzats en aquest tram. A banda d'això, problemes sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'autovia 2 i retencions entre Pallejà i Cornellà en sentit Barcelona. Dins d'aquest tram hi ha un camió avariat a Sant Vicenç dels Horts que talla un carril. A la B23 i a Quart del Papiol a Barcelona, la C32 retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona, la C31 Q de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit Barcelona, l'autopista P7 i retencions de la Roca Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la C58 i a Quart de Terrassa Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 va molt carregada de Montcada a Barcelona en sentit sud i a Montcada en sentit nord. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C31 i a Cua Badalona per anar cap a Barcelona. A la C59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C60 hi ha aturades de Gentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers i situació complicada a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
6: I pel que fa al temps, avui ens espera un dia de cantis i ventalls. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
8: Bon dia, Helena. Doncs així és, són formes ben casolanes, manuals i molt eficients de fer front a la calor. I és que avui aquesta temperatura ja desperta una altra vegada amb ganes en alguns indrets. Déu-n'hi-do, per exemple, a hores d'ara a l'Empordà, a l'Alt Empordà. Hi ha valors que estan a prop dels 30 graus i són les 8 i 4 minuts del matí. També molts indrets de la costa volten els 25 graus ja a aquesta hora. Per tant, matí que desperta molt xafogós, més aviat assolellat, hi ha molt pocs núvols i així continuarà tot el matí. Per tant, un sol ja piconador des d'ara mateix. Al llarg d'aquesta tarda, alguna tempesta, algun ruixat de fet, però molt menys importants que els que hi van descarregar ahir. De fet, aquesta tarda en tindrem algun de xafaguet, algun remet, entre el Berguedà, el Solsonès, també la comarca d'Osona, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, però remarquem, seran fenòmens molt més efímers i locals que les tempestes tan fortes d'ahir també que van ser molt puntuals. Quan més cap al sud, el que farà més sol i més calor. Avui una altra vegada 3 o 4 graus més que ahir, sobretot a l'Ebre i a les comarques de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
9: Notícies en xarxa, edició matí.
6: El govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix una reducció gradual de les ajudes per a la compra de carburants. Així, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, de 10 cèntims a l'agost i de 5 al setembre, abans de desaparèixer del tot a l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Ens ho amplia en aquesta crònica en Marc Pijuan.
10: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes, fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
11: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva iba retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
10: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
12: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
10: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
6: I no deixem els números encara perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjacent, o sigui la que exclou l'energia i els aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. I també us ho destacàvem en titulars. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment col·lectius com les persones sense llar i els joves extutelats. Una situació, aquesta que us explicaven, que Càritas veu cada dia. I per això volem parlar d'aquesta situació amb la Desiree García. Ella és responsable del programa de formació i d'inserció laboral de Càritas Barcelona. Bon dia i gràcies per atendre'ns, Desiree.
13: Hola, bon dia i gràcies a vosaltres.
6: A Catalunya el procés de regularització extraordinària ha superat totes les previsions, a Espanya també, i arribarà, sembla, a les 200.000 sol·licituds. Des de Càritas us sorprèn aquesta magnitud?
13: Bé, des de Càritas nosaltres ja fa temps que estàvem dient que aquesta era una mesura necessària, que era una mesura de justícia i de cohesió social, una eina que restableix drets i, entre d'altres coses, un dels efectes que tenia, donat que oficialment no hi ha una comptabilització de quantes persones estan en situació irregular al nostre país, això el que ens permetrà també és posar una mica de llum precisament a aquestes dades. No ens sorprèn perquè les dades aproximades que es tenien sempre era basant-se en les entitats del tercer sector que atenem i acompanyem a les persones que estan en aquesta situació.
6: Quins són, segons Càritas, els motius que han dificultat o que estan dificultant encara fins avui més que les persones vulnerables puguin completar la regularització? Quins obstacles heu vist que justifiquin demanar una pròrroga perquè ningú quedi fora, com esteu demanant aquestes entitats socials?
13: Doncs mira, en el fons són les dificultats i els entrebancs que ja anunciàvem des de l'inici. Primer, un termini curt, no tothom disposa de mitjans. Al final també és cert que doncs, la norma va sortir amb més retard de l'esperat. Per tant, s'escurçava el temps el no allargar també el període de finalització. Després, nosaltres des de l'inici vam dir que era molt important que les administracions, això és veritat, ho llença l'Estat espanyol, però aquí hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important, i després les pròpies barreres que puguin tenir les persones, no? L'accés a la pròpia documentació, l'accés a la documentació via digital, via online, no? Les dificultats per tenir un nombre reduït d'administració o d'oficines a les que accedir per entrar la documentació, tot això eren fets que sabien que hi eren, i més quan no tenim una comptabilització real amb la que tu puguis calcular. Nosaltres vam insistir molt des de l'inici que les administracions es coordinessin i que, sobretot, arribat el moment, tinguéssim reflexes, si em permeteu l'expressió, doncs per si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs ja fossin de nivell autonòmic, el que fos, doncs que tinguessin aquesta capacitat. Al final, ja les persones que ara potser no estan podent accedir és perquè no estan arribant la documentació d'ambaixades o de consulats dels seus països d'origen, perquè són persones en situació de sense llar i, per tant, doncs tenen una dificultat afegida perquè sovint no tenen accés al padró. És a dir, estan quedant les persones que més ho poden necessitar per la seva situació de vulnerabilitat.
6: Desiré, el procés dona accés a papers, però això no garanteix sens dubte la integració real. Què falta a Catalunya perquè aquesta regularització tingui un impacte durador en la vida de les persones?
13: Doncs mira, falten mitjans i coordinació altre cop en aquest sentit. No? És a dir, això no deixa de ser una mesura que, com us deia, no? Per nosaltres és de cohesió social, de restabliment de drets. Estem parlant doncs, de persones que ara podran accedir doncs, a la formació

0: deures també, és a dir, que puguin doncs, pagar la seva seguretat social, que al final puguin també participar d'un sistema de pensions doncs, que sabem que està, doncs, amb dificultats per la nostra natalitat. Al final el que estem parlant és de seguir riquesa per tothom i on sigui reconegut allò que estan aportant a la nostra societat les persones que han vingut.
1: Desiree García, ara comença la fase més delicada, que és la resolució massiva dels expedients. Per tant, segurament haurem de tornar a parlar algun altre dia amb tu. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
0: A vosaltres. Moltes gràcies i quan vulgueu.
1: I avui també és l'últim dia, encara que d'una altra qüestió, que és per presentar la declaració de la renda. Es tanca així una campanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior campanya. L'agència tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar amb més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i els qui han cobrat el salari mínim interprofessional que aquest any han quedat exempts de presentar-la. Són ara mateix un quart de nou. Avui també us expliquem que la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre el pare i el fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare, recordem-ho, el desembre de 2024 a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta, però, no es pot acollir al secret professional perquè no està ni col·legiada, ni com a psicòloga, ni com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre d'altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles, germanes de l'acusat. L'Audiència de Barcelona jutja a partir d'avui els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de tres excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Demana el mateix càstig per a Marc Ramentol, exsecretari general de Salut, i per Adrià Comella, exdirector del CatSalut. Mentre a finals de març del 2021 més del 70% dels Mossos ja estaven vacunats, els agents espanyols ho van ser massivament a principis de maig. Les defenses dels acusats neguen cap decisió prevaricadora i asseguren que va ser una actuació col·legiada i amb criteris sanitaris. I marxem ara cap a Veneçuela perquè cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones en vida sota la runa arran dels sismes de la setmana passada. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles espanyoles, i més de 5.000 els ferits per la tragèdia mentre continua la tasca contrarrellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Mentrestant, aquí a Catalunya, diversos municipis han volgut tenir un gest de suport i solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela aquest dilluns. A l'Ajuntament de Mataró, per exemple, treballadors municipals i bona part dels membres del consistori han fet un minut de silenci per les víctimes d'aquesta catàstrofe. També a Blanes i a d'altres localitats de la comarca de la Selva han volgut tenir un gest de solidaritat i suport cap al poble veneçolà. A Terrassa, a més de fer un minut de silenci, l'Ajuntament ja han muntat un punt de recollida de productes bàsics, com per exemple medicaments. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. Tot plegat després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Des que va començar la temporada de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes. Per això el govern apel·la a la corresponsabilitat en la campanya de bany segur que ha presentat a Barcelona. És una informació de la Carina Bellvé.

0: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de banys, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
1: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
0: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
2: Unió de Pagesos ha iniciat una campanya reivindicativa per reclamar solucions a la Generalitat davant la situació delicada, afirmen, que travessa el sector agrícola. Des del sindicat s'han lliurat un seguit de cartes de manera simultània a les oficines comarcals d'agricultura del Vendrell, de Valls, de Tàrrega i Falset. Denuncien el moment pel que travessa el camp i molt especialment la vinya. Entre les solucions que plantegen, demanen un suport econòmic per als productors que no puguin col·locar la collita i arrencar prop de 2.000 hectàrees de ceps. Ens ho explica el Víctor Merencio des de la televisió del Vendrell.
3: Excedents, preus molt baixos i cellers que enguany no compraran raïm per l'estoc acumulat d'anys anteriors. Tot plegat un còctel que podria deixar tocat gairebé de mort un sector ja de per si força precari i que ha obligat els pagesos a mobilitzar-se i reclamar l'ajut directe del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Des d'Unió de Pagesos es proposa, tal com afirmen que s'està fent a La Rioja, ajudar econòmicament aquells productors que no puguin vendre la collita d'enguany i aplicar altres mesures contundents.
4: El que creiem principalment és que s'obren prop de 2.000 hectàrees de vinya a Catalunya, segons els càlculs del sindicat, i creiem doncs, que s'hauria de subvencionar, com està passant a França, l'arrencada definitiva per baixar el potencial productiu del país i doncs, que així haver-hi menys producció, que el preu torni a pujar.
3: I és que alguns cellers i cooperatives ja han comunicat als pagesos que enguany no els compraran raïm, bàsicament per l'estoc acumulat d'anyades anteriors.
5: Si treus la vinya, només hi pots fer o plataformes logístiques o que s'hi criïn pins.
3: Des dels sindicats s'ha presentat una carta a diferents oficines comarcals d'agricultura, com la del Vendrell, amb l'objectiu d'aconseguir el suport del govern de la Generalitat. I és que 3 setmanes per l'inici de la verema, les perspectives són força magres.
2: I no deixem encara el sector primari perquè la Generalitat té aprovat un pla d'acció de la mel a Catalunya pel període 2025-2028 que té com a objectiu reforçar l'apicultura. Un projecte que els abellaires esperen que tingui efectes positius. De fet, les pluges de principi d'any fan preveure una bona campanya de mel, sobretot la de farigola i la de cap d'asa. En té tots els detalls en aquesta crònica el Gerard Puigdemont d'Olot Televisió.
6: Entre les accions més destacades hi ha la d'establir un pla sanitari apícola, compensar danys ocasionats per la vespa asiàtica, promoure la producció de mel sostenibles i de qualitat, la creació d'un segell, mercats i fomentar la producció ecològica, per posar alguns exemples. Tot i que els petits productors admeten que viuen una realitat diferent a la de grans productors, asseguren també tenir programes per fer subsistir les seves explotacions i per això asseguren que és bo que els governs proposin plans per millorar el seu dia a dia a l'espera del que n'acabi resultant.
7: Totes les ajudes que es puguin treure dins aquest sector estan molt ben rebudes, tot el que sigui, perquè realment, hòstia, sí que portem uns anys molt penosos, ara, per sort, doncs, va remuntant la cosa i totes les aportacions doncs, són molt benvingudes.
6: Enguany es preveu una bona producció de mel després d'anys molt dolents per culpa de la sequera. En Josep Tivelles, transhumants que segons l'època de l'any pugen a muntanya, baixen a mar o es queden als camps de la Vall d'en Bas, de Jonetes concretament. Com sempre, productors com en Josep estan a sobre controlant la barroa per tal que el mínim percentatge d'abelles se'n vegin afectades. La vespa asiàtica també els fa patir.
2: Jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals després que el temps reglamentari i la pròrroga s'hagin esgotat amb empat a un. En els llançaments, la diana definitiva l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, el Paraguai ha deixat fora de la competició a Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà, que fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als vuitens de final. És el primer cop que Alemanya perd una tanda en una Copa del Món. Per últim, el Brasil ha aconseguit el bitllet per als vuitens amb una remuntada i gol en el temps afegit sobre el Japó. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Un cop descartades lesions greus, tots dos treballen per poder reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries. Quan falten només 4 dies per al gran depart del Tour de França a Barcelona, s'ha confirmat la presència del gran favorit, l'eslové Tadej Pogacar. El ciclista de l'equip UAE buscarà sumar el cinquè títol de campió a la prova francesa. Ens amplien els detalls des de BTV.
8: Tadej Pogacar marca el ritme de l'UAE, el millor equip del món. El crac eslové arribarà al Tour de França amb només 16 dies de competició en aquest 2026. I el balanç és descomunal. 13 victòries i totes indiscutibles. Pogacar és el gran favorit per guanyar la prova per etapes més important del món, i si ho fa, serà la cinquena vegada que ho aconsegueix. S'afegirà al club dels Mercs Indurain Hinault i Anquetil, els quatre ciclistes que l'han guanyat 5 vegades. Però atenció, l'eslové només té 27 anys i pot fer miques el rècord les properes temporades. Les televisions el reclamen i els infants el miren amb devoció perquè, encara que són tan petits, ja saben que són davant d'un extraterrestre que potser serà un dels millors esportistes de la història, i així s'afegirà Michael Jordan a Muhammad Ali o a Leo Messi. I sabeu què és el millor de tot? Que el podrem veure en la seva màxima expressió 2 dies pels carrers de Barcelona. Atenció especial a la contrarrellotge per equips del dissabte, dia 4 de juliol. L'espectacle està garantit amb un Tadej Pogacar que té previst deixar les coses ben clares des del primer dia del gran depart.
2: Amb la cultura arribarem a 8:45 del matí, tret de sortida al Festival Grec en l'any del seu 50è aniversari. Noms com els de Calixto Vieito, Ana Teresa Deckersmaker, Angelica Liddell, Malpelo, Àlex Rigola o Hoffe Schechter són alguns dels protagonistes de la nova temporada. El festival ha engegat aquest dilluns amb una obra de Bertolt Brecht i Kurt Weill, l'òpera de Tres Rals, versionada per Marta Pazos, i que constitueix una crítica marxista al sistema capitalista. En total, s'han programat fins a 99 espectacles que es podran gaudir fins al 8 d'agost. I la Festa del Renaixement de Tortosa comptarà enguany amb 79 passis d'espectacles fixos i superarà les 500 activitats i actuacions. Se celebrarà del 16 al 19 de juliol i a partir de demà ja es podran adquirir les entrades. La festa manté les propostes tradicionals i incorpora noves actuacions de companyies nacionals i internacionals procedents de Portugal, Itàlia, França, Estònia i diversos territoris de l'Estat. La tecnologia també estarà present amb un nou màping al Castell de la Suda i un espai audiovisual als Reials Col·legis.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: ¿Sabías que...?
3: Al cor del desert de Namíbia, Àfrica, es troba una formació geològica extraordinària coneguda com els cercles de Fades. Aquests cercles són trossos de terreny nu que formen patrons circulars regulars a la vegetació circundant. Cada cercle pot variar en mida des d'uns pocs metres fins a més de 20 metres de diàmetre. El sorprenent és que durant dècades els científics no van poder explicar-ne l'origen. Es van estudiar hipòtesis que anaven des de tèrmits subterranis fins a patrons de vent i radiació de plantes competidores. Tot i això, cap d'aquestes teories semblava ser la resposta definitiva. Finalment, el 2013, un grup de científics va presentar una teoria que ha guanyat acceptació a la comunitat científica. Va argumentar que els cercles són el resultat d'una interacció complexa entre les plantes, l'escassetat d'aigua i els tèrmits. Els tèrmits excavaven galeries subterrànies a la recerca d'aigua, creant patrons circulars mentre eviten destruir les plantes més properes. Això dona com a resultat la formació dels cercles de Fades. Aquesta curiositat geològica no només representa un enigma resolt a la natura, sinó també un recordatori de com encara comprenem poc del nostre món i la importància de seguir investigant per descobrir els secrets ocults de la Terra.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficin d'ajuts vinculats el conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. Així ho justificava fa pocs minuts des del Notícies en xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desiree García.
6: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important i després les pròpies barreres que puguin tenir les persones, no? L'accés a la pròpia documentació, l'accés a la documentació via digital.
5: El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles de nacionalitat espanyola, i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols, mentre continua la tasca contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Abordarem tot seguit allò que envolta les tasques de rescat en un desastre natural d'aquestes característiques. Ho farem en conversa amb Luis Mendo, oficial del Cos de Bombers de la Generalitat i integrant del grup d'estructures col·lapsades. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà de portar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que el combinat germànic perd una tanda en una Copa del Món. I en marxa el Festival Grec de Barcelona amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos. Una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit en un dels puntals del teatre modern.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Passen 3 minuts i mig de 2:15. Tanquem el sumari i entrem en matèria. Us ho dèiem, el govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix una reducció gradual de les ajudes per la compra de carburants. Així, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, de 10 cèntims a l'agost i de 5 al setembre, abans de desaparèixer a l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És una crònica que ens amplia ara en Marc Pijuan.
2: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes, fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
7: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
2: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
8: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
2: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
5: I no deixem els números encara perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjacent, la que exclou energia i aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. I avui és l'últim dia per presentar la declaració de la renda. Es tanca així una campanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior campanya. L'agència tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar, amb més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com les deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i que els que han cobrat el salari mínim interprofessional han quedat exempts de presentar-la. També avui acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any, si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat a l'administració legislació que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment els col·lectius com les persones sense llar i els joves extutelats.
6: La norma va sortir amb més retard de l'esperat, que hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important, i després les pròpies barreres que puguin tenir les persones, no? L'accés a la pròpia documentació, l'accés a la documentació via digital.
5: Seguim parlant d'aquest procés de regularització perquè en les últimes hores per a la tramitació dels papers encara hi ha migrants que esgoten, està clar, els últims minuts, el temps, les últimes hores. A Barcelona es manté obert l'equipament de Miguel Bleach a Hostafrancs, que tancarà portes avui amb el final del període de regularitzacions. Allà hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns quina és la situació ara mateix aquí, en aquest últim punt on es poden entregar els papers als migrants que volen regularitzar-se.
9: Hola, Elena. Bon dia. Som al carrer Miquel Bleach, número 24, al barri d'Hostafrancs, aquí a Barcelona. És l'últim i l'únic dels quatre equipaments que s'havien desplegat a la ciutat de Barcelona per facilitar als immigrants tota la documentació i tot el servei que necessiten, que han necessitat durant aquestes setmanes per presentar la documentació necessària i poder-se acollir a aquest procés de regularització que va començar ara fa dos mesos. Són les últimes persones, els últims migrants que volen acollir-se a aquest procés de regularització, que han tingut problemes per poder accedir a aquesta última documentació, i volem fer-vos arribar un testimoni. Ella és la Rosa. Rosa, buenos días, bon dia.
10: Buen día.
9: Porque la Rosa, el seu net, el Badi, està dentro d'aquest equipament, està agotando les últimes hores per poder-se acoger a este proceso de regularización y ya está dentro.
10: Sí, ya entró, ojalá Dios quiera que todo le vaya bien y que salga muy bien mi nieto de ahí.
9: Y en su caso, Rosa, ¿usted ya tiene los papeles en regla?
10: En mi caso, sí. Ya tengo los papeles, ya está para ir a recogerlo. Gracias a Dios, todo va bien.
9: Y emocionalmente, emotivamente, ¿se encuentra en un buen momento? ¿Inicia un nuevo capítulo en su vida aquí en Barcelona?
10: Sí, un nuevo capítulo, así que hay que echarle para adelante. Ya estoy acostumbrada a trabajar, así que para adelante. Uno vino a trabajar, pues a trabajar, se ha dicho.
9: Moltíssimes gràcies, Rosa. Elena, és el testimoni vital en primera persona de la Rosa, també del seu net. Va dir que fa uns minuts l'hem vist entrar aquí a l'equipament de Miquel Bleach, número 24, per presentar la documentació requerida i poder-se acollir a aquest procés de regularització. Han estat setmanes de treball intens pels treballadors municipals, també, d'aquests quatre equipaments distribuïts al llarg de la ciutat de Barcelona, que han facilitat aquest servei integral a les persones migrades que han volgut i han pogut adherir-se i participar, demanar poder participar en aquest procés de regularització. Algunes xifres, gairebé 1 milió de persones a tot Espanya han presentat la documentació. Serien unes 150.000 persones les que es podrien beneficiar del procés extraordinari de regularització aquí a Catalunya. I, Elena, la gent, és poca la gent per això que va entrar en aquest equipament, l'únic, insistim, que està obert a la ciutat de Barcelona per poder-se acollir el procés en aquestes últimes hores d'aquest procés extraordinari.
5: Doncs perfecte, Anna. Ara han lliurat els papers i, com aquell qui diu, ara hauran de passar l'examen. Ara arriba o comença la fase més delicada, que és la resolució massiva d'aquests expedients. Gràcies.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
5: I a punt d'arribar a 9:15, avui també us expliquem que la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre pare i fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare el desembre de 2024 a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta no es pot acollir al secret professional perquè no està col·legiada ni com a psicòloga ni com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre d'altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles, germanes de l'acusat. I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. La majoria de les detencions, 15, han estat de dones que prèviament havien estat en situació d'explotació sexual. L'operació ha permès detectar 53 dones captades en els seus països d'origen i d'aquestes n'han pogut alliberar 6.
11: Aquest és el moment en què el 17 de juny la policia entrava a fer un escorcoll en un prostíbul clandestí. El mateix dia es van fer 15 entrades més, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic o la zona de Mataró, entre d'altres. A més, en els escorcolls es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma. L'organització és una associació de 2 clans, un d'origen espanyol i un altre de brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. En una de les vigilàncies a un prostíbul, els agents van detectar que en 72 hores entraven fins a 100 homes, com explica el sotsinspector Luis Moreno, cap dels especialistes de tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
12: Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts 20 euros. És la prostitució low cost.
11: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació dels Mossos va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual.
5: Cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones en vida sota la runa arran dels sistemes de la setmana passada a Venezuela. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles de nacionalitat espanyola, i més de 5.000 els ferits per la tragèdia, mentre continua la tasca contrarrellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats, amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Doncs un cop hem actualitzat la darrera hora del terratrèmol, tot seguit ens proposem entendre com treballen els equips de rescat en un escenari així, què fan quan arriben, què és perillós, què tenen en compte i com es decideix cada pas. Ens acompanya Lluís Mendo, oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, el GREC, amb experiència en tragèdies com el terratrèmol de Marroc o la Dana de València. Senyor Mendo, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Bon dia, gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
5: Aquest cap de setmana, un grup de 14 bombers del GREC arribaven a Venezuela. Quan arribeu a una zona zero com aquesta, del terratrèmol, en aquest cas aquests bombers en concret, que pertanyen a la mateixa formació que té vostè, quina és exactament la feina que fan, que us toca fer? Quins són els primers passos de l'evolució o en l'avaluació d'estructures col·lapsades?
13: Sí, el GREC és una unitat certificada pel mecanisme de protecció civil europea que està especialitzada en l'avaluació estructural. En una primera fase, la principal aportació que podem fer és una avaluació i triatge molt ràpid de grans àrees. Això ens permet generar una mena de mapa d'impacte, un mapa de calor que ajuda a les autoritats locals a dirigir els recursos a les zones on som més eficients. Això serà una primera tasca. A partir d'aquí sí que ja ens posem a fer avaluacions estructurals molt més precises que ajuden als equips de rescat a valorar la seguretat en les estructures, quines són les zones on podem tenir un percentatge, una probabilitat més alta de supervivència, i els ajudem a les tasques de recerca i rescat de manera molt més segura i molt més precisa.
5: Vostè parlava ara de seguretat. A Venezuela ja porten més de 400 rèpliques, potser a hores d'ara moltes més. És un edifici, en un edifici esquerdat o parcialment col·lapsat, què implica treballar en un entorn, això, que continua tremolant? Quin risc us afegeix per aquests equips de rescat?
13: Sí, pensa que una, un, terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials, lliscaments, col·lapses que posen en risc els equips de rescat. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures. És un protocol molt rígid que permet que en cas de rèplica els equips de rescat puguin moure's de manera ràpida a zones segures i identificant clarament que s'està produint una situació de risc.
5: Avui fa 5 dies del terratrèmol i aquests dies que hem entrevistat a diferents testimonis de Veneçuela demanaven sobretot eines per poder treballar, perquè la gent esgarrapava amb les ungles per poder treure a les persones que poguessin estar sota. A partir d'aquest punt, després de 5 dies, en quin moment es pot donar l'ordre d'entrar amb maquinària pesada per retirar-ne una? Què ha de passar abans perquè això sigui segur i no es posi en risc ni els equips ni possibles supervivents, si és que encara en queden?
13: Sí, la decisió d'entrar maquinària pesada és una decisió que no depèn tant del temps, sinó és una decisió operativa. És a dir, la maquinària pesada ha d'entrar en el moment en què hi ha la certesa de que no hi ha persones possiblement vives que no poden ser rescatades amb eines manuals. És a dir, els equips USAR treballem a partir de sistemes d'elevació, tall, hidràulics, pneumàtics, que són molt precisos. La maquinària pesada pot introduir vibracions, pot acabar generant problemes en aquests espais vitals que han quedat dintre d'aquestes estructures que són altament inestables. Per tant, la maquinària pesada és un element que pot donar recolzament en la fase de rescat, però entra en una fase, diguem, posterior, en la qual ja s'ha determinat clarament que no comporta cap risc i que totes les tècniques tradicionals de rescat USAR ja no són efectives.
5: Lluís Mendo, doncs moltes gràcies per les explicacions i que tingui un bon dia. Que vagi bé.
13: Gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
5: I a aquesta hora comença la primera jornada de vaga d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda. Els treballadors estan convocats a 4 hores d'aturada en la primera de les 8 jornades de vaga que el comitè d'empresa ha previst durant el pròxim mes per tal de desbloquejar el conveni. Els principals punts de desacord són els increments salarials i la reducció de jornada. Són a les portes de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua els companys de Vallès Visió, Albert Maspons i la Susana Aguilera. Bon dia, Susana, explica'ns.
14: Molt bon dia. Doncs sí, ja ha començat aquesta primera jornada de vaga aquí a l'empresa Alstom. Els treballadors estan doncs situats just a l'entrada d'aquesta fàbrica de fabricació de trens amb aquesta primera jornada que ha començat i que es preveu de 4 hores que finalitzi cap a 2:15 del migdia. Unes d'aquestes mobilitzacions són a causa de que la reunió de negociació del conveni col·lectiu de l'empresa entre el comitè d'empresa i direcció i que es troben encallades. Damunt de la taula hi han diferents punts entre aquests, l'increment salarial i la jornada laboral. Per conèixer més detall aquestes demandes i també aquestes mobilitzacions, ho fem de la mà del secretari general de Comissions Obreres d'Alstom, en Mario Pariente. Explica'ns una mica en què consisteixen aquestes mobilitzacions que comencen ara i que esteu ja, doncs, a...
15: Bon dia. Avui és el primer dia de vagues que fem. Farem tot el mes de juliol. Farem un total de 8 dies de vaga. Comencem de menys a més. Començarà aquesta primera jornada, que són només de 4 hores, la següent setmana 6, l'altra setmana 6 més, la penúltima de juliol 2 dies de 6 hores i l'última setmana 3 dies de seguits de 6 hores cada dia. Ho fem d'aquesta manera perquè per la responsabilitat que té aquest comitè d'empresa i aquestes sessions sindicals, el que volem és que l'empresa s'assegui a negociar de manera real. No val dir sempre que nosaltres hem de pagar els plats trencats, no val això i volem negociar abans i arribar a un acord abans de que comenci l'estiu.
14: Hem comentat que damunt de la taula hi ha diferents temes. Entre aquests els més destacats o els punts que centren, no?, aquestes mobilitzacions, l'increment salarial i la jornada laboral.
15: L'increment salarial és una cosa de les més importants. Ja vam tindre el conveni anterior, el desè conveni, vam tindre una negociació d'increments important. El 2021 va ser d'un 6,5, però després no havia començat la guerra d'Ucrània amb Rússia i vam negociar un increment d'un 2,5% màxim. Què és el que volem ara? Que no ens torni a passar. Perquè, i per això demanem una pujada d'un IPC d'un 5%, sobretot una clàusula de revisió salarial més un punt. Aquest és un punt. L'altre és la jornada. Tenim una jornada anual de 1.718 hores. Teníem 1.688 fa ja 14 anys i jo crec que ja toca que aquesta que tornar a reduir i tornar a tindre les hores que teníem abans.
14: Doncs moltes gràcies per aquestes explicacions i aquesta jornada que ha començat i que es preveu aquestes 4 hores d'aturada en aquesta planta de Santa Perpètua de Mogoda. Temps ara per a la crònica esportiva i per al Mundial de Futbol, que s'està posant molt interessant i molt emocionant. Cristina Álvarez, bon dia.
16: Bon dia.
14: Ahir va ser una jornada de sorpreses als setzens de final.
16: Sí, sí, aquesta mateixa matinada. La sorpresa l'ha donat el Marroc, que ha eliminat els Països Baixos a la tanda de penals. Un triomf agònic. El temps reglamentari i la pròrroga havien acabat amb empat a un, i ja en els llançaments definitius, la bona actuació del porter Bono i l'encert del terrassenc Ismael Saibari en el darrer llançament han donat el bitllet al combinat marroquí. Envia, doncs, els de Koeman cap a casa. D'altra banda, el Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà. Tant que el Paraguai fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als vuitens de final. És el primer cop que Alemanya perd els penals en una Copa del Món. I per últim, dic que el Brasil ha aconseguit el bitllet per als vuitens amb una remuntada i gol en el temps afegit sobre el Japó. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències, després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Tots dos treballen per reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries. Pau Gasol fa una inversió milionària a la Lliga F. El grup empresarial del de Sant Boi injectarà 55 milions d'euros a la competició durant les properes 4 temporades per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió del futbol femení. L'acord ja ha rebut l'aval dels clubs en l'Assemblea General. Amb aquesta operació, Gasol amplia la seva aposta per l'esport femení després d'haver invertit a la Women NBA i també a l'equip nord-americà Bay Football Club. I quan falten 4 dies per a la sortida del Tour de França des de Barcelona, s'ha confirmat la presència a la prova del gran favorit, l'eslové Tadej Pogacar, que buscarà el cinquè títol de campió a la prova francesa. Més detalls des de BTV.
17: Tadej Pogacar marca el ritme de l'UAE, el millor equip del món. El crac eslové arribarà al Tour de França amb només 16 dies de competició en aquest 2026. I el balanç és descomunal. 13 victòries i totes indiscutibles. Pogacar és el gran favorit per guanyar la prova per etapes més important del món, i si ho fa, serà la cinquena vegada que ho aconsegueix. S'afegirà al club dels Mercs, Indurain i Noh i Anquetil, els quatre ciclistes que l'han guanyat 5 vegades. Però atenció, l'eslové només té 27 anys i pot fer miques el rècord les properes temporades. Les televisions el reclamen i els infants el miren amb devoció perquè, encara que són tan petits, ja saben que són davant d'un extraterrestre que potser serà un dels millors esportistes de la història, i així s'afegirà Michael Jordan a Muhammad Ali o a Leo Messi. I sabeu què és el millor de tot? Que el podrem veure en la seva màxima expressió 2 dies pels carrers de Barcelona. Atenció especial a la contrarrellotge per equips del dissabte, dia 4 de juliol. L'espectacle està garantit amb un Tadej Pogacar que té previst deixar les coses ben clares des del primer dia del gran depart.
16: En parlarem molt del Tour de França els pròxims dies.
14: Cristina, doncs amb la velocitat del Pogacar marxem.
16: Vinga.
14: Per tant, gràcies per l'atenció. Fins demà. Adéu-siau.
0: La xarxa de comunicació local.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. El Posa't les Piles rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs avui, per començar, com fem habitualment, us oferirem un tastet informatiu. En aquesta ocasió serà el nostre company en Joel Gascón qui ens aportarà aquest parell d'informació destacades vinculades a la nostra ciutat. Després, avui parlem de com estalviar energia i, sobretot, en aquesta època estival, tenint en compte que hi ha persones que marxen de vacances i llavors dius, escolta'm, i es pot estalviar si un deixa tot tancat? Doncs, concretament, la tècnica de consum de la Diputació de Barcelona, Laura Bonet, ens donarà alguns tips, alguns consells per com fer reduir la factura dels subministraments quan marxem de vacances. Després tindrem a l'espai de Cultura Viva, que compartirem amb tots vosaltres, també el tast. Avui us parlarem amb una de les professionals de l'espai empoderat de la nostra ciutat, la Yolanda, que ens vindrà a parlar de com posar ordre a l'equipatge de viatge. I també a la recta final del programa tindrem a l'espai de Sons de Taverna i també a l'espai del col·leccionisme, compartit amb la presidenta de l'Associació de col·leccionistes de Mollet i Comarca, la Montserrat Cavarroques, que ens ve a parlar del Museu del Barret de Palla típic de l'Equador. Bé, tot això en el dia d'avui, el Posa't les Piles, comencem.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Per on comencem avui?
1: Doncs parlem del ple que va tenir lloc en el dia d'ahir i en aquest sentit es va aprovar el pacte local per la llengua per reforçar l'ús del català al municipi. S'ha fet un pas més en aquesta promoció i defensa del català amb un document que estableix les línies estratègiques per fomentar l'ús social de la llengua catalana i reforçar-ne la presència a tots els àmbits de la ciutat. L'acord és fruit d'un procés de treball compartit entre consistori, entitats, centres educatius, diversos agents socials i culturals del municipi i els mateixos molletans i molletanes que hi han participat. Un pacte que neix amb la voluntat de convertir-se en una eina de consens per impulsar accions coordinades en favor del català. Entre els principals objectius del document hi ha incrementar l'ús habitual del català, facilitar-ne l'aprenentatge a les persones nouvingudes i garantir que la llengua sigui present en els serveis municipals, el comerç, el món associatiu i les activitats culturals. Per aconseguir-ho s'estableixen 5 eixos que són garantir l'ús normal del català a les administracions públiques, impulsar l'aprenentatge social de la llengua, incentivar el compromís d'aquesta llengua, crear recursos útils als nous temps i fer fàcil l'ús del català de Mollet. En referència a aquesta darrera, Estela Mas, regidora de promoció de la llengua a l'Ajuntament de Mollet, ha comentat que una de les iniciatives serà crear un podcast en català pels joves a través de Ràdio Mollet.
2: Aquest és l'eix més ampli, perquè vol que el català torni a batacar a tots els racons de Mollet. Al comerç, oferirem assessorament per a la retolació de negocis i impulsarem campanyes de sensibilització als establiments i a la restauració. A l'escola i al lleure, impulsarem la dinamització dels patis de les escoles per fer present el català a l'hora de jugar, promoure l'oci jove amb diades de joc en català i impulsarem la creació de podcast en català a la Ràdio Mollet fet pels propis joves. A l'esport, implementarem la creació de la figura del referent lingüístic dins dels nostres clubs esportius per garantir que els entrenaments i l'esport base siguin espais de transmissió de la llengua, a més de crear als clubs que ho sol·licitin espais de joc i lectura en català per normalitzar el joc a diferents espais a part de l'escola.
1: El pacte ha establert una diagnosi de la ciutat on s'apunta que només un 20% dels joves utilitzen el català com a llengua habitual i, per exemple, que l'Ofercat 2023 va establir que un 31% dels comerços inicien les interaccions en llengua catalana. Per tant, un de cada tres, uns nivells que diuen estar molt per sota del que els agradaria.
0: Molt bé, doncs aquesta va ser una de les qüestions que es va abordar en aquesta sessió plenària celebrada en el dia d'ahir per la Corporació Municipal, la penúltima, podem dir, no?, abans del que serà l'aturada que genera l'època d'estiu. I què més comentem?
1: Doncs que l'Ajuntament de Mollet ha mostrat el seu suport al poble de Veneçuela després dels terratrèmols que van sacsejar diverses zones del nord del país el passat 24 de juny i davant d'aquesta situació d'emergència el consistori destinarà 10.000 euros al Fons Català de Cooperació i Desenvolupament per contribuir a les tasques d'ajuda humanitària i donar resposta a les necessitats de les persones afectades. Des del consistori també s'ha volgut traslladar un missatge de solidaritat a totes les víctimes del desastre, així com la comunitat veneçolana que viu a Mollet, que aquests dies segueix amb preocupació l'evolució de la situació del país. Recordem que també doncs, ahir es va fer un minut de silenci a la porta de l'Ajuntament de Mollet i ara doncs, a aquest anunci de donació que es farà al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, recordem, de 10.000 euros.
0: Molt bé, doncs aquestes són informacions que queden recollides, que quedaran recollides a l'informatiu Mollet al dia. Recordeu, a partir de la 1 en punt del migdia, evidentment hi haurà més informacions, de manera que us convidem a sentir aquest espai informatiu de Ràdio Mollet. Gràcies, Joel.
1: Que vagi bé.
0: Igualment. Ara anem a saber d'una altra informació, com és la referida al temps. És una crònica del nostre company en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
3: Bon dia, una situació molt tranquil·la. Al llarg d'aquest dimarts i ja les tempestes que teníem ahir d'una forma molt intensa, però local, avui van a menys. Aquesta tarda algun ruixat sí que s'arribarà a produir, sobretot a cavall del Berguedà, del Ripollès, el Lluçanès, Osona, la Garrotxa, però ja diem, ruixats força més locals que els d'ahir. A la resta del país, més domini del sol durant tota la jornada, sol picunador, sol de calor, i de fet avui ja tornarem als 37-38 graus a molts indrets de l'Ebre i sobretot de les comarques de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui ens acompanya la Laura Bonet. Ella és tècnica de consum de la Diputació de Barcelona i un cop al mes visita els estudis de Ràdio Mollet precisament per donar-nos consells com a consumidors i consumidores que en som tots. Avui un tema que a mi m'ha cridat personalment l'atenció, que és el tema de l'estalvi d'energia de casa nostra quan marxem de vacances. Molt bon dia, Laura.
1: Molt bon dia.
0: Dic que m'ha cridat l'atenció perquè és veritat que quan marxem sembla que sobretot tinguem en compte mesures de seguretat, de tancar-ho tot bé, no? Però l'estalvi que podem allò doncs, realitzar, no? Tenint en compte que hi haurà un període de temps que potser no hi serem a casa, no? Ja sigui una setmana, 15 dies, aquells que puguin tot un mes.
1: Ojalà, ojalà.
0: Doncs no és una cosa que tinguem massa present, no?
1: No, la veritat és que no som, com a persones consumidores, no solem ser molt, molt conscients de que el que implica un període de vacances. Al final, un període de vacances és l'alteració de les rutines, no? Ho canvien completament.
0: Sí.
1: Llavors, si ens quedem a casa, normalment augmenta. No té per què, però normalment aquest consum
0: augmenta
1: que
0: el
1: fem
0: consum, sí.
1: Augmentarà, perquè hi estem tots i a totes hores a casa. I si estem a fora, hauria de disminuir. Ara parlarem com

0: No em vols, no. Però sí que quan ens anem de casa, quan sortim, ho hem de deixar tot llest. Hem de desconnectar-ho tot per poder nosaltres desconnectar, també, no?, de casa nostra. I això vol dir que hem de desconnectar, però desconnectar vol dir desendollar tot el que tenim a casa.
1: Sí, la nevera, tot.
0: Tot. Llavors, això passa per reduir un 10% la factura. Mm-hmm. Val?
1: Si ens ho mirem així, pot ser més atractiu.
0: Exacte.
1: No?
0: Si tenim, bueno, serien uns 7,5 euros al mes, més o menys, no? Aquest 10%. No val aparells en stand-by, el que dèiem, o simplement endollats, perquè això el que fa és un consum que en diem fantasma. Per tant, desendollar-ho tot, tot, tot, tot, que és l'única manera d'acabar amb aquesta energia fantasma, que sí. No és una mica així, no? I si tenim la possibilitat de tallar la corrent des del quadre elèctric, doncs aquest 10% que dèiem, doncs segur que l'estalviarem. Llavors, el que més consumeix és la nevera. Mm-hmm. Per tant, el consell és que si sortim més de 5 dies de casa, la deixarem buida i desconnectada. Val? Sí que la desendollarem i segur que aquest consum elèctric, aquest 30%, no el consumirem. Llavors, sí que haurem de deixar...
1: Podem aprofitar jo per fer la neteja a fons, no?
0: Això anava a dir. Deixarem sempre la porta oberta de la nevera per lo de les humitats i també perquè no es podreixin les gomes, val? Llavors, si tenim massa menjar per fer això, què farem? Ho congelarem amb tàpers de vidre, que també és com més consum responsable se'n fa, perquè això seria l'opció més eficient. El congelador sempre funciona millor si està ple. Mm. Val? Si són menys de 5 dies, planejarem el que deixem i el que no, per evitar el malbaratament, i estarà plena, però amb forats perquè circuli l'aire. Llavors, si...
1: De fet, quan més consumeix la nevera, és allò a l'hora d'obrir i tancar,
0: exacte.
1: No?
0: Exacte. Sí. Clar, també l'altra recomanació és com no s'obrirà, la deixarem al mínim de temperatura, uh-huh. o en modo eco, que tenen sí. molts d'aquests aparells, llavors conservarà la temperatura fins que puguem tornar a casa.
1: Ahà, molt bé.
0: Llavors,
1: això sí que és una bona recomanació, que de vegades allò diem, ai, el modo eco, doncs mira, en aquesta clar. Època de l'any, si hem de marxar, doncs és una bona opció.
0: Uh-huh. I en quant a electrodomèstics, també diríem que hem d'anar molt en compte amb l'escalfador elèctric. Si en tenim, l'haurem de desendollar, perquè... Al final és un aparell que està constantment calentant aigua. Si no hem de fer servir aquesta aigua, perquè no estem, millor el desendollem i aquests 7, entre 7 i 10 euros ens els podem estalviar també. I també, parlant d'aigua, les claus de pas de l'aigua, mirem si en podem tancar o no, perquè així ens assegurarem que no hi hagi inundacions o fugues, ruptures... Vull dir, al final intentem deixar el tot més tancat possible.
1: Aires condicionats, que també allò amb el tema del canvi climàtic, cada vegada veus que hi ha més aparells d'aire condicionat, o ventiladors, això...
0: Això, quan estiguem de vacances a casa, com hem dit amb les neveres, una posada a punt, uh-huh. val? Netejar filtres, eliminar impureses i que tot el circuit estigui funcionant bé. Al final hem de fer un manteniment de l'aparell, una posada a punt, igual que els nostres vehicles els deixem a punt, el nostre aire condicionat també, els ventiladors el mateix, però al no tenir tant circuit no cal tanta cosa. Llavors, durant l'ús, modo eco, mm-hmm. com amb la nevera. És un mode econòmic i ecològic i que pot estalviar un 30% d'energia. Llavors, cada marca té el seu modo eco, però al final l'objectiu és que hi hagi un funcionament eficient i puguem estar frescos amb menor consum. També hem de tenir en compte que la diferència entre la temperatura exterior i el termostat de l'aparell no pot ser més de 12 graus, mm-hmm. val? Perquè moltes vegades com, bueno, posem a refredar i després ja ho... No, doncs si són més de 12, la veritat és que no estem fent un consum eficient. I també, cada grau que baixem a l'aparell, estem augmentant un consum un 8% aproximadament.
1: De fet, hi ha moltes persones que diuen, escolta'm, l'estiu no cal que estiguis

0: allò congelat, i a l'hivern tampoc cal allò que t'estiguis torrant. És a dir, que tinguem allò una temperatura mitjana, que estiguis còmoda a casa.
1: Confort,
0: però,
1: no? Això, podríem dir.
0: Temperatura, confort. Després, els petits electrodomèstics, allò que deies, no? També és veritat que cada vegada hi ha més gent que fa ús de robots i tal, que el tens allò doncs, sempre preparat, a... millor desendollat també?
1: Si marxem de casa, desendollat. Tot.
0: El router, tot això... Clar, el perill allò de... Molta gent de vegades et diu és que saps que em fa una miqueta de nosa desendollar-ho tot i després al tornar-lo a connectar que deixi de funcionar correctament.
1: A veure, la veritat és que coses com el router s'haurien de pagar sempre, ja no només pel consum elèctric, sinó per seguretat, perquè mentre no estem a casa, a part d'estalviar energia, afegirem aquest plus de seguretat perquè evitarem que hi hagi intrusos a la nostra xarxa mentre no hi som. Que ja de normal, mentre hi som, és un problema, però bueno, si no estem i a més no podem vigilar i no podem veure que passin coses estranyes, doncs millor la paguem i ja està. Sí que és veritat que estar constantment no apagant o preparar la casa apagant o si baixem els ploms o els baixem tot això, és una cosa que dius... pot fer bastant pal, no? Però també crec que si com a família ens ho prenem com a joc, no? A veure qui desendolla més coses, a veure, no sé, buscar la manera divertida també de deixar la casa preparada per, com dèiem, desconnectar la casa per poder desconnectar nosaltres.
0: Mm-hmm. De fet, després el que és important seria veure aquest estalvi reflectit a la factura i tenir-ho present que ara, no?, una altra època de vacances i dir, doncs escolta'm, sí que va pagar la pena fer això, no? És a dir, que és una bona recomanació. Bé, doncs a partir d'ara, més enllà de la seguretat, que també s'ha de tenir en compte, haurem de tenir allò present també el tema d'aquest estalvi energètic, que si ens pot ajudar, evidentment, ajudarem al planeta i ens ajudarem a nosaltres mateixos.
1: Exacte.
0: No sé si vols afegir alguna cosa més, Laura. No,
1: jo crec que, com sempre, que tinguem en ment que sí que consumim, perquè totes les persones consumidores... Totes les persones són consumidores, però que és la nostra responsabilitat fer-ho d'una manera responsable. I fer un consum responsable també passa no només per estalviar, sinó per no consumir més del que devem, no? I quan no estem a casa, al final és un consum que no devem.
0: Igualment, la Laura ens ha assenyalat tota l'estona. Si marxem més de 5 dies, és a dir... Potser aquestes mesures, si doncs, únicament marxeu al cap de setmana, no cal que ho suportem, no?
1: No,
0: de forma
1: clar.
0: Tan estricta.
1: No, clar, perquè al final és algo com
0: puntual.
1: Una escapadeta, no vindrà la policia del consum a dir que ho estem fent malament, no? Però sí que és veritat que si, com més integrat ho tinguem en les rutines, més fàcil ens serà fer-ho, aunque sigui per un cap de setmana, no? Uh-huh. El consum responsable també passa per aquí, per conscienciar-nos. I si ho comencem a fer perquè tenen sort en aquest mes que se'n van, els que tenim setmanes, doncs aquesta setmana, i ja més enllà, les escapadetes de cap de setmana, doncs això que ens emportem.
0: Un dia haurem de fer allò un tet-a-tet entre seguretat i estalviar en consum. Ho diem perquè ara, clar, també a nivell de seguretat, moltes vegades et diuen, escolta'm, deixa programat, no?, perquè pugi i baixi la persiana, perquè sense i s'apegui la llum, de manera que estaríem en contra de tot aquest estalvi.
1: Sí,
0: no?
1: Les alarmes i tot això. Però al final és el consum responsable, es tracta del mínim indispensable, no? Bé, si t'has de deixar l'alarma connectada o algo del casa domòtic, no?, que funcioni, ja sigui pel mòbil o programat, doncs es pot fer, però que sigui el mínim indispensable. És a dir, fem consum del mínim indispensable.
0: T'ha agradat això. Doncs que siguem conscients del que estem fent. Laura, moltíssimes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. Fins
1: a
0: una propera, al mes de juliol, encara la tindrem per aquí. Jo
1: quan
0: crec.
1: Vulgueu.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
1: I tot seguit, en el Posa't les files, els dimarts donem pas a l'Espai de Cultura Viva, un espai que realitzen els companys d'Hospitalet de l'Infant i que ofereixen a tots els companys de la xarxa i que ens permet conèixer doncs, gegants i diables del territori català. Avui ens anem cap a Vandellòs.
2: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
3: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura Viva, a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
4: Avui Cultura Viva marxa cap a Vandellòs a conèixer la colla de diables de Vandellòs amb el seu cap de colla, com és l'Albert Borràs.
5: Ens hem posat en contacte amb tu per conèixer una mica més la colla de diables de Vandellòs. Fes-nos 5 cèntims de com és la vostra història, com vau començar?
6: Mira, pues, la colla de diables de Vandellòs va començar el 1989. Un grup de joves de tant de Vandellòs com del poble d'aquí al costat, Masboquera, se van animar i van començar amb una festa major a tirar petardos i a partir d'allí ja van crear els estatuts i es van formar com a colla. Dintre de lo que era, de lo que és el Centre Cultural Esportiu i Recreatiu de Vandellòs, que era l'entitat que organitzava festes i d'això, i al cap d'uns anys vam sortir del centre i hem sigut una entitat del poble, sense fora del centre, com si diguéssim, que era el que en aquell moment aglutinava tota la festa del poble.
5: En principi, que éreu 4 anys joves, que tireu petards, teníeu tabalers, no teníeu tabalers, com va anar això?
6: No, van començar tirant petards, algú hi havia que potser els petards no li agradaven molt i es va ficar a tocar el bombo. A partir de la primera actuació, com si diguéssim, ja van anar parlant amb altres colles i això, i van començar el que és a regir, a fer estatuts i tot el que aglutina una colla de diables.
5: Molt bé. Quan va aparèixer la bèstia? Perquè teniu una bèstia?
6: Sí, tenim una bèstia de foc, que es diu l'Oboc de Vandellòs. Aquesta bèstia pues, va sorgir per allà entre el 2003 i el 2004, de la junta que hi havia, parlant entre ells en una reunió, va sorgir aquesta idea. Se va presentar en una assemblea d'una colla de diables i la gent va votar que sí, que la volia fer. Es va contactar amb Francesc Javaloi, que és l'artista que l'ha fet, i el 2005, per Festa Major, es va presentar. L'Oboc és, com si diguéssim, el mascle cabró. Té la figura del cap d'una cabra,
5: sí,
6: i el cos d'una persona.
5: Molt bé. I com va sorgir la idea aquesta fusió d'aquesta cabra amb cosa persona, aquesta idea tan abstracta, podríem dir, o tan peculiar, que, bueno, que caracteritza la boca?
6: Bueno, a veure, Vandellòs és terra de cabres i d'això, i com que hi havia molts ramats de cabres per les muntanyes i d'això, es va sortir com a figura representativa, com a mascle cabró mitològic d'això, pues, l'Oboc. I va ser una transformació així una miqueta rara.
5: Quan va ser la primera actuació de l'Oboc?
6: La primera actuació va ser a la mateixa Festa Major,
5: sí,
6: el 2015 a la presentació. Ai, el 2005 a la presentació.
5: Molt bé. Albert, clar, vau estar, des que es va formar la colla fins al 2003, vau estar uns quants anys que no teniu bèstia, però sortiu igualment, no?, als espectacles.
6: Sí, no, amb la colla de diables ens hem mogut bastant.
5: Molt bé.
6: Sí, hem tingut moltes actuacions per arreu de Catalunya i fora de Catalunya, també. Hem estat a Lleida, Granada, hem anat també a Cervera, per la Delarre, i, bueno, ja et dic, no hem parat. Hi ha hagut anys que han sortit més. Hi ha hagut anys que per qüestions econòmiques dels ajuntaments i altres colles, pues, no han sortit tant.
5: Llavors, després, en aquests anys es va incorporar la Bèstia, en aquest cas l'Oboc de Vandellós, continuen les actuacions. Quines són les actuacions més destacades que teniu?
6: Amb l'Oboc?
5: Sí.
6: Pues mira, amb l'Oboc, com a actuació així molt destacada, vam fer una performance a la Fira del Foc de Banyoles. Ens van demanar que féssim tipus a l'Aquelarre, féssim una espècie de com a representació de l'Aquelarre. I després, ja t'ho dic, hem anat, amb l'Oboc també hem anat per tot arreu.
5: Què és el que diu la gent quan veu l'Oboc?
6: Bé, primer pregunten per què té el membre tan gran.
5: Clar, perquè és un dels elements doncs, més destacats, no? Quan veus l'Oboc és el que et crida l'atenció.
6: És el que es veu més, sí.
5: Clar, és el que et crida l'atenció.
6: La idea original era que pogués treure algo de líquid per allí, però per qüestions d'això no es va poder fer.
5: Bueno, el que feu és, llavors, li fiqueu foc a les banyes, no?, per fer-nos una miqueta d'idea.
6: Sí, teníem, al començament hi havia molts més punts de foc, però al pas dels anys també pesava molt l'Oboc, vam haver de retallar i treure pes, i vam haver de modificar alguns punts de foc perquè dintre el portador no veia molt bé, per allà entrepitjava amb el foc encès.
5: Clar, perquè la Bèstia, en aquest cas l'Oboc, ho porta algú, no van rodes, no?
6: No, ho porta una persona sola.
5: Quant pesa, més o menys?
6: Són 78 quilos que van carregats sobre l'esquena d'una persona sola.
5: Uf, déu-n'hi-do, eh?
6: És el que fa ballar.
5: Déu-n'hi-do, eh? Són uns quants quilos, eh?
6: Sí, sí. A veure, abans li pesava més. Abans pesava sobre els 85-86 quilos.
5: Uau. Has tingut l'oportunitat d'estar dins de l'Oboc?
6: Dins, sí. Per aixecar-lo, no tinc la força suficient com per fer-lo ballar i aixecar-lo.
5: Què sents quan, o què vas sentir quan estaves allà dins i vas veure doncs, per dins tot el que pot veure els portadors i sobretot les cares dels més petits o dels més grans quan veuen la Bèstia?
6: Clar, quan estàs dins no veus molta cosa. La mirilla que tens és petita. I si jo ja hi fica que era de dia, però ja m'imagino el portador de nit i amb el foc engegat, no crec que pugui veure molta cosa. Per això normalment sempre davant portem a dues persones amb les bengales per encendre el foc, que és el que fan que el guiar-lo una miqueta.
5: Vale, clar, perquè si no, no té visibilitat, llavors teniu com un punt de referència, que és aquesta llum, davant de la Bèstia perquè puguin anar seguint, no?
6: Sí, perquè doncs, li vas indicant si hi ha algo al mig del carrer, si d'això, i el que primer que fas és intentar, si hi ha alguna colla davant que hagi tirat petardos i allò que els llances al terra, intentar retirar-ho perquè no puguin sopegar i caure.
5: No, clar, és que és complicat, eh? Ojo, eh? Més si no veus res i tenir,
6: sí,
5: com comentes.
6: És tot un món.
5: Sí, és tot un món. Quants membres sou actualment?
6: Actualment devem ser sobre els 300, apuntats com a socis.
5: Vai.
6: Entre colla de diables, la Bèstia de foc i els infantils.
5: Ah, perquè sou més, clar. Englobeu tots.
6: Sí, tenim com si hi haguessin tres seccions.
5: Explica'ns aquestes accions, l'Oboc, com comentes, l'altre...
6: Una és la Bèstia de foc,
5: sí?
6: Que al final, realment, entre els 200-300 persones, o sigui, anem tots al mateix. O sigui, tant pot ser diable adult, com un diable infantil, com la Bèstia de foc. Vale. Però tenim les tres seccions aquestes, com si haguéssim per tirar foc, que són la colla de diables adults, que és a partir dels 18 anys, la colla de diables infantils, que és des de, si no recordo malament, des dels 6 que poden començar a tirar foc fins als 18, i després la Bèstia de foc. Tot això englobat a part amb els tabalers, amb els bombos i tota la gent que necessites per poder realitzar un correfoc.
5: I entre tots formem uns 300 socis, no?
6: Sí.
5: Molt bé. Està molt bé, eh? Està molt bé, Albert, està molt bé.
6: Sí, per ser un poblet com és Vandellós, que Som 800 habitants. Som bastants.
5: Està molt bé. Aneu de la colla en si, en, quan porteu, quan sortiu, doncs aneu d'algun color característic, aneu vestit sí. d'alguna manera?
6: Sí, bueno, per anar pel carrer d'això, tots tenim la nostra samarreta dels Diables, que la venem, i a l'hora de l'actuació, cadascú té el seu vestit, que són els colors, porta els colors de, dels Diables del Baix Camp.
5: Vale, què són?
6: Lo roig, lo verd, i el, amb un fondo blanc.
5: A veure, aquests són, com comenten, els colors del Baix Camp.
6: Sí.
5: Albert, ha canviat molt des que vas començar fins ara? Ha canviat molt aquesta, el món de, dels Diables?
6: Bueno, ha canviat en tema, diríem, normativa de poder disfrutar del correfoc. Abans potser no estava tan, tan regulat, però bueno... Tot i així, no és que hagi canviat molt el que és el sistema.
5: Vale, és més que res la normativa de tirar més o tirar
6: sí.
5: menys, o les característiques, de, en aquest cas...
6: De... No, més aviat del tema de seguretat de cara cap al públic.
5: Vale. Bueno, en realitat, de diferents complicacions, m'imagino, doncs al final han marcat aquestes normatives per tothom, no?
6: Sí, al final són unes lleis que... Sí. van treure des de la Generalitat de Catalunya i que són les que ens han de regir tots els diables, bèsties i d'això. Però, bueno, tampoc és que hagi canviat molt. Com a normativa així important, el canvi va ser en què ens havíem de treure un carnet. El primer carnet que ens havíem de treure era el de responsables de grups consumidors reconeguts com a experts.
5: Sí.
6: Que això és el RGCRE, que aquest te'l dona la Federació de Diables o de Bèsties. I després, tu, tinguent aquest carnet, a cada membre de la colla li has de fer passar un curset que només serveix per a aquella colla. Que això serien els CRE, que és el... consumidor reconegut com a expert.
5: Oh, molt bé. Mira, això no
6: qui, no tingui, qui no tingui el carnet que passes a la federació o l'altre, no pots tirar ni un petardo.
5: Pues em sembla molt bé, no? Això està, és una millora, no?
6: Sí, és una millora. Sí, sí.
5: Què t'aporta?
6: Després ja,
5: sí, digue'm.
6: Ja t'ho dic, ara, per exemple, la colla infantil poden tirar un tro, però el tro ha de ser... especial per ells. O sigui, i després ja cada colla ja, com si diguéssim, ja decidir si vol tirar que els seus infantils tiren amb tro o no.
5: Vale. Hi ha unes característiques per cada edat, m'imagino, i cada...
6: Sí.
5: Molt bé. Albert, què és el que t'aporta tu, formar part d'aquesta colla?
6: Felicitat.
5: Sí?
6: És una manera de socialitzar, també. Vulguis o no, a part de lo que podrien ser els companys que trobes a la colla en si, és socialitzar amb altres colles, conèixer gent de diferents llocs, que et mou els mateixos, està sobre els mateixos interessos que tu, foc, la cultura... És bastant, bastant bonic quan estàs dins.
5: Què li diries a la gent que s'està escoltant ara mateix que desconeix aquest món?
6: Que ho provi. És igual la colla que sigui, que ho provi. Si quan ho prova realment li agrada, s'hi quedarà.
5: Enganxa.
6: Sí. Una vegada estàs ficat dins i t'ha picat una miqueta la curiositat i d'això, acaba enganxant. I bastant.
5: On podrem gaudir a veure la pròxima actuació?
6: La pròxima actuació pues, serà per la festa de la Germandat a Vandellòs.
5: Què són els dies?
6: Serà de bèsties i infantil.
5: Vale.
6: Els dies... Hòstia, ara sí que em mateix
5: pel
6: el maig.
5: Sí, pel mas.
6: Si no recordo malament, a mitjans de maig. Sobre el cap de setmana del 15-16, sí. El que quedi més a prop d'aquests dies.
5: El mes de maig, posem. Gràcies, Albert, per deixar-nos conèixer doncs, a la colla de Diables de Vandellòs, a la bèstia, en aquest cas, l'Oboc, i també doncs, a la colla infantil, per deixar-nos això conèixer i compartir aquests moments amb tu. Gràcies.
6: Molt molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
3: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.

0: Avui en el tast tenim una d'aquestes professionals que podeu trobar al centre Empodera't de la nostra ciutat. També té la seva pàgina web, en la qual cosa podeu contactar amb ella directament. És la Yolanda Nieto. Ens va visitar ja en una ocasió. Vam estar parlant de l'ordre, com allò l'ordre doncs, també ens beneficia en el nostre dia a dia, la nostra vida. Ella és organitzadora professional d'espais i ordre, amb la qual cosa li hem proposat a la Yolanda que ens visités, perquè ara que tothom està pensant o ja han començat les vacances, un dels temes que tenim és allò, fer l'equipatge, no? I li hem dit, això també cal posar-hi ordre. Molt bon dia, Yolanda.
1: Bon dia, què tal?
0: Com estem?
1: Molt bé, encantada.
0: Fem maletes?
1: De moment no, però...
0: De moment no,
1: però... Passa el cap, sí.
0: Bé, nosaltres dèiem això, no?, que ara, a més, que la gent sempre intenta de dir, ui, s'ha de pagar segons el transport que facis servir, l'equipatge també té un cost, i llavors tots intentem minimitzar, no?, perquè tingui un cost de menys, més reduït. Com hem de fer allò, una maleta? No et demanarem que ens diguis com hem de doblegar les coses, o potser sí?
1: Potser tenen algun tip, eh? Sí.
0: Doncs, però això, no?, que és el primer que hem de tenir en compte a l'hora de planificar això, l'equipatge.
1: Doncs mira, jo per sort he pogut viatjar bastant i tinc experiència en tot el tema de fer maletes i sé que és una mica pal, no? És el que fa una mica més de pal de fer. Abans de res, jo el que faria és pensar una mica, abans de posar-nos a l'acció, no? Perquè sol succeir que comencem a treure la roba de l'armari, esto, pam, pam, pam, pam, i al final agafem moltes més coses perquè no estem pensant realment el què. Llavors, jo primer el que faria seria seure un momentet i pensar, a on anem? Quina temperatura fa? Quants dies hi anem? Anem sols? Anem acompanyats? En parella? Amb els fills? Un viatge familiar? És platja? És muntanya? Vale? Una miqueta sapiguer una mica aquestes característiques, perquè això ens ajudarà després a aterrar una miqueta tot el que ens cal portar per estar confortables.
0: És a dir, hem de tenir clara la destinació, comentava la Yolanda, saber doncs, quin temps fan allà, no? Perquè igual aquí és estiu, però fem un viatge d'aquests transatlàntic i anem en una zona que fa fresca.
1: Exacte. Llavors, amb el tema de la previsió del temps, no? A portar el que ens farà falta, el que necessitem, no els per si de cas. O sigui, oblidem una miqueta, perquè clar, si portem alguna cosa per si plou, per si no plou, per si fa fred, per si fa calor, per si neva, òbviament, o sigui, no utilitzarem la meitat de les coses. Llavors, el que hem de fer és, a veure, anem a la platja, què ens fa falta? El biquini, la tovallola, la crema solar, o sigui, una miqueta, ser una miqueta més específics, no? Fer la feina conscient de, vale, on anem i una llisteta amb el que necessitem, vale? I després també el que tu comentaves, no? El fet de quin transport farem servir,
0: clar.
1: Això ens limita moltíssim, al igual que el tipus de maleta, si és una maleta, si és una motxilla, i al igual que l'objectiu del viatge. No és el mateix anar de vacances que anar per feina. Llavors, clar, llavors això també ens limita una miqueta el tema de què hi posarem a dins, no?
0: Clar.
1: Llavors, per planificar una miqueta el tema de la roba, sí. Jo a mi m'ha de pensar en... Normalment la gent té uns colors preferits, no?, de vestir-se. Llavors intentaria agafar aquelles peces que tinguin uns colors bastant uniformes i que siguin molt combinables entre elles. Vale? De fet, ara hi ha un sistema que no he investigat encara molt, que li deien el Sudoku,
0: sí.
1: Vale? Que és posar tres peces, una part de dalt, una part de baix, una part de sobre, tres, tres i tres, i fer com un Sudoku, no?, que verticalment i horitzontalment les peces es poden combinar i d'aquestes 3, 6, 9 peces et surten com 20 i pico combinacions. No?
0: Ah, que guai, llavors, clar, sí, que bona idea.
1: Pensar en les coses és molt interessant perquè llavors pots combinar de diferents maneres i vas canviant i no sempre vas igual i l'equipatge és més reduït. Llavors això, si portes una motxilla, si portes una maleta, si vas amb avió, si vas amb el cotxe, és molt diferent a l'hora també de tenir aquest límit, no? Ja físic de per si, no?
0: Clar.
1: I el tema que em comentaves, no sé si em diràs una mica de com doblegar. Bueno, pues sí, ho diré.
0: Sí.
1: A mi m'encanten, hi ha unes bosses, que són unes bosses organitzadores ja de maletes, que ja venen, hi ha mil tipus diferents, amb mil formats i mil mesures, i colors i tot el que vulguis, que són amb una cremallereta, una bossa que es doblega, que queda molt bé, d'acord? Llavors, en allà, doblegat en vertical o fer com xurritos, vale? Llavors tu, quan obres la cremallera, ho veus tot com si estigués a l'estanteria, tens tota la visió, agafes una cosa, no es mou res de l'altra i després la tornes a col·locar o no, perquè si està brut llavors ho ficaràs a la bossa de les coses brutes. Però què passa? Que tu quan obres la motxilla agafes aquesta bossa, la poses a l'estanteria de, o l'armari que tinguis a l'hotel on t'estiguis allotjat i no cal que desfacis res més, no cal que treguis tota la roba i la col·loquis a l'armari, sinó que només obrint la cremallera ja tens les cosetes com molt a mà. Llavors jo crec que això és una cosa que
2: és una bona idea, no?
1: Sí, a més va com compacta, ho fiques a la maleta i llavors no es mouen les coses, evites que s'arruguin més. Jo crec que és una cosa que està molt bé.
2: I també hi ha per les sabates, perquè clar, sabates és també un tema.
1: Un tema, sí, sí. Jo les sabates com a mínim em portaria dos. Això sí que és una cosa que, perquè les que portes posades i unes a més perquè jo què sé, et poden fer mal per lo que sigui, és caminant des del compte i home, trobar-te que t'has de tornar a posar les mateixes sabates quan et són incòmodes en aquell moment, això sí que és una mica de llavors portar-ne dues està molt bé. I separades, òbviament, del que és la roba, la roba de vestir. La roba de vestir, necessari això en un altre lloc, coses més d'higiene corporal, les sabates i una bossa per les coses brutes que vagis fent servir, doncs posar-les allà. Hi ha una cosa que volia dir abans, que m'he despistat.
2: Digues.
1: A nosaltres ens agrada... Jo crec que la gent, quan agafa les coses i per viatjar, és com que ens volem sentir com a casa, no? Que no arribi allò que em trobi que no tinc aquesta cosa, no? En canvi, aquí a casa ho tinc tot a l'abast i que m'ho voldria com portar tot, no? Llavors, que guai que és viatjar i que guai que és sentir-te fora de casa. Llavors, no cal tenir tot el que tens a casa. Llavors, si et falta alguna cosa o si necessites alguna cosa que no havies prioritzat, doncs un cop estiguis allà, improvisamos, vamos a veure com trobem la solució amb aquesta cosa, no? Però, o sigui, no voler transportar la nostra casa sencera en un altre lloc, sinó... Anem a fluir, no? Anem a viatjar i anem a integrar-nos una miqueta amb altres...
2: Clar, després t'emportes allò una samarreta de record del lloc que has visitat i ja està, no?
1: I xipun, i perfecte, no? Vull dir que això està guai.
2: Jo li he comentat també a la Yolanda que, sobretot per elles joves, allò que veus allò amb nens petits... Si viatgen en cotxe, jo no sé com s'ho fan si viatgen en una altra manera, però si viatgen en cotxe, tu saps allò quan obren el maleter? Allà surt de tot.
1: De tot.
2: I llavors penses, com s'ho fan?
1: Jo crec...
2: Bueno, després el problema és que no sé si troben allò que han posat. Exacte. Aquest és l'altre tema,
1: és
2: no?
1: Torno a insistir en el tema de l'organització, del sistema d'organitzar. O sigui, no és tant el que poses, perquè si ho poses tot sense cap sistema, no trobes res. En canvi, si ets una mica curat i poses les coses una miqueta amb ordre, primera, estàs veient el que t'emportes i la quantitat. Vull dir... joguines, les poses juntes i veus que en tens 40. Home, no cal. Fem-ne 10 i ja està, no? Si les tens disperses, no et dones compte realment de la quantitat de joguines que estàs agafant. Torno amb allò d'abans, eh? O sigui,
2: sí, eh?
1: Aquí el tema el tenim els adults. Els nens no necessiten tantes coses. Som els adults que ens creiem o que tenir el tema controlat de que ho tenim tot ens dona com aquesta tranquil·litat. I després passa això, cobres el maleter i surten les coses volant, no? Jo crec que trobar un sistema. I se m'ha ocorregut, no?, una cosa que és com... tenir com tres coses separades, no? Una és, diguem-li, bossa, vale? O apartat,
2: sí,
1: vale? En el que necessiten durant el trajecte, val? El trajecte necessiten pues, aigua, mocadors, alguna cosa d'entreteniment, alguna cosa per menjar, els carregadors per ser la tecnologia del moment, no sé, no? Una altra bossa podria ser lo imprescindible pel moment de l'arribada, no? O la primera nit, pues, el pijama, arribar i, pues, si tenen piscina, pues, el tema de la piscina, vull dir, una miqueta lo bàsic per quan arribis passar aquell dia, vale? I llavors, a la nit, quan arribis tranquil·lament després de l'hotel i has passat el teu dia, ja agafaràs tota la resta i ja te col·locaràs, que és la resta de roba per tota la setmana o la resta d'estris que necessitis. Vull dir que catalogar una miqueta per necessitats en el dia del viatge, per exemple, és interessant. I sobretot això, torno a dir, jo sempre que faig un viatge, primer m'assec, penso on te vaig, quin temps farà, tal, el que hem comentat, sóc fan dels Excels, llavors jo faig el meu Excel, una llisteta on després jo pugui també tiquejar el que estic col·locant i el que no. Una altra pista molt interessant és que si poses tot el que et vols emportar damunt del llit, arriba un moment que et dones compte de la bestiesa que estàs fent.
2: I llavors, doncs,
1: en aquell moment és molt clar que vas dient. De fet, si dubtes davant d'una cosa, és un no. Si dubtes és que segurament no,
2: no faràs res bé.
1: Però veure totes les coses en conjunt damunt del llit t'ajuda a deixar anar alguna coseta i que no acabi dins de la maleta. Interessant.
2: Jo tinc una teoria que la compartiré amb vosaltres i a veure què ens diu la Yolanda, que és allò que de vegades necessites, si fa o no fa el mateix, si te'n vas 4 dies que si te'n vas 15. L'únic que igual posaràs més samarretes per combinar, no? Però el més bàsic, no? Allò amb un parell de pantalons, el que portis, i un parell més, o...
1: Totalment d'acord. No? Jo, de fet, faria com per una setmana, la cosa com si m'anés una setmana, i encara que m'anés dos és igual, perquè la segona serà com la primera. Uh-huh. Llavors, és el que tu dius, que el mateix per 4 dies, que per més, només que has d'anar com repetint. I no ens oblidem que, a veure, jo no he anat a cap país que m'hagi trobat sense aigua, i no pugui rentar-me les calcetes o una samarreta. Vull dir, a veure, que podem rentar. Mm-hmm. Vull dir que sempre tenim aquesta opció, opció també com a més a més. Vull dir que no...
2: Que sí.
1: A la fi del món.
2: Molt bé. Doncs, Yolanda, sense estar acabant el temps, no sé si vols allò una coseta
1: una
2: més.
1: Una última cosa, que sempre que pensem en les vacances, pensem en fer la maleta, tal, no sé què, no sé quantos, i jo us recomano fer una ullada a la casa a com la deixem. Perquè quan tornem de vacances, tornem superdescansats, tornem superbé, i arribar a casa amb una pila de plats per rentar o una pila de roba per endreçar, és un pal. Llavors, res, no sobretot, també això, no deixar menjar que es pugui fer malbé, òbviament, llençar l'escombraria, rentar vaixelles net i buit, intentar marxar amb les rentadores fetes, el llit fet, que dona molta calma, també, les plantes, no us oblideu les plantes i dels animals, òbviament, clar, i desconnectar la llum o tancar l'aigua, si és el cas. Però, sobretot, no us oblideu que a la tornada pugueu mantenir aquesta sensació de benestar quan torneu del viatge.
2: Clar, allò mantenir l'ordre, no només en allò que t'emportes, sinó allò que deixes, perquè això, doncs, també et beneficiarà a la tornada.
1: Totalment d'acord.
2: Yolanda, moltíssimes gràcies,
1: encantada.
2: Com sempre. Bon estiu, i si la necessiteu, ella està oberta jo, a propostes, així que entreu allò a yolandanieto.cat o, si no, a través de l'Espai Empoderat. Que
1: molt
2: vagi
1: bé.
2: Molt bé.
1: Gràcies.
2: Adéu-siau.
1: Adéu.
3: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, per la Pili García. El govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA, la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficien d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podrien beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. N'ha parlat a la xarxa la Desiree García, responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona.
2: Nosaltres vam insistir molt des de l'inici que les administracions es coordinessin. Ja les persones que ara potser no estan podent accedir és perquè no estan arribant la documentació d'ambaixades o de consulats dels seus països d'origen, perquè són persones en situació de sense llar i, per tant, doncs, tenen una dificultat afegida perquè sovint no tenen accés al padró. És a dir, estan quedant les persones que més ho poden necessitar per la seva situació de vulnerabilitat.
1: D'altra banda, el Tribunal Suprem ha obert la porta a portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol. L'alt tribunal considera que el decret podria entrar en conflicte amb la normativa europea i ha donat 5 dies a les parts perquè es pronunciïn abans de decidir si eleva la consulta a la justícia europea. El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits pel terratrèmol mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats venezolanes. D'altra banda, s'han confirmat 18 espanyols morts pel doble terratrèmol a Venezuela, 144 desapareguts i 12 persones espanyoles localitzades sota la runa. I avui l'Audiència de Barcelona comença el judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de Covid a policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i demana 12 anys d'inhabilitació per a l'antiga cúpula del departament. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
5: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
4: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
6: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. Al 96.3 de la FM. Aquell any.
7: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: Has d'agrair, pel que ens dediquem a aquest gènere musical de l'havanera i el cant de taverna, que cantants d'altres estils s'interessin i fins i tot facin composicions, com és el cas del mallorquí Tomeu Penya, que va fer aquesta havanera l'any 1990 amb l'estil més pur, simplement amb aquest títol, i la va incloure en el seu treball Cors Ferits. L'han enregistrat varis grups, fins i tot alguns s'atreveixen a cantar-la amb l'accent mallorquí. L'escoltarem pel seu mateix autor, en Tomeu Penya.

0: Estàvem aquí esbrinant de quina família era aquest museu, perquè la Montserrat ha trobat unes dades, jo unes altres. Ja la setmana passada us anunciàvem que parlaríem d'un museu que es troba a l'Equador, a Cuenca, Cuenca, però al país Equador, eh?
1: Sí, no Cuenca d'aquí a costat.
0: Ens hem d'anar jo a Sud-amèrica. Benvinguda, Montse, com estem?
1: Molt bé.
0: Molt bé. Anem a parlar d'un museu de la màgia del sombrero de paja...
1: El sombrero, museu del barret de palla, Toquilla, es diu Toquilla,
0: sí.
1: Perquè hi ha una rivalitat entre a l'Equador, entre el sombrero ecuatoriano hat i el Panamà hat. Aquest no és el Panamà. Panamà té diverses diferències.
0: Sí.
1: Vale? No és com aquest. Aquest té un prisat a dalt,
0: sí,
1: diferent del que té el Panamà. Mm. Vale?
0: Llavors, el sombrero de paja, Toquilla ecuatoriano.
1: Sí. Està aquest museu està situat al poble de Cuenca, a l'Equador, i està situat a una casa tradicional que té més d'un segle d'antiguitat. La família Paredes Roldán va obrir aquest museu el 2007 per fer un homenatge a tots els artesans del teixit del barret de palla Toquilla, ja que ells s'han dedicat tota la família sempre, tota la vida, a aquesta artesania dels barrets teixits a mà. Són barrets totalment teixits a mà i fets a mà. El museu està al barri del Vado i té diverses sales. Es pot començar per veure la collita de les fulles amb què es processa, el processat de les fibres, les màquines macetadores, perquè matxaquen aquesta fibra molt bé, les premses de vapor, els acabats, les bandes i els tafiletes. Els tafiletes són la banda de cuiro decorativa que porta al voltant,
0: que solen
1: anar treballades. Vale? També podem veure una recreació d'un taller de sombreros perquè veiem com es fan i com es van teixint. Una de les sales es poden veure els diferents tipus de barrets. I al final, com sempre, es pot trobar una botiga on podreu comprar-se els barrets que us vingui més de gust. Tots venen a ser del mateix estil i varia una mica el color. Aquest barret va ser declarat per l'UNESCO el 2012 Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. És un poble on hi treballen diverses famílies i la veritat és que és un molt, molt elaborat. No se solen usar maquinàries per fer-lo, i és totalment a mà. Per això volen que no es confongui amb el Panamà, perquè el Panamà sí que no és totalment a mà i ell té una cosa diferent. No sé el què, però es veu que té... Ells li diuen el prisat de la copa, que és la forma de la copa, que és diferent. Però, si més no, em va semblar que podia ser interessant si viatgeu lluny.
0: Sí, sí, i vale. Tant que s'ha de viatjar lluny. I jo és que estava jo mirant, dic, i com és que a mi m'ha sortit un altre museu? I és que diu, principals museus a l'Equador.
1: Vale.
0: No? I posa, el Museu de Sombrero de Paja Toquilla, de la família Paredes.
1: Sí, és aquest,
0: el museu,
1: el Paredes Roldán.
0: Sí, el Museu Homero Ortega, que és el que jo també he trobat.
1: Però també a Cuenca.
0: Que també està a Cuenca.
1: Bueno, doncs n'hi deu haver més d'un. A lo millor cada família deu
0: obrir el seu. On està el cor de Cuenca? El carrer Calle Larga 1041, aquest que comentes tu.
1: Sí.
0: L'altre també està ubicat a Cuenca, però en un altre punt. Després hi ha el Museu Municipal de Paja, Toquilla i el Sombrero, també a Cuenca.
1: S'ha dit que adéu. Podeu veure el Toquilla per on vulgueu. Vamos, que ja et dic que no sé, però si més no és un barret. És un barret maco perquè sembla tipus dels del gàngster, però fet
0: sí,
1: de palla. Vale? I llavors és el que diu, les bandes que tenen, que la banda pot ser, el tafilete pot ser de cuiro, normalment és de cuiro, però també pot ser de roba. També es fa de roba. I bueno, es veu que tenen... que Aquesta família fa més de 100 anys que es dedica. És una de les més antigues que es dedica a fer aquest tipus de sombrers.
0: Està pensant que, no sé si encara existeix,

0: Allà al barri del Call de Barcelona, que hi havia una botiga també que feia cantonada, que era tot de barrets.
1: Perdona, al carrer del Call.
0: Al carrer del Call mateix. Encara hi és.
1: Encara hi és. Fa poc que hi vam passar i encara hi és. És la sombrereria més antiga que queda ara mateix a Barcelona.
0: Clar, és que...
1: I la veritat és una guapada el que tenen allà. Uh-huh. I ara hi ha gent jove dintre, eh?
0: Uh-huh.
1: Suposo que deu ser noves generacions, o potser l'han traspassat, uh-huh. No ho sé. Hi ha gent jove, perquè m'hi vaig fitxar, vaig estar mirant els aparadors, perquè, a més, és una botiga que fa cantonada, tota de fusta, és maca.
0: És maca, sí, sí.
1: Vale, però vaig veure dos nois joves i una noia, o sigui que vaig veure joventut. Jo hi havia entrat i hi havia hagut gent gran, bastant
0: és
1: gran.
0: Que, ja. A veure, el barret és un complement que és, està molt bé, no?
1: Bueno, mira,
0: I ara
1: jo
0: que estem a l'estiu...
1: Una ara la que surti, perquè no puc, no sé anar amb les ulleres, amb les ulleres de sol em patinen, se'm cauen, me les tinc que treure per mirar les coses bé, i em poso aquest barret i em va de mare.
0: Pots encarregar un d'aquests de Panamà.
1: També, mira, però semblen que semblen, ara que es veien noies posant-les també, però sembla, a mi em sembla més d'home.
0: D'home,
1: no sé.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, però n'hi havien més com de... No bueno. Sé... Però vaja, que,
0: sí, sí, sí,
1: que
0: no, ja
1: el barret ha sigut sempre una senyal de distinció, sobretot amb els homes, i amb les dones amb grans ocasions, un tocat, un mínim...
0: La Pamela.
1: Bueno, la Pamela ja... Per la Pamela ja tens que... Millor no portar acompanyat perquè el tens que portar separat. Però un tocadet, una cosa... Bueno, jo me'n recordo que al casament d'una meva cosina, que jo devia tenir 14 o 15 anys, pues, la meva mare em va comprar com un tocat aquí,
0: sí,
1: com un tocadet, portava el cabell deixat anar, que tenia una melena molt llarga, i portava com un tocadet així de costat.
0: No sé si ho has comentat, Montse, que veig que diu que el teixit tradicional d'aquests barrets de palla, de toquilla ecuatoriana, diu que és patrimoni cultural immaterial de la humanitat.
1: Sí, tu ets.
0: Sí,
1: sí,
0: no,
1: sí,
0: no.
1: Des del 2012 va ser declarat.
0: Uh-huh.
1: Vull dir que, a veure, d'alguna manera tenen un sentit, no? I, bueno, i mentre, de moment, aquest senyor, hi havia una petita entrevista i posava que, de moment, està content perquè els seus fills, i sembla ser que els seus nets també estan interessats en continuar, i que ells porten 100 anys i porten 4 generacions ja.
0: Bueno, pel que us he comentat, a la població aquesta
1: del
0: municipi de Cuenca...
1: Ell va dir que hi havia,
0: no?,
1: diverses empreses... No parlava de museus, parlava d'empreses, que hi havia diverses empreses dedicades a això.
0: Uh-huh.
1: Vale? Que aquest poble es veu que és un dels pobles a on es dedica això. I aquests senyors en concret diu que exporten molt i que, bueno, que és un barret que és molt fresc, està molt ben
0: treballat,
1: molt ben,
0: no?,
1: treballat, i que està molt bé. Vull dir.
0: Estava pensant allò, quan has dit allò, el Panama Hat, dic, és curiós perquè també hi havia com una jaqueta, no?,
1: sí,
0: d'home.
1: De Panamà, també
0: que també es deia Panamà.
1: Sí. Sí, tot és d'allò, però aquí tenen una mica de rivalitat amb això. Diu, no confundamos el sombrero ecuatoriano hat con el Panama hat.
0: Uh-huh.
1: Totalmente diferente.
0: Bueno, doncs està bé que cadascú allò reivindiqui, no?
1: Lo seu. Evidentment. O sigui, el Panamà deu ser d'una altra regió.
0: Uh-huh.
1: Dic jo, de Sud-amèrica, deu ser d'alguna altra regió, típic... I aquí
0: o del país, no?
1: Aquí,
0: de Panamà.
1: Sí.
0: No? Igual, clar, és de Panamà.
1: Segurament. Segurament.
0: Molt rebé.
1: I, bueno, us dic el que podeu veure aquest cap de setmana.
0: Sí,
1: tenim tres cosetes. Mira, el 4 de juliol tenim el 21 Collect.com, que és la trobada de col·leccionistes de tota classe de col·leccions a la sala Vicaria del Centre d'Amics de Reus, al carrer Raval de Rebosters 36, Reus. I a més hi haurà una exposició d'un Gaudí per col·leccionar. Hi haurà una petita col·lecció de coses de Gaudí exposada. Ah. El 5 de juliol, la 21a trobada de col·leccionistes de punts de llibre a la casa de Núria, a Caralps.
0: Ah, que bé.
1: Està molt bé. És el de matí. Hi ha una exposició de punts de llibre a la sala Puigmal i després s'acaba el que vulgui amb un dinar popular, el que fan ells. Vale? El 4 de juliol, trobada d'intercanvi cerveser a la cerveseria SQ a Sant Quintí 47 de Barcelona. Aquest cada 3 mesos promouen una trobada.
0: Una trobada. Vale? Està bé.
1: Està molt bé perquè... Jo no hi he anat mai, però hi ha un noi d'aquí Mollet que fa coses de cervesa i va, i diu que la gent d'aquest bar són molt amables i que la primera ronda de cervesa els hi posen a tots gratis, un got petit, no massa gran, i que, bueno, clar, d'alguna manera ells els hi deuen fer.
0: M'imagino allò de cerveses aquestes artesanes, sí. Que de vegades també hem comentat que més enllà de la qualitat de la cervesa, també el disseny de les ampolles.
1: Home,
0: és molt maco.
1: Home, jo vaig
0: donar
1: una volta per Can Molà quan els torrats van fer allò de la cervesa, i la veritat és que hi havia botelles de cervesa molt maques i molt curioses. No em vaig fixar amb la xapa, però botelles molt artesanes.
0: Original,
1: sí. Amb etiquetes molt elaborades i molt maques, vull dir que, no sé, això als col·leccionistes els hi deu fer gràcia.
0: I tant que sí.
1: O sigui que... Bueno, dius que si voleu alguna nostra coleccionistesmollet@hotmail.com podeu consultar el que vulgueu, i que la setmana que ve us parlarem de la programació que farem ara a l'estiu, més que res.
0: Molt bé.
1: Vale?
0: Perfecte.
1: Abans doncs, que vinguin les vacances.
0: Doncs sí, ens queda encara un parell d'espais.
1: Sí.
0: Doncs la propera parlarem allò sobretot del que fareu per Festa Major,
1: sí,
0: no?
1: Sobretot sí, sobretot el que farem per Festa Major.
0: Molt bé, Montserrat, que vagi bé.
1: Pues,
0: una abraçada.
1: Cuideu-se molt.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

D'aquesta manera arribem a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascón. L'Ajuntament de Mollet posarà en marxa el pròxim 7 de juliol les fonts lúdiques de la ciutat, que durant els mesos d'estius actuaran com a refugis bioclimàtics per ajudar a la ciutadania a combatre les temperatures. Els espais que s'obriran són l'Arc de les Pruneres, la Dona d'Aigua, les fonts del Parc dels Colors i la Font de la Rambla, Balmes, tots ells d'accés gratuït i oberts a tothom. El primer tinent d'alcaldessa de l'Ajuntament de Mollet, Raül Broto, ha reconegut que aquest any no han complert amb els temps establerts per obrir les fonts, però que aquestes tasques de manteniment que han hagut de fer fins ara s'han allargat.
1: Som molt conscients que aquest any doncs, no hem complert amb això, principalment perquè les tasques de posada a punt de les instal·lacions, incloent les desinfeccions, els controls sanitaris, que al final és un tema doncs, de garantir la seguretat de la ciutadania, doncs s'han allargat més del previst i, per tant, doncs, per això no hem pogut obrir fins aquest dimarts 7 de juliol. En tot cas, doncs, ja estem d'alguna manera treballant en els circuits interns, en els protocols, perquè això doncs, no es torni a repetir.
0: Podeu consultar els horaris de funcionament al web molletvallès.cat. I la Biblioteca de Can Mulà Jordi Soletura de Mollet manté unes xifres estables de visitants, així ho ha explicat el seu director Héctor Calvet, i és que hi ha uns registres molt similars als que es van comptabilitzar el 2025 amb prop de 130.000 visitants. En aquest sentit, el director ha destacat la manca de personal que ha condicionat part de l'activitat de la biblioteca. De fet, ara s'espera incorporar nous professionals a partir de setembre que podria recuperar iniciatives que han quedat aturades com els clubs de lectura on se n'havien arribat a fer-ne 5. Així ho ha explicat el director Héctor Calvet.
2: A potenciar l'oferta de clubs de lectura de la biblioteca. I tenim 5, però clar, fa anys que no fem el d'infantil i juvenil, per exemple, per tant és un tipus de club de lectura que ens agradaria recuperar, o per exemple, i si ens dona la, no, la si podem fer-ho és augmentar un altre, crear un altre club de lectura per adults, per exemple, perquè la demanda és molta, no? Per tant, sí que ens agradaria acabar de complementar aquella i ampliar aquesta oferta d'activitats que per ara hem tingut allò en una forma un poc més controlada, no? I començar a fer alguna cosa més.
0: Un altre dels objectius per al pròxim curs és recuperar la col·laboració amb el Centre Educatiu Estilers, una iniciativa que permet facilitar materials de lectura per la biblioteca del centre i reforçar l'accés al llibre entre els seus usuaris. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
1: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit.
2: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rumiar. Rumiar és sotmetre quelcom detingudament, un cop i altre cop, a la consideració mental. Rumiar un pla de venjança, encara no m'he decidit, deixa'm rumiar una estona. A qui donen a triar, li donen què rumiar. Vol dir que quan ens donen facultat d'escollir, solen causar-nos preocupació per la por d'equivocar-nos en l'elecció. Diuen que no tenir fa rumiar i tenir fa cavil·lar. Rumiar la mostra és aplicat al qui rumia, reflexionar, considerar detingudament alguna cosa. Per cert, sabeu a què es refereix la mostra? Té origen a la tècnica del vell teixit a mà, quan s'havia de fer un teixit mostrejat on entraven diferents colors combinats, calia calcular amb precisió el nombre i l'ordre dels fils de l'ordit i de passades de la trama. Li han proposat dues coses molt interessants i abans de decidir-se està rumiant la mostra. No voldria equivocar-se. També es diu barrina amb aquest mateix sentit. Què barrines que no diu res? Sempre barrina quin en farà. I és que no és ben bé el mateix pensar, deliberar, meditar, planejar, rumiar, cavilar, sospesar, pensar-s'hi o escalfar-se el cap en una cosa. És a dir, reflexionar-hi molt, tot el contrari de precipitar-se. Què esteu barrinant? Va, digueu-ho! Aquesta informació l'hem extreta del web per a Hemiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Tenia hòstia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els treballadors de Walla Closure, l'empresa especialitzada en la fabricació de taps d'ampolles, es manifesten contra l'ERO anunciat per la direcció. L'expedient afecta 82 dels 87 treballadors de la planta de Sant Pere Molanta, al municipi d'Olèrdola. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón, bon dia.
2: Bon dia, doncs sí, gairebé 200 persones s'han concentrat. Aquest matí, de fet, estan concentrades ara mateix al carrer CIT d'aquí de Vilafranca del Penedès, una concentració per manifestar-se a partir de les 11 d'aquest matí. Es tracta d'una mobilització que se celebra dos dies abans de la fi del període de consultes entre empresa i representants dels treballadors. Recordem que l'empresa argumenta que es tracta d'una reorganització industrial que permetrà mantenir l'Olèrdola les funcions d'atenció al client, qualitat i servei tècnic, mentre que el comitè d'empresa denuncia que es tracta d'una deslocalització encoberta. Hem parlat fa una estona amb els representants sindicals que ens han explicat que hi ha hagut un apropament per part de l'empresa amb noves propostes sobre la taula, però es tracta de propostes que el comitè no es planteja acceptar de moment. Afirmen que seguiran negociant aquests dos últims dies que queden per finalitzar aquest període de consultes i no perden, en tot cas, l'esperança d'arribar a un acord que els pugui millorar la situació.
1: Gràcies, Caterina Tallón. Bon dia. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el dia 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació regular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any podrien beneficiar-se a Catalunya. El Tribunal Suprem ha obert la porta a portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol. Doncs coincidint amb l'últim dia per presentar les sol·licituds en aquest procés de regularització i amb l'anunci del Suprem, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat un pla per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit.
3: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, a confesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
1: El pla contempla un total de 10 objectius i té un pressupost de 500 milions d'euros. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
6: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
5: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
4: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 708, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Tal i com us vaig dir la setmana passada, avui us parlaré de la figura de l'Edward Whymper. En Whymper va ser un escalador el qual, a diferència dels seus col·legues, no vivia de rendes. Des de l'edat de 14 anys havia hagut de guanyar-se la vida fent de gravador en fusta. Feia il·lustracions per llibres i revistes. Era un magnífic dibuixant, però la seva vida a Londres l'avorria sobiranament. Desitjava viatjar, córrer aventures, i allò que més desitjava era anar a explorar l'Àrtic. El 1860 va tenir la seva primera oportunitat. La seva casa editorial el va enviar als Alps suïssos per tal de que fes dibuixos i quadres. Val a dir que al contemplar aquells grandiosos pics nevats i experimentar el silenci d'aquests paratges va quedar profundament impressionat. No tenia experiència en muntanyisme, però era un jove atlètic i un excel·lent caminador. I mentre anava per aquells boscos i prats o s'enfilava en alguna penya per tal de prendre punts, experimentava una sensació de llibertat com mai l'havia sentit. Com que els seus editors varen quedar encantats amb els seus dibuixos, a l'estiu següent el tornaren a enviar un altre cop als Alps. Aquest cop als Alps del Delfinat, que en aquells temps estaven gairebé inexplorats. Allà, tot i que era un principiant i sense guies qualificats, va realitzar la primera de les seves grans escalades. Però en el seu pensament només veia la figura del Matterhorn, que ja havia vist l'any anterior des de Zermatt. Així doncs, un cop acabada la feina del Delfinat, va contractar un guia per tal d'anar cap a Val Tournanche, la vall situada al peu del Matterhorn en territori italià. Pel camí se'n va assabentar que un famós escalador, professor John Tyndall, i el seu guia Benen, acabaven de sortir en direcció a la vall amb l'objectiu d'escalar el Matterhorn. Però quan en Whymper i el seu guia varen arribar a Breuil, l'últim poble de la vall, es varen assabentar que els seus competidors hi havien marxat, ja que, només en Benen, havia anat a reconèixer la vessant sud de la muntanya per tal d'explorar les possibilitats. Allò que Whymper no va arribar a saber és que, en tornar, Benen va recomanar a Tyndall que de totes passades s'allunyés d'aquella terrible muntanya, cosa que potser hauria influït en la seva decisió d'escalar-la. La vessant sud del Matterhorn és totalment diferent a la nord. En lloc de la fina agulla que es veu des de Zermatt, des de Val Tournanche, la muntanya té l'aspecte d'una sèrie d'immensos blocs esglaonats. L'aresta sud-oest baixa des del cim en una mena de graons formats per aquests blocs. I encara que presentava certa dificultat, aquesta aresta en conjunt semblava molt més accessible que els dos flancs de la cara nord. Aquesta era la ruta que es considerava la més accessible per assolir el cim. Després de l'intent d'en Benen, va ser impossible convèncer a cap dels homes de Breuil que acompanyessin en Whymper i el seu guia, ja que la majoria d'ells tenien por d'acostar-se a la muntanya, doncs creien que aquesta estava posseïda per esperits malignes. Malgrat tot, ells dos es varen aventurar sols i varen escalar fins al Col de Lyon, una bretxa situada a 3.500 metres d'altitud al peu de l'aresta sud-oest. Varen passar la nit en una petita terrassa nevada i després d'un bivac on gairebé no varen poder dormir, varen escalar fins al primer contrafort de l'aresta. Al cap d'una hora varen arribar a la xemeneia, que Whymper va superar amb certa dificultat. Però a partir d'aquest punt el seu guia es va desanimar i no va haver manera de persuadir-lo perquè continués. I varen haver d'abandonar. I aquí es va acabar l'intent d'aquell any. La setmana vinent parlarem dels nous intents d'en Whymper i de la seva relació amb un personatge cabdal en aquesta història, Jean-Antoine Carrel. Entre tots dos naixerà una amistat, una rivalitat i una cursa cap al cim que marcarà per sempre la història de l'alpinisme.
3: Pals i Botes, l'agenda.
4: A veure, per la primera setmana de juliol només vull recordar-vos que hi ha activitat el dia 2 pel grup Extrem, que és una sortida a l'ermita de Sant Sadurní. I pel diumenge 5 el grup Extrem farà una sortida a les ermites de la Damunt i Sant Jordi de Tavèrnoles. Teniu el programa a la pàgina web del club i tots aquells que vulgueu participar només teniu que posar-vos en contacte amb els vocals de sortida. Recordo a tots aquells que, encara que no siguin socis del club, vulguin participar en alguna activitat, saben que poden participar gratuïtament a dues activitats del club. I si després us convé, us podeu fer socis o no. Vinga, fins aquí el Pals i Botes d'aquesta setmana.
3: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
5: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són 11:45, us parla Joel Gascón. L'Ajuntament de Mollet ha mostrat el seu suport al poble de Veneçuela després dels terratrèmols que van sacsejar diverses zones del nord del país el passat 24 de juny. Davant d'aquesta situació d'emergència, el consistori destinarà 10.000 euros al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a les tasques d'ajuda humanitària i donar resposta a les necessitats de les persones afectades. El regidor de Cooperació i Solidaritat, David Moreno, ha explicat que han triat el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament perquè és la resposta més directa.
1: I per tant el que vam fer és parlar amb els tècnics i amb l'equip de govern i veure que quina podia ser una resposta directa i que fos útil. I vam veure, evidentment, que l'estructura del Fons Català de Cooperació, amb el que col·laborem, doncs fer una aportació a través d'aquest fons era la millor manera de donar una ajuda que fos directa i que fos realment eficient i urgent.
0: Des del consistori també s'ha volgut traslladar un missatge de solidaritat a totes les víctimes del desastre, així com a la comunitat veneçolana que viu a Mollet, que aquests dies segueix amb preocupació l'evolució de la situació al seu país. Des del consistori han dit que això ha estat una primera mesura i no descarten continuar ajudant el poble veneçolà. Actualment a Mollet hi viuen unes 500 persones nascudes a Veneçuela. I canviem de tema i us expliquem ara que l'Ajuntament de Mollet posarà en marxa el pròxim 7 de juliol les fonts lúdiques de la ciutat, que durant els mesos d'estiu actuaran com a refugis bioclimàtics per ajudar la ciutadania a combatre les altes temperatures. Els espais que s'obriran són l'Arc de les Pruneres, la Dona d'Aigua, les fonts del Parc dels Colors i la font de la Rambla Balmes. En aquest sentit, des del consistori s'ha reconegut que aquest any no han complert amb els temps establerts per obrir les fonts perquè les tasques de manteniment i adequació de les instal·lacions s'han allargat més del previst. Si voleu saber tots els horaris exactes de totes les fonts, ho podeu consultar al web mollet-vallès.cat. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessardo.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.
5: Són 6 dones, 6 de Lleida, 6 dones deportades a un camp de concentració, 6 històries de vida i un gros oblit.
6: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés de regularització extraordinària de persones migrades que va començar el 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones se'n podran beneficiar a Catalunya. A Barcelona, l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones relacionades amb aquest tràmit i ha emès prop de 380.000 volants d'empadronament. El tancament del procés arriba, però enmig d'un nou front judicial. El Tribunal Suprem ha obert la porta a portar la regularització extraordinària al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret aprovat pel govern espanyol podria entrar en conflicte amb la normativa comunitària. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es pronunciïn abans de decidir si eleva la consulta a la justícia europea. Coincidint amb aquest últim dia per presentar les sol·licituds i amb l'anunci del Suprem, el president del govern, Pedro Sánchez, ha presentat un pla per afavorir la integració de persones migrants que s'ha acollit a la regularització. La campanya vol facilitar la convivència, combatre prejudicis i ajudar el seu encaix al mercat laboral. L'escoltem.
1: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, a confesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
0: El pla contempla un total de 10 objectius i té un pressupost de 500 milions d'euros. I Rosa del Vents, l'empresa que gestiona la Casa de Colònies de Palamós, on fa uns dies dos intrusos van fer tocaments a dues menors, admet que aquest episodi obligarà a revisar i reforçar els protocols preventius. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
2: La matinada del dissabte passat, dos joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies La Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien sis nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies a Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els dos intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
0: I Renfe recuperarà a partir de dissabte el servei habitual de les línies R11 i RG11. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
4: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. El PP de Mollet aprova el pacte local per la llengua per reforçar l'ús del català. Ho han fet en sessió plenària i l'objectiu és incrementar l'ús habitual del català a la nostra ciutat. I l'Ajuntament de Mollet posarà en marxa el dimarts 7 de juliol les fonts lúdiques de la ciutat. Els espais que s'obriran són l'Arc de les Pruneres, la Dona d'Aigua, les fonts del Parc dels Colors i la Rambla Balmes. I l'Ajuntament de Mollet ha mostrat el seu suport al poble de Veneçuela després dels terratrèmols que van sacsejar el país. Concretament, el consistori destinarà 10.000 euros a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. I la Biblioteca de Camulat Jordi Soletura manté xifres estables de visitants. Pel proper curs es recuperen personal, fet que permetrà recuperar iniciatives que havien quedat aturades com els clubs de lectura. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
0: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
2: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous el que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès.

Bon dia. Benvinguts al Combat dels Poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez, amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui farem el poeta Joan Salvat Papaseit. És un poeta que va néixer al maig de l'any 1894 a Barcelona i va morir el 7 d'agost de 1924, també a Barcelona, amb 30 anys. Un poeta que pràcticament no tenia educació escolar perquè el seu pare va morir quan era un nen i pràcticament va aprendre a llegir i a escriure batzegades, però devia ser molt intel·ligent i amb una gran sensibilitat perquè ha arribat a ser un dels poetes més llegits de la nostra pàtria. El home va morir als 30 anys just quan havia superat les etapes joves i de més filigranes estranyes, com l'avantguardisme i així. El seu últim llibre parla que és el fi de l'avantguarda i suposo que entrava en la maduresa i ens hem quedat sense saber què més ens hauria explicat. Joan Salvat Papaseit era fill del barri de Sants, va ser un activista polític i cultural, redactor i editor de revistes, i va escriure poemes preciosos, com per exemple els poemes de les Roses Llavis, va ser lectura obligada als instituts durant anys. Avui tenim a les mans l'obra completa poètica. Havíem fet anteriorment algun llibre seu, com l'irradiador del port i les gavines i el poema de les Roses Llavis, però avui començarem pel començament de la seva carrera. Els primers poemes que es van recollir en un llibre que porta per títol Poemes en ondes hercianes, i és un llibre que són poemes de l'any 1919. El primer poema menciona el personatge Arthur Gordon Pym, que és el protagonista de l'única novel·la que va escriure Edgar Allan Poe. Bodegom. Damunt la taula, l'Arthur Gordon Pym, obert. Pou, al sostre, m'esguarda. So tremolós de veure'l. El gresol penjat n'és l'agonia. Ara tancaré el llibre. El vas és tombat. A terra, xipolls. Whisky, House of Lords. Ara Pou ha caigut. Borratxo.

El següent poema és un d'aquests que ja començava a fer filigranes. Hi ha paraules escrites en diagonal o en vertical. Miraré de llegir-les amb l'ordre correcte. Va dedicat al seu germà. Columna vertebral. Sageta de foc. Lluita per belles gestes i accions. Eterna espiral vers l'infinit. Victòria. Voluntat per un desig boig de córrer. I córrer sempre als cims, així com fuig la cèrvola. Joventut. Un jaç arran de la carretera, per als vells i els que cauen. No hi vulgueu saber res, si de cas que ells mateixos s'aixequin. Hi ha un home a la presó, dels que avançaven. Junteu-vos, traieu-li l'embaràs que li ho promeix les mans, perquè faci camí. Al desencoratjat no la dieu, ni al fanàtic absurd. Deixeu-los barallar, que es destorbin ells sols. Experiència, moral, sistemes de govern, sistemes filosòfics, religions, sofismes. Sofismes, els sofismes per als qui només veuen amb els ulls del cervell. Més, si cal governar i dirigir, agafeu una tralla. Us estimaran més i àdhuc obeiran. No vulgueu governar. Sageta de foc. Amunt, amunt, encara més. A on anem? No és bo preocupar-se'n. Suara ha sortit del niu un oronell. Això ja és un camí. Sempre amunt.

passeig. En aquest poema surt la paraula tram, trams en plural, que és l'abreviació de tramvia. Curiosament, tram està recollit al diccionari català com a abreviació de tramvia. Passeig. La boira, fredament, acaba d'engolir la llarga via. Els llums són guaites. En acabar de ploure, quan els arbres somiquen, oh, que és dolç escoltar el silenci. El silenci és la boira. Jo somric i mil llums em somriuen. Són mil llums, no pas homes. Com és càlid el somriure dels llums. I les espurnes blanques del trole i dels trams dansen com les estrelles. M'he topat amb un home que passava.

linoleum. Suara s'ho embarcat en la piragua hindú. Escriviu-me al Far West. M'aprofito de tot per oxir la memòria que els meus tenen de mi. Ara que ma muller dorm confiada i el fillet que vindrà i no són a fer cua com altres a la fleca. I encara un estel brilla i duc el tomahawk sota l'aixella. Un llibreter de vell passeja bracejant els meus poemes, cada un d'ells inèdit. És que no puc marxar sense que abans no escanyi el llibreter.

interior. Som asseguts al redós de la taula i prop del bec del gas que xiula. Unes flors artificials em fan angoixa perquè no tenen hivern. Els ulls de m'estimada brillen com els d'un gat i com l'escata. Els vidres de la sala tremolen, rondinen sobre els sotracs dels trams. El maniquí de fusta m'apar un espectre. Suara, amb el braç, he tombat el tinter. S'ha estès la taca negra i, en fer l'entrada, la superstició, hem esdevingut pàl·lids.

següent poema surt la paraula grua, que pot tenir diversos significats. En aquest context es refereix a un estel d'aquests que es fan de paper per fer-los volar. En record d'una fuga de Bach. M'he esquitxat a Garraf. He passat 13 porxos foradants de muntanya, només per veure, a Sitges, un blau bronzent de cuina i un blanc de calç lluent de cel obert. On irà l'esquirol quan no trobi pinyons? Mossegarà sa cua, que en té el gust. Suara he fet una grua d'un full del calendari i ha baixat amb el número mateix. Almenys del ministeri m'han avançat una hora de rellotge. Aquí, on tot valor universal du per nom Montjuïc, la lluna, la bruna, vestida de dol, és més vídua i més clara. Tot això, un antiquari no ho sabria comprendre. He vist més que l'infant de Bolquers es guardava somrient una estrella. Però cap llibre no parla del somrís de l'infant. I heus aquí que vaig dir-los una cosa vulgar. L'estel hexagonal de colors al circ enclou tota la síntesi del món.

I ara, en honor d'aquesta primera època de Salvat Papasseit, que era com més desenfadada, encara que tot ell va fer sempre poemes optimistes en general, sentirem una cançó composta, la lletra i la música, per Guillermina Mota. La canta ella mateixa, la Margarida.

0: la posada cosa...
1: Continuem, doncs, amb els poemes de Joan Salvat i Papasseit. Aquest poema, el títol és un número, 54045. És un número que picua. I va dedicat a J.V. Foix, a un poeta que també es veu que era amic seu. La dinamo turgent mou els príaps de foc en circunvalació. No he vist més majestat que en l'estilo de foc. Trolei, trolei, trolei. És que jo sóc igual per cadascú en el passatge. Fa fàstic. Tothom sap estranger. I és segur que aquest vell no coneix el meu nom. Un altre porta ulleres i els vidres entelats. Ran de nas. Ran de nas. Perquè el revisador, el cobrador abans tenia la paraula, de guisa que em feia l'ullet. 54045. Arc de triomf. M'he palpat bàrbarament si m'han pres la cartera. A fe que no em portava, amic.

Ara entrem a l'any 1921 amb el llibre L'irradiador del porc i les gavines, entre parèntesis, poemes de Vanguarda. D'aquest llibre ja n'havien fet poemes fa temps, però hi havia algun que no el tenien, perquè em sembla que el llibre que vaig portar era una antologia i no hi eren tots. Aquest llibre va dedicat al començament del llibre a Joaquim Sunyer i posa una mena de tres línies. S'estimen a les roques els radiadors amb les gavines boges. I el primer poema diu així: canto la lluita. Cavaller d'un corser, qual crinera és de flames, sóc jo, l'incendiari de mots d'adolescent. Blasmo els déus a ple vol, l'arraulit bestiari tem el fuet del meu cant. I he maridat la lluna, però no dormo amb ella si el filisteu governa els meus domenys.

L'absurd. El dau d'ivori, virolet de la sort i la malastrugança. I la poma, el caliu, que esbufega, com més corre el ventall. Els ulls miren els ulls, i la paraula és morta. El pigat de les xifres parlarà. Damunt la taula, el vas i la pàl·lida imatge de l'absenta. I el meu company i jo, de suara, perjurats en jugar-nos la vida amb el misteri. Tots dos, el mateix número del dau.

I el títol del proper poema és Escopiu a la closca pelada dels crequins. Aquest home que diu la música de circ és tan definitiva com no la va conèixer Richard Wagner, tanmateix un pompier. La sombra dels comparses en el sol de les taules, moure's i projectar-se, no existir. La vida al dinamisme. Jo protesto que això degeneri també, perquè ara el domador vol fer jocs malabars i els cavalls amb potes. Més m'estimo l'Edison.

Dóna'm la mà, que anirem per la riba, ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses només en dir-nos que ens seguim amant. Les barques llunyes i les de la sorra prendran un aire fidel i discret. No ens miraran. Miraran noves rutes amb l'esguard lent del copsador distret. Dóna'm la mà i arrecera't a galta sobre el meu pit i no temis ningú. I les palmeres ens donaran ombra i les gavines, sota el sol callú, ens portaran la celebró que mare a l'amor. Tota cosa prop del mar. I jo, aleshores, besaré ta galta i la besada ens durà el joc de mà. Dóna'm la mà, que anirem per la riba ben a la vora del mar, bategant. Tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant. El següent poema surt la frase "és a joc", que us recordo que és anar a dormir, a tirar-se cap al tard. Poema sense acabar. Quin doll d'aigua a la font, ara que és vespre, i la lluna s'afanya en pujar la carena, i ronda el ca fidel a la serena, perquè el seu amo, capriciós i destre, plau-li besar la mà sota la lluna al vol, al porxo del barri de la masia quieta, adormida pels grills, mis senyors de la cleda i dels pins. Quin doll d'aigua a la font, ara que és vespre, i el vent també és a joc. I els romanins, només desperts, escolten perquè el demà, al matí, puguin parlar d'amors amb les farigoleres fins l'hora de la sesta, que és quan reposa el pou, i canten les cigales esguardant la ginesta i ells agafen el son. Quin doll d'aigua a la font, ara que és vespre, i la lluna ha assolit les cimes cobejades, i l'estrella primera, lluerna dels camins, és perduda entremig d'immenses miriades, i als confins de la terra tots els enamorats s'esbesen i s'estrenyen de l'una a l'altra serra. Quin doll d'aigua a la font, ara que tot és nou, perquè la lluna és plena.

Damunt mon vaixell. Damunt mon vaixell, l'arc de Sant Martí com un gran cinyell, totes les sirenes engronxant-se en ell. Doncs fins aquí hem arribat amb el nostre programa El combat dels poetes d'avui, dedicat a Joan Salvat Papasseit. Que passeu molt bona setmana.

0: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda
2: i en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Joves amb ofici, un programa que recull la història de 10 joves catalans dedicats a oficis artesanals que es pot pensar que han quedat obsolets i que els mantenen arrelats al seu entorn. Escolta'l cada dimecres a 12:45 del migdia a Ràdio Mollet.
4: El POU.
5: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com es marca l'intel·ligència emocional.
4: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 1:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
1: El POU.
6: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia, corresponent a dimarts 30 de juny del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Mollet aprova el pacte local per la llengua per reforçar l'ús del català. Ho ha fet en sessió plenària i l'objectiu és incrementar l'ús habitual del català a la nostra ciutat. I l'Ajuntament de Mollet posarà en marxa el dimarts 7 de juliol les fonts lúdiques de la ciutat. Els espais que s'obriran són l'Arc de les Pruneres, la Dona d'Aigua, les fonts del Parc dels Colors i la Rambla Balmes. I l'Ajuntament de Mollet ha mostrat el seu suport al poble de Veneçuela després dels terratrèmols que van sacsejar el país. Concretament, el consistori destinarà 10.000 euros a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. I la Biblioteca de Can Mula Jordi Soletura manté xifres estables de visitants. Pel proper curs recuperen personal, fet que permetrà recuperar iniciatives que havien quedat aturades, com els clubs de lectura. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, al control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Mollet del Vallès ha fet un pas més a la promoció i la defensa del català i és que el ple municipal ha aprovat aquest dilluns el Pacte Local per la Llengua, un document que estableix les línies estratègiques per fomentar l'ús social de la llengua catalana i reforçar-ne la presència en tots els àmbits de la ciutat. L'acord és fruit d'un procés de treball compartit entre el consistori, entitats, centres educatius, diversos agents socials i culturals del municipi i els mateixos molletans i molletanes. El pacte neix amb la voluntat de convertir-se en una eina de consens per impulsar accions coordinades en favor del català. Entre els principals objectius del document hi ha incrementar l'ús habitual del català, facilitar-ne l'aprenentatge a les persones nouvingudes i garantir que la llengua sigui present en els serveis municipals, en el comerç, en el món associatiu i en les activitats culturals. Per aconseguir-ho s'estableixen 5 eixos que són garantir l'ús normal del català en les administracions públiques, impulsar l'aprenentatge social de la llengua, incentivar el compromís d'aquesta, crear recursos útils als nous temps i fer fàcil l'ús del català a Mollet. En referència a aquesta darrera mesura, Estela Mas, regidora de Promoció de la Llengua a l'Ajuntament de Mollet, ha comentat que una de les iniciatives és crear un podcast en català pels joves a través de Ràdio Mollet.
2: Aquest és l'eix més ampli, perquè vol que el català torni a bategar a tots els racons de Mollet. Al comerç, oferirem assessorament per a la retolació de negocis i impulsarem campanyes de sensibilització als establiments i a la restauració. A l'escola i al lleure, impulsarem la dinamització dels patis de les escoles per fer present el català a l'hora de jugar, promoure l'oci jove amb diades de joc en català i impulsarem la creació de podcast en català a la Ràdio Mollet fet pels propis joves. A l'esport, implementarem la creació de la figura del referent lingüístic dins dels nostres clubs esportius per garantir que els entrenaments i l'esport base siguin espais de transmissió de la llengua, a més de crear als clubs que ho sol·licitin espais de joc i lectura en català per normalitzar el joc a diferents espais a part de l'escola.
1: El pacte ha establert una diagnosi de la ciutat, la qual apunta al fet que només un 20% dels joves de la ciutat utilitzen el català com a llengua habitual o que l'Ofercat 2023 va establir que un 31% dels comerços només inicien les interaccions en la llengua catalana. A la seva intervenció, Estela Mas ha afegit que el català ha de ser una llengua de cohesió social i ha de tornar a ser una llengua compartida. El text inclou un conjunt de mesures que es desplegaran de manera progressiva en els pròxims anys. Entre aquestes hi ha campanyes de sensibilització, activitats de foment de lectura, accions formatives i programes destinats a incentivar l'ús del català entre els joves i els nous parlants. Un cop exposat el Pacte Local per la Llengua en la sessió plenària, ha estat el torn de paraula de la resta de partits. Junts per Catalunya Mollet ha encetat aquest torn mostrant-se a favor del pacte. Carme Olari ha qualificat el català com a patrimoni cultural, afirmant que la llengua afavoreix la cohesió social i promou la inserció.
3: Preservar patrimoni cultural. La llengua és una part fonamental de la identitat i de la cultura de la nostra comunitat. Contribueix a mantenir i transmetre tradicions, coneixements i valors. Afavoreix la cohesió social. Facilita la comunicació entre els habitants. Promou la integració de les persones nouvingudes mitjançant l'aprenentatge de la llengua. Garanteix els drets lingüístics, si atès en la llengua pròpia. Fomenta la igualtat d'oportunitats en l'accés als serveis públics. Impulsa l'ús de la llengua en tots els àmbits, educació, comerç, esports, cultura, administració i entitats socials. I darrer punt, i no menys important, enforteix la participació ciutadana.
1: Una opinió totalment contrària a l'expressada des de Vox. La seva regidora i portaveu, Santiago Guadalupe, ha comentat que el pacte parteix d'una idea que no comparteixen i ha afegit que el català no s'ha d'impulsar des de la imposició.
4: Des del nostre punt de vista, el català debe promover-se des del respecte, la llibertat i el consenso. No des de la imposició ni des de la pressió institucional sobre comerços, entitats, clubs esportius, treballadors i famílies. El catalán forma parte de nuestra realidad y merece respeto, pero también lo merece la diversidad lingüística de Mollet. Nos preocupa que este pacto no se limite a fomentar el aprendizaje del catalán, sino que pretenda condicionar hábitos sociales, comerciales, educativos, deportivos y culturales.
1: Per la seva banda, des del Partit Popular s'han abstingut. Natàlia Rèbola ha comentat que defensen que aquelles persones que volen aprendre la llengua tinguin totes les facilitats, però defensen que el català s'ha d'utilitzar des de la llibertat.
5: El nostre partit defensa que qualsevol persona que vulgui aprendre el català tingui totes les facilitats possibles. Aquí sempre hi trobareu el nostre suport. Però també creiem que cap administració ha de donar aquesta sensació de que una llengua és més pròpia que l'altra, que una és de bons ciutadans i l'altra no, i que la política lingüística ha de convertir-se en un instrument de diferenciació. Les llengües no ens han de separar. Han de servir per comunicar-nos, per integrar i per enriquir la nostra societat. Les llengües s'aprenen i es fan servir des de la llibertat, el respecte i el consens, no des dels plantejaments ideològics.
1: Després d'aquestes opinions contràries, ara Mollet Esquerra, Esquerra Unida i Alternativa ha votat a favor del pacte. A la seva intervenció han afirmat que cada vegada hi ha més ciutadans que saben parlar català, però que és una llengua que s'utilitza molt poc. Marina Planellas ha comentat que la solució passa per entendre que el català és una eina de vida i avui es pot trencar la tendència entenent que les llengües desapareixen quan es deixen d'escoltar.
6: Les llengües no desapareixen d'un dia per l'altre, sinó que desapareixen quan les deixem de sentir en tots els espais de vida, als carrers, als patis de les escoles, a les xarxes i en qualsevol altra mena d'espai. Per això avui doncs, tenim aquesta oportunitat de començar a canviar aquesta tendència a la nostra ciutat. Fem aquest pacte local que sigui un compromís i que tots tinguem la responsabilitat de complir. Tal com ha dit la regidora, molt més aquest pacte ha de ser molt més que un compromís tècnic. I aquí serem nosaltres per fiscalitzar-ho i per continuar endavant.
1: El torn dels partits l'ha tancat Mollet en Comú Podem. Marina Escribano ha centrat part del seu discurs en rebatre les opinions de Vox i del Partit Popular, afirmant que cap pacte per la llengua genera divisió.
7: Precisament aquest pacte local pel català no va contra ningú, ni contra cap altra llengua. I és que tinc una bona notícia, no es tracta d'escollir entre el català i el castellà, sinó de treballar perquè el català, que és la llengua pròpia del nostre país i també del municipi, tingui les condicions necessàries per continuar viu, present i útil en tots els àmbits de la vida quotidiana.
1: Amb aquesta aprovació, Mollet se suma a altres municipis catalans que han impulsat iniciatives similars per reforçar la presència del català en la vida quotidiana i fomentar-ne l'ús com a element de cohesió, convivència i igualtat d'oportunitats. L'entrada en vigor d'aquest pacte marca ara l'inici de la seva fase d'implementació amb la voluntat que les mesures acordades es tradueixin en accions concretes.
0: Mollet al dia. Notícies.
1: L'Ajuntament de Mollet posarà en marxa el pròxim 7 de juliol les fonts lúdiques de la ciutat, que durant els mesos d'estiu actuaran com a refugis bioclimàtics per ajudar a la ciutadania a combatre les altes temperatures. Els espais que s'obriran són l'Arc de les Pruneres, la Dona d'Aigua, la Font del Parc dels Colors i la Font de Rambla Balmes, tots ells d'accés gratuït i obert a tothom. Una mesura que arriba una mica més tard dels temps establerts tradicionals. El primer tinent d'alcaldessa de l'Ajuntament de Mollet, Raül Broto, ha reconegut que aquest any no han complert amb aquests temps establerts per obrir les fonts, entre d'altres, perquè s'han allargat les tasques de desinfecció dels espais i dels controls sanitaris pertinents.
8: Som molt conscients que aquest any doncs, no hem complert amb això, principalment perquè les tasques de posada a punt de les instal·lacions, incloent les desinfeccions, els controls sanitaris, que al final és un tema doncs, de garantir la seguretat de la ciutadania, doncs s'han allargat més del previst i, per tant, doncs, per això no hem pogut obrir fins aquest dimarts 7 de juliol. En tot cas, doncs, ja estem d'alguna manera treballant en els circuits interns, en els protocols, perquè això doncs, no es torni a repetir.
1: Els horaris de funcionament seran els següents: l'Arc de les Pruneres cada dia de 11 a 2 i de 5 a 10, la Dona d'Aigua d'11 a 2 i de 5 a 8, menys el dimarts al matí, que romandrà aturada per la celebració del mercat setmanal, la Font del Parc dels Colors cada dia de 11 a 2 i de 5 a 8, que serà també el mateix horari de la Rambla Balmes.

0: L'Ajuntament de Mollet ha mostrat el seu suport al poble de Veneçuela després dels terratrèmols que van sacsejar diverses zones del nord del país el passat 24 de juny. Davant d'aquesta situació d'emergència, el consistori destinarà 10.000 euros al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a les tasques d'ajuda humanitària i donar resposta a les necessitats de les persones afectades. El regidor de Cooperació i Solidaritat, David Moreno, ha explicat que han triat el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament perquè és la resposta més directa.
1: I per tant el que vam fer és parlar amb els tècnics i amb l'equip de govern i veure que quina podia ser una resposta directa i que fos útil. I vam veure, evidentment, que l'estructura del Fons Català de Cooperació, amb el que col·laborem, doncs fer una aportació a través d'aquest fons era la millor manera de donar una ajuda que fos directa i que fos realment eficient i urgent.
0: Des del consistori també s'ha volgut traslladar un missatge de solidaritat a totes les víctimes del desastre, així com a la comunitat veneçolana que viu a Mollet, que aquests dies segueix amb preocupació l'evolució de la situació al seu país. Per fer front a aquesta emergència, el Fons Català de Cooperació ha posat en marxa una campanya extraordinària que permet canalitzar les aportacions a través d'organitzacions especialitzades presents sobre el terreny, garantint una resposta ràpida i adaptada a les necessitats de la població. David Moreno ha remarcat que es tracta d'una xifra econòmica important la que destinen a aquesta causa.
1: I per això vam decidir fer-ho a través del Fons Català i una xifra econòmica important per al pressupost que tenim destinat al fons, però que creiem que és necessari que en un país que ha patit una desgràcia, en un país a més que tenim molts vincles de tot tipus, considerem que és absolutament necessari i útil aquesta ajuda.
0: Les persones, empreses i entitats que vulguin sumar-se a aquesta iniciativa poden fer les seves aportacions mitjançant Bizum o transferència bancària. Des del consistori han dit que això ha estat una primera mesura i no descarten continuar ajudant el poble veneçolà.
1: Sí, sabem que hi ha una part important de veïns i veïnes de Mollet que provenen de Veneçuela. Encara no hem vist alguna... No estan organitzats per entitats o de manera més potent com d'altres, però el que tenim clar és que aquest tema, que té un impacte molt important, doncs haurem de parlar. Aquesta ha estat una ajuda d'emergència, però ara està totes les portes obertes per continuar cooperant i sent solidaris amb Veneçuela.
0: El Fons Català recorda que no és aconsellable recollir ni enviar material i que les donacions econòmiques són la via més efectiva.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta Lluís Mi Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la Selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí. A la tarda algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí i una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdies, la farmàcia Balart de Rambla Nova 25 al barri de Col·legis Nous.

0: i confia acabar l'any amb dades pràcticament idèntiques a l'exercici anterior. Tot i aquestes bones dades, la manca de personal ha condicionat part de l'activitat de la biblioteca. Héctor Calvet explica que aquesta situació els ha impedit desenvolupar algun dels projectes que tenien previstos per aquest any. Una situació que, segons el director, podria començar a canviar després de l'estiu. De fet, l'equipament espera incorporar nous professionals a partir del setembre, fet que ha de permetre recuperar iniciatives que han quedat aturades.
1: M'ha estat un any interessant. És veritat que segurament, bueno, la biblioteca a nivell intern encara ha de resoldre algunes coses, per exemple, a nivell de personal. Sabem que ens falta, bueno, tenim pendents algunes coses administratives, ho sento, del tema d'oposicions. Llavors, a partir de setembre, bueno, ja el juliol, però a partir de setembre esperem començar al 100%, cosa que és un tema que no ha passat en un temps, no? I, per tant, fem cursos molt... Bueno, intentem fer uns cursos que arribar a tot el que podem fer, mantenir tots els serveis, però és veritat que a vegades ens, bueno, hi ha llocs que no arribem, no? Ens volem incorporar nous serveis, nous projectes, mirar-nos altres temes com llegir el riu, per exemple, i això fins ara no s'ha pogut perquè, bueno, estàvem més justets de personal, no? Per temes administratius que les passen, no?
0: Entre els projectes que la Biblioteca de Can Molà vol reprendre hi ha els clubs de lectura, una de les activitats amb més tradició de l'equipament. En alguns moments la biblioteca havia arribat a tenir fins a 5 grups de lectura en funcionament. Així ho explica el director, que considera que aquesta activitat és una eina clau per fomentar els hàbits lectors i la participació cultural.
1: A potenciar l'oferta de clubs de lectura de la biblioteca. I tenim 5, però clar, fa anys que no ho fem el d'infantil i juvenil, per exemple, per tant és un tipus de club de lectura que ens agradaria recuperar, o per exemple, i si ens dona la, no, la, si podem fer-ho, és augmentar un altre, crear un altre club de lectura per adults, per exemple, perquè la demanda és molta, no? Per tant, sí que ens agradaria acabar de complementar aquella i ampliar aquesta oferta d'activitats que per ara hem tingut allò en una forma un poc més controlada, no? I començar a fer alguna cosa més.
0: Un altre dels objectius per al pròxim curs és recuperar la col·laboració amb el centre educatiu Els Til·lers. La iniciativa permet facilitar materials de lectura per la biblioteca del centre i reforçar l'accés als llibres entre els seus usuaris. Héctor Calvet remarca la importància d'aquest projecte conjunt i confia que es pugui reprendre ben aviat.
1: La col·laboració amb el centre educatiu Els Til·lers, d'aquí de Mollet, que tenim un programa molt xulo amb ell, un projecte molt xulo, que és actuar per la seva biblioteca, no? Treballar amb la seva biblioteca, sé que estan treballant molt per mantenir-la, per actualitzar-la. Nosaltres vam fer unes ja fa massa, un any i mig llarg, com a molt, unes primeres actuacions per començar a fer una mica de selecció del fons i tal, i estem amb ells, tenim fons a la biblioteca preparat per portar i ens agradaria poder recuperar perquè pensem que pot ser una eina molt xula. I aquest servei i aquest projecte té aquesta gràcia, no? De que no és tan visible, però demostra com, fins a quins nivells, on nivells treballa la biblioteca, no?
0: La Biblioteca de Can Molà afronta així el pròxim curs amb la voluntat de consolidar els serveis actuals i recuperar algun dels projectes que havien quedat pendents per la manca de personal. Aquest estiu la biblioteca tornarà a estar obert al mes d'agost i obrirà de dilluns a divendres a partir del 15 de juliol. Enfo continua apostant per la reinserció al mercat laboral d'aquelles persones que pateixen de salut mental. Ho fan a través de l'Oficina Tècnica Laboral, l'OTL, que és un servei local que va iniciar l'activitat l'any 2022 amb la posada en funcionament d'un projecte pilot adreçat a fomentar la inserció laboral de persones amb temes de salut mental, així com millorar l'ocupació amb una metodologia adaptada a les seves necessitats. El projecte, promogut per la Diputació de Barcelona, va començar ara fa 24 anys amb la participació de Mollet, Sant Boi, Sabadell i Premià. Després de tots aquests anys, el projecte s'ha consolidat i Núria Sampera, tècnica de l'equip d'Enfo, ha comentat que la xarxa actual de municipis ha pujat a 18.
2: Ara ja fem una xarxa de més de 18 ajuntaments que treballem el tema de l'acompanyament, del seguiment, del suport a persones amb temes de salut mental que estan en un bon moment, doncs, per començar a buscar feina, a trobar feina.
0: L'any 2025, 71 persones s'han beneficiat de la iniciativa i seran incorporat 37 persones a l'oficina. L'OTL de Mollet es desenvolupa amb una metodologia de treball basada en itineraris d'inserció individualitzats amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat dels usuaris mitjançant un seguiment i suport personalitzat. Un suport que se centra en mantenir viva la motivació dels participants en el procés de recerca de feina. L'OTL posa l'èmfasi a les competències transversals, les quals són fonamentals per facilitar l'accés al mercat. Un cop s'ha produït aquesta incorporació, Núria Sampera ha afegit que es continua el seguiment.
2: I a partir d'aquí, doncs, començar a fer aquest trajecte a través de tutories. Intenta ser un servei molt individualitzat i

0: que, bueno, sobretot es treballa el tema de les competències transversals, perquè, bueno, considerem i creiem que és algo que ja tenim i que, per tant, les hem d'aprofitar per oferir a les empreses. I el que també crec que és important és que no donem per tancat un itinerari quan la persona ha trobat feina, sinó que hi ha la possibilitat de continuar fent el que anomenem seguiment post-inserció, doncs per ajudar a l'adaptació a la feina, si hi ha qualsevol cosa que nosaltres doncs, també puguem donar suport.
1: Una de les persones que s'ha beneficiat d'aquesta oficina és el José María Cobo, qui ha valorat molt positivament l'experiència. En el seu cas ha explicat que actualment està cursant les pràctiques de tècnic en cures auxiliars d'infermeria, feina que compagina amb la postinserció a un grau superior.
2: Vaig arribar per orientació per trobar feina. Vale? Al principi va ser això, perquè volia iniciar-me en el món laboral i professional d'una forma activa. Estic compaginant les meves pràctiques laborals perquè justament ara m'he tret el tècnic en cures auxiliars d'infermeria. Llavors estic combinant tota la part formativa i la postinserció també en un grau superior.
1: Gràcies a l'Oficina Tècnica Laboral, des d'Enfo treballa la inserció al mercat laboral de les persones amb problemes de salut mental, tot treballant la gestió emocional perquè els usuaris puguin enfrontar-se de manera més eficient als reptes i les dificultats que poden sorgir durant aquest procés. I fins aquí l'informatiu, però abans de marxar, repassem titulars. Mollet aprova el pacte local per la llengua per reforçar l'ús del català. L'Ajuntament de Mollet posarà en marxa el dimarts 7 de juliol les fonts lúdiques de la ciutat. I l'Ajuntament de Mollet ha mostrat el seu suport al poble de Veneçuela amb una aportació de 10.000 euros al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. I la Biblioteca de Can Molà Jordi Soler Tura manté xifres estables de visitants. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem demà dimecres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.
2: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
1: Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
3: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
1: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb forra i manilles?
3: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
1: Cada dijous a 2:15 del vespre a Ràdio Mollet.

0: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui ens acompanya aquí a l'estudi en Sergi Suárez, d'Ara Mollet Esquerra, EUiA. Aquí saludem, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Amb tu, Sergi, volem comentar diversos temes, entre d'altres dels més recents, no? El ple celebrat ahir. Què en destacaries? No sé si, sobretot, també aquesta aprovació del pacte local per la llengua, que entre cometes, deixem dir, entre... també, mai millor dit, la redundància, aquest cometes d'una mica d'opinió, no?, que s'hagi d'arribar, doncs, a aquests punts, no?, per promocionar l'ús del català, doncs, a la nostra ciutat o arreu, que està passant també d'altres poblacions de Catalunya.
1: Sí, com deies, l'únic punt destacat que destacaria d'ahir va ser com a important, diguéssim, i rellevant pel futur aquest de l'aprovació del pacte local per la llengua, que surt per primera vegada al gener de l'any passat, amb el debat de l'estat de la ciutat, on es parla de llengua, i es posa damunt la taula, doncs, la necessitat de que s'havia d'aprovar un pacte a Mollet, perquè les dades, així ho diu el propi pacte, però vaja, són evidents. L'ús social del català, doncs, ha baixat molt notablement comparat amb fa 20-30 anys. Només un de cada quatre joves menors de 30 anys, per exemple, té el català com a llengua d'ús habitual, i per tant hi ha un risc evident de perdre la llengua, de fer-la més minoritzada encara, no?, de la que ja ho és. I per tant, doncs, com a grup municipal, doncs, hi hem treballat des del primer dia, no?, tant amb la regidora de llengua i també amb el tècnic que fins fa un temps, doncs, portava aquest pacte, en totes les reunions que es van fer, amb el procés participatiu que es va fer, també amb la presentació pública, on van venir també moltes entitats, molt diverses, en molts àmbits diferents, per treballar per grups, doncs, tot aquest pacte. I la veritat que ens sentim parcialment satisfets, i dic parcialment perquè el contingut el compartim al 100%, però com també va dir la meva companya Marina, que va intervenir ahir en el ple, doncs esperem que, com passa i com parlem molt amb molts pactes que es fan a la ciutat, doncs esperem que no quedi en paper mullat i que es comenci a desplegar, i que d'aquí uns anys, perquè òbviament totes aquestes polítiques públiques no són immediates, doncs tinguin efecte, no?, i que puguem dir, doncs, d'aquí 10-15 anys, doncs, que l'ús social del català a Mollet ha millorat. I un èmfasi especial, i ho va dir la regidora i també ho vam dir, doncs, sobretot a posar molts més recursos perquè sobretot la gent nouvinguda, no?, doncs, pugui aprendre el català, perquè el que ens adonem és que amb les places disponibles hi ha milers de persones a Mollet, a Catalunya, doncs, que es queden fora, no?, precisament per la limitació de places. I per tant, aquest mantra que es diu moltes vegades, de que la gent nouvinguda, doncs, no vol aprendre la llengua, doncs, no és exactament així. I per tant, doncs, crec que aquí també tenim molta feina a fer per tal de que, doncs, tota la gent nouvinguda que vulgui, doncs, pugui aprendre la llengua, hagi d'aprendre la llengua, i sobretot, doncs, tothom nosaltres, i això ja depèn de tots nosaltres, doncs, adrecem-nos en català a tothom, independentment, doncs, de la seu color de pell, la seva religió, etc., no? Perquè si no, fem un flac favor a la llengua i al futur, vaja.
0: No sé si destacaria alguna cosa més del ple o algú de precs i preguntes que els incomodessin, no?, o que tinguéssiu curiositat per saber que preguntéssiu.
1: Sí, bueno, vam fer diverses preguntes de temes diferents. A mi em va sorprendre una resposta que se'n va donar precisament la setmana passada, i així ho vaig dir, perquè així m'ho va dir un veí i ho vaig publicar a les xarxes socials, que va caure aquí just davant, al parc dels colors, doncs, una palmera, una part de palmera. La resposta que em va donar el regidor va ser que va caure un niu, i la veritat que va ser força sorprenent, perquè no va ser un niu. I era, doncs, la falta de poda que havien tingut aquelles tres palmeres que hi ha just a sota, just a dalt del parc infantil, del parc dels colors, i que si allò hagués caigut a sobre d'una persona o d'un nen o d'un infant, avui estaríem lamentant una desgràcia, perquè allò pesa 300-400 quilos. La veritat que era incomprensible. Ja ho vam preguntar al novembre, vam fer el prec de que les palmeres del parc dels colors, doncs, es podessin. Poc després van podar una part, es van quedar, em sembla, unes tres sense podar. La setmana passada justament parlava amb el veí, perquè cada vegada veia més torçada aquella palmera, i li vaig dir que si allò era un element de preocupació, ho van passar a l'Ajuntament, i just el dia 24 de juny cau. No hem lamentat cap desgràcia, però podríem haver-la lamentat, i que la resposta sigui que era un niu, que hi havia un niu i que el niu va fer que baixés, escolta, no és veritat. I la veritat que força sorprenent aquesta resposta. També vam fer unes altres, però per destacar alguna aquesta, perquè crec que és preocupant. Ens hem queixat moltes vegades del manteniment, ens queixem moltes vegades del manteniment i coses així, que a més són importants per lo que pot suposar no fer-ho bé, i tenir aquest tipus de respostes, doncs, sincerament, em sembla un insult.
0: I ja tenim data també l'obertura de les fonts lúdiques de la ciutat, que de fet ara fa una setmana vosaltres ho reclamàveu.
1: Sí, bueno, algunes de les respostes inicials que l'Ajuntament estava donant a la ciutadania que trucava, perquè en els últims dies hi ha hagut moltes trucades de molts veïns, precisament queixant-se sobre el tema, es deia l'inici al 6 de juliol, finalment és el 7. En tot cas, dir el que vam dir a la nota de premsa, el que vaig dir aquí la setmana passada i el que diem sempre, hi ha hagut una falta total de planificació aquest any. En aquest aspecte és incomprensible que ens trobem que el 7 de juliol s'obren les fonts lúdiques per primer cop. I el que hem dit sempre, el manteniment es fa abans, en previsió, i si hi ha algun problema específic, doncs explica a la ciutadania. Aquí no hi ha hagut cap explicació, no sabem el motiu tècnic del per què, si s'han fet revisions, no s'obre fins al 7 de juliol. Creiem que ha de ser alguna cosa important, perquè si no, no s'entén. Algun tema sanitari, no? La presència, per exemple, de legionel·la, com ja hi va haver en el passat, per exemple, aquí al Parc dels Colors, o algun tema econòmic, no ho sabem. Tampoc s'ha explicat, malgrat que ho vam preguntar al ple ahir i també ho va preguntar un altre grup municipal. Per tant, molt poca transparència en aquest aspecte, i el més important és que molta gent, aquests dies de calor intensa, que no s'aturen, doncs no podran gaudir d'un espai que hauria d'estar obert. I també reivindicar, perquè també ho vam dir a la nota de premsa, que per nosaltres les fonts ornamentals no té sentit l'horari amb el qual s'obren i que s'obriran previsiblement el 7 de juliol. És a dir, no entenem com les fonts ornamentals tanquen el seu horari d'1 a 5 de la tarda, quan són les hores centrals del dia, quan més calor fa, i on haurien d'estar obertes. No, i per tant, no ho entenem. Crec que s'haurien de fer coses molt diferents. I vull aprofitar també que, per exemple, Parets del Vallès, municipi molt de prop de nosaltres, tampoc ha obert encara les fonts, però han donat alternatives, no?, lúdiques a la ciutadania, als infants, per tal de poder-se refrescar. A Mollet no s'ha donat cap alternativa, no? I per tant, bé, creiem que una improvisació total i manca de previsió i manca de transparència i, bueno, i molta gent enfadada, ja, i és lògic.
0: Uh-huh. Després, aquest dissabte, Festa de l'Orgull, aquí a la nostra ciutat, és el tercer any que es fa, amb un acte que vol ser referent del Baix Vallès, però fins i tot també de la comarca, perquè arrossega bastanta gent.
1: Doncs sí, l'altre dia, el 28 de juny, justament, i ahir al ple també, reivindicàvem el 28 de juny, no?, que és un dia encara per reivindicar moltes coses, i justament a iniciatives com aquestes, el Pride, l'Orgull de Mollet, doncs són iniciatives encara avui molt, molt necessàries, no?, perquè a banda de la lluita, a banda de la festa, no?, que és important, la lluita, no?, que comporta, doncs encara ho és més, no?, i tenir, per exemple, no?, molletans com en Gerard, no?, que ha participat a Eufòria i que enguany no serà en aquesta festa, crec que obre un ventall, no?, sobretot entre la gent jove, no?, de conscienciació i de suport, no?, també a aquesta lluita, no?, on veiem que cada vegada, també les dades ho diuen, no?, sobretot els homes joves, doncs cada vegada estan menys conscienciats amb la lluita feminista, amb la lluita LGTBI, etcètera, no?, i això és molt preocupant, no?, i per tant, doncs, iniciatives com aquestes, doncs, hi hem donat sempre el suport, i anirem i assistirem, també donarem suport a Stonewall, no?, que és una entitat mollatana que mica en mica va creixent i que també cal donar-los molt suport, i des d'aquí animar que tothom que hi vagi, doncs, també s'apropin a la seva parada, comprin, perquè també els hi donarà, no?, aquest suport econòmic que es necessita, no?, precisament per continuar fent en els propers mesos i anys sempre, doncs, iniciatives a la ciutat, i per tant, doncs, animar tothom que ens pugui escoltar, doncs, assistir-hi.
0: Uh-huh. I hem tingut també, doncs, la setmana passada aquesta notícia dels terratrèmols a Veneçuela i l'anunci de l'Ajuntament de Mollet que fa aquests 10.000 euros de donació al Fons Català del Desenvolupament.
1: Sí, una notícia terrible, no?, i sobretot també perquè hi ha molts molletans d'origen veneçolà, doncs, que estan patint aquests dies, doncs, o persones que han mort, que coneixen que han mort, o persones desaparegudes encara avui, o persones ferides. La veritat que una catàstrofe així, que no es pot preveure, perquè lògicament és la natura, però que fa molt de mal i que encara avui doncs, fa molt de mal a molta gent allà i aquí, no? I per tant, doncs, tota la solidaritat, totes les iniciatives solidàries, aquesta econòmica, per exemple, de 10.000 euros, ens sembla bé, i esperem doncs, que la recuperació a Veneçuela doncs, sigui més aviat que tard. Ahir doncs, crec que vam fer bé solidaritzant-nos a les 12 del migdia a la plaça de l'Ajuntament, com han fet també molts altres ajuntaments, institucions, i per tant, doncs, poca, tot ajuda és poca, no?, en aquests moments terribles que quan mirem els mitjans de comunicació ens veiem a gent veritablement desesperada, no?, que ho han perdut tot.
0: I no ho hem comentat al principi, perquè ja fa d'això una setmana, però deixem un comentar també d'aquesta no encesa de la foguera de Sant Joan aquí a la nostra ciutat, on des del mateix consistori doncs, demanaven explicacions a la Generalitat, en aquest cas als agents rurals, no?, si no m'equivoco, que van ser qui van prohibir fer ús d'aquesta foguera.
1: Sí. Ahir vam rebre la carta justament que des de l'equip de govern s'havia enviat, l'alcaldessa Baja havia enviat als agents rurals. La veritat que molta gent ens ho comentava, ens ho va comentar aquell mateix dia i també dies següents, sobretot l'enfado, no?, que això va suposar a molta gent. Nosaltres en tot moment hem intentat ser cautes, perquè evidentment si els agents rurals, no?, que són autoritat en aquest aspecte, doncs fan un requeriment, aquest requeriment s'ha de complir i per tant hem de veure, no?, per quin motiu, no? És veritat que en altres llocs doncs, es va poder encendre fogueres, no?, de palets, diguéssim, i a Mollet no. Potser és fruit de la mala sort, fruit de la casualitat, no?, perquè van venir, ho van inspeccionar i no van deixar, i li va tocar a Mollet com li podria haver tocat a un altre poble. No ho sabem.
0: Sobretot per les hores, no?, també ho deien, que no deixava aquest marge.
1: Sobretot va ser això, i sobretot la decepció lògica d'entitats com els Diables, no?, que s'ho curren molt aquesta data, molta gent que ho espera en família, que l'estrada... que no era una situació agradable, però nosaltres no volem fer demagogia amb aquest tema, no? Creiem que en aquest cas doncs, l'Ajuntament va actuar com havia d'haver actuat, no? Perquè davant un requeriment d'agents rurals o de qualsevol cos de seguretat doncs, s'ha de complir i en tot cas ens sembla bé doncs, que s'hagi fet aquesta carta i clarificar més el tema i sobretot que es digui que es pot fer i que no es pot fer de cara al futur per tal de que no ens trobem l'any que ve o l'altre doncs amb aquesta situació i que, per tant, complint amb tota la normativa i amb tota la legalitat, doncs a la revetlla de Sant Joan a Mollet doncs tornem a tenir una foguera des de fa 15 anys i que la puguem gaudir, no? I que, per tant, això que ha passat aquest any no es torni a passar i, sobretot, diem que no volem fer populisme ni demagogia amb aquest tema perquè sabem de primera mà, no?, que els tècnics municipals van patir, que van estar tota la nit doncs, revisant normativa, veient què havia pogut passar perquè sempre s'ha intentat sempre complir amb tot i la veritat que no era agradable veure aquest requeriment i per tant, doncs, en fi, esperar i sobretot el que volem és que el 2027 tinguem una foguera amb normalitat.
0: I 20 segons, no sé si estàs expectant del cartell del Mollet Music Week que demà es descobrirà doncs, a la Terrassa del Museu Abelló.
1: Sí, ens hem assabentat avui de que hi havia aquesta presentació. Ens consta que tampoc les entitats tenen ni idea, no? I s'han assabentat avui mateix també de la presentació. Esperant el cartell, sí. En tot cas, sempre ho hem dit, que ens agrada molt aquesta iniciativa, però la faríem diferent, tant en dates com en format. En fi, crec que li hem de donar una volta, però en tot cas, doncs... estarem, com sempre, al Mollet Music Week i esperar doncs, tothom que vulgui, doncs ho pugui gaudir.
0: Sergi, se'ns acaba el temps, gràcies per ser amb nosaltres i fins al proper dimarts.
1: Que vagi molt bé.

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Per on pariràs? En una clínica amb un munt d'instal·lacions i unes coses superfantàstiques? O a casa? O aniràs per la pública? No ho vam decidir, ens van dir múltiples per la pública perquè són els que estan més ben equipats. Fantastiquíssim. Els parts de múltiples són per cesària perquè la tercera criatura pateix moltíssim. Aleshores, directament es programa una cesària. Endavant, esclar que sí, faltaria més. No volem que cap bebè pateixi i, a més, fa sentit, no? Però fins aquí la nostra investigació, o sigui, ens va semblar que feia sentit i no vam preguntar a ningú més. Vam dir que sí a tot.
3: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit. El part de la Raquel Loscos López.
2: Gabriel, la Rita i la Noa van néixer per aquest ordre el 7 d'octubre de 2016, després d'una cesària en una sala on hi havien... Pues els hauré de tornar a comptar, però jo diria que érem uns 20 en allà. Jo estava embarassada de trigèmins i aleshores és un embaràs, o aquest va ser un embaràs molt medicalitzat. Va anar tot bé, no va passar res, va anar tot molt tranquil, però tota l'estona podien passar coses. De forma que en aquests controls que ens feien tot sovint, les ginecòlogues i les obstetres, que eren com dues eminències, deien sempre, tot bé per ara. A mi això em sembla terrorífic. Ja m'ho semblava llavors. Penso que, o sigui, l'embaràs va ser molt vigilat i molt atès, les criatures estaven supercuidades i tot estava molt bé en aquest sentit, però en el sentit humà, jo crec que hi havia allà una mica de falta d'algun... Ja ho entenc, que portes casos molt difícils i segurament és difícil empatitzar, però la meva sensació és que faltava una mica d'empatia cap al contenidor de tot allò que era jo. Jo notava molt quan estava sobrepreguntant. És a dir, les especialistes que ens portaven evidenciaven molta incomoditat si estàvem preguntant coses que no sabíem. Fins que al final doncs era com, bueno, doncs no preguntem, no? Quan ara, si m'hi hagués trobat, doncs el que faria és acceptar aquesta incomoditat, potser mostrar-la. Veig que et poses incòmode quan pregunto això, però jo necessito saber-ho, perquè, clar, pensar que estic embarassada d'aquestes tres criatures. Però no, en les consultes vam arribar a deixar de preguntar o acceptar que les respostes podien ser cap ni una. Nosaltres teníem una cesària programada la setmana 34. Ens ho vam mirar, no, ens vam dir sí a tot, evidentment, a la 34. I també ens vam pautar la setmana 32 i la setmana 33, abans de la 34, quan hi havia pauta aquesta cesària, jo havia d'anar a l'Hospital de la Vall d'Hebron a rebre una injecció de cortisona perquè això fa que es desenvolupin els pulmons de les criatures i surtin més preparades per respirar quan encara, pel moment de l'embaràs, els pulmons no estan preparats del tot. I aleshores, jo vaig a l'hospital la setmana 32 i vaig tornar la setmana 33. I la setmana 33 tenia hora com a les 8 del matí i jo vaig pensar, no esmorzis perquè aniràs mitja dormida i quan surtis et menjaràs un entrepà molt concret que hi ha a un bar fantàstic que es diu Arginesta allà al costat de Vall d'Hebron. I aleshores vaig decidir no esmorzar i aleshores vaig anar a l'hospital, aleshores em van posar aquesta injecció, aleshores vaig anar a fer un pipí a la vau de l'hospital i vaig trencar aigües en allà. I mai més em vaig menjar res en absolut, ni aquell entrepà ni cap mena de cosa mai més, fins les 12 de la nit que em van dir que descartaven fer-me una cesària d'urgència. Les Aleshores, jo considero que l'inici del part és allà. No? Quan jo trenco aigües al lavabo de l'hospital, vaig a recepció de l'hospital i dic, no, és que he trencat aigües. I molt sorpresa observo que ningú es posa nerviós ni es posa a córrer, que és el que jo pensava que havia de succeir perquè estava a punt de tenir trigèmins. Però, clar, jo havia guanyat temps, perquè jo no havia trencat aigües a cameo. Jo ja estava a l'hospital, per això tothom estava tan tranquil. Va ser raríssim. Com que anaven a néixer tres criatures prematures de 33 setmanes de gestació, cada criatura necessitava tres pediatres i la unitat de pediatria d'urgències de l'Hospital de Vall d'Hebron té en total 10 pediatres. El meu part deixava buida pràcticament la unitat d'urgències. Aleshores, jo era una bomba que esclataria i que la idea era pensar molt bé quin era el moment per bloquejar la unitat d'urgències. O sigui, s'havia de pensar molt bé. Aleshores, pensant, es van fer les 12 de nit i aleshores va venir un metge, una infermera, a informar-me que no naixerien aquell dia les meves criatures, vale? Que naixerien l'endemà. En aquell moment, a les 12 de la nit, jo ja tenia autorització per menjar. El que no hi havia era res per menjar. Pelotazos, potser, és el que jo vaig menjar. L'endemà al matí recordo que van venir les tres persones que m'assistirien al part i portaven un gorro de cirurgiana amb princeses Disney. Això em va donar molta alegria. Em va semblar, bé, tot anirà bé si tenim princeses Disney al gorro. Van passar coses molt estranyes després. Per exemple, em van preguntar així de zero, per cert, et lligaràs les trompes? I aleshores jo vaig fer una cara molt estranya i em van dir, si és la primera vegada que et fan aquesta pregunta, com si no te l'haguessin fet. I la següent cosa que va passar molt estranya és que jo m'havia de treure doncs, qualsevol cosa metàl·lica que portés, el rellotge, la pulsera i l'anell de casament. Aleshores, no sortia, però de cap de les maneres. Va venir moltíssima gent a intentar treure'm l'anell en diferents idees, amb vaselina, amb un truc de no, passa aquest guant de làtex per sota i estira, però l'anell no sortia. I aleshores, finalment, van venir dos mesos de manteniment amb la granota de manteniment i em van tallar l'anell amb unes alicates però molt grosses, o sigui, no com d'eines normals, sinó com unes molt grans, com si anessis a tallar la cadena una bici. I res, doncs aquell anell va quedar allà. Jo que tinc molt de pensament simbòlic, em va semblar que, sens dubte, jo volia dir que el meu matrimoni s'escardava per el part i que segurament ens divorciaríem, perquè també és veritat que la tinença de múltiples és molt estressant per la parella, quan molts estudis i moltes parelles es divorcien abans que les criatures facin 3 anys, i això sí que ho sabia de l'embaràs, no sabia res, però això sí. Bueno, no va passar res de tot això en aquest cas, i el que sí que va passar és que després el pare de les criatures, en secret, va arreglar l'anell i va afegir com tres pedretes, que són com les tres criatures que havien nascut.

0: quan ja em van dir, vale, doncs pariràs a les 3 de la tarda, doncs molt bé. No sé quan abans em van posar l'epidural aquesta, però tremoles un muntó. Jo crec que també tens por, perquè estava en un quiròfan i aparentant moltíssima tranquil·litat, però tot era estrany. Jo tenia la sensació que el més digne que podia fer tota l'estona era fer veure que estava molt tranquil·la, perquè tota l'estona rebem la imatge de la dona histèrica, no? Aleshores, jo volia fer pedagogia de que la dona histèrica és un invent, i aquesta pedagogia la volia fer mostrant-me sempre molt tranquil·la. Després vaig aprendre, perquè les criatures van estar un mes a l'hospital i per experiències de després de la mateixa criança i de pensar en l'embaràs, que era el contrari al que havia de fer. O sigui, jo estava preocupada i aparentava tranquil·litat, i crec que és molt més interessant ensenyar nervis, perquè és com personal hospitalari, la vostra tasca és tranquil·litzar-me, ensenyar nervis i tenir calma a dins. I aleshores va passar una cosa molt simpàtica, que ja et dic, no sé si per fer com que tot era molt quotidià o perquè realment tot estava anant bé i era tranquil, hi havia molta xàxara, xerreta relaxada entre tota aquella gent de coses, d'algunes coses relacionades amb el que estava passant, i tindreu trigèmins, blibli, i de coses que no tenien res a veure i que sí tenien a veure amb la seva vida. Va haver un moment bastant performàtic, perquè nosaltres havíem decidit que les criatures es posaríem el nom a si mateixes segons l'ordre en què naixessin. Havíem decidit que la criatura que naixés primera tindria el nom més curt, la criatura que naixés segona tindria un nom una mica més llarg i la criatura que nasqués tercera tindria el nom més llarg de les tres. I com havíem decidit no saber si serien nens o nenes, doncs teníem tres noms de nena i tres noms de nen perquè agafessin el nom segons... Era la gamificació del part, perquè doncs, era un moment que feia por, i aleshores doncs, vam decidir gamificar-ho. I feia por de veritat, perquè doncs, realment nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures aniria tot bé, quanta ajuda necessitarien, si podrien tirar endavant o no. O sigui, era una cosa que si et posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis. Quan va néixer la primera criatura i va ser nen, el seu nom, per la gamificació que ens havíem inventat, havia de ser Lluc, però el Rubén, que era qui estava mirant tot, el pare de les criatures, quan va néixer va dir "és en Gabriel", que era molt bonic perquè era el meu nom preferit. I en aquest acte va desendreçar tota la nominació. Aleshores, com la segona va néixer nena, vam fer al revés. Va néixer la segona una Rita i la tercera, que hauria d'haver estat Marina per ordre, però va ser Nova. I ens vam conformar nosaltres mateixos perquè vam dir "bueno, com ha estat l'última en néixer, és la més petita". Sí, jo sóc miop. Normalment porto lentilles, aquell dia portava ulleres, però en aquella sala no va poder entrar doncs, res de metall, tampoc les ulleres, de forma que jo no vaig veure les criatures, perquè el Gabriel i la Noa van necessitar ajuda per respirar. Aleshores, tan bon punt van néixer, se'ls van endur a donar-los l'ajuda que fos, no sé ben bé què els van fer. Clar, jo no els vaig veure. I la Rita, que no va necessitar ajuda per respirar, la que va néixer segona, aquesta sí, li van fer una sèrie de coses que tampoc sé quines són, i aleshores sí que me la van apropar, me la van posar al pit, i era molt petita, i a la Rita sí que la vaig veure, perquè els altres no els veig, intentava mirar així, però només veia mogollón de persones. També eren unes criatures molt petites, per això se les van endur de seguida cap a la unitat de neonatologia. Aleshores, jo em vaig quedar allà en aquella sala d'operacions perquè m'acabessin d'arreglar, de cosir. Em van dir, t'hem fet una cicatriu moníssima, no es veurà, és la ratlla del biquini, em van dir. Que tot era molt estrany, perquè tot era com que no estava passant res, tot era molt normal, la ratlla del biquini, saps? I és com, ja, però acaben de néixer trigèmins prematurs que són els meus fills i no estan aquí. I aleshores els nens se'n van anar a un altre lloc que jo no sabia quin era. I jo els vaig poder conèixer, crec que el mateix dia a la nit. Jo estava a la novena planta, les criatures estaven a la menjú, i aleshores doncs, vaig baixar amb la cadira... I vaig conèixer aquesta gent, que és fantàstic, perquè en aquell moment per mi tot era molt estrany i no sabia com aniria, i ara ja tenen 9 anys i sé que ha anat tot bé i m'agradaria anar i dir, tot estarà bé.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa en polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència alertant que el procés podria contravenir normes comunitàries i obre la porta a recórrer a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix amb el dret comunitari. El president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
2: El gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria.
0: El procés ha superat el milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. És dimarts, 30 de juny de 2026, i tenim més titulars. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Sònia Kerr.
3: Avui ha començat el judici pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació.
0: Declaren els jutjats de Martorell els testimonis per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic.
3: Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. També han declarat avui la terapeuta de la família i la vídua d'Andic.
0: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs.
3: L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i urbanització del litoral. La portaveu d'Ecologistes en Acció, Cecília del Castillo, demana posar fre a una situació alarmant.
4: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un model extractivista d'uso del territori costero com a producte, on se pone en el centre el desarrollo econòmic sobre el patrimoni natural, a vegades el patrimoni cultural.
0: En cultura, Platja d'Aro s'omple de jazz aquest estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz.
3: Una oportunitat per gaudir de nou concerts a la platja de la localitat baixaempordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio com a cap de cartell, acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón.
0: En esport, Jordi Cervantes, Salma Parayuelo no continuarà al Barça.
5: La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugrana després de 4 temporades. Parayuelo ha guanyat 15 títols, en què destacant les 3 Champions aconseguides.
0: I un dia més molt pendents de la calor i les altes temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la Selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí, a la tarda algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí i una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea i ho fa just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000.
3: El Suprem ha emès avui una providència en què avisa que aquest procés pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb el Pacte de Migració i Asil, que estableix que l'arribada de migrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fonts del govern espanyol han assegurat que el decret de regularització es va redactar vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
0: L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix baix al mercat laboral i a la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
2: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
7: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
0: Des del govern de la Generalitat asseguren que el procés de regularització s'ha fet bé i confien en les garanties del procediment. A més, consideren que la gran quantitat de persones que han presentat sol·licitud demostra que calia fer-lo. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern considera que el procés de regularització de migrants que acaba avui s'ha fet bé i, per tant, la revisió legal a Europa, que podria obrir ara el Tribunal Suprem, no anirà enlloc. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha mostrat la seva confiança en la legalitat del procés.
9: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
8: D'altra banda, el govern no sap quantes persones s'han regularitzat a Catalunya perquè diu que això és cosa del govern espanyol i que ja n'informarà. Ara bé, Paneque ha avançat que han sigut molts més dels previstos, és a dir, més de 120.000, i que el fet que tantes persones ho hagin demanat demostra que calia fer-ho.
0: Qui sí que ha posat xifres a aquest procés és l'Ajuntament de Barcelona, que ha atès prop de 87.000 persones durant el procés de regularització, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests dos mesos i mig, el consistori també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament. És un 50% més del que es va tramitar en el mateix període de l'any passat. Aquest és el balanç de l'operatiu municipal just el dia en què acaba el termini per entregar les sol·licituds. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
11: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
10: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, que és Sants Montjuïc, i després al Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
0: Mentrestant, diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables puguin tramitar-ho a temps.
3: Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desire García.
12: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Aquí hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important. Si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs que tinguessin aquesta capacitat.
0: I en aquest últim dia per fer les sol·licituds, l'Anna Ruiz ha passat al matí a l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Bleach de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació acompanyat de la Rosa, la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
13: Voy a empezar de cero. estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia. Aquí estoy.
14: De 3 años. Bueno, sí, va tranquilo. Sí, ya me dijeron el ok. Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i de guàrdies civils. A l'inici del judici per aquesta qüestió, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors, que és el que podia comportar presó. Això sí, manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdies Civils Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal o un particular. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
0: Avui, dia de declaracions, també els jutjats de Martorell, en aquest cas per la mort del fundador de Mango, d'Isaac Andic. Els dos excursionistes que es van trobar, Jonathan Andic, just després de la caiguda mortal del seu pare, han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat com a testimonis, juntament amb la terapeuta de la família i la vídua d'Andic. Martorell Televisió, Manel Gómez.
16: Els dos excursionistes que van coincidir amb Jonathan Andic després de l'accident mortal d'Isaac Andic han declarat aquest dimarts davant la jutgessa de Martorell que el van trobar bloquejat i visiblement afectat. Segons han explicat, quan van arribar al lloc, Jonathan Andic ja parlava amb el 112 i explicava que caminava per davant del seu pare quan va sentir la caiguda d'unes pedres. Un dels testimonis també va facilitar la ubicació exacta als serveis d'emergència. Tots dos han coincidit a afirmar que el camí de les coves de Salnitre no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda perquè hi ha pocs punts on agafar-se. Després dels excursionistes ha declarat la terapeuta familiar i pocs minuts abans de la 1 del migdia arribava al jutjat de Martorell la vídua d'Isaac Andic per prestar declaració.
0: L'empresa Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai no s'havia trobat amb un cas d'intrusisme a les instal·lacions. Aquest cap de setmana, recordem, 2 joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca, a Palamós, i van fer tocaments a una menor. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
17: La matinada del dissabte passat, 2 joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies La Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien 6 nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies a Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els 2 intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
0: I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a 2 menors a les piscines municipals.
3: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home, de 26 anys, hauria fet tocaments a 2 nenes d'uns 10 i en adonar-se'n familiars de les menors el van retenir fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra, que el van acabar detenint. El jutjat de Guàrdia de Balaguer han acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
0: Gairebé 2:45, entrem en plana internacional. El govern de Veneçuela ha actualitzat el balanç de víctimes pel terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà, la situació d'inestabilitat geològica encara persisteix i ja porten més de 400 rèpliques.
3: Lluís Mendo, que és oficial de Bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes. I com els equips de rescat poden esquivar aquest perill? Són declaracions a la xarxa.
18: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
3: Mentrestant, exteriors ha elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La informació econòmica ens porta avui fins a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Oriental. Allà la plantilla de la fàbrica d'Alstom ha començat un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen encara molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
19: Des de 8:45 del matí fins a 12:15 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
20: Hi ha coses importants com és la clàusula de revisió salarial, més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
19: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 8:45 del matí a 2:45 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
0: A Vilafranca del Penedès, 200 persones s'han manifestat en suport als treballadors de l'empresa Guala després d'un apropament de posicions amb l'empresa que consideren insuficient. L'empresa especialitzada en la fabricació de taps d'ampolles manté l'expedient de regulació que afecta 82 dels 87 treballadors de la planta de Sant Pere Molanta, al municipi d'Olèrdola. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
21: A 12:15 d'aquest dimarts, els treballadors de Guala i persones que els hi donen suport, així com membres sindicals i algunes autoritats, han iniciat una manifestació al carrer del Cid de Vilafranca fins a la plaça de la Vila per mostrar el seu rebuig amb l'ERO

0: cas.
1: El comitè confia que en aquests dos dies es pugui arribar a un acord satisfactori, tot i que ara per ara, diuen, estan molt lluny d'aconseguir-ho. Si no arriben a un acord, emprendran accions judicials contra l'empresa.
2: I avui al Palau de la Generalitat, Llum Rodríguez ha promès el càrrec com a nova síndica major de comptes. Es converteix en la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de la renúncia de Miquel Salazar. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència de la sindicatura per enfortir el sistema democràtic i l'autogovern, a potenciar també les auditories i a treballar perquè els informes siguin accessibles al públic. Escoltem Llum Rodríguez i el president Salvador Illa.
4: Treballarem amb rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als seus fiscalitzats i a la ciutadania.
5: Molt rellevant, la primera dona que ocupa la sindicatura, la presidència, la tasca de síndica major, per tant, enhorabona també per aquesta fita, que crec que és una fita col·lectiva de la que tots ens anem de felicitar.
3: Nascuda a Galícia, Llum Rodríguez és llicenciada en Dret i Ciències Polítiques per la UB i és membre de la Sindicatura de Comptes des del 2022.
2: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per tal de fer front a la degradació i la urbanització del litoral. A Catalunya adverteixen hi ha diverses zones en situació de risc. Silvia Fernández.
6: Ecologistes en acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la gestió dels residus, l'Ametlla de Mar pel recent vessament de químics de procedència no identificada, la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el Parc del Litoral de Sant Adrià. L'entitat denuncia la mala gestió i contaminació del litoral espanyol des del 2005 i enguany posa el focus en diverses problemàtiques. Algunes d'elles són la regressió de sorra, la destrucció d'aiguamolls, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
7: Vemos una problemàtica sistemàtica, són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
6: Més enllà de la denúncia, des de l'organització proposen solucions a través de la restauració ecològica. Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
2: I és moment per a la cultura. Avui ens arriba a ritme de jazz, perquè Platja d'Aro s'omple d'aquest estil musical a l'estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz. Portarà 9 concerts a la platja de la localitat baix empordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio, aquí estem escoltant, com a cap de cartell, i ho faran acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón. Televisió de Girona, Marc Guibas.
8: Imagineu-vos passejar per Platja d'Aro a les 11 del vespre i escoltar un concert de jazz amb el mar de fons. Això és el que pretén fer la Nit de Jazz, any rere any, amb una sèrie de concerts gratuïts per a tothom. S'han presentat fins a 150 propostes artístiques, però només se'n podran veure 9. El director artístic Quique Colmenar ha explicat quins criteris s'han seguit a l'hora de seleccionar els artistes.
9: El primer criteri sempre és la qualitat, no? Que realment, de totes les propostes rebudes, la qualitat era bastant alta, no?
8: El cartell destaca Xavi Torres Trio, que segons l'organització és una de les bandes amb més projecció de Catalunya i que aquesta vegada tindrà l'acompanyament de Miguel Zenón, saxofonista porto-riqueny guanyador d'un Grammy. Així doncs, cada divendres de juliol i agost, Platja d'Aro rebrà aquells veïns i visitants que vulguin aturar-se i escoltar un concert de jazz.
2: I de la Costa Brava a les Terres de l'Ebre, l'11a edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis. Serà del 20 de juliol al 2 d'agost i reunirà una vintena dels millors instrumentistes de tot el món. Amposta Ràdio, Sílvia Berbís.
10: Sota el lema Carrusel, el festival convertirà les Terres de l'Ebre en l'epicentre de la música de cambra a Catalunya. El Delta Chamber arribarà a 10 municipis, des d'Amposta i Tortosa fins a Flix o la Sénia, oferint un repertori eclèctic i repetible creat exclusivament per a aquesta edició. Enguany, una vintena dels millors instrumentistes del món, amb una forta presència de talents ebrencs, s'uniran en una residència única on per primera vegada s'incorporaran instruments de vent metall.

0: Laura Ruiz és codirectora artística del festival.
1: En el nostre cas, el que farem és que veurem a les trompes, a les trompetes, als trombons i a les tubes barrejats en tots els altres instruments de corda, de vent, piano.
0: Podeu consultar tota la programació i comprar les entrades a deltachambermusicfestival.com.
2: I arriben els esports. Avui tenim el plaer de tenir a l'estudi en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Salma Parayuelo deixa el Barça.
3: Bon dia, Marta. L'atacant aragonesa, de només 22 anys, abandona el conjunt blaugrana un cop finalitza el seu contracte i no renova. La jugadora aragonesa abandona l'equip culer després de 4 temporades, on ha guanyat un total de 15 títols, en què destaquen 3 Champions, 4 Lligues i 3 Copes de la Reina. Parayuelo, que va fer 2 dels 4 gols de l'última final europea disputada a Oslo, haurà jugat 131 partits amb la samarreta blaugrana, on ha marcat 72 dianes. I el Girona ha anunciat que Daley Blind no continuarà la temporada que ve. El defensa holandès haurà sumat 3 temporades al club, jugant 108 partits i també marcant 3 gols. I s'ha confirmat un secret a veus. El Lleida 1939 té un camí llarg per endavant que vol afrontar de la mà de la seva afició i amb la màxima il·lusió, després de confirmar-se que el projecte no competirà a Lliga Elit. Aquesta ja ha activat el full de ruta dissenyat per Quarta Catalana. UAU, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
4: Aquest dilluns a la tarda el jutge no va donar el vistiplau al nou projecte del futbol lleidatà liderat per les penyes de Lleida, Club de Futbol i l'Associació Amics de Lleida de competir a Lliga Elit. I a partir d'aquí, les persones que estan al capdavant d'aquesta iniciativa ja han engegat totes les màquines pel projecte Quarta Catalana. Hem parlat amb qui serà el vicepresident, Juanjo Lecumberri.
5: Un cop això no s'ha aconseguit, absolut respecte per la decisió judicial, i ha començat des de Quarta Catalana, que també ens fa, o sigui, ens fa moltíssima il·lusió. Si veiem la fotografia completa des de cop que Lleida pertany als seus socis i a les seves sòcies, i crec que pot ser, que serà un camí llarg per arribar a les categories on creiem que el Lleida ha d'estar, però que també serà molt bonic.
4: Si no hi ha canvis d'agenda, dilluns de la setmana vinent es reuniran amb la paeria per presentar-los el projecte.
3: I a la Lliga Elit, temporada decebedora de l'AE Prat per no aconseguir el retorn a la tercera federació. El Prat Ràdio, Jonathan Marín.
6: El vicepresident econòmic de l'Associació Esportiva Prat, Xavier Vilà Joana, ha fet balanç del curs. Una vegada s'ha conegut que l'equip competirà finalment a Lliga Elit la temporada vinent. Un dels màxims mandataris de l'entitat ha assenyalat que el curs ha estat decepcionant per no haver aconseguit aquest ascens de categoria, tot i l'esforç econòmic que s'havia fet en el mercat d'estiu.
7: És veritat que ha estat una decepció per les expectatives i per les eines i pels recursos que s'havien posat per part del club a disposició de tota la part esportiva i tècnica.
6: Vila Joana també ha assenyalat que després de l'experiència d'aquest any, el club tornarà a aplicar en el primer equip la idea de projecte que es va aparcar aquest curs per tal de prioritzar els resultats i pujar de categoria.
3: I pel que fa al futbol de casa nostra, ahir se celebrava l'Assemblea General de la Federació Catalana amb l'aprovació per part dels clubs de les propostes i la gestió de la Junta Directiva presidida per Joan Soteras, amb rècord d'assembleistes, 41,5.415.000, volem dir. Es va aprovar també el pressupost del curs vinent, situat en els 30,4 milions d'euros. També es va presentar un informe on es posava en valor la reducció dels casos de violència en les instal·lacions esportives.
2: Déu-n'hi-do, gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
12: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
13: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
14: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
15: Després de sentir aquest poema, estic segura que totes les mirades dels embaladits miraran al cel.
16: Hola, sóc la Nerea. Vaig a quart de primària, a l'escola dels Cossetans. El poema que he escollit es diu El cel i l'ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada el cel quan es fa de nit i es veuen els estels. El cel. El cel és un camp ple de meravelles. L'ha llaurat el sol, la lluna és qui el sembra, la llavor qui cau. Tot sovint arrela, arrela i floreix, cada flor un estel.
15: Moltíssimes gràcies, Nerea. Ens agrada que t'agradi mirar el cel i llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
16: Adeu, Embaladits.
17: Ens agrada la poesia.
13: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
9: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
9: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa amb polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència en què alerta que el procés podria contravenir normes comunitàries. Obre així la porta, recorre a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix completament amb el dret comunitari i el president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
18: El gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria.
2: El procés ha superat el milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. És dimarts 30 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Sònia Kerr.
19: Avui ha començat el judici pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació.
2: Declaren els jutjats de Martorell els testimonis per la mort del fundador de Bango, Isaac Andic.
19: Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. També han declarat avui la terapeuta de la família i la vídua d'Andic.
2: Ecologistes en Acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs.
19: L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i urbanització del litoral. La portaveu d'Ecologistes en Acció, Cecília del Castillo, demana posar fre a una situació alarmant.
20: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista d'uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
2: En cultura, Platja d'Aro s'omple de jazz aquest estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz.
19: Una oportunitat per gaudir de nous concerts, volíem dir, a la platja de la localitat baix empordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio com a cap de cartell, acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón.
2: Els esports, Jordi Cervantes, Salma Parayuelo no continuarà al Barça.
3: La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugranat després de 4 temporades. Parayuelo ha guanyat 15 títols Reusenca, destacant les tres Champions aconseguides.
2: I fem també un cop d'ull al temps per saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia. Una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la Selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí, a la tarda algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí i una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
21: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea, just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000.
19: El Suprem ha emès avui una providència en què avisa que aquest procés pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb el pacte d'emigració i asil, que estableix que l'arribada d'emigrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fonts del govern espanyol han assegurat que el decret de regularització es va redactar, vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari, i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
2: L'anunci del Tribunal Suprem i també aquest final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que ja s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i a la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Jordi Casino, bon dia.
22: Bon dia, Marta. El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
18: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
22: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
2: De la seva banda, el govern de la Generalitat defensa que el procés de regularització s'ha dut a terme correctament i confia en les garanties del procediment. També sosté que l'elevat nombre de sol·licituds demostra que era necessari. Mont Carvajal, bon dia.
23: Bon dia. El govern considera que el procés de regularització de migrants que acaba avui s'ha fet bé i, per tant, la revisió legal a Europa, que podria obrir ara el Tribunal Suprem, no anirà enlloc. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha mostrat la seva confiança en la legalitat del procés.
24: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties, tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
23: D'altra banda, el govern no sap quantes persones s'han regularitzat a Catalunya perquè diu que això és cosa del govern espanyol i que ja n'informarà. Ara bé, Paneque ha avançat que han sigut molts més dels previstos, és a dir, més de 120.000, i que el fet que tantes persones ho hagin demanat demostra que calia fer-ho.
2: A Barcelona, l'Ajuntament ha fet balanç aquests dos mesos i mig. Asseguren que han atès prop de 87.000 persones, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests dos mesos, el consistori també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament. És un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període de l'any passat. Maite Polo, bon dia.
0: Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
4: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
0: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, que és Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
2: De fet, diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira, ja que les persones amb situacions més vulnerables no ho han pogut tramitar a temps.
19: Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desiree García.
5: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Aquí hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important. Si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs que tinguessin aquesta capacitat.
2: I en aquest últim dia per fer les sol·licituds, l'Anna Ruiz ha passat per l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Bleach de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació a les últimes hores per poder-ho fer. Ho ha fet acompanyat de la Rosa, de la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
6: Empecé a recero. Estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia. Aquí estoy.
7: De 3 años. Bueno, sí, vas tranquilo. Sí, ya me dijeron el ok. Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
21: Noticias en xarxa.
2: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i de guàrdies civils. A l'inici del judici, per aquest cas, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors, que és el que podia comportar presó. Així tot, manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell, bon dia.
25: Bon dia. El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdia Civil Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal o un particular. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
2: Jornada de declaracions, avui també als jutjats de Martorell, en aquest cas per la mort del fundador de Mango, d'Isaac Andic. Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat com a testimonis, juntament amb la terapeuta de la família i la viuda d'Andic. Martorell Televisió, Manel Gómez.
26: Els dos excursionistes que van coincidir amb Jonathan Andic després de l'accident mortal d'Isaac Andic han declarat aquest dimarts davant la jutgessa de Martorell que el van trobar bloquejat i visiblement afectat. Segons han explicat, quan van arribar al lloc, Jonathan Andic ja parlava amb el 112 i explicava que caminava per davant del seu pare quan va sentir la caiguda d'unes pedres. Un dels testimonis també va facilitar la ubicació exacta als serveis d'emergència. Tots dos han coincidit a afirmar que el camí de les coves de Sant Nitre no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda perquè hi ha pocs punts on agafar-se. Després dels excursionistes s'ha declarat la terapeuta familiar i pocs minuts abans de la una del migdia arribava als jutjats de Martorell la vídua d'Isaac Andic per prestar declaració.
2: Fa pocs minuts, per cert, que la terapeuta de la família Andic ha sortit ja dels jutjats després de prestar declaració. Falten 18 minuts per les 3 de la tarda i seguim amb més qüestions. L'empresa Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai no s'havia trobat amb un cas d'intrusisme a les instal·lacions. Recordem, aquest cap de setmana, dos joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca de Palamós i van fer tocaments a una menor. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
8: La matinada del dissabte passat, dos joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies La Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien sis nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies a Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els dos intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
2: I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals.
19: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home de 26 anys hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 i en adonar-se'n familiars de les menors el van retenir fins que van arribar els Mossos d'Esquadra i el van acabar detenint. El jutjat de Guàrdia de Balaguer ha acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
21: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Pràcticament 3:45. En plana internacional, el govern veneçolà ha actualitzat el balanç de víctimes del terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà, la situació d'inestabilitat geològica persisteix i ja acumulen més de 400 rèpliques.
19: Lluís Mendo, que és oficial de Bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes i ha explicat com els equips de rescat poden esquivar aquest perill. Són declaracions a la xarxa.
10: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
19: Mentrestant, exteriors ha elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
2: Entrem en matèria econòmica. La plantilla d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Oriental, ha començat avui un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen encara molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
11: Des de 8:45 del matí fins a 1:45 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
12: Hi ha coses importants com és la clàusula de revisió salarial, més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
11: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 8:45 del matí a 2:45 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment la reivindicació. Indicacions.
2: I encara més conflictes laborals oberts, la plantilla de la policia local de Palafrugell, al Baix Empordà, ha decidit suspendre les hores extraordinàries, els serveis especials i els dispositius no ordinaris. Els sindicats asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament continuen encallades després d'anys de reivindicacions laborals. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
9: La mesura compta amb el suport de la Central Sindical Independent i de Funcionaris i de la resta d'organitzacions sindicals amb representació al consistori. Els representants dels treballadors asseguren que les negociacions continuen bloquejades i denuncien que la plantilla encara treballa amb un conveni col·lectiu caducat des del 2009. També reclama l'actualització de diversos complements salarials i el compliment d'acords i resolucions pendents. La protesta arriba a les portes de la temporada més activitat al municipi, coincidint amb la celebració de la cantada d'havaneres aquest dissabte, les festes patronals i altres actes d'estiu que comporten un increment dels serveis policials. Tot i això, els sindicats asseguren que lamenten les possibles afectacions que la mesura pugui tenir sobre la ciutadania. Per la seva banda, l'Ajuntament de Palafrugell assegura que les negociacions amb la representació sindical continuen obertes i que treballa per acostar posicions a les pròximes reunions amb l'objectiu d'arribar a un acord i evitar afectacions als serveis municipals.
21: Notícies en xarxa.
2: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent enguany en la restauració ecològica dels espais costaners per tal de fer front a la degradació i urbanització del litoral. Sílvia Fernández.
13: Ecologistes en acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la

0: habilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
1: Vemos una problemàtica sistemàtica, són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
0: Més enllà de la denúncia, des de l'organització proposen solucions a través de la restauració ecològica. Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
2: I Unió de Pagesos alerta que els viticultors són a les portes de la barema amb un excedent dramàtic de raïm. El sindicat es manifestarà el 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant del descens del consum del vi i el cava catalans, que fa caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
3: Aquest dimarts al matí, Unió de Pagesos ha anunciat en roda de premsa una mobilització per al pròxim 10 de juliol per reclamar mesures estructurals dins del sector de la vinya. Concretament, es farà una marxa lenta en tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia. Tot plegat neix arran d'una situació preocupant per al sector vitivinícola, que ja pensa en accions imminents com l'arrencada de 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció de raïm a partir d'ara. Joan Santó, membre sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, convida en aquest sentit a fer una reflexió a tot el sector.
4: Els viticultors també han de fer una reflexió, perquè ha de fer un producte que no té mercat i que si el té no en cobreix els costos de producció. Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebre, és l'agonia lentament. Bueno, aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
3: La comercialització del vi al cava català s'està veient disminuïda en els darrers anys, així com també decau el preu del raïm i augmenten les complicacions per als pagesos.
2: I és moment per a la cultura. Que avui arriba a ritme de jazz perquè Platja d'Aro s'omple d'aquest estil musical durant l'estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz. Portarà 9 concerts a la platja de la localitat baixempordanenca. Enguany amb el Xavi Torres Trio, a qui estem escoltant com a cap de cartell. Estaran acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Fenón. Televisió de Girona, Marc Guibas.
5: Imagineu-vos passejar per Platja d'Aro a les 11 del vespre i escoltar un concert de jazz amb el mar de fons. Això és el que pretén fer la Nit de Jazz, any rere any, amb una sèrie de concerts gratuïts per a tothom. S'han presentat fins a 150 propostes artístiques, però només se'n podran veure 9. El director artístic Quique Colmenar ha explicat quins criteris s'han seguit a l'hora de seleccionar els artistes.
6: El primer criteri sempre és la qualitat, no? Que realment de totes les propostes rebudes la qualitat era bastant alta, no?
5: El cartell destaca Xavi Torres Trio, que segons l'organització és una de les bandes amb més projecció de Catalunya i que aquesta vegada tindrà l'acompanyament de Miguel Zenón, saxofonista porto-riqueny guanyador d'un Grammy. Així doncs, cada divendres de juliol i agost, Platja d'Aro rebrà aquells veïns i visitants que vulguin aturar-se i escoltar un concert de jazz.
2: I l'onzena edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis de les Terres de l'Ebre. Del 20 de juliol al 2 d'agost reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món. En Posta Ràdio, Sílvia Berbís.
7: Sota el lema Carrusel, el festival convertirà les Terres de l'Ebre en l'epicentre de la música de cambra a Catalunya. El Delta Chamber arribarà a 10 municipis, des d'Amposta i Tortosa fins a Flix o la Sénia, oferint un repertori eclèctic i irrepetible creat exclusivament per a aquesta edició. Enguany, una vintena dels millors instrumentistes del món, amb una forta presència de talents ebrencs, s'uniran en una residència única on per primera vegada s'incorporaran instruments de vent metall. Laura Ruiz és codirectora artística del festival.
8: En el nostre cas, el que farem és que veurem a les trompes, a les trompetes, als trombons i a les tubes barrejats en tots els altres instruments de corda, de vent, piano.
7: Podeu consultar tota la programació i comprar les entrades a deltachambermusicfestival.com.
2: I és moment per a la informació esportiva. Avui és amb nosaltres en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Salma Parayuelo deixa el Barça.
9: Bon dia, Marta. L'atacant aragonesa de només 22 anys abandona el conjunt blaugrana un cop finalitzat el seu contracte. La jugadora deixa l'equip culer després de 4 temporades, on ha guanyat un total de 15 títols, en què destaquen 3 Champions, 4 Lligues i 3 Copes de la Reina. En bàsquet, el mercat de fitxatges del Manresa no té un dia de descans. Ahir el club va anunciar la marxa de Marcis Steinbergs i el fitxatge de Rodrigo Seoane. Però la notícia més destacada és la

0: renovació per dues temporades de Ferran Bassas.
1: El Basa de Badalona va tenir un aterratge espectacular al Nou Congost i a mitja temporada va trobar un soci de confiança en Pierre Oriola. El pivot de Tàrrega es mostrava satisfet amb la continuïtat d'un amic dins i fora la pista.
2: Sí, molt, molt. De Ferran tenim una relació més enllà del bàsquet, tenim una relació personal, d'amistat, amb el que ja et dic, que és un jugador d'equip, és un jugador que necessitem, és un jugador que quan el moment que va venir va portar moltíssim a l'equip i al club.
1: El club també ha anunciat la marxa de Marcis Steinbergs. El jugador letó ha pagat la seva clàusula de sortida per rescindir el contracte i fitxar per l'UCAM Múrcia. Per altra banda, el Quinzenàs Manresa fitxa Rodrigo Seoane. Es tracta d'un ale gallec que signa contracte amb el club vegenc per 2 anys, però la propera temporada continuarà cedit a la primera FEB.
0: Era Jordi Givert de Ràdio Sallent. També es va perfilant la plantilla del Força Lleida i Dani Garcia es queda al Barris Nord. El Basa Català s'incorpora a l'estructura Bordeus com a jugador fitxat de cara a la temporada vinent amb opció a una segona. 1-1, Lleida Ràdio, Sergi Gueu.
3: Qui va aterrar la capital del Segrià a finals de febrer en qualitat decidit per part de l'UCAM Múrcia es queda a la terra ferma ara, però sent propietat del club de Bordeus. Joaquín Prado, director esportiu del Força Lleida, destacava la fam que Dani García té de seguir creixent de la mà del club.
4: Creemos que aún con 28 años es un jugador en progresión, un jugador en buena edad para seguir creciendo, para seguir mejorando. Tiene muchísimas ganas de estar con nosotros, muchísima hambre por seguir creciendo. Para nosotros eso es un punto absolutamente fundamental y estamos plenamente satisfechos con su continuidad.
3: La temporada pasada García va jugar 14 partits amb el Hayo Poslide, fregant els 20 minuts per enfrontament, les 4 assistències i aconseguint un 7,4 de valoració de mitjana.
0: I a tornar al futbol, els clubs de la Lliga F i el grup Gasol 16 Ventures presentaran aquesta tarda l'acord comercial d'inversió al qual han arribat tots dos organismes. Es tracta d'una inversió de 55 milions d'euros per part d'aquest grup, que és vehicle d'inversió de Pau Gasol. Amb aquesta injecció es vol impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení professional. I aquesta tarda se sabran els calendaris, Marta, de la propera temporada de futbol.
5: Doncs estarem molt pendents. Moltes gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. Al 96.3 de la FM. Aquell any.
3: El POU.
4: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com es marca l'intel·ligència emocional.
3: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
2: El POU.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Hola, molt bon dia. Sí, benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. El Posa't les Piles rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs avui, per començar, com fem habitualment, us oferirem un tastet informatiu. En aquesta ocasió serà el nostre company en Joel Gascón qui ens aportarà aquest parell d'informació destacades vinculades a la nostra ciutat. Després, avui parlem de com estalviar energia i sobretot en aquesta època estival, tenint en compte que hi ha persones que marxen de vacances i llavors dius, escolta'm, i es pot estalviar si un deixa tot tancat? Doncs concretament la tècnica de consum de la Diputació de Barcelona, Laura Bonet, ens donarà alguns tips, alguns consells per com fer reduir la factura dels subministraments quan marxem de vacances. Després tindrem a l'espai de Cultura Viva, que compartirem amb tots vosaltres, també el tast. Avui us parlarem amb una de les professionals de l'espai empoderat de la nostra ciutat, la Yolanda, que ens vindrà a parlar de com posar ordre a l'equipatge de viatge. I també a la recta final del programa tindrem a l'espai de Sons de Taverna i també a l'espai del col·leccionisme, compartit amb la presidenta de l'Associació de col·leccionistes de Mollet i Comarca, la Montserrat Cavarroques, que ens ve a parlar del Museu del Barret de Palla típic de l'Equador. Bé, tot això en el dia d'avui, el Posa't les Piles, comencem.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Per on comencem avui?
1: Doncs parlem del ple que va tenir lloc en el dia d'ahir i en aquest sentit es va aprovar el pacte local per la llengua per reforçar l'ús del català al municipi. S'ha fet un pas més en aquesta promoció i defensa del català amb un document que estableix les línies estratègiques per fomentar l'ús social de la llengua catalana i reforçar-ne la presència a tots els àmbits de la ciutat. L'acord és fruit d'un procés de treball compartit entre consistori, entitats, centres educatius, diversos agents socials i culturals del municipi i els mateixos molletans i molletanes que hi han participat. Un pacte que neix amb la voluntat de convertir-se en una eina de consens per impulsar accions coordinades en favor del català. Entre els principals objectius del document hi ha incrementar l'ús habitual del català, facilitar-ne l'aprenentatge a les persones nouvingudes i garantir que la llengua sigui present en els serveis municipals, el comerç, el món associatiu i les activitats culturals. Per aconseguir-ho s'estableixen 5 eixos que són garantir l'ús normal del català a les administracions públiques, impulsar l'aprenentatge social de la llengua, incentivar el compromís d'aquesta llengua, crear recursos útils als nous temps i fer fàcil l'ús del català de Mollet. En referència a aquesta darrera, Estela Mas, regidora de promoció de la llengua a l'Ajuntament de Mollet, ha comentat que una de les iniciatives serà crear un podcast en català pels joves a través de Ràdio Mollet.
2: Aquest és l'eix més ampli, perquè vol que el català torni a batacar a tots els racons de Mollet. Al comerç, oferirem assessorament per a la retolació de negocis i impulsarem campanyes de sensibilització als establiments de la restauració. A l'escola i al lleure, impulsarem la dinamització dels patis de les escoles per fer present el català a l'hora de jugar, promoure l'oci jove amb diades de joc en català i impulsarem la creació de podcast en català a la Ràdio Mollet fet pels propis joves. A l'esport, implementarem la creació de la figura del referent lingüístic dins dels nostres clubs esportius per garantir que els entrenaments i l'esport base siguin espais de transmissió de la llengua, a més de crear als clubs que ho sol·licitin espais de joc i lectura en català per normalitzar el joc a diferents espais a part de l'escola.
1: El pacte ha establert una diagnosi de la ciutat on s'apunta que només un 20% dels joves utilitzen el català com a llengua habitual i, per exemple, que l'Ofercat 2023 va establir que un 31% dels comerços inicien les interaccions en llengua catalana. Per tant, un de cada tres, uns nivells que diuen estar molt per sota del que els agradaria.
0: Molt bé, doncs aquesta va ser una de les qüestions que es va abordar en aquesta sessió plenària celebrada en el dia d'ahir per la Corporació Municipal, la penúltima, podem dir, no?, abans del que serà l'aturada que genera l'època d'estiu. I què més comentem?
1: Doncs que l'Ajuntament de Mollet ha mostrat el seu suport al poble de Veneçuela després dels terratrèmols que van sacsejar diverses zones del nord del país el passat 24 de juny i davant d'aquesta situació d'emergència el consistori destinarà 10.000 euros al Fons Català de Cooperació i Desenvolupament per contribuir a les tasques d'ajuda humanitària i donar resposta a les necessitats de les persones afectades. Des del consistori també s'ha volgut traslladar un missatge de solidaritat a totes les víctimes del desastre, així com la comunitat veneçolana que viu a Mollet, que aquests dies segueix amb preocupació l'evolució de la situació del país. Recordem que també doncs, ahir es va fer un minut de silenci a la porta de l'Ajuntament de Mollet i ara doncs, a aquest anunci de donació que es farà al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, recordem, de 10.000 euros.
0: Molt bé, doncs aquestes són informacions que queden recollides, que quedaran recollides a l'informatiu Mollet al dia. Recordeu, a partir de la 1 en punt del migdia, evidentment hi haurà més informacions, de manera que us convidem a sentir aquest espai informatiu de Ràdio Mollet. Gràcies, Joel.
1: Que vagi bé.
0: Igualment. Ara anem a saber d'una altra informació, com és la referida al temps. És una crònica del nostre company en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
3: Bon dia, una situació molt tranquil·la. Al llarg d'aquest dimarts i ja les tempestes que teníem ahir d'una forma molt intensa, però local, avui van a menys. Aquesta tarda algun ruixat sí que s'arribarà a produir, sobretot a cavall del Berguedà, del Ripollès, el Lluçanès, Osona, la Garrotxa, però ja diem, ruixats força més locals que els d'ahir. A la resta del país, més domini del sol durant tota la jornada, sol picunador, sol de calor, i de fet avui ja tornarem als 37-38 graus a molts indrets de l'Ebre i sobretot de les comarques de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui ens acompanya la Laura Bonet. Ella és tècnica de consum de la Diputació de Barcelona i un cop al mes visita els estudis de Ràdio Mollet precisament per donar-nos consells com a consumidors i consumidores que en som tots. Avui un tema que a mi m'ha cridat personalment a jo l'atenció, que és el tema de l'estalvi d'energia de casa nostra quan marxem de vacances. Molt bon dia, Laura.
1: Molt bon dia.
0: Dic que m'ha cridat l'atenció perquè és veritat que quan marxem sembla que sobretot tinguem en compte mesures de seguretat, de tancar-ho tot bé, no? Però l'estalvi que podem allò doncs, realitzar, no? Tenint en compte que hi haurà un període de temps que potser no hi serem a casa, no? Ja sigui una setmana, 15 dies, aquells que puguin tot un mes.
1: Ojalà, ojalà.
0: Doncs no és una cosa que tinguem massa present, no?
1: No, la veritat és que no som, com a persones consumidores, no solem ser molt, molt conscients de que el que implica un període de vacances. Al final, un període de vacances és l'alteració de les rutines, no? Ho canvien completament.
0: Sí.
1: Llavors, si ens quedem a casa, normalment augmenta. No té per què, però normalment aquest consum
0: augmenta
1: que
0: el
1: fem
0: consum, sí.
1: Augmentarà, perquè hi estem tots i a totes hores a casa. I si estem a fora, hauria de disminuir. Ara parlarem com fer...
0: No? Perquè això, doncs,
1: això passi.
0: Estem parlant, bàsicament, d'electrodomèstics, entenc, no?
1: Sí.
0: Sí?
1: A veure, al final el que... Com tu bé deies al principi, què fem? Apagar-ho tot, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Ho apaguem tot,
0: no,
1: ho apaguem tot.
0: Vaja, el més habitual és allò, tancar doncs, l'aigua, el gas i...
1: I poca cosa més, no?
0: I tancar bé la porta, sense deixar-te les claus penjades al pany. Que això també passa,
1: Un altre dia, si vols, parlem dels serrallers, que també són bons, no. Però sí que quan ens anem de casa, quan sortim, ho hem de deixar tot llest. Hem de desconnectar-ho tot per poder nosaltres desconnectar, també, no?, de casa nostra. I això vol dir que hem de desconnectar, però desconnectar vol dir desendollar tot el que tenim a casa.
0: Sí, la nevera, tot.
1: Tot. Llavors, això passa per reduir un 10% la factura. Mm. Val?
0: Si ens ho mirem així, pot ser més atractiu.
1: Exacte.
0: No?
1: Si tenim, bueno, serien uns 7,5 euros al mes, més o menys, no? Aquest 10%. No val aparells en stand-by, el que dèiem, o simplement endollats, perquè això el que fa és un consum que en diem fantasma. Per tant, desendollar-ho tot, tot, tot, tot, que és l'única manera d'acabar amb aquesta energia fantasma, que
0: sí.
1: No és una mica així, no? I si tenim la possibilitat de tallar la corrent des del quadre elèctric, doncs aquest 10% que dèiem, doncs segur que l'estalviarem. Llavors, el que més consumeix és la nevera.
0: Mm-hmm.
1: Per tant, el consell és que si sortim més de 5 dies de casa, la deixarem buida i desconnectada. Val? Sí que la desendollarem i segur que aquest consum elèctric, aquest 30%, no el consumirem. Llavors, sí que haurem de deixar...
0: Aprofitar jo per fer la neteja a fons. No?
1: Això anava a dir. Deixarem sempre la porta oberta de la nevera per lo de les humitats i també perquè no es podreixin les gomes. Val? Llavors, si tenim massa menjar per fer això, què farem? Ho congelarem amb tàpers de vidre, que també és com més consum responsable se'n fa, perquè això seria l'opció més eficient. El congelador sempre funciona millor si està ple. Mm. Val? Si són menys de 5 dies, planejarem el que deixem i el que no, per evitar...

0: si en tenim, l'haurem de desendollar, perquè al final és un aparell que està constantment calentant aigua. Si no hem de fer servir aquesta aigua, perquè no estem, millor el desendollem i aquests entre 7 i 10 euros ens els podem estalviar també. I també, parlant d'aigua, les claus de pas de l'aigua, mirem si en podem tancar o no, perquè així ens assegurarem que no hi hagi inundacions o fugues, ruptures, vull dir, al final intentem deixar el tot més tancat possible.
1: Aires condicionats, que també allò amb el tema del canvi climàtic, cada vegada veus que hi ha més aparells d'aire condicionat, sí. O ventiladors, això.
0: Quan estiguem de vacances a casa, com hem dit amb les neveres, una posada a punt, val? Netejar filtres, eliminar impureses i que tot el circuit estigui funcionant bé. Al final hem de fer un manteniment de l'aparell, una posada a punt, igual que els nostres vehicles els deixem a punt, el nostre aire condicionat també, els ventiladors el mateix, però al no tenir tant circuit no cal tanta cosa. Llavors, durant l'ús, modo eco, com amb la nevera. És un mode econòmic i ecològic i que pot estalviar un 30% d'energia. Llavors, cada marca té el seu modo eco, però al final l'objectiu és que hi hagi un funcionament eficient i puguem estar frescos amb menor consum. També hem de tenir en compte que la diferència entre la temperatura exterior i el termostat de l'aparell no pot ser més de 12 graus, val? Perquè moltes vegades com, posem a refredar i després ja ho... No, doncs si són més de 12, la veritat és que no estem fent un consum eficient. I també, cada grau que baixem a l'aparell, estem augmentant un consum un 8% aproximadament.
1: De fet, hi ha moltes persones que diuen, escolta'm, a l'estiu no cal que estiguis allò congelat i a l'hivern tampoc cal allò que t'estiguis torrant. És a dir, que tinguem allò una temperatura mitjana, que estiguis còmoda a casa.
0: Confort,
1: Això, temperatura confort. Després, els petits electrodomèstics, allò que deies, no? També és veritat que cada vegada hi ha més gent que fa ús de robots i tal, que el tens allò doncs, sempre preparat, millor desendollat també?
0: Si marxem de casa, desendollat. Tot.
1: El router, tot això... Clar, el perill allò de... Molta gent de vegades et diu, és que saps que em fa una miqueta de nosa desendollar-ho tot i després al tornar-lo a connectar que deixi de funcionar correctament.
0: A veure, la veritat és que coses com el router s'haurien de pagar sempre, ja no només pel consum elèctric, sinó per seguretat, perquè mentre no estem a casa, a part d'estalviar energia, afegirem aquest plus de seguretat perquè evitarem que hi hagi intrusos a la nostra xarxa mentre no hi som. Que ja de normal, mentre hi som, és un problema, però bueno, si no estem i a més no podem vigilar i no podem veure que passin coses estranyes, doncs millor l'apaguem i ja està. Sí que és veritat que estar constantment no apagant o preparar la casa apagant o si baixem els ploms o els baixem tot això, és una cosa que dius... pot fer bastant pal, no? Però també crec que si com a família ens ho prenem com a joc, no? A veure qui desendolla més coses, a veure, no sé, buscar la manera divertida també de deixar la casa preparada per, com dèiem, desconnectar la casa per poder desconnectar nosaltres.
1: De fet, després el que és important seria veure aquest estalvi reflectit a la factura i tenir-ho present encara, no?, una altra època de vacances i dir, doncs escolta'm, sí que va pagar la pena fer això, no? És a dir, que és una bona recomanació. Bé, doncs a partir d'ara, més enllà de la seguretat, que també s'ha de tenir en compte, haurem de tenir allò present també el tema d'aquest estalvi energètic, que si ens pot ajudar, evidentment, ajudarem al planeta i ens ajudarem a nosaltres mateixos.
0: Exacte.
1: No sé si vols afegir alguna cosa més, Laura. No,
0: jo crec que, com sempre, que tinguem en ment que sí que consumim, perquè totes les persones consumidores... Totes les persones són consumidores, però que és la nostra responsabilitat fer-ho d'una manera responsable. I fer un consum responsable també passa no només per estalviar, sinó per no consumir més del que devem, no? I quan no estem a casa, al final és un consum que no devem.
1: Igualment, la Laura ens ha assenyalat tota l'estona. Si marxem més de 5 dies, és a dir, potser aquestes mesures, si doncs únicament marxeu al cap de setmana,

0: setmana, no cal que ho suportem, no? No, de forma clar. Tan estricta.
1: No, no, clar, perquè al final és algo com
0: puntual.
1: Una escapadeta, no, no vindrà la policia del consum a dir que ho estem fent malament, no? Però sí que és veritat que si, com més integrat ho tinguem en les rutines, més fàcil ens serà fer-ho, aunque sigui per un cap de setmana, no? Uh-huh. El consum responsable també passa per aquí, per conscienciar-nos. I si ho comencem a fer perquè tenen sort en aquest mes que se'n van, els que tenim setmanes, doncs aquesta setmana, i ja més enllà, les escapadetes de cap de setmana, doncs això que ens emportem.
0: Un dia haurem de fer allò un tet-a-tet entre seguretat i estalvi en consum. Ho diem perquè ara, clar, també a nivell de seguretat, moltes vegades et diuen, escolta'm, deixa programat, no?, perquè pugi i baixi la persiana, perquè se'ns i s'apegui la llum, de manera que estaríem en contra de tot aquest estalvi.
1: Sí,
0: no?
1: Les alarmes i tot això. Però al final és el consum responsable, es tracta de lo mínim indispensable, no? Vull dir, si t'has de deixar l'alarma connectada o algo del cas domòtic, no?, que funcioni, ja sigui pel mòbil o programat, doncs es pot fer, però que sigui lo mínim indispensable. És a dir, fem consum de lo mínim indispensable.
0: T'ha agradat això. Doncs que siguem conscients del que estem fent. Laura, moltíssimes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. Fins
1: a
0: una propera, el mes de juliol, encara la tindrem per aquí, jo crec.
1: Quan vulgueu.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
1: I tot seguit en el Posa't les files els dimarts donem pas a l'Espai de Cultura Viva, un espai que realitzen els companys d'Hospitalet de l'Infant i que ofereixen a tots els companys de la xarxa i que ens permet conèixer doncs, gegants i diables del territori català. Avui ens anem cap a Vandellòs.
2: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
3: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura Viva a Ràdio l'Hospitalet de l'Infant.
4: Avui Cultura Viva marxa cap a Vandellòs a conèixer la colla de diables de Vandellòs amb el seu cap de colla com és l'Albert Borràs.
5: Ens han posat en contacte amb tu per conèixer una mica més la colla de diables de Vandellòs. Fes-nos 5 cèntims de com és la vostra història, com vau començar?
6: Mira, pues, la colla de diables de Vandellòs va començar el 1989. Un grup de joves de tant de Vandellòs com del poble d'aquí al costat, Masboquera, se van animar i van començar amb una festa major a tirar petardos i a partir d'allí ja van crear els estatuts i es van formar com a colla. Dintre de lo que era, de lo que és el Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs, que era l'entitat que organitzava festes i d'això, i al cap d'uns anys vam sortir del centre i hem sigut una entitat del poble, sense fora del centre, com si diguéssim, que era el que en aquell moment aglutinava tota la festa del poble.
5: En principi, éreu 4 anys joves, que tireu petards, teníeu tabalers, no teníeu tabalers, com va anar això?
6: No, van començar tirant petards, algú hi havia que potser els petards no li agradaven molt i es va ficar a tocar el bombo. A partir de la primera actuació, com si diguéssim, ja van anar parlant amb altres colles i això, i van començar el que és a regir, a fer estatuts i tot el que aglutina una colla de diables.
5: Molt bé. Quan va aparèixer la bèstia? Perquè teniu una bèstia?
6: Sí, tenim una bèstia de foc, que es diu l'Oboc de Vandellòs. Aquesta bèstia pues, va sorgir per allà entre el 2003 i el 2004, de la junta que hi havia, parlant entre ells en una reunió, va sorgir aquesta idea. Se va presentar en una assemblea de la colla de diables i la gent va votar que sí, que la volia fer. Es va contactar amb Francesc Javaloy, que és l'artista que l'ha fet, i el 2005, per Festa Major, es va presentar. L'Oboc és, com si diguéssim, el mascle cabró. Té la figura del cap d'una cabra,
5: sí,
6: i el cos d'una persona.
5: Molt bé. I com va sorgir la idea aquesta fusió d'aquesta cabra amb cosa persona, aquesta idea tan abstracta, podríem dir, o tan peculiar, que, bueno, que caracteritza l'Oboc?
6: Bueno, a veure, Vandellòs és terra de cabres i d'això, i com que hi havia molts ramats de cabres per les muntanyes i d'això, es va sortir com a figura representativa, com a mascle cabró de mitològic d'això, pues, l'Oboc. I va ser una transformació així una miqueta rara.
5: Quan va ser la primera actuació de l'Oboc?
6: La primera actuació va ser a la mateixa Festa Major,
5: sí,
6: el 2015 a la presentació. Ai, el 2005 a la presentació.
5: Molt bé. Albert, clar, vau estar, des que es va formar la colla fins al 2003, vau estar uns quants anys que no teniu bèstia, però sortiu igualment, no?, als espectacles.
6: Sí, no, amb la colla de diables ens han mogut bastant. Sí, hem tingut moltes actuacions per arreu de Catalunya i fora de Catalunya també. Hem estat a Lleida, a Granada, hem anat també a Cervera per la Delarre i, bueno, ja et dic, no hem parat. No hem parat. Hi ha hagut anys que han sortit més. Hi ha hagut anys que per qüestions econòmiques dels ajuntaments i altres colles pues, no han sortit tant.
5: Llavors, després, en aquests anys es va incorporar la Bèstia, en aquest cas l'Oboc de Vandellós, continuen les actuacions. Quines són les actuacions més destacades que teniu?
6: Amb l'Oboc?
5: Sí.
6: Pues mira, amb l'Oboc, com a actuació així molt destacada, vam fer una performance a la Fira del Foc de Banyoles. Ens van demanar que féssim tipo a l'Aquelat, féssim una espècie de com a representació de l'Aquelarre. I després ja t'ho dic, hem anat, amb l'Oboc també hem anat per tot arreu. Per tot arreu.
5: Què és el que diu la gent quan veu l'Oboc?
6: Bé, primer pregunten per què té el membre tan gran.
5: Clar, perquè és un dels elements doncs, més destacats, no? Quan veus l'Oboc és el que et crida l'atenció.
6: És el que es veu més, sí.
5: Clar, és el que et crida l'atenció.
6: Veu més. La idea original era que pogués treure algo de líquid per allí, però per qüestions d'això no es va poder fer.
5: Bueno, el que feu és, llavors, li fiqueu foc a les banyes, no?, per fer-nos una miqueta idea.
6: Sí, teníem, al començament hi havia molts més punts de foc, però al pas dels anys també pesava molt l'Oboc, vam haver que retallar i treure pes, i vam haver que modificar alguns punts de foc perquè dintre del portador no veia molt bé per allà entrepitjava amb el foc encès.
5: Clar, perquè la Bèstia, en aquest cas l'Oboc, ho porta algú, no van rodes, no?
6: No, ho porta una persona sola.
5: Quant pesa, són, més o menys?
6: Són 78 quilos que van cargats sobre l'esquena d'una persona sola.
5: Uf, Déu-n'hi-do, eh?
6: És el que el fa ballar.
5: Déu-n'hi-do, eh? Són uns quants quilos, eh?
6: Sí, sí.
5: A veure,
6: abans ni pesava més. Abans pesava sobre els 85-86 quilos.
5: Uau. Has tingut l'oportunitat d'estar dins de l'Oboc?
6: Dins, sí. Per aixecar-lo, no tinc la força suficient com per fer-lo ballar i aixecar-lo.
5: Què sents quan, o què vas sentir quan estaves allà dins i vas veure doncs, per dins tot el que pot veure els portadors i sobretot les cares dels més petits o dels més grans quan veuen la Bèstia?
6: Clar, quan estàs dins no veus molta cosa. La mirilla que tens és petita. I si jo hi vaig ficar, que era de dia, però ja m'imagino el portador de nit i amb el foc engegat, no crec que pugui veure molta cosa. Per això normalment sempre davant portem a dues persones amb les bengales per encendre el foc, que és el que fan que el guiar-lo una miqueta.
5: Vale, clar, perquè si no, no té visibilitat, llavors teniu com un punt de referència, que és aquesta llum, davant de la Bèstia perquè puguin anar seguint, no?
6: Sí, perquè pues, li vas indicant si hi ha algo al mig del carrer, si d'això, i el que primer que fas és intentar, si hi ha alguna colla davant que hagi tirat petardos i allò que els llances al terra, intentar retirar-ho perquè no puguin sopegar i caure.
5: No, clar, és que és complicat, eh? Ojo, eh? Més si no veus res i tenir,
6: sí,
5: com comentes.
6: És tot un món.
5: Sí, és tot un món. Quants membres sou actualment?
6: Actualment devem ser sobre els 300, apuntats com a socis.
5: Mai.
6: Entre colla de diables, la Bèstia de foc i els infantils.
5: Ah, perquè sou més, clar. Englobeu clar. Tots.
6: Sí, tenim com si hi haguessin tres seccions.
5: Explica'ns aquestes accions, és l'Oboc, com comentes, l'altra...
6: Una és la Bèstia de foc,
5: sí?
6: Que al final, realment, entre els 200-300 persones, o sigui, anem tots al mateix. O sigui, tant pot ser diable adult, com un diable infantil, com la Bèstia de foc. Vale. Però tenim les tres seccions d'aquestes com si haguéssim per tirar foc, que són la colla de diables adults, que és a partir dels 18 anys, la colla de diables infantils, que és des de, si no recordo malament, des dels 6 que poden començar a tirar foc fins als 18, i després la Bèstia de foc. Tot això englobat a part amb els tabalers, amb els bombos i tota la gent que necessites per poder realitzar un correfoc.
5: I entre tots formeu uns 300 socis, no?
6: Sí.
5: Molt bé. Està molt bé, eh? Està molt bé, Albert, està molt bé.
6: Sí, per ser un poblet com és Vandellós, que som 800 habitants, som bastants.
5: Està molt bé. Aneu de la colla en si, en, quan porteu, quan sortiu, doncs aneu d'algun color característic, aneu vestit sí. d'alguna manera?
6: Sí, bueno, per anar pel carrer d'això, tots tenim la nostra samarreta dels Diables, que la venem, i a l'hora de l'actuació, cadascú té el seu vestit, que són els colors, porta els colors de, dels Diables del Baixam.
5: Vale, què són?
6: Lo roig, lo verd, i amb un fondo blanc.
5: A veure, aquests són, com comenten, els colors de, del Baix Camp.
6: Sí.
5: Albert, ha canviat molt des que vas començar fins ara? Ha canviat molt aquesta, el món de, dels Diables?
6: Bueno, ha canviat en tema, te diríem, normativa de poder disfrutar del correfoc. Abans potser no estava tan, tan regulat, però bueno... Tot i així, no, no és que hagi canviat molt el que és el sistema.
5: Vale, és més que res la normativa de tirar més o tirar menys, o les característiques, de, en aquest cas...
6: De... No, més aviat del tema de seguretat de cara cap al públic.
5: Vale. Bueno, arrel de diferents complicacions, m'imagino, doncs al final han marcat aquestes normatives per tothom, no?
6: Sí, sí, al final són unes, unes lleis que... Sí. van treure des de la Generalitat de Catalunya i que són les que ens han de regir tots els diables, bèsties i d'això. Però, bueno, tampoc és que hagi canviat molt. Com a normativa així important, el canvi va ser en què ens havíem de treure un carnet. El primer carnet que ens havíem de treure era el de responsables de grups consumidors reconeguts com a experts,
5: sí.
6: que això és el RGCRE, que aquest te'l dona la Federació de Diables o de Bèsties. I després, tu, tinguent aquest carnet, a cada membre de la colla li has de fer passar un curset que només serveix per a aquella colla. Que això serien els CRE, que és el... consumidor reconegut com a expert.
5: Oh, molt bé. Mira, això no
6: qui no tingui o el carnet que, de, que passes a la federació o l'altre, no pots tirar ni un petardo.
5: Pues em sembla molt bé, no? Això està, és una millora, no?
6: Sí, és una millora. Sí, sí.
5: Què t'aporta?
6: Després ja,
5: sí, digue'm.
6: Ja t'ho dic, ara, per exemple, la colla infantil poden tirar un tro, però el tro ha de ser... especial per ells. O sigui, i després ja cada colla ja, com si diguéssim, ja decidir si vol tirar que els seus infantils tiren amb tro o no.
5: Vale. Hi ha una, unes característiques per cada edat, m'imagino, i cada...
6: Sí.
5: Molt bé. Albert, què és el que t'aporta tu, formar part d'aquesta colla?
6: Felicitat.
5: Sí?
6: És una manera de socialitzar, també. Vulguis o no, a part de lo que podrien ser la, los companys que trobes a la colla en si, és socialitzar amb altres colles, conèixer gent de diferents llocs, que et mou los mateixos, està sobre els mateixos interessos que tu, foc, la cultura... És bastant, bastant bonic quan estàs dins.
5: Què li diries a la gent que s'està escoltant ara mateix que desconeix aquest món?
6: Que ho provi. És igual la colla que sigui, que ho provi. Si quan ho prova realment li agrada, s'hi quedarà.
5: Enganxa.
6: Sí. Una vegada estàs ficat dins i t'ha picat una miqueta la curiositat i d'això, acaba enganxant. I bastant.
5: On podrem gaudir a veure la pròxima actuació?
6: La pròxima actuació pues, serà per la Festa de la Germandat a Vandellòs.
5: Què són els dies?
6: Serà de bèsties i infantil. Els dies... Hòstia, ara sí que em mataré el maig.
5: Sí, pel mas.
6: Si no recordo malament, a mitjans de maig. El cap de setmana, el 15-16, el que quedi més a prop d'aquests dies.
5: El mes de maig, posem. Gràcies, Albert, per deixar-nos conèixer doncs, a la colla de Diables de Vandellòs, a la, la bèstia, en aquest cas, l'Oboc, i també doncs, a la colla infantil per deixar-nos això conèixer i compartir aquests moments amb tu. Gràcies.
6: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
3: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.

0: Avui en el tast tenim una d'aquestes professionals que podeu trobar al centre Empodera't de la nostra ciutat. També té la seva pàgina web en la qual cosa podeu contactar amb ella directament. És la Yolanda Nieto. Ens va visitar ja en una ocasió. Vam estar parlant de l'ordre, com allò l'ordre doncs, també ens beneficia en el nostre dia a dia, la nostra vida. Ella és organitzadora professional d'espais i ordre, amb la qual cosa li hem proposat a la Yolanda que ens visités perquè ara que tothom està pensant o ja han començat les vacances, un dels temes que tenim és allò, fer l'equipatge, no? I li hem dit, això també cal posar-hi ordre. Molt bon dia, Yolanda.
1: Bon dia, què tal?
0: Com estem?
1: Molt bé, encantada.
0: Fem maletes?
1: De moment no, però...
0: De moment no,
1: però... Passa el cap, sí.
0: Bé, nosaltres dèiem això, no?, que ara, a més, que la gent sempre intenta de dir, ui, s'ha de pagar segons el transport que facis servir, l'equipatge també té un cost i llavors tots intentem minimitzar, no?, perquè tingui un cost de menys, més reduït. Com hem de fer allò una maleta? No et demanarem que ens diguis com hem de doblegar les coses, o potser sí.
1: O potser pot donar, no?, algun tip, eh? Sí,
0: ah,
1: sí.
0: Doncs, però això, no?, que és el primer que hem de tenir en compte a l'hora de planificar això, l'equipatge.
1: Doncs mira, jo per sort he pogut viatjar bastant i tinc experiència en tot el tema de fer maletes i sé que és una mica pal, no? És el que fa una mica més de pal de fer. Abans de res, jo el que faria és pensar una mica, abans de posar-nos a l'acció, no? Perquè sol succeir que comencem a treure la roba de l'armari, esto, pam, pam, pam, pam, i al final agafem moltes més coses perquè no estem pensant realment el què. Llavors, jo primer el que faria seria seure un momentet i pensar, a on anem? Quina temperatura fa? Quants dies hi anem? Anem sols? Anem acompanyats? En parella? Amb els fills? Un viatge familiar? És platja? És muntanya? Vale? Una miqueta sapiguer una mica aquestes característiques perquè això ens ajudarà després a aterrar una miqueta tot el que ens cal portar per estar confortables.
0: És a dir, hem de tenir clara la destinació, comentava la Yolanda, saber doncs, quin temps fan allà, no? Perquè igual aquí és estiu, però fem un viatge d'aquests transatlàntic i anem a una zona que fa fresca.
1: Exacte. Llavors, per exemple, amb el tema de la previsió del temps, no? A portar el que ens farà falta, el que necessitem, no els per si de cas. O sigui, oblidem-nos una miqueta, perquè clar, si portem alguna cosa per si plou, per si no plou, per si fa fred, per si fa calor, per si neva, per... òbviament, o sigui, no utilitzarem la meitat de les coses. Llavors el que hem de fer és, a veure, anem a la platja, què ens fa falta? El biquini, la tovallola, la crema solar, o sigui, una miqueta, ser una miqueta més específics, no? Fer la feina conscient de, vale, on anem i una llisteta amb el que necessitem, vale? I després també el que tu comentaves, no? El fet de quin transport farem
0: servir, clar.
1: Això ens limita moltíssim, al igual que el tipus de maleta, si és una maleta, si és una motxilla, i al igual que l'objectiu del viatge. No és el mateix anar de vacances que anar per feina. Llavors, clar, llavors això també ens limita una miqueta el tema de què hi posarem a dins, no?
0: Clar.
1: Llavors, per planificar una miqueta el tema de la roba, sí. Jo a mi m'ha de pensar en... Normalment la gent té uns colors preferits, no?, de vestir-se. Llavors intentaria agafar aquelles peces que tinguin uns colors bastant uniformes i que siguin molt combinables entre elles. Vale? De fet, ara hi ha un sistema que no he investigat encara molt, que li deien el Sudoku,
0: sí.
1: Vale? Que és posar tres peces, una part de dalt, una part de baix, una part de sobre, 3, 3 i 3, i fer com un sudoku, no?, que verticalment i horitzontalment les peces es poden combinar i d'aquestes 3, 6, 9 peces et surten com 20 i pico combinacions. No?
0: Ah, que guai, llavors, clar, sí, que bona idea.
1: Pensant les coses és molt interessant perquè llavors pots combinar de diferents maneres i vas canviant i no sempre vas igual i l'equipatge és més reduït. Llavors això, si portes una motxilla, si portes una maleta, si vas amb avió, si vas en el cotxe, és molt diferent a l'hora també de tenir aquest límit, no ja físic de per si, no?
0: Clar.
1: I el tema que em comentaves, no sé si em diràs una mica de com doblegar. Bueno, pues sí,
0: sí,
1: ho diré.
0: Sí.
1: A mi m'encanten, hi ha unes bosses, que són unes bosses organitzadores ja de maletes, que ja venen, hi ha mil tipus diferents, amb mil formats i mil mesures, i colors i tot el que vulguis, que són amb una cremallereta, una bossa que es doblega, que queda
0: sí.
1: Molt bé, d'acord? ¿Vale?
0: Uh-huh.
1: Llavors, en allà, doblegat en vertical, o fer com xurritos, vale? Llavors tu, quan obres la cremallera, ho veus tot com si estigués a l'estanteria, tens tota la visió, agafes una cosa, no es mou res de l'altra, i després la tornes a col·locar, o no, perquè si està brut, llavors ho ficaràs a la bossa de les coses brutes. Però què passa? Que tu, quan obres la motxilla, agafes aquesta bossa, la poses a l'estanteria, de, o l'armari que tinguis a l'hotel on t'estiguis allotjat, i no cal que desfacis res més, no cal que treguis tota la roba i la col·loquis a l'armari, sinó que només obrint la cremallera ja tens les cosetes com molt a mà. Llavors jo crec que això és una cosa que
2: és una bona idea, no?
1: Sí, a més va com compacte, ho fiques a la maleta i llavors no es mouen les coses, evites que s'arruguin més. Jo crec que és una cosa que està molt bé.
2: I també hi ha per les sabates, perquè clar, sabates és també un tema.
1: Un tema, sí, sí. Jo les sabates com a mínim em portaria dos. Això sí que és una cosa que, perquè les que portes posades i unes de més, perquè jo què sé, et poden fer mal per lo que sigues caminant des del compte, i home, trobar-te que t'has de tornar a posar les mateixes sabates quan et són incòmodes en aquell moment, això sí que és una mica de... Llavors portar-ne dues està molt bé. I separades, òbviament, de lo que és la roba, la roba de vestir. La roba de vestir, necessària això en un altre lloc, coses més d'higiene corporal, les sabates i una bossa per les coses brutes que vagis fent servir, doncs posar-les en allà. I ara una cosa que volia dir abans, que m'he despistat.
2: Digues.
1: A nosaltres ens agrada... Jo crec que la gent quan agafa les coses i per viatjar és com que ens volem sentir com a casa, no? Que no arribi a lloc i em trobi que no tinc aquesta cosa, no? En canvi, aquí a casa ho tinc tot a l'abast i clar, m'ho voldria com portar tot, no? Llavors, que guai que és viatjar i que guai que és sentir-te fora de casa. Llavors, no cal tenir tot el que tens a casa. Llavors, si et falta alguna cosa o si necessites alguna cosa que no havies prioritzat, doncs un cop estiguis en allà, improvisamos, vamos a veure com trobem la solució amb aquesta cosa, no? Però, o sigui, no voler transportar la nostra casa sencera en un altre lloc, sinó... Anem a fluir, no? Anem a viatjar i anem a integrar-nos una miqueta amb altres...
2: Clar, després t'emportes allà una samarreta de record del lloc que has visitat i ja està, no?
1: I xipun, i perfecte, no? Vull dir que això està guai.
2: Jo li he comentat també a la Iolanda que, sobretot parelles joves, allò que veus allò amb nens petits... Si viatgen en cotxe, jo no sé com s'ho fan, si viatgen en una altra manera, però si viatgen en cotxe, tu saps allò quan obren el maleter, allà surt de tot.
1: De tot.
2: I llavors penses, com s'ho fan?
1: Jo crec...
2: Bueno, després el problema és que no sé si troben allò que han posat.
1: Exacte.
2: Aquest és l'altre tema, no?
1: Torno a insistir en el tema del sistema d'organitzar. O sigui, no és tant el que poses, perquè si ho poses tot sense cap sistema, no trobes res. En canvi, si ets una mica curat i poses les coses una miqueta en ordre, primera, estàs veient el que t'emportes i la quantitat. Vull dir, joguines, les poses juntes i veus que en tens 40. Home, no cal. Agafem-ne 10 i ja està, no? Si les tens disperses, no et dones compte realment de la quantitat de joguines que estàs agafant. Torno amb allò d'abans, eh? O sigui,
2: sí, eh?
1: Aquí el tema el tenim els adults. Els nens no necessiten tantes coses. Som els adults que ens creiem o que tenir el tema controlat de que ho tenim tot ens dona com aquesta tranquil·litat. I després passa això, cobres el maleter i surten les coses volant, no? Jo crec que trobar un sistema. I se m'ha ocorregut, no?, una cosa que és com... Tenir com tres coses separades, no? Una és, diguem-li, bossa, vale? O apartat,
2: sí,
1: vale? En el que necessiten durant el trajecte, val? El trajecte necessiten pues, aigua, mocadors, alguna cosa d'entreteniment, alguna cosa per menjar, els carregadors per la seva tecnologia del moment, no sé, no? Una altra bossa podria ser l'imprescindible pel moment de l'arribada, no? O la primera nit, pues, el pijama, arribar i pues, si tenen piscina, pues, el tema de la piscina. Vull dir, una miqueta, el bàsic per quan arribis, passar aquell dia, vale?
2: Uh-huh.
1: I llavors, a la nit, quan arribis tranquil·lament després de l'hotel i has passat el teu dia, ja agafaràs tota la resta i ja te col·locaràs, que és la resta de roba per tota la setmana o la resta d'estris que necessitis. Vull dir que catalogar una miqueta per necessitats en el dia del viatge, per exemple, és interessant.
2: Mm-hmm.
1: I sobretot això, torno a dir, jo sempre que faig un viatge, primer m'assec, penso on te vaig, quin temps farà, tal, el que hem comentat, sóc fan dels Excels, llavors jo faig el meu Excel, una llisteta on després jo pugui també tiquejar el que estic col·locant i el que no.
2: Uh-huh.
1: Una altra pista molt interessant és que si poses tot el que et vols emportar damunt del llit, arriba un moment que et dones compte de la bestiesa que estàs fent.
2: I llavors,
1: és d'aquell moment, és molt clar que vas dient. De fet, si dubtes davant d'una cosa, és un no.
2: Uh-huh.
1: Si dubtes és que
3: segurament no
2: faràs res bé.
3: Però veure totes les coses en conjunt damunt del llit t'ajuda a deixar anar alguna coseta i que no acabi dins de la maleta. Interessant.
2: Jo tinc una teoria que la compartiré amb vosaltres i a veure què ens diu la Yolanda, que és allò que de vegades necessites, si fa o no fa el mateix, si te'n vas 4 dies que si te'n vas 15. L'únic que igual posaràs més samarretes per combinar, no? Però el més bàsic, no? Allò amb un parell de pantalons, el que portis, i un parell més, o...
3: Totalment d'acord.
2: No?
3: Jo, de fet, faria com per una setmana, la cosa com si m'anés una setmana, i encara que m'anés dos és igual, perquè la segona serà com la primera. Uh-huh. Llavors, és el que tu dius, que el mateix per 4 dies, que per més només que has d'anar com repetint. I no ens oblidem que, a veure, jo no he anat a cap país que m'hagi trobat sense aigua, i no pugui rentar-me les calcetes o una samarreta. Vull dir, a veure, que podem rentar.
2: Mm-hmm.
3: Vull dir que sempre tenim aquesta opció també com a més a més. Vull dir que no...
2: Que sí.
3: A la fi del món.
2: Molt bé. Doncs, Yolanda, sense estar acabant el temps, no sé si vols allò una coseta més.
3: Una última cosa, que sempre que pensem en les vacances, pensem en fer la maleta, tal, no sé què, no sé quantos, i jo us recomano fer una ullada a la casa a com la deixem. Perquè quan tornem de vacances, tornem superdescansats, tornem superbé, i arribar a casa amb una pila de plats per rentar o una pila de roba per endreçar, és un pal. Llavors, res, sobretot, també això, no deixar menjar que es pugui fer malbé, òbviament, llençar escombraries, rentar vaixelles net i buit, intentar marxar amb les rentadores fetes, el llit fet, que dona molta calma, també, les plantes, no us oblideu les plantes i dels animals, òbviament, clar, i desconnectar la llum o tancar l'aigua, si és el cas. Però, sobretot, no us oblideu que a la tornada pugueu mantenir aquesta sensació de benestar quan torneu del viatge.
2: Clar, allò mantenir l'ordre, no només en allò que t'emportes, sinó allò que deixes, perquè això, doncs, també et beneficiarà la tornada.
3: Totalment d'acord.
2: Yolanda, moltíssimes gràcies,
3: encantada.
2: Com sempre. Bon estiu, i si la necessiteu, ella està oberta allò a propostes, així que entreu allò a yolandanieto.cat.
3: Exacte.
2: O si no, a través de l'Espai Empoderat. Que vagi molt bé.
3: Gràcies.
2: Adéu-siau.
3: Adéu.
4: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea, just en el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el 1 milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000. Des del Govern de la Generalitat asseguren que el procés s'ha fet bé i confien en les garanties del procediment. Sílvia Panec és la portaveu del Govern.
2: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà, i de fet també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
1: I Unió de Pagesos ha anunciat una marxa lenta en tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia pel proper 10 de juliol per reclamar mesures estructurals dins del sector de la vinya. Tot plegat neix arran d'una situació preocupant per al sector vitivinícola, ja que pensen accions imminents com l'arrencada de 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció de raïm a partir d'ara. Escoltem el membre de la sectorial de vinya i de vi, Joan Santó.
3: Els viticultors també han de fer una reflexió, perquè ha de fer un producte que no té mercat i que, si el té, no en cobreix els costos de producció. Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebra, és l'agonia lentament. Bueno, aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
1: Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai s'havia trobat amb un cas intrusisme a les instal·lacions. Aquest cap de setmana, recordem, dos joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca i van fer tocaments a una menor. Dins l'edifici van robar, a més, alguns objectes abans de fugir. I la plantilla de la policia local de la Palafrugell ha decidit suspendre les hores extraordinàries, els serveis especials i els dispositius no ordinaris. Els sindicats asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament continuen encallades després d'anys de reivindicacions laborals. El consistori afirma que manté obertes les converses per intentar arribar a un acord. I l'Ajuntament de Cadaqués crearà 655 places de zona blava i verda per combatre els problemes d'aparcament crònic que pateix el municipi. La mesura es posarà en marxa passat l'estiu i suposarà que pràcticament la totalitat de l'aparcament que hi ha a la via pública passi a ser de pagament.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: Has d'agrair, pel que ens dediquem a aquest gènere musical de l'habanera i el cant de taverna, que cantants d'altres estils s'interessin i fins i tot facin composicions, com és el cas del mallorquí Tomeu Penya, que va fer aquesta habanera l'any 1990 amb l'estil més pur, simplement amb aquest títol, i la va incloure en el seu treball Cors Ferits. L'han enregistrat varis grups, fins i tot alguns s'atreveixen a cantar-la amb l'accent mallorquí. L'escoltarem pel seu mateix autor, en Tomeu Penya.

0: Benvingudes i benvinguts a l'Espai del Col·leccionisme, espai que compartim cada setmana, concretament en finalitzar en aquesta recta final del programa amb l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca. Avui doncs, anem a visitar també un d'aquests museus curiosos que ens proposa la Montserrat, que és la presidenta de l'Associació Montserrat Cavarroques. Benvinguda, molt bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Estàvem aquí esbrinant de quina família era aquest museu, perquè la Montserrat ha trobat unes dades, jo un altres. Ja la setmana passada us anunciàvem que parlaríem d'un museu que es troba a l'Equador, a Cuenca. Cuenca, però al país Equador, eh?
1: Sí, no Cuenca d'aquí costat.
0: Ens hem d'anar jo a Sud-amèrica. Benvinguda, Montse, com estem?
1: Molt bé.
0: Molt bé. Anem a parlar d'un museu de la màgia del sombrero, del sombrero de paja.
1: El sombrero, museu del barret de palla, Toquilla, es diu Toquilla,
0: sí.
1: Perquè hi ha una rivalitat entre a l'Equador, entre el sombrero equatoriano hat i el Panamà hat. Aquest no és el Panamà. El Panamà té diverses diferències.
0: Sí.
1: Vale? No és com aquest. Aquest té un prisat a dalt,
0: sí,
1: diferent del que té el Panamà.
0: Mm.
1: Vale?
0: Llavors, el sombrero de paja, Toquilla equatoriano.
1: Sí. Aquest museu està situat al poble de Cuenca, a l'Equador, i està situat a una casa tradicional que té més d'un segle d'antiguitat. La família Paredes Roldán va obrir aquest museu el 2007 per fer un homenatge a tots els artesans del teixit del barret de palla Toquilla, ja que ells s'han dedicat tota la família sempre, tota la vida, a aquesta artesania dels barrets teixits a mà. Són barrets totalment teixits a mà i fets a mà. El museu està al barri del Vado i té diverses sales. Es pot començar per veure la collita de les fulles amb què es processa, el processat de les fibres, les màquines massatadores, perquè matxaquen aquesta fibra molt bé, les premses de vapor, els acabats, les bandes i els tafiletes. Els tafiletes són la banda de cuiro decorativa que porta al voltant, solen anar treballades. Vale? També podem veure una recreació d'un taller de sombreros perquè veiem com es fan i com es van teixint. Una de les sales es poden veure els diferents tipus de barrets. I al final, com sempre, es pot trobar una botiga on podreu comprar-se els barrets que us vingui més de gust. Tots venen a ser del mateix estil i varia una mica el color. Aquest barret va ser declarat per l'UNESCO el 2012 Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. És un poble on hi treballen diverses famílies i la veritat és que és un molt, molt elaborat. No se solen usar maquinàries per fer-lo, i és totalment a mà. Per això volen que no es confongui amb el Panamà, perquè el Panamà sí que no és totalment a mà i ell té una cosa diferent. No sé el què, però es veu que té... Ells li diuen el prisat de la copa, que és la forma de la copa, que és diferent. Però, si més no,

0: aquest que comentes tu.
1: Sí.
0: L'altre també està ubicat a Cuenca, però en un altre punt. Després hi ha el Museu Municipal de Paja, Toquilla i el Sombrero, també a Cuenca.
1: Mare de Déu, adeus. Que podeu veure el Toquilla per on vulgueu. Vamos, que ja et dic que no sé, però si més no és un barret. És un barret maco perquè sembla tipus... dels del gàngster, però fet sí. de palla.
0: Uh-huh.
1: Vale? I llavors és el que diu, les bandes que tenen, que la banda pot ser, el tafilete pot ser de cuiro, normalment és de cuiro, però també pot ser de roba. També es fa de roba. I bueno, es veu que tenen... que aquesta família fa més de 100 anys que es dedica. Vita. És una de les més antigues que es dedica a fer aquest tipus de sombrers.
0: Estava pensant que, no sé si encara existeix allà al barri del Call de Barcelona, que hi havia una botiga també que feia cantonada, que era
1: Perdona,
0: tot de barrets.
1: Al carrer del Call.
0: Al carrer del Call mateix.
1: És.
0: Encara hi és.
1: Encara hi és. Fa poc que hi vam passar, i encara hi és. És la sombrereria més antiga que queda ara mateix a Barcelona.
0: Clar, és que...
1: I la veritat és una guapada el que tenen allà. Uh-huh. Eh? I ara, hi ha gent jove dintre. Eh?
0: Uh-huh.
1: Suposo que deu ser noves generacions, o potser l'han traspassat. Uh-huh. No ho sé. Hi ha gent jove perquè m'hi vaig fitxar, vaig estar mirant els aparadors, perquè... a més, és una botiga que fa cantonada, tota de fusta, és maca.
0: És maca, sí, sí.
1: Vale, però vaig veure dos nois joves i una noia, o sigui que vaig veure joventut. Jo hi havia entrat i hi havia hagut gent gran, bastant
0: és
1: gran.
0: És que, ja. A veure, el barret és un complement que és, està molt bé, no?
1: Bueno, mira,
0: I
1: jo
0: ara que
1: aquest
0: estem
1: any
0: a les
1: me n'he comprat una, ara la que surti, perquè no puc, no sé anar amb les ulleres, amb les ulleres de sol em patinen, se'm cauen, me les tinc que treure per mirar les coses bé, i em poso aquest barret i em va de mare.
0: Pots encarregar un d'aquests de Panamà.
1: També, mira, però sembla que... Ara que es veien noies posant-te'ls, també, eh? Però sembla, a mi em sembla més d'home.
0: D'home,
1: no sé.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, però n'hi havien, més com de... No bueno. sé, però vaja, que...
0: Sí, sí, sí, ja
1: que
0: no, ja sé les fotografies.
1: El barret ha sigut sempre... una senyal de distinció, sobretot amb els homes i amb les dones amb grans ocasions. Mm. Un tocat, un mínim...
0: La Pamela.
1: Bueno, la Pamela ja... Per la Pamela ja tens que... Millor no portar acompanyat perquè el tens que portar separat. Però un tocadet, una cosa... Bueno, jo me'n recordo que al casament d'una meva cosina, que jo devia tenir 14 o 15 anys, pues, la meva mare em va comprar com un tocat aquí,
0: sí.
1: com un tocadet, eh? Portava el cabell deixat anar, que tenia una melena molt llarga, i portava com un tocadet així de costat.
0: No sé si ho has comentat, Montse, que veig que diu que el teixit tradicional d'aquests barrets de palla, de Toquilla Ecuatoriano, diu que és patrimoni cultural immaterial de la humanitat.
1: Sí, tu ets. Sí,
0: no,
1: sí,
0: no.
1: Des del 2012 va ser declarat.
0: Uh-huh.
1: Vull dir que, a veure, d'alguna manera tenen un sentit, no? I, bueno, i mentre, de moment, aquest senyor hi havia una petita entrevista i posava que, de moment, està content perquè els seus fills, i sembla ser que els seus nets també estan interessats en continuar, i que ells porten 100 anys i porten 4 generacions, ja. Mm.
0: Bueno, que... pel que us he comentat, a la població aquesta de,
1: dedica,
0: en el municipi de Cuenca...
1: Ella va dir que hi havia diverses
0: no?
1: empreses... No parlava de museus, parlava d'empreses, que hi havia diverses empreses dedicades a això.
0: Uh-huh.
1: Vale? Que aquest poble es veu que és un dels pobles a on es dedica això. I aquests senyors en concret diu que exporten molt i que, bueno, que és un barret que és molt fresc, està molt ben
0: treballat,
1: molt ben
0: no?
1: treballat i que està molt bé. Vull
0: Estava
1: dir.
0: Pensant allò, quan has dit allò el Panama Hat, dic, és curiós perquè també hi havia com una jaqueta, no?,
1: sí,
0: d'home.
1: De Panamà, també
0: que també es deia Panamà.
1: Sí, tot és d'allò, però aquí tenen una mica de rivalitat amb això, diu, no confundamos el sombrero ecuatoriano hat con el Panama hat.
0: Hat.
1: Uh-huh. Eh? Totalmente diferente.
0: Bueno, doncs està bé que cadascú allò reivindiqui, no?
1: Lo seu,
0: lo seu.
1: Evidentment. I o sigui, el Panamà deu ser d'una altra regió,
0: uh-huh.
1: dic jo, de Sud-amèrica, deu ser d'alguna altra regió, uh-huh. típic, I aquí és a la cota.
0: O del país, no? De Panamà.
1: Sí.
0: No?

0: Clar, és de Panamà.
1: Segurament. Segurament.
0: Molt rebé.
1: I bueno, us dic el que podeu veure aquest cap de setmana.
0: Sí,
1: tenim tres cosetes. Mira, el 4 de juliol tenim el 21 Collect.com, que és la trobada de col·leccionistes de tota classe de col·leccions a la sala Vicaria del Centre d'Amics de Reus, al carrer Raval de Rebusters 36, Reus. I a més hi haurà una exposició d'un Gaudí per col·leccionar. Hi haurà una petita col·lecció de coses de Gaudí exposada. Ah. El 5 de juliol, la 21a trobada de col·leccionistes de punts de llibre a la casa de Núria, a Caralps.
0: Ah, que bé.
1: Està molt bé. És el de matí, hi ha una exposició de punts de llibre a la sala Puigmal i després s'acaba el que vulgui amb un dinar popular, el que fan ells. Vale? El 4 de juliol, trobada d'intercanvi cerveser a la cerveseria SQ a Sant Quintí 47 de Barcelona. Aquest cada 3 mesos promouen una trobada.
0: Vale? Està bé.
1: Està molt bé perquè jo no hi he anat mai, però hi ha un noi d'aquí Mollet que fa coses de cervesa i va, i diu que la gent d'aquest bar són molt amables i que la primera ronda de cervesa els hi posen a tots gratis, un got petit, no massa gran, i que, bueno, clar, d'alguna manera ells els hi deuen fer.
0: M'imagino allò de cerveses aquestes artesanes, que de vegades també hem comentat que més enllà de la qualitat de la cervesa, també el disseny de les ampolles.
1: Home,
0: és molt maco.
1: Jo vaig donar una volta per Can Molà quan
0: els torrats
1: van fer allò de la cervesa, i la veritat és que hi havia botelles de cervesa molt maques i molt curioses. No em vaig fixar amb la xapa, però botelles molt artesanes.
0: Original,
1: molt
0: maca, sí.
1: Amb etiquetes molt elaborades i molt maques, vull dir que no sé, això als col·leccionistes els hi deu fer gràcia.
0: I tant que sí.
1: O sigui que, bueno, dius que si voleu algú nostre, coleccionistesmollet@hotmail.com, podeu consultar el que vulgueu, i que la setmana que ve us parlarem de la programació que farem ara a l'estiu, més que res.
0: Molt bé.
1: Vale?
0: Perfecte.
1: Abans doncs, que vinguin les vacances.
0: Doncs sí, ens queda encara un parell d'espais.
1: Sí.
0: Doncs la propera parlarem allò sobre tot el que fareu per Festa Major,
1: sí,
0: no?
1: Sobretot el que farem per Festa Major.
0: Molt bé, Montserrat, que vagi bé.
1: Pues,
0: una abraçada.
1: Cuideu-vos molt.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

D'aquesta manera arribem a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Bona tarda, són 4:45, us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès ha fet un pas més en la promoció i la defensa del català i és que el ple municipal ha aprovat aquest dilluns el Pacte Local per la Llengua, un document que estableix les línies estratègiques per fomentar l'ús social de la llengua catalana i reforçar-ne la presència en tots els àmbits de la ciutat. Per aconseguir-ho s'estableixen 5 eixos, com són garantir l'ús normal del català en les administracions públiques, impulsar l'aprenentatge social de la llengua o fer fàcil l'ús del català a la ciutat. En referència a aquesta darrera, Estela Mas, regidora de promoció de la llengua a l'Ajuntament de Mollet, ha comentat que una de les iniciatives és crear un podcast en català pels joves a través de Ràdio Mollet.
1: Aquest és l'eix més ampli, perquè vol que el català torni a batacar a tots els racons de Mollet. Al comerç, oferirem assessorament per a la retolació de negocis i impulsarem campanyes de sensibilització als establiments i a la restauració. A l'escola i al lleure, impulsarem la dinamització dels patis de les escoles per fer present el català a l'hora de jugar, promoure l'oci jove amb diades de joc en català i impulsarem la creació de podcast en català a la Ràdio Mollet fet pels propis joves. A l'esport, implementarem la creació de la figura del referent lingüístic dins dels nostres clubs esportius per garantir que els entrenaments i l'esport base siguin espais de transmissió de la llengua, a més de crear als clubs que ho sol·licitin espais de joc i lectura en català per normalitzar el joc a diferents espais a part de l'escola.
0: L'acord és fruit d'un procés de treball compartit entre el consistori, entitats, centres educatius, diversos agents socials i culturals del municipi i els mateixos molletans i molletanes. El pacte neix amb la voluntat de convertir-se en una eina de consens per impulsar accions coordinades en favor del català. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet posarà en marxa el pròxim 7 de juliol les fonts lúdiques de la ciutat, que durant els mesos d'estiu actuaran com a refugis bioclimàtics per ajudar la ciutadania a combatre les altes temperatures. Els espais que assoliran són l'Arc de les Pruneres, la Dona d'Aigua, les fonts del Parc dels Colors i la Font de la Rambla Balmes, tots ells d'accés gratuït i oberts a tothom. Abans de la seva reobertura, el consistori ha realitzat diverses tasques de manteniment i adequació de les instal·lacions. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Avui entren a l'Espai Solidari dues professionals destacades en l'àmbit de la protecció infantil. Per una banda, compten amb la Zaira Ibars, coordinadora de l'equip funcional d'experts de Lleida, així com pediatra de la Barna House, d'aquesta ciutat també. La seva trajectòria professional s'ha centrat en l'atenció a infants víctimes de maltractament i abús sexual, participant activament en la implementació de rutes assistencials per a aquests casos. Per un altre costat, tenim a l'Helena Blázquez, psicopedagoga i educadora social, amb una llarga trajectòria en l'àmbit de la protecció a la infància, actualment com a tècnica de l'estratègia Barna House, dins el Departament de Drets Socials i Inclusió, on treballa en la coordinació de l'arribada dels casos. Benvingudes a les dues.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies per venir a vosaltres.
2: Avui, amb aquestes trajectòries que tenim aquí davant,
0: que déu-n'hi-do,
2: hem de parlar d'un tema que potser al principi ens fa esgarrifar, no? Que és l'abús sexual infantil. És una problemàtica que actualment afecta un de cada cinc infants, una xifra que, evidentment, ens fa alarmar i que posa de manifest la necessitat d'abordar aquesta qüestió amb urgència i amb eficàcia. Sembla que és una qüestió molt clara, l'abús sexual infantil, però com sempre volem començar pel principi. Què entenem per abús sexual? Què és un abús sexual?
1: A veure, el tema de l'abús sexual, com definir-ho? Perquè tothom ho entengui, és tota aquella situació a un nen o se li fa, no? O li fan fer, o inclús sense tocar, fer-li veure coses o situacions relacionades amb la sexualitat que no li toquen per edat, per les quals ell no està preparat ni física ni psicològicament. Tot això seria, en grans termes, la definició d'abús sexual. Si voleu cas concret, no? Pues això, no? Pues quan toquem amb un nen, no? Les parts íntimes, no li toquen, no? Que un adult que li fa. O quan li fem veure pornografia amb un infant, això, ell no està preparat per veure això. Això també es considera un abús sexual. Fer-li veure quan els adults mantenim relacions sexuals, o sigui, d'una manera intencionada, no? Mira com això també és un abús sexual. I els tocaments de les parts íntimes. Una cosa és nens de la mateixa edat, no? Que és algo normatiu, que s'estan descobrint el cos, no? Nens petit o típic, això és normatiu. Però tot el que no estan preparats per edat, que no li toca per edat, és un abús sexual.
3: D'alguna manera seria la intromissió de la sexualitat adulta.
1: Exacte.
3: En els infants.
1: Exacte.
3: Que no estan per edat...
1: Preparats.
3: Preparats, sí.
1: Sí.
0: L'abús sexual té conseqüències devastadores en el desenvolupament físic i emocional dels infants. Quins són els efectes a curt i a llarg termini que vosaltres observeu en els casos que us arriben?
1: Bueno, em comenten. Aquí l'ideal seria que aquesta pregunta la responguessin les psicòlogues que tenim a la Barna House, no? Perquè elles són sí. Les especialistes en això. Nens i nenes, no? Que viuen situacions d'abús sexual, quan són conscients, no? D'aquesta situació d'abús, perquè moltes vegades no ho saben, perquè estan sent abusats d'una manera crònica i pensen que això els està passant a tots els nens, a totes les cases, quan prenen consciència, bueno, durant aquesta fase de que no són conscients ja hi ha símptomes, ¿vale? I ja hi poden haver símptomes de baixa autoestima, de distorsió de la realitat que estan veient, dificultats de relació, bueno, mil coses. Una vegada ja se n'adonen de la situació, pues culpa, vergonya, pensen que són ells qui trencaran la família, quan realment la culpa ells no són culpables, no hi havia dret a que ningú t'hi fes això, no? Llavors, clar, autoestima per terra, no? Sensació que són ells qui, si ho expliquen, trencarem la família, no? Quan... se'ls ha de treballar, no? Que la culpa és de la persona que t'ha fet això, no? Bueno, pues tota una trajectòria de dificultats de relació amb un mateix, dificultats de relacions amb els altres, pèrdua de confiança total, situacions com més gran amb més adolescents de pues, inclús autolesions o adolescents que van contra el mundo, no? Perquè les ha fallat, és que les hemos fallat el sistema, no? Llavors, és que els no poden amb ningú, no? S'enfaden amb tothom, tot són com vandalisme, no? No reaccionen perquè és que les hemos fallat, no? Entonces no poden confiar en ningú. Bueno, pues és tot un ventall i a curt termini, pues tot dependrà també del tipus d'abús. Si ha estat una cosa aguda, única, o episodi únic, o crònic en el temps, i depèn també quina persona l'ha fet. Si una persona que té vincle amb el nen o no el té, no? És diferent que un pare, que se suposa que és que t'ha de cuidar, o un tiet, o una parella de la mare, t'està abusant, que són els perfils típics, en qui tens un vincle, que vas pel carrer i no i te ve un i te toca pel carrer que no tens cap tipus de vincle, no? Llavors és diferent l'impacte emocional d'aquestes persones.
3: De la reacció que tingui la família quan hi hagi aquest descobriment d'aquest abús. És a dir, si la família actua de forma protectora, el nen se sentirà escoltat i tindrà una possibilitat de reparació millor. En canvi, famílies que o no se'l creuen, tant si és intrafamiliar com extrafamiliar, és més fàcil de creure un extrafamiliar, clar. Els intrafamiliars, bueno, genera tot aquest impacte de revelació, clar. No només en l'infant, sinó en la família i en tot. Uh-huh. Però això farà molt, també.
1: Això és molt important, el que diu l'Helena.
3: I no només la reacció, sinó també el propi entorn previ a l'abús, bueno, l'entorn del nen, si és un entorn protector, d'alguna manera també se sentirà més acompanyat i també tindrà més capacitat. O sigui, a més de si la reacció de la família és de protecció, el fet de tenir un entorn més, bueno, això, més protector, també farà potser que l'impacte pugui ser menor, però també depèn molt, molt, molt de cada nen, de cada persona, de cada cas.
2: Clar, després ens hi ficarem aquí a les famílies i com des del Barnahus treballeu amb elles, però abans, ara, penso que ja anàveu donant com aquests símptomes que poden tenir la infància que ha estat abusada. La detecció al final acaba sent essencial, no?, per intervenir adequadament. Quins són els signes que poden indicar que un infant està patint un abús sexual?
1: A veure, tot dependrà una mica de l'edat. I no hi ha uns signes específics. Sí que n'hi ha alguns, que ara parlarem si voleu, però no és que diguis, és que si trobo això, no? És un nen abusat. No, és un conjunt de coses, no? Hi ha signes que diem inespecífics, generals. Parlo així general, eh? Per exemple, nens que veiem pues, que hi ha un canvi de comportament, no? Algo ha passat. Igual és una altra història, no? És un bullying, no? O li ha mort algú la família, potser altres coses, però bueno, hi ha un canvi emocional, no? Si li afegim això, que hi ha un canvi emocional, o un nen que el veiem sempre trist, o que passa desapercebut perquè no volen que el vegin. Si li sumem coses sexuals, per exemple, conductes sexualitzades que no li toquen per edat, això ens ha de cridar l'atenció. Si jo com a mare, pare o mestre que tinc un fill, sempre tenim aquesta sensació, algo li està passant, no? Poden ser mil coses, però sempre està oberts que una de les possibilitats pot ser un abús sexual, perquè al final és un de cada cinc nens, no? Que no vol dir una penetració, no? Pot ser un tocament o el que sigui, però han d'estar oberts a aquesta possibilitat. Per tant, com detectar-ho? Primer és estar oberts a que a casa meva em pot passar, perquè és tan dur reconèixer que a casa meva pot estar passant això, que és més fàcil que no quiero verlo. És que no quiero, o sea, no me lo quiero ni imaginar que en mi casa mi marido, o mi pareja o mi padre puedan estar tocando a mi hijo o a mi hija. Por lo tanto, antes voy a pensar, no, le están haciendo bullying en el cole, y ya no voy a dar la posibilidad de que això pugui estar passant. Per tant, primer signe, que jo estigui preparat a poder estar disposat a escoltar. Segon, veure un canvi de conducta, i tercer, algo sexualitzat, no? I com més endavant en el temps, pues els adolescents, aquestes conductes que dèiem tan distorsionades, que poden ser per moltes altres coses, però també tindre al cap que pot ser, ha d'estar obert de ment, no? Perquè a totes les famílies passa això.
3: Bueno, i fins i tot a vegades hi ha revelacions, és a dir, el nen ho explica, però de la mateixa manera que està explicant la Zaira, tenim les orelles tancades i no ens ho volem creure. O sigui, de vegades fins i tot a nens que ho expliquen, este me ha tocado. Ostres, però com que el nen és petit, no li acabes de donar importància, no t'ho vols creure.
1: No pots.
3: Saps? No pots, pots
1: creure
3: això.
1: No pots creure tu.
4: És difícil, no?, com a família, pensant
3: molt difícil.
4: Que com passa dintre les famílies, és per on comences.
1: Pues, per això estem aquí, aclarim aquestes coses, no? Perquè es pot començar, no? O sigui, lo primer és l'amor que jo sento cap als meus fills. Això és incondicional. I que ells sentin que ens pot passar a tots, a mi, a tu, vull dir, aquí som cinc persones, però d'aquestes cinc, uno, ara passava alguna cosa. Per estadística parlo, eh? Per tant, estem aquí, estic a disposició, t'estimo, fill meu, estic perquè necessites i farem tot el possible, no?
2: Ja, a part, des de la família, ja, els nens i les nenes passen moltíssimes hores fora de casa i veuen a molts professionals, no? Com podem, com a professionals, detectar aquestes situacions? Com ho podem identificar?
1: Pues el primer, per mi, és no fer tabú el tema de la sexualitat. Si comencem a parlar de sexualitat normal, amb nens petits, des de l'embaràs, no? És a dir, con mi pareja, com treballarem això? Els nens d'ahir 3 anyets, 2 anyets, parlem de les parts del cos, després ho comentarem això una miqueta, però com podem detectar? Lo primer és que a casa meva no sigui un tabú el tema de la qualitat, de l'educació afectivo-sexual. Perquè si és un tabú, ja m'és més difícil detectar. Això per començar.
4: Clar, com comences a explicar si normalment no es parla a casa.
1: Exacte.
4: No?
1: Se lo estamos poniendo más difícil. Entonces, vamos a ponerlo fácil. Treballem amb això, no? L'educació afectivo-sexual a casa, com amb algo normal, que no és tabú, que podem parlar, que això és una orella, això és un nas, pues jo, mira, me toca la vulva. Llavors, el que preguntaves, no? Quins signes, no? Bé, pues com a pediatra, la gent se pensa que un abús sexual deixa marques al cos. Vale? Això no és així. Més del 80 i pico, diria 90% de casos,
4: ah, vale,
1: no hi ha marques físiques amb un abús sexual.
4: Us volia preguntar per aquests mites, no, de, que tenen en l'abús sexual, que si voleu, no, desmuntar algú, sí, és el moment.
1: Pues uno és que no deixa marca. O sigui, el mite és, pues, s'utilitza la força, no? La penetració, no? Tal. Pues no. O sigui, és el mite és... Hi ha una, la majoria de casos, els crònics, no? Com una seducció, una manipulació, un... És que et faig sentir especial, és que això que tenim tu i jo, no? Només ho tinc amb tu. No ho expliquis perquè tal, no? Llavors, no és veritat que s'utilitza la força. I no és veritat que deixa una marca física. En alguns casos sí, no? Perquè hi ha violació amb penetració, però més del 80-90% de casos, no. Això fa molt difícil. Com que estem acompanyant aquests nens d'una mentalitat adulta, com no hi marca, és una paraula contra l'altra. Com no creiem als nens, no? I és que jo te crec, és que te crec, no? És molt difícil després per un jutge, no? Si no veu tota aquesta afectació emocional, no? I tot això, per això estava Barnahus, que ara l'Helena Zoni explicant, és difícil a vegades, bueno, un alt percentatge de casos es desestima a nivell judicial. El projecte és evitar que se desestimin casos que no s'hagin de desestimar, perquè no hi ha una marca física, no? Perquè hi ha una impronta emocional, però no física. No? Llavors, a nivell de pediatria, que detectes, pues, canvis emocionals, igual que el detectem als pares, i ja està obert a que això passi. I a les escoles, igual. Conductes sexualitzades, si són normals per edat, hem de fer educació afectivo-sexual. Mm. Però si jo me trobo al lavabo del col·le uns nens que s'estan tocant, que toquen l'edat, no me llamarà l'atenció. Però si tu trobaries normal que un nen de 6 anys xupi el penis amb una de 4?
4: No.
1: És que dius, esto no toca, és el que diu l'Helena, no? És... adultitzar una cosa, pues esto, ojo, ojo, ya veremos qué ha pasado. Igual han vist pornografia, o jo que sé, mil coses. Pues estirem del fil i ja
4: està. Clar, ja no són les coses habituals que veiem de normal.
1: Exacte.
3: Bueno, i dels mites que parlàvem, un altre dels mites, però és pensar de que el nen ens ho dirà, que el nen ens ho explicarà. Clar, si al nen li està passant aquest problema, doncs vindrà i ens ho dirà. Si jo sóc una mestra que tinc molta confiança, m'ho dirà. O si sóc una mare que tinc molta confiança, m'ho dirà. Però no és així. Als nens els hi costa molt dir. Per aquest sentiment de que no han utilitzat la força, poden sentir-se partíceps de la situació, perquè és una seducció. O sigui, és un abús de poder que utilitza l'agressor, però alhora és una seducció. És aquest fer-te sentir especial, és aquest secret. I això costa molt que els nens realment ho puguin explicar. Per això és tan important treballar aquesta confiança i aquesta capacitat de, bueno, de no guardar secrets o d'explicar les coses que et passen, saps? És difícil.
1: A vegades, en abusos sexuals, la víctima pot sentir plaer. Què vull dir? El cos físic reacciona. T'estan tocant una part del cos en què el cos... Vale? Llavors, moltes vegades, els adults, no? Ostres, però si senties plaer, és que
4: se
1: tu volies,
4: col·laborador,
1: no? Clar. Exacte, no? És una distorsió. Claro que, o sigui, el cos pot arribar a sentir plaer en una situació d'abús, crònic sobretot, crònic i manipulat i no distorsionat, que fa molt més difícil que el nen ho pugui explicar, que és el que diu l'Helena. I no hem de jutjar que un nen hagi pogut sentir plaer en una situació d'abús sexual, perquè és que, és, o sigui, entre dins d'aquesta distorsió de l'abús sexual.
4: És que és un abús, és que és... Clar, hem averiguat que durant el 2024 vau detectar 8 casos diaris de violència sexual infantil.
3: A Catalunya.
4: A Catalunya.
3: A Catalunya.
4: O sigui, hi ha 8 casos a Catalunya cada dia.
1: No, n'hi ha més. Aquests són els detectats.
3: Ah, clar.
1: És un de cada 5 nens. O sigui, clar, no llegamos, és la punta de l'iceberg.
4: Expliqueu-nos en què consisteix el model Barnahus.
3: A veure, el model Barnahus, de fet, el que, bueno, això pretén donar una resposta, com que és un problema molt complex, des de diferents àmbits, i el que ha fet Catalunya a l'hora de voler-lo implementar, perquè el model Barnahus ens ve d'Islàndia, llavors Espanya s'hi ha adherit, i com que les competències en protecció a la infància estan...
2: Són autonòmiques.
3: Són autonòmiques, cada autonomia les té que desenvolupar. Llavors, Catalunya s'ha arrobangat de valent, sí, i llavors han fet tot aquest projecte Barnahus amb 6 departaments, que som el Departament de Drets Socials, que us he dit, que són l'entrada de casos, però llavors després hi són el Departament d'Interior, Departament de Justícia, el Departament d'Educació, el Departament de Salut i el Departament d'Igualtat i Feminismes. Fins ara, d'alguna manera, qui portava la batuta eren els equips F des del Departament de Salut, evidentment, en coordinació amb tots aquests altres departaments. Però ara la resposta és conjunta. A Catalunya s'han obert 13 cases, perquè es procura tenir aquestes cases a prop de la ciutadania, dintre de lo que es pugui. ¿vale? Són territorials. I la veritat és que la implantació, no podem dir que hagi estat un èxit, però realment ha superat expectatives en quant a volum de casos. Vull dir, a Lleida se n'esperava
1: 147.
3: Sí, en un primer any, perquè, clar, estem en procés d'implantació i en portem... Pues vora 300.
1: Però el model Barnahus, no? El bo que té és el que diu, no? O sigui, la diferència és que abans tenies un nen, t'explicava, o tu detectaves. Què passa? El nen li deia, imagina't a la mestra. Uh-huh. A la mestra, no? Pues anem a casa, l'explica'm a la mare o a qui sigui. Després anem a Mossos, no? Anem a Mossos, ho expliquem. Després torno a casa i li tornem a preguntar.
4: Amb el nen?
1: No? Claro.
3: Això ho fèiem abans.
1: Abans, no? Després anem a l'advocat, no? Tornem a explicar. Després anem al judici i tornem a explicar, no? És a dir, el nen acabava com a mig explicant el relat unes 7 vegades. I a més, en llocs diferents. Una vegada a l'hospital, perquè després l'ha d'explicar al metge, clar. I després m'ha d'explicar a mi el pediatre, no? Imaginaros. 7 o 8 vegades que un nen ha d'explicar el que costa el relat.
4: Davant de 7 o 8 desconeguts.
1: Diferents. Sí. I que, a més, cada vegada que l'explica pot afegir elements nous al relat, que es diu que està contaminant el relat, a lo qual el jutge desestima el cas perquè el relat no és com el del principi.
3: Perquè hi ha contradiccions, per
1: vale?
3: exemple.
1: Per exemple. Clar, què fa? Que aquí hi ha dues coses. Al crear aquestes cases, que ara l'Helena us explicarà com funcionen,
4: sí.
1: En aquesta caseta evites tot això, aquest periple que passava abans, no? Que s'ha anat millorant amb els anys, no? Perquè amb els EFES ja es va millorar molta cosa, però amb la Barnahus...
3: Tot i que estem en procés,
1: sí, procés
3: d'implementació i...
1: Però està molt millor.
3: Però aquest és l'objectiu, sí. Reduir la victimització secundària amb aquesta repetició constant de casos i, bueno, millorar l'atenció i la recuperació dels nois.
1: Exacte.
3: Vale? I fer-ho tot dintre del mateix espai. Entra un cas, entra per drets socials. Al ser drets socials, toca avaluar el cas, no només el propi abús que t'han exposat, sinó també si hi ha algun altre indicador. En funció d'això, com que és de drets socials, s'avalua si el nen està protegit i en funció d'això s'acaba derivant a la casa Barnahus. Vale? A la casa Barnahus hi haurà un equip psicosocial, un psicòleg i un treballador social, que seran els referents del cas, que faran aquesta primera visita d'acollida amb la família. Primer sempre seran amb els pares. Prèviament haurà hagut coordinacions amb l'equip derivant, vale? Una trucada prèvia també als pares. Als nens no se'ls veu d'entrada. Fins i tot no se'ls veu a vegades a tots els nens. O sigui, primer és, parlem amb els pares perquè aquest impacte que us hem dit
4: sí.
3: de la família... Yes, i també se'ls ha d'atendre. Mm-hmm. Per tant, l'equip psicosocial està per atendre a la família i als nens. I a okay. partir d'aquí, cada un dels casos és cada un dels casos, vull dir, cadascun s'ha de mirar cas a cas, però s'haurà de veure, per això hem dit tota la resta de departaments, ¿vale? Pues, si està denunciat, si no està denunciat, si cal denunciar-lo, si cal comunicar-ho a la fiscalia. Bueno, tot un seguit de processos que hem d'anar fent, si ens hem de coordinar amb l'escola, si el Departament d'Igualtat i Feminisme es pot aportar un equip, el CIES, per exemple, que en comptes de fer el treball des de Barnahus se faria des del CIE. O sigui, cada cas es mira de quina manera podem cobrir les necessitats que tingui aquell nen. Mira de posar el nen al centre i a partir d'aquí la resta de...
1: I a més això ho està explicant com molt teòric, però és així, cada dimecres ens sentem allí quan som al despatx, no sé.
3: Bueno, som els 6 departaments.
1: 15 persones sentades parlant d'aquell nen, d'aquell cas concret.
4: Vale. I organitzant... Poseu en comú...
1: Posem en comú el que té cada departament
3: És la reunió integrada, que
1: sí,
3: li diem.
1: Sí, exacte. O sigui que no és que sigui teòric, és que ens sentem allí, parlem del cas i s'orienta el cas, fa un plantejament.
3: Sí,
1: no?
3: Es fa com un pla de treball.
1: Val? I a part el que deia, no, l'Helena, després treballa amb el nen, doncs s'anirà valorant, no? Hi ha la psicòloga que anirà treballant, però sempre se coordinarà amb justícia com li agafen la declaració que el nen, que li faran allí la Barnahus, el gravaran, és el que es diu prova preconstituïda, que és que graven aquesta declaració els nens, de manera que el nen ja no ho ha de tornar a explicar. Encara okay. que el judici sigui d'aquí 2 anys. El nen ja ho ha explicat una vegada, una cosa és que després a teràpia hagi d'explicar, no?, per elaborar-ho. Uh-huh. Però ja queda gravat, s'arxiva, i això el jutge ho veu quan és el judici, i el nen no ho ha de tornar a explicar. I, a més, evites que, clar, hi ha judicis al cap de 2 anys en què ho explicaria d'una manera diferent, és el que dèiem clar. Abans, no? El relat se contamina i ja, pues, no, hay contradicció, no sirve, no. Treballen amb el relat gravat del minuto cero.
3: O sigui, es vetlla molt de no contaminar-lo, el relat. Sí. Tot i que, clar, ens trobem situacions de moltes maneres. De vegades hi ha nens que tenen la necessitat, un cop ho han dit una vegada, d'anar-ho explicant... Pues,
2: clar, repetidament.
3: Sí, i per tant, bueno, s'ha d'anar reconduint una miqueteta, contenint emocionalment el nen, a la família, fins que arribi aquesta prova preconstituïda, a vegades acompanyar-los en el moment de la denúncia, a vegades les denúncies no estan fetes.
4: No sé com formular aquesta pregunta de dir-vos com s'organitza una família davant d'aquesta situació. Hi ha una debacle a nivell familiar, no? Suposo, com ajudeu? Com poseu en marxa el tornar a aixecar esa família demà i dir, bueno, és el que ja treballem i tirem cap endavant? Com es organitza el suport a la família?
3: A veure, primer es parla amb els pares.
1: Sentiment de culpa, no?, d'aquella mare o aquell cuidador té, de dir, és que això m'ha passat per davant i no ho he vist, és molt dur, ja se desmunten. El primer que s'ha de treballar és dir, és que pot passar qualsevol, i és el que diu, centrem-nos en el ara, no?, en el ara, i és lo important que creguis al teu fill, l'important és que creguis al teu fill, estàs incondicional, que és l'únic que necessita mencionar la nena, que el seu pilar estigui allí, incondicional. Llavors, com ho fem? Pues donant-li, empoderant aquesta mare o aquesta figura, no, ara dic mare, però també hi ha dones abusadores, però vull dir, aquesta figura pilar d'aquest infant, empoderant-lo, que no se sentin sols amb això. Hi ha un equip de professionals al costat que els hi farem costat i que ens ha passat a totes les famílies. És que, vamos, no conec a cap família que no hagi passat, o, vamos, a la majoria, no? I llavors ens en sortirem. I veiem moltes famílies que se'n surten, però és empoderant i sabent que no estem sols i que no els deixem sols i que treballem en equip.
2: Ara parlaves de dones abusadores, però també abans, a l'inici, parlaves d'un perfil, no?, de persona abusadora. Quins són els perfils més comuns?
1: No és un perfil típic com a tal. No, t'explico, allò de dir, pues, classes socials baixes, no. Classes socials altes, no. Pues pot aparèixer en qualsevol, però el que sí que és típic és el sol ser un home, el 80% intrafamiliar, o conegut per la família i que no utilitza la força en la majoria de casos, no? Però ja està, o sea, no hi ha nada més que això, o sea, no és que un malalt mental pugui ser abusat, no, és que no és això, un home, un 80% de casos o una mica més, no, homes, intrafamiliar.
3: Que l'agressor és un home, el percentatge
1: sí, això sí,
3: és un 90...
1: Sí, sí, 80 i pico, sí, segons les publicacions... Sí,
3: només
1: sí.
3: 80 i pico?
1: Segons la publicació, però bueno, perquè segons els estudis que hi ha, però bueno, de 80 i pico cap a dalt.
4: Parlem de la prevenció, bueno, ja sí, ara sí. Coneixem el model, veiem que sabeu, ens expliqueu com aneu cap endavant, però podríem parlar de les prèvies, no?, de com poder fer la prevenció, no?
1: Tres coses importants, no? Bueno, quatre. Una, i ja comencem des de petits, no? Parlem del lo que diem sentir que sí, sentir que no. Què és això? Aquestes situacions que jo vic dia a dia i ensenyo al meu fill, a la meva filla o a l'infant que estic cuidant, que quan sento que no estic a gust amb una situació, identifico que no, o sigui, ajudo a identificar que nen, que en aquesta situació jo no estic a gust, i ho puc dir. Per exemple, molt fàcil, o sea, no fa falta parlar de sexualitat, sinó jo estic amb uns amiguets i no m'estan tractant bé i jo sento que no estic bé. Ajudem a ficar-li paraules. Com t'estàs sentint? Estàs trist? No estàs a gust? Vale? Pues comencem a identificar, no estic a gust. O, per exemple, jo estic pentinant a la meva filla i li estic fent mal al cabell, no? I veig que mi hija s'està aguantant i no me lo dice. I dic, què et passa, no? No estàs a gust? No t'ho faig bé? Et faig mal? Sí, pues dis-me. O sigui, ajudem a identificar que no estic a gust en aquella situació. I després l'ajuda a dir no? No m'agrada això que m'estàs fent. Ja sigui pentinant, ja sigui jugant, ja sigui tal. Perquè això és fer prevenció d'abús sexual. Perquè si no ajudo els meus fills, els nens, a les coses quotidianes de la vida, identificar algo que no estic a gust i demano de dir no, això no m'agrada que m'estàs fent així, com puc pretendre que quan li toquen una part íntima, no?, ho pugui identificar i digui no.
4: Claro.
1: Empecemos con esto. Esto, uno. Dos.
4: No serà evident, però a mi jo no ho havíem pensat.
1: No, però mira, ara jo t'ho dic, jo tinc tres fills i esto lo he aprendido con los años. ¿Me lo explico? O sea, al final es formació, per això fem aquestes coses, no? Segon punt, les parts íntimes, no?, que lo que dèiem abans, educació afectiva sexual, que les parts íntimes no siguin algo tabú. Parlem de la sexualitat a casa, perquè si és un tema tabú, no m'ho explicarà. I si, amb això del tabú, no, si jo me trobo uns nens tocant-se o a casa els germanets, hi ha dues maneres d'afrontar aquesta situació. Lo típic que a casa te'ls trobes els germanets a la banyera tocant-se, que ha passat moltes famílies, si jo entro allí i dic què esteu fent, pareu, això no se fa, si pel que sigui algú li està fent algo amb un dels dos, no m'ho explicarà, perquè interprete que allò està mal fet i que jo ho veig malament. Si jo faig una... Que això ho he fet jo la primera, eh? O sigui, no ho dic... O sigui, ¿vale? Jo la primera, que et digo tres, ja m'he trobat. Però si m'aproximo dient a què jugueu, què esteu fent, amb un llenguatge no verbal que és estic aquí per escoltar, ells estan jugant segurament, però si més endavant els hi passa alguna cosa saben que a mi m'ho poden vindre a dir perquè jo no m'enfado, jo no renyo i estic per escoltar. I la tercera i última és els secrets bons i els secrets dolents, fundamental.
3: Sí, aquesta és molt important.
1: Que sí, però la de més. Claro, com treballem amb els nens els secrets, no? Per exemple, una festa d'aniversari. Està el dia, no? El dia s'acaba aquell secret, no? El dia del cumpleany s'acaba. Sabem el dia que s'acabarà aquest secret. I totes les parts estan contentes. Qui prepara la festa i qui rep la festa. Un secret dolent, no? Imagina que jo estic sent abusada. Quan, o que em fan bullying, o que em fan, no? Me tracta malament. Quan s'acabarà aquest secret?
4: No té data.
1: Quan lo expliqui a alguien. Quan ho expliquis. I les dues parts estan contentes. Quan hi ha un abús, no? O un abús de poder, ja sigui un bullying o un abús sexual, el que sigui, una part, l'abusador, no? És el que està satisfet, però la víctima no. Per tant, el secret dolents, que els ajudem a identificar com que no hi ha data si no ho expliques i que una de les parts no està contenta, ho has d'explicar a la mare, o al pare, o al, no? Al tiet o a la professora. Llavors, aquests tres punts, no? Sentir que sí, sentir que no, parts íntimes i secrets, no? Llavors, ara sé això, doncs, pues bueno, pues intento.
4: I després el desconeixement, també, perquè penses sempre, bueno, sí, tinc un fill, però també tinc una filla, i sempre pensava que no li passi algo dolent fora de casa, saps? I ara veniu vosaltres i parleu d'aquesta estadística i dius, cony, que als nens les coses els hi passen en l'àmbit familiar.
1: Sí, sí, sí,
4: tot. Tanquem l'espai solidari.
5: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
6: Notícies en xarxa.
7: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa en polèmica el Tribunal Suprem. A més, una providència alertant que el procés, diu, podria contravenir normes comunitàries i obre la porta a recórrer a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix amb el dret comunitari. El procés ha superat el 1 milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. A Barcelona, l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones en procés de regularització, més del triple de les que tenia localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests dos mesos i mig, el consistori també ha emès 378.000 volants i certificats d'empadronament, un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període l'any passat. Escoltem la tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament, Raquel Gil.
8: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
7: Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, ha demanat al jutge Juan Carlos Peinado poder sortir de l'estat espanyol en dos viatges concrets. D'una banda, per viatjar a la cimera de l'OTAN a Turquia i de l'altra, la graduació de la seva filla a Londres. El jutge li va retirar el passaport la setmana passada en el marc de la causa que té oberta contra ella en l'inici de la fase del judici oral per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació, diu, de cabals públics. I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals. Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home de 26 anys hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 i en adonar-se amb familiars de les menors els van retenir fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra que el van detenir. El jutjat de Guàrdia de Balaguer han acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars. I un home de 83 anys ha mort aquest migdia a la platja de Llevant de Salou, segons ha avançat el diari de Tarragona. Per causes que s'investiguen, l'home hauria quedat inconscient a l'aigua i tot i que se l'ha intentat reanimar, no ha estat possible salvar-li la vida. I la Seu d'Urgell torna a convertir-se aquesta setmana en un punt de trobada pels aficionats als populars clics de Playmobil amb la recuperació de la fira dedicada a aquestes figures que feia uns 6 anys que s'havia deixat de celebrar. La primera edició del Pirineu Clic es podrà visitar fins diumenge a la sala Sant Domènec i al centre cívic al Passeig.

Blanc i Negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

Benvinguts i benvingudes a la sintonia de Ràdio Mollet al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any. El programa que t'acompanya aquest estiu fent un repàs a èxits i números 1 dels darrers 40 anys. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb Viva la Vida. És el segon senzill de l'àlbum The Atoll is Friends, quart àlbum d'estudi de Coldplay. Va ser llançat el 7 de maig de 2008 a iTunes. El 20 de maig la cançó es va emetre a la televisió nord-americana durant un programa d'American Idol, així com a la nit següent amb un comercial d'iTunes, on es mostra la banda en un fons amb efectes de diversos colors per promocionar el llançament a través d'iTunes Music Store. Escoltem a Coldplay, Viva la Vida.

Buhos és un grup de rock de Calafell, fundat el 2005. És un grup de rock i mestissatge. El 2016 surt a la venda Lluna Plena, un treball que consolida Buhos com un dels grups més rellevants de l'escena del mestissatge a Catalunya. Van rebre el premi al disc català de l'any de la ràdio i el premi en The Rock, el millor videoclip per Barcelona s'il·lumina. Escoltem a Buhos amb aquest tema.

0: Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots escoltar i descarregar-te el programa aquell any sempre que vulguis. We Found Love és una cançó de la cantant de Barbados Rihanna, del seu sisè àlbum d'estudi, Tall That Tall, del 2011. La cançó va ser escrita i produïda pel DJ escocès Calvin Harris. We Found Love és una cançó electro house on tempo, amb elements de dance pop, tecno i europop. La lletra de la cançó parla d'una parella que va trobar l'amor en un lloc sense esperança. Escoltem a Rihanna, We Found Love.
1: It's like screaming and no one can hear. You almost feel ashamed that someone could be that important, that without them you feel like nothing. No one will ever understand how much it hurts. You feel hopeless, like nothing can save you. And when it's over and it's gone, you almost wish that you could have all that bad stuff back so that you could have the good.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment al 96.3 de la FM, a Ràdio Mollet. Crying és una power ballad interpretada per la banda nord-americana de hard rock Aerosmith, escrita per Steven Tyler, coescrita per Joe Perry i Taylor Rhodes, produïda per Bruce Fairbairn, va ser publicada per la discogràfica Griffin Records el juny de 1993 als Estats Units i a l'octubre del mateix any al Regne Unit com a senzill de l'onzè àlbum d'estudi de la banda, Get a Grip. Escoltem els Aerosmith, Crying.

0: Bona tarda, són 6:15, us parla Carla Ramos. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha mostrat el seu suport al poble de Veneçuela després dels terratèmols que van sacsejar diverses zones del nord del país el passat 24 de juny. Davant d'aquesta situació d'emergència, el consistori molletà destinarà 10.000 euros al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a les tasques d'ajuda humanitària i donar resposta a les necessitats de les persones afectades. El regidor de Cooperació i Solidaritat, David Moreno, ha explicat que han triat el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament perquè és la resposta més directa.
1: I per tant, el que vam fer és parlar amb els tècnics i amb l'equip de govern i veure que quina podia ser una resposta directa i que fos útil. I vam veure, evidentment, que l'estructura del Fons Català de Cooperació, amb el que col·laborem, doncs fer una aportació a través d'aquest fons era la millor manera de donar una ajuda que fos directa i que fos realment eficient i urgent.
0: Des del consistori també s'ha volgut traslladar un missatge de solidaritat a totes les víctimes del desastre, així com a la comunitat veneçolana que viu a Mollet, que aquests dies segueix amb preocupació l'evolució de la situació al seu país. I també us informem que la biblioteca de Can Molà Jordi Soler Tura manté unes xifres estables de visitants. Així ho ha explicat el seu director, l'Héctor Calvet, en una entrevista al programa Posa't les piles de la nostra emissora, en què ha fet balanç de la temporada. Si la tendència es manté durant els pròxims mesos, l'equipament cultural tancarà l'any amb uns registres molt similars als del 2025, quan es van comptabilitzar prop de 130.000 visitants. El director destaca que la biblioteca continua sent un espai molt utilitzat per la ciutadania i confia acabar l'any amb dades pràcticament idèntiques a les de l'exercici anterior. Això és tot. Més informació de caire local en una hora.

0: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
2: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Després de la pausa, continuem amb la música al 96.3 de la FM a Ràdio Mollet. Rep una salutació de qui t'estarà acompanyant, en Josep Casasnovas, al programa Aquell Any. Colin Elvis és una cançó escrita per Mark Knopfler i interpretada per Dire Straits. Va aparèixer per primera vegada a l'últim àlbum d'estudi de la banda, On Every Street, de 1991. Va ser llançat com el primer senzill d'aquest àlbum, arribant al número 21 al Regne Unit, i va assolir el top 10 a molts altres països. Escoltem Dire Straits, Colin Elvis.

Juan Francisco Secada Ramírez, més conegut com a John Secada, és un cantautor i músic cubà-nord-americà, guanyador de 3 premis Grammy, ha venut més de 20 milions d'àlbums arreu del món. La versió en espanyol de l'àlbum, Otro Día Más Sin Verte, es va convertir en l'àlbum número 1 al 1992 i va donar a John el seu primer Grammy per millor àlbum pop llatí. Escoltem a John Secada, Otro Día Más Sin Verte.

Estàs a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any. I recordar-te que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots recuperar el podcast i escoltar-lo sempre que vulguis. Wonderful Life és un senzill del solista britànic Black, del disc homònim. Va aconseguir un gran èxit comercial, aconseguint el tercer lloc i el senzill homònim al vuitè lloc de les llistes britàniques. Escoltem Black Wonderful Life.

Me Voy és una cançó de la cantant mexicana Julieta Venegas, llançat al març de 2006 com el primer senzill del seu quart àlbum d'estudi, Limón y Sal. La cançó va ser escrita per Julieta Venegas i produïda per Cachorro López. Va rebre molt bones crítiques, sent una de les cançons més populars de la intèrpret. Escoltem Me Voy.

Per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, al programa Aquell Any. Enjoy the Silence és un tema del grup anglès de música electrònica The Pitch Mode, del seu àlbum Violator, publicat al 1990. Enjoy the Silence és un tema compost per Martin Gore, es considera un dels temes més exitosos de The Pitch Mode, i també, juntament amb Personal Jesus, del mateix àlbum, un dels més coneguts. Marxem amb The Pitch Mode, Enjoy the Silence. Que tingueu molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El final del procés de regularització de migrants ha coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta, una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros, segons dades de l'executiu. Sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. A més, destina prop de 30 milions d'euros els programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials. Escoltem Pedro Sánchez, el president del govern.
2: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio. Consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
1: Diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i d'inserció laboral de Càritas Barcelona, Desiree García.
3: Les persones que ara potser no estan podent accedir és perquè no estan arribant la documentació d'ambaixades o de consulats dels seus països d'origen, perquè són persones amb situació de sense llar i, per tant, doncs, tenen una dificultat afegida perquè sovint no tenen accés al padró, és a dir, estan quedant les persones que més ho poden necessitar per la seva situació de vulnerabilitat.
1: I l'Ajuntament de Tàrrega ha tancat aquest dimarts les piscines municipals per la presència d'excrements humans a l'aigua. L'incident registrat a la piscina gran obliga al tancament provisional de les instal·lacions fins dimecres, un cop s'enllesteixin les tasques de neteja i desinfecció que preveu el protocol. El consistori tarragui ha fet una crida al civisme i a la responsabilitat per evitar aquests fets que suposen un risc per la salut pública i, a més, tenint en compte que aquests dies fa molta calor i suposen un bon refugi climàtic. I a Vilafranca del Penedès, 200 persones han manifestat en suport als treballadors de Wala després d'un apropament de posicions a l'empresa que consideren insuficient. L'empresa especialitzada en fabricació de taps d'ampolles manté l'ERO que afecta 82 dels 87 treballadors. I les nits de jazz a Platja d'Aro han presentat la 29a edició, que començarà aquest 3 de juliol. Es podrà gaudir durant cada divendres de juliol i també a l'agost de 9 concerts d'artistes locals, nacionals i internacionals.

0: Hola, sóc en Pere Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
1: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Remissió de 3 a 4:15.

0: L'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per Álvaro Rodríguez, Eva Otrero i Àlex Bermúdez.
1: Bona tarda, dia, nit, amants del motor. Això és L'Angle del Miramar,
2: en directe des de Ràdio Mollet. Jo sóc Álvaro Rodríguez i al meu costat m'acompanyen, com d'acostum, la meva companya, Eva Otrero.
3: Molt bona tarda, Álvaro.
2: Molt bona tarda, Eva. No ens acompanya el nostre company Àlex Bermúdez. Segurament no m'hagueu escoltat des del principi, és que hem tingut un petit contratemps a l'hora d'obrir micros. Una salutació també a la part tècnica. Cortamos, no?
3: El què? No, tira.
2: Sí?
3: Sí. La part tècnica avui és la Eva Otrero.
2: Eva Otrero, molt bona tarda. No saludem a l'Àlex Bermúdez, sí que el saludem espiritualment, encara que no està amb nosaltres en aquest moment a l'estudi. Coses de l'estiu, coses del mes de juliol, gairebé en què estem. És que estem ja a l'última setmana del mes de juny i venim d'un cap de setmana ple d'acció a pista, ple de curses. Hem tingut... Diria que és la primera vegada en l'any que han coincidit la Fórmula 1 i el Mundial de Motociclisme en un mateix cap de setmana, així com les 24 hores d'Spa, la IMSA Watkins Glen i mil altres categories del motor que s'han ajuntat en aquest cap de setmana. Fem aquest programa mentre a banda del motor celebra el Mundial de Futbol. De fet,
3: pensava que anaves a dir el ple municipal.
2: També, i és que de fet aquest programa l'Estero sentirà en directe el 30 de juny, perquè malauradament tenim un ple municipal que no ens permet fer el programa en directe els dilluns com d'acostum.
3: I per això estic jo de tècnica.
2: Per tant, li tocarà estar de tècnica i ens toca fer el programa doncs de forma gravada. No podem fer-ho en directe. Així que bé, Eva, explica'ns una mica com ha estat el cap de setmana en el món motociclista.
3: Doncs aquest cap de setmana hem tingut curses de MotoGP, hem estat al Gran Premi, no sé el nom oficial del Gran Premi, però bueno, el Gran Premi del
2: sí.
3: Titi Assen.
2: Sí, Dutch Titi Assen. Normalment era així.
3: Sí. Titi no és les curses que hem vingut a veure, però bueno, se li denomina així a gairebé totes les curses que es disputen allà al circuit d'Assen. La catedral del motociclisme m'agradaria dir, però crec que no és el nom oficial del Gran Premi. Unes curses molt interessants, la veritat és que Assen mai ens deixa indiferents, però bueno, mucha tela que cortar, perquè han passat moltíssimes coses en aquest Gran Premi. Una d'elles, ja fem spoiler perquè òbviament estem a dilluns, qui no ha mirat les notícies si no ha vist la cursa, hem canviat de líder al Mundial de MotoGP, ja no tenim a Marco Bezzecchi sinó que tenim una altra Aprilia, que no és la que va guanyar, és una altra, és Jorge Martín.
2: Sí, sorprenent que l'Aprilia que entri de líder sigui una oficial, perquè tenim un equip Trackhouse que ho està patant i està a un nivell altíssim i no se'ls pot descartar per guanyar el Mundial.
3: No sé si per tant, O sigui, no sé si algú ficaria la mà per allà, perquè no...
2: Per Raúl Fernández complicat, però per Ogura...
3: Ja, això sí.
2: Clar, és el segon any d'Ogura MotoGP, si no m'equivoco.
3: Sí.
2: I amb aquesta Aprilia sembla que pot...
3: I l'últim en Aprilia.
2: Sí, l'últim en Aprilia, perquè marxa a Yamaha precisament amb un Jorge Martín, que com tu bé has dit, ja és líder del campionat.
3: Sí, David Brivio comentava que volia fer alguna cosa memorable amb Ayogura després de tants anys junts, perquè tots dos marxen d'Aprilia, donat que David Brivio ja se sap que marxa a Honda, i el japonès Ayogura marxa a Yamaha.
2: Fa gràcia el que respecta a Ayogura, es fan moltes bromes al voltant del seu nom, com intel·ligència artificial. De fet, Pablo Juan Arena feia una broma ahir quan entrava per meta dient que no era intel·ligència artificial, que era Ayogura. No, la veritat, molt... contents, no?, d'aquesta victòria japonesa al Mundial de Motociclisme.
3: Sí, l'últim cop que va guanyar un japonès va ser l'any que va néixer jo.
2: Déu-n'hi-do. I qui va guanyar?
3: No recordo el nom. Si m'ho dius, ho sabré, però...
2: De Girocato no pot
3: de
2: ser.
3: De Girocato.
2: No, però de Girocato va morir el 2003. No pot ser.
3: No pot ser?
2: No, no, no. Va morir el 20 d'abril del 2003.
3: Doncs pot ser que faci 22 anys que va morir i no de l'última victòria. Ara ho mirem. Mentrestant, com va el partit?
2: Bueno, com comentàvem, estem enmig d'un clima mundialista. De fet, ja han començat doncs, la fase eliminatòria d'aquest Mundial.
3: Els 700.
2: I mentre gravem aquest programa, està jugant-se al Brasil-Japó. De la mateixa manera que l'altre dia vam estar veient l'Argentina-Àustria durant el programa, doncs avui estarem pendents també d'aquest Brasil-Japó. Tenim a Vinícius Júnior tirant-se a terra i demana una groga. No sé per quin motiu no està enviant a ningú a segona.
3: Makoto Tamada.
2: Makoto Tamada, però al Mundial o MotoGP?
3: MotoGP. Ganó en Motegi el 19 de setembre de 2004.
2: Wow. No em sona
3: informació
2: gens, no.
3: De motociclisme especial. Nombrem aquí a Álvaro González.
2: Sí, a la competència entre els Álvaros.
3: Nah.
2: I bueno... parlant una mica, repassant una mica el que és el món motos, ens queda moltíssim per repassar el món de les motos, perquè aquest cap de setmana han passat moltes coses. També han passat moltes coses en el món de la Fórmula 1. Gran Premi d'Àustria, un gran premi molt interessant, i una Fórmula 1 que, a mi em disculpareu, perquè tothom s'està odiant aquesta Fórmula 1 moderna, nova, amb aquests motors, que a mi tampoc m'agraden, però he de dir que aquestes últimes quatre curses m'estan agradant molt. Com a producte televisiu i esportiu d'entreteniment, em sembla que està molt bé, molt bé. M'ho estic gaudint realment amb aquesta Fórmula 1 nova, Fórmula 1 antisistema, o com li vulguem dir. A mi tampoc m'encanta, però el producte que està sortint a mi m'està convencent bastant. Els cotxes estan bastant bé. Falta el tema dels motors. Al Gran Premi d'Àustria vam tenir pole de George Russell, una pole superpolèmica, perquè la va fer durant una bandera groga per un accident de Max Verstappen. Inexplicable que es pugui millorar una volta passant per una zona de bandera groga, cosa que als motors està molt ben fet, tot i que recordo que Quartararo va guanyar el Mundial fent justament una pole amb banderes grogues. I sí, sí, el Gran Premi de Misano del 2021.
3: Mare meva, quina memòria.
2: Sí, sí, perquè és que recordo molt bé aquella...
3: I de qui era la bandera?
2: De Bagnaia, precisament. No sé si era de Bagnaia, potser era de Márquez.
3: Va guanyar el Mundial caient Bagnaia.
2: Sí, però el dissabte, la pole que va fer, o una de les voltes de pole que va fer, va haver-hi una bandera groga i ell no va afluixar.
3: Però sí que és veritat que recordo el moment en què va guanyar el Mundial... que René Rivera no li va importar gaire que caigués Bagnaia.
2: No, jo recordo un... i cau Bagnaia i automàticament Fabio Quartararo és campió... Sí, es venia molt a dalt el nostre amic René Rivera, que el tenim comandant la Fórmula E.
3: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí, està comentant la Fórmula E a Radio Televisió Espanyola. I és bastant interessant, veure el...
3: Tot el que comentes és interessant. O sigui, no, ni que l'esport sigui el més avorrit del món.
2: Hi ha gent que no li agrada la seva manera de narrar.
3: No.
2: Em sembla...
3: A mi m'encanta. Tira molt moltes dades.
2: Sí, sí.
3: M'agrada, m'agrada.
2: I bé, comentat aquest bueno, aquesta vessant que ens hem anat cap als narradors, que, per cert, DAZN Fórmula 1, un altre desastre de retransmissió.
3: Pensava que parlant de narradors anaves a parlar dels millors narradors que tenim ara en el Mundial, que és a CTA, a Radio Televisión Española, que són els nostres amics Edgar Manchado i Pol Corredora.
2: Ah, per suposat. A més a més, tenim el Pol a Punta Cana, que està fent de speaker a un... a un...
3: Torneig de futbol.
2: Sí, de street football, una cosa així.
3: No sé,
2: molt interessant. Està xulo, allò.
3: Estan en tot i em sembla bé perquè,
2: sí,
3: perquè
2: sí,
3: són
2: no,
3: molt bons.
2: No s'aturen. M'encanta i que tinguin molta més feina.
3: Efectivament.
2: Estàvem comentant que Dazón Formula 1, una altra desastre de retransmissió, la cursa molt interessant, la pole molt polèmica, Fórmula 2 i Fórmula 3, amb les curses bastant ok, però per mi la de Fórmula 1 va estar més interessant, Porsche Supercup també bastant interessant, continuant amb el món dels cotxes, la IMSA va tenir una cursa superinteressant a Watkins Glen, tenim targeta groga per Casemiro i per Casemiro? Estic dubtant. Bueno, perdoneu-me aquesta dada. El nostre són els cotxes. I poca cosa més. Albert Costa no va poder acabar. Dani Juncadé, a les 24 hores de Nürburgring, tampoc va poder acabar. Va tenir problemes amb el Mercedes. Bueno, per una topada. Realment no va ser un problema de fiabilitat. I poca cosa més. Allà en Chan Gouben es va carregar un dels Porsches. Porsche tenia la capacitat de fer un 2-3 a les 24 hores d'Espa i allà en Chan Gouben va decidir acabar amb aquesta possibilitat. I poca cosa més i moltes més coses pel que respecta als cotxes. Però jo crec que les motos s'han guanyat protagonisme aquesta setmana. Per tant,
3: aquesta setmana i totes, home.
2: Per tant, anem amb aquesta secció ja clàssica del programa. Anem amb Sobre les dues rodes per Eva Utrero.
3: Doncs anem amb Sobre les dues rodes. És una mica difícil controlar una mateixa la seva sintonia i tots els botons que n'hi ha aquí a la taula de sons, però bueno, anem a intentar que estigui tot bé i si no, em perdonareu. Anem amb el que va ser el Gran Premi d'Assen, el Gran Premi dels Països Baixos. Un Gran Premi d'Assen que no va portar gaires coses bones en el seu inici, perquè abans de que comencés l'acció, diguem, sprint o cursa, vam tenir dues caigudes de les dues Cresinis, unes caigudes molt lletges, en les que Fermí Aldeguer es va fracturar una vèrtebra, la vèrtebra, quina lletra és, però és la 7, igual que la d'Àlex.
2: La C7.
3: La C7 era la d'Àlex.
2: Sí.
3: Crec que és la L7, pot ser? La L.
2: No ho sé. Bueno. No sé de vèrtebra.
3: Jo tampoc. Bueno, una vèrtebra se l'ha fracturat i ha d'estar mínim 4 setmanes de repòs, així que es perdrà aquest Gran Premi de Sachsenring que tenim d'aquí poc i ja anem amb el peron de l'estiu, així que es podrà recuperar també bé de la seva cama, que recordem que encara porta un clau a la seva cama i segueix corrents així. L'altra caiguda dels Gresini era Àlex Márquez, un Àlex Márquez que ens va espantar molt la seva caiguda, tant a nosaltres com al seu germà, qui estava a pista quan li va passar i va poder veure, crec que per pantalles, l'estat del seu germà i com va ser la caiguda, i la seva reacció era donar-li cops a la seva moto, perquè, òbviament, si a nosaltres ja ens feia mal i ens feia ràbia aquesta caiguda d'Àlex Márquez, sempre ens fa ràbia les caigudes dels pilots, però quan és un Àlex Márquez que ve de la lesió que venia, ve de que l'últim Gran Premi a Breno va haver de baixar-se de la moto perquè no podia més, doncs, bueno, una situació que no deixa indiferent a ningú.
2: Sí, divendres queda bastant criminal en quant a caigudes, perquè tothom que va agafar el terra va acabar tocat. O sigui, Jorge Martín em sembla que va ser l'únic que va tenir una caiguda normal, però la resta van ser caigudes bastant aparatoses.
3: Un Àlex Márquez que després d'aquesta caiguda, o sigui, va fer un temps per ficar-se a la Q2 directament i després va tenir aquesta caiguda. Per què diem això? Perquè és bastant important, perquè anem ja amb el que va passar a la classificació i és que Àlex Márquez ja estava classificat per la Q2, no era el cas de, per exemple, els que van haver de passar per la Q1 per anar a la Q2, que van ser Fabio Quartararo i Joan Mir, un Joan Mir que intenta donar tot d'ell perquè aquesta onda funcioni, però bueno, jo crec que tindrà un descans físic quan pugui agafar la Gresini, quan s'anunciï que va a Gresini, clar.
2: Estem en exclusiva, Sangla del Miramar?
3: No, la veritat és que no tinc cap exclusiva, però és el que crec. És el que passa, quan s'han començat a moure, perquè clar, és que ara recordo que el que hem de comentar no comença en el Gran Premi, comença en que Marc Márquez ha renovat 2

0: tindrà aquests 2 anys a Ducati, que espero que siguin uns molt bons 2 anys. No sabem si tindrà més lesions o no, però bueno, no té la pitjor moto de la parrilla.
1: Home, jo el que veig de Marc Márquez és que s'ha convertit en un ésser racional, cosa que abans ja no diria abans de les caigudes, sinó fins i tot abans d'arribar a Ducati, no havia estat un ésser racional.
0: No, ara se li veu molt més humà.
1: Perquè tot el que intentava fer a Monda, fins i tot després de tornar, tot el que va fer el 2021, aquestes dues curses que va guanyar, dues o tres, va guanyar Sachsenring, va guanyar Misano i va guanyar Kota, és una barbaritat. Després, el 2022, va arrastrar pel terra de tots els circuits.
0: Com està fent Joan Mir.
1: El 2023 va arrastrar, va arrossegar-se per tots els terres dels circuits, i el 2024 ja va arribar a Ducati i va començar a ser un humà. Cosa que no, potser no ens esperàvem tant, però a mi aquesta versió tan humana de Marc Márquez, he de dir que personalment m'agrada.
0: És Chenoa.
1: És Chenoa.
0: Aquesta cançó tan famosa de Chenoa, de Soy Humana,
1: sí.
0: Una molt bona cançó, una referència per Marc Márquez, que si ens escolta, espero que la posi en la seva següent victòria, que espero que sigui a Sachsenring.
1: I bé, continuant amb el món de les motos, un Àlex Márquez, que, bueno, el fet de que Marc Márquez el mes següent que es retiri després d'aquests 2 anys amb Ducati, ja gairebé el donem per fet. Comentar amb la caiguda d'Àlex Márquez... Que...
0: Bueno, comentaven el que va passar abans d'aquesta classificació, que no és només la renovació de Marc Márquez. Marc Márquez va renovar. Com jo vaig avançar aquí, això seria la primera fitxa del dominó. La següent en caure va ser que Pecco no continuava a Ducati. Pecco li va escriure com una carta d'amor a Ducati, com si Ducati fos una persona. Més com, em va recordar com el casament de Bezzecchi amb l'Aprilia, doncs una mica així a l'estil de...
1: Li va dir com la cançó de la Julieta, dime que no voy a llorar por cada beso que nunca me vas a dar.
0: Efectivament. Doncs es separa, Ducati es separa de Pecco Bagnaia, i la següent notícia va ser Aprilia anunciant a Pecco Bagnaia. Són els anuncis que tenim. També tenim el de Pedro Acosta a Ducati. O sigui,
1: a Ducati oficial, directament.
0: Efectivament, serà company de Marc Márquez. Los dos gallos del corral en el mismo corral. No sabem què passarà aquí. Jo sento que serà una mica Pedrosa Marc, en el sentit del que poden treure de les informacions de dins, no la seva relació, perquè no sé si es podran portar bé aquests dos en aquest moment. No sé si en algun moment on ja Marc no sigui competitiu, que potser ja es retirarà, aquí potser sí que veiem una amistat, però no crec que ara pugui ser una amistat. El que sí que teníem era Pecco dient-li, un cop ja estava tot, a la roda de premsa, dient-li Pecco a Pedro que si li pogués donar un consell seria que no escoltés a la gent que diu que Marc és com un monstre, perquè el Marc Márquez que ha conegut Pecco Bagnaia és per estar amb ell i estar a prop. O sigui...
1: Jo penso que és una...
0: Qui li ha dit a Pecco Bagnaia que Marc Márquez és un monstre? Ens ho podem imaginar?
1: Bueno, m'imagino que amb aquestes declaracions s'entén doncs, perquè ja no està dins de tota aquesta esfera UBR46.
0: Molt fort,
1: I en el que respecta a Pedro Acosta, jo penso que en el moment en el que Marc Márquez ja no es vegi amb les capacitats de lluitar o amb les capacitats de... Jo penso que fa l'efecte que Marc Márquez, amb les declaracions que ha fet, li agradaria fer-li una mica de camí a Pedro Acosta cap a convertir-se en el monstre en potència que és de cara a aconseguir victòries, a aconseguir títols. Diguem-ne que m'imagino a Márquez una mica com el seu mentor i el seu acompanyant en tota aquesta formació que potser li cal a Pedro Acosta de cara a convertir-se en un líder d'equip, i que ja ho està sent a KTM, però ser un campió del món està una mica per sobre d'això, I bueno,

0: Aquest camí em fa la sensació de que a Márquez li fa il·lusió fer-ho amb Pedro. I en quant a més moviments dins del mercat...
1: Un no moviment que s'ha de recalcar, i és que Aprilia no li ha donat l'adeu a Jorge Martín. O sigui, han anunciat que Peco Bagnaia entra en Aprilia i no han anunciat que surt Jorge Martín. Jo crec que això s'ho tenien guardat a Aprilia de quan l'any passat van veure com Jorge Martín volia ficar-se a veure si hi havia alguna clàusula per poder rescindir aquest contracte i deixar l'Aprilia abans de temps, i han dit, ara ens toca a nosaltres i ara no tirarem d'aquí. O sigui, és que no ho han fet ni de cara a la galeria per quedar bé. De moment... Sí. No tenim cap informació de que Aprilia li donés ni un mínim post a Instagram a Jorge Martín.
0: Bueno, un Jorge Martín que s'està cobrint de glòria, la veritat. S'ha cobert de glòria en els últims anys després de ser campió. Tenim un ratolí a l'estudi, però no us preocupeu, perquè és el de l'ordinador, però tampoc funciona. Tenim una mica de problemàtica aquí.
1: Sí.
0: Potser no ens permet fer el tall quan toca, però en qualsevol cas continuem amb aquest programa i anem a ficar-nos, a endinsar-nos ja en el que són les curses.
1: Sí, és a dir, havíem parlat de que Quartararo i Joan Mir havien passat de la Q a la Q2. Joan Mir amb aquesta onda, Quartararo amb aquesta Yamaha, no sé com la poden fer funcionar, però bueno, és que són dos campions del món i és el que hi ha. Quan hi ha campions del món, pues, bueno, les motos sembla que corren més. Què vam tenir a la Q2? A la Q2 vam tenir una cosa, va ser allò, una volta de Raúl Fernández per pole, que es va posar la pole, i tal i com va passar que va mirar la pantalla, li van cancel·lar la volta per haver trepitjat una mil·lèsima de centímetre de... Albert, li van cancel·lar la volta.
0: Raúl Fernández no va guanyar absolutament res per tocar el Bet, que realment de poc toca, perquè l'empremta de contacte del pneumàtic mai arriba a tocar el Bet, però la silueta del pneumàtic sí que passa per sobre.
1: Llavors va saltar que...
0: Una parida, això del Bet. Prou. O sigui... massa història amb el tema del Bet i massa...
1: Massa història perquè després un pilot...
0: Gol del Japó! Gol del Japó! Gol de...
1: No
0: m'estic creient. Gol d'Ayogura a Diogo Moreira. Increïble. Disculpeu aquest tall tan inesperat, però gol del Japó al Brasil. Vinícius Júnior pot marxar al carrer a 700 de final davant del Japó.
1: Clar, és que quan demà escoltin això ja ho sabran, però bueno, no passa res.
0: Déu-n'hi-do, increïble.
1: Anem amb el que va fer el japonès a augurar la classificació, perquè estem parlant de Raúl Fernández, un Raúl Fernández que, la veritat, és que si jo em vaig enfadar perquè això no era just, imagineu-vos aquest home, aquest bon home, a 300, que acabava de fer una volta i li cancel·len, o sigui, no... Sí.
0: Però jo us diré una cosa, després repassarem l'esprint i tota la resta del cap de setmana de Raúl Fernández, jo et dic que... si a Raúl Fernández no li treuen aquesta pole...
1: No hagués fet la cursa que va fer a l'esprint.
0: Li va sortir de les vísceres.
1: Perquè saps per què? Perquè és madrileny. Perquè és del Madrid.
0: Clar. És un torero.
1: Jo crec que hauríem de fer el tall del programa. Crec. Així que... Perfecte.

0: Bona tarda, són 7:15, us parla Carla Ramos. L'empresa municipal per la formació i l'ocupació Enfo continua apostant per la reinserció al mercat laboral d'aquelles persones que pateixen de salut mental. Ho fan a través de l'Oficina Tècnica Laboral, l'OTL, un servei local que va iniciar l'activitat l'any 2002 amb la posada en funcionament d'un projecte pilot adreçat a fomentar la inserció laboral de persones amb temes de salut mental, així com millorar l'ocupació amb una metodologia adaptada a les seves necessitats. El projecte promogut per la Diputació de Barcelona va començar ara fa 24 anys amb la participació de Mollet del Vallès, Sant Boi de Llobregat, Sabadell i Premià de Mar. Després de tots aquests anys, el projecte s'ha consolidat i Núria Sampere, tècnica de l'equip d'Enfo, ha comentat que la xarxa actual de municipis ha pujat a 18.
1: Ara ja fem una xarxa de més de 18 ajuntaments que treballem el tema de l'acompanyament, del seguiment, del suport a persones amb temes de salut mental que estan en un bon moment doncs, per començar a buscar feina, a trobar feina.
0: L'any 2025, 71 persones s'han beneficiat de la iniciativa i s'han incorporat 37 a l'oficina. L'OTL de Mollet es desenvolupa amb una metodologia de treball basada en itineraris d'inserció individualitzats amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat dels usuaris mitjançant un seguiment i suport personalitzat. Un suport que se centra a mantenir viva la motivació dels participants en el procés de recerca de feina. I també us informem que Mollet ha aprovat el Pacte Local per la Llengua per reforçar l'ús del català al municipi. Es tracta d'un document que estableix les línies estratègiques per fomentar l'ús social de la llengua catalana i reforçar-ne la presència en tots els àmbits de la ciutat. Entre els principals objectius del document hi ha incrementar l'ús habitual del català, facilitar-ne l'aprenentatge a les persones nouvingudes i garantir que la llengua sigui present en els serveis municipals, el comerç, el món associatiu i les activitats culturals. El pacte ha establert una diagnosi de la ciutat, la qual apunta al fet que només un 20% dels joves de la ciutat utilitzen el català com a llengua habitual o que l'Ofercat 2023 va establir que un 31% dels comerços inicien les interaccions en llengua catalana. Això és tot. Més informació de caire local a l'informatiu de les 8.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Estem de tornada a l'Anglada i la Mar en aquesta tarda de dilluns en la que no ens sentireu en directe, però...
1: Ni ens sentireu bé.
0: Ni ens sentireu bé. Estem tenint molts problemes tècnics. Ja sabeu el que fa el calor amb les màquines. Fa que no funcionen les coses correctament.
1: I la màquina sóc jo, no?
0: No. Aquí no tirem... Aquí la culpa sempre és de les coses, mai és de les persones. Aquí tenim un equip humà impossible de millorar. Per tant, parlarem, el que farem ara serà parlar d'aquest equip humà que sí que falla tant, que són els pilots de MotoGP, i començarem per Marco Bezzecchi.
1: Però si estem a la pole.
0: Bueno, doncs parlarem de la pole.
1: Marco Bezzecchi va fallar i no va fer la pole, és una cosa que s'ha de dir. Un Marco Bezzecchi que bueno, si se li donen malament les poles i els diumenges, com pensa ganar el Mundial?
0: Complicat. Finalment, aquesta quali com va quedar, aquests cinc primers?
1: Doncs el primer va ser aquest madrileny del que parlàvem. No, perquè no va poder fer la pole. Estàvem repassant el que li va passar a Raúl Fernández, sinó que va ser l'altre madrileny que tenim a la graella, que és Jorge Martín, l'altre Aprilia oficial, que va fer un 1.38 i es va col·locar just davant d'Ogura i de Bezzecchi, que tancava la primera filera. Per trobar Raúl Fernández havíem d'anar a la quarta posició després de que havia fet un temps com per fer la pole i que no se la traiessin cap ningun pilot. Per buscar Marc Márquez que va tenir un munt de voltes cancel·lades. La veritat és que va sortir la seva segona ronda, perquè fan rondes per posar els pneumàtics nous i això. La seva segona ronda no va coincidir amb la segona ronda dels altres, és a dir, que va haver de fer-ho sol. Només va aconseguir una setena posició, la pitjor posició a la graella de Marc Márquez en tot el que portem de Mundial, perquè la pitjor havia estat la sisena posició i ara ja pues, una setena. Classificava el 12è Àlex Márquez, perquè, com havia dit abans, que per això volia que quedés clar que va passar la Q2 en els lliures abans de tenir la seva caiguda, Àlex Márquez no va participar als entrenaments classificatoris, és a dir, a la quali. Ja tenia assegurada la seva 12a posició a no sortir perquè ja estava a la Q2, així que aquí es va quedar. Jo pensava que no continuaria amb el cap de setmana, però res més lluny de la realitat, perquè Àlex Márquez, que només volia recuperar forces, va participar en un sprint que és el que anem a comentar ara. Un sprint que començava amb una sortida neta, menys per, efectivament, Joan Mir, que no va completar ni una volta. Un Joan Mir que ja no sé què dir d'ell, perquè fa molta pena la seva situació. És que només penso que vull que sigui ja la temporada vinent per aquest pilot, perquè no es mereix un pilot, cap pilot s'ho mereix, però un pilot com Joan Mir, campió del món...
0: I que tot el que li passa mai està tirant a sobre tot a la marca i a la moto, cosa que altres pilots sí que estan fent i cosa que està començant a enfadar tant a la marca on estan corrent ara mateix com a la marca futura on correran l'any vinent. I amb això em refereixo al cas de Fabio Quartararo amb Yamaha i amb Honda. La setmana passada van sortir unes informacions on es comentava que Honda estava preocupada pel pilot que havien fitxat, perquè Quartararo està tenint una sèrie d'actituds i de formes amb Yamaha que no estan agradant gens a l'altra banda japonesa del paddock, i es comencen a qüestionar sobre aquest fitxatge que han fet. No agrada això de que això de tenir un pilot que quan les coses van bé són molt bones, però quan les coses van malament són tan dolentes. I és que ja hem vist diverses vegades a Fabio Quartararo fer-li painetes a la moto, fer-li cops de puny a la moto o fer-li mena d'amenaces al que es presenta una mica la figura de Yamaha. ho vam veure també el divendres a la FP2 i no està agradant gens dins del paddock. Tornant una mica a l'esprint, efectivament van tenir aquesta caiguda de Joan Mir. L'esprint el va desenvolupar amb certa tranquil·litat, la veritat no va ser un sprint de les més mogudes.
1: El que no tenia tranquil·litat en el seu cos era un Raúl Fernández que venia de que li havien tret la pole que ell pensava que tenia i tothom li donaria com a justícia.
0: Estava ple de verí.
1: I el va treure tot en una cursa d'emmarcar-li a Raúl Fernández. No sé si és la segona victòria en sprint.
0: Sí.
1: Perquè ja va tenir una fa poc, un Raúl Fernández que li va donar una alegria al Trackhaus, no només Raúl Fernández, sinó al segon classificat, a Iogura, o sigui, un doblet, això sí que no havia passat encara, un doblet per Trackhaus, per les Aprilia Satellite, i per veure la següent Aprilia, que eren les oficials, havíem d'anar fora del podi, perquè la tercera posició se la va endur Fabio Di Gianantonio.
0: Sí, un DJ Antonio que està molt bé.
1: Està molt, molt... Sembla segur de si mateix i molt sòlid. Tan segur de si mateix que va fer una acció que ara comentarem a cursa, de la que no estic gaire a favor. Però, bueno, s'ha de comentar objectivament la cursa de Fabio DJ Antonio.
0: Un sprint que terminava amb aquest podi i les aprilia fora. La veritat, bastant inacceptable que els pilots oficials... es deixin guanyar pels satèl·lits, perquè, no sé, això ja va passar amb Jorge Martín, sí, però...
1: És el que t'anava a dir.
0: Però és que els dos pilots, a les dues curses, i a més, és que han estat el primer equip en fer el màxim de punts en un cap de setmana, que són 66, sumant el doblet a l'esprint i el doblet a la cursa, és l'únic equip que ho ha aconseguit fer aquest any. I això, realment, de qui parla malament... és de l'equip Aprilia oficial, i bueno, i de l'equip Ducati oficial, i Yamaha oficial, sí, i un oficial...
1: El que t'anava a dir, perquè Fabio Di Gianantonio no és un Ducati oficial, darrere de Fabio Di Gianantonio teníem les dues Aprilies oficials, però darrere d'aquestes Aprilies teníem les dues Ducati oficial, que parla també malament de Ducati, segons la teva teoria. Qui estava primer d'aquestes dues Aprilia i qui estava primer d'aquestes dues Ducati, Marco Bezzecchi per davant de Jorge Martín i Marc Márquez per davant de Pecco Bagnaia. Ja darrere teníem les KTM, Bastianini per davant de Costa, una Costa que no sabíem el que li estava passant, però ara ja sabem i en parlarem del que li va passar ja diumenge. I fora de cursa teníem a Miller i Morbidelli també, un Morbidelli... amb moltes... Sempre li passa alguna cosa a Morbidelli, no...
0: Sí, la veritat no està tenint...
1: Tot lo sòlid que està sent el seu company d'equip, no
0: tot
1: ho està.
0: Contrari. Sí. I ara ja el diumenge...
1: Anem primer a Moto3, a la categoria més petita. Sempre comencem per allà, però avui, bueno, anem una mica així amb el que podem. I en Moto3, una sortida... digna de Moto3. No vam tenir caigudes a la sortida, ens podem alegrar d'això, perquè després sí que el que vam tenir va ser una caiguda molt lletja de Carpe, amb el que tenia una caiguda era Adrián Cruces, crec que sí, Adrián Cruces es diu de cognom.
0: Que li passava per sobre.
1: Exactament, o sigui... sí que va ser... Carpe feia fora a Adrián Cruces, però sí, sí que quan va caure Adrián Cruces va ser el que li va atropellar.
0: Sí, Cruces va quedar... el cos de Carpe va quedar per davant de la moto de Cruces. Cruces, que no era capaç d'aturar-la més ràpid, anava a una velocitat molt similar.
1: 65 km per hora.
0: Sí, però va arribar un punt en el que la roda de Cruces va traccionar a sobre del cos de Carpe i li va passar per sobre. Com la velocitat era molt similar, no va passar res.
1: Però és que, literalment, Álvaro Carpe, ens vam espantar i tal com va tocar terra, va aixecar-se, va agafar la moto i va continuar corrent.
0: Clar, això és el que fa el que no hi hagi una diferència gran de velocitat. Perquè si arriba a haver una gran diferència de velocitat, aleshores les coses serien diferents.
1: En aquell moment jo vaig pensar, ni per protocol s'hauria de parar aquest pilot i mirar si està bé?
0: Potser. Sí, potser. No, em sabria una cosa lògica.
1: Bueno, seguint amb la cursa de Moto3, hi havia un grup al capdavant fins a la Volta 10 que estava format per Máximo Quiles, David Almansa, Pratama, Danish, Jesús Ríos, que feia una remuntada brutal des de... va tenir una sortida de pista i va haver de fer una remuntada i va arribar al grup capdavanter. Adrián Fernández, que està molt tocat mentalment, ja ens ho ha dit el seu germà, bueno, ho ha dit a Dazón, perquè...
0: Després de la desqualificació massiva...
1: De sis grans premis desqualificats en els que li fa pensar al pilot que això que havia aconseguit no havia estat per ell, sinó perquè havien tocat la moto. Una cosa que no sabrem si ha estat així o no, encara que la justícia es veu que està... es posarà pel mig. Tancava aquest grup a la Volta 10 a Salmela, que tenia una long lap, però que no es convertiria en una long lap, sinó en 3 segons. I per què? Anem a parlar del que va passar, i és que van haver-hi unes pluges molt intenses de la nit de dissabte a diumenge en el Gran Premi de, o sigui, en el circuit d'Assen, i això va fer que el Moto3 no, la long lap no es pogués utilitzar. S'havia inundat, hi havia grava, havien pogut secar tot el circuit, menys la part de la long lap, i van decidir que es faria això. Sort que després a Moto2 i MotoGP no va ser així. A la Volta 13 de Moto3 ja havien obert un gap de 0.7 al Mansa i Máximo Quiles, anant al Mansa primer. Al posar-se al Máximo Quiles primer, van baixar el gap, és a dir, semblava que el Mansa tenia alguna cosa més i per això se li va enganxar darrere el Danish. A quatre voltes al final es va retirar Álvaro Carpe, que ja veia que no hi havia una bandera vermella per poder fer una ressortida ni a meitat de punts ni res. S'havia mantingut a pista després del seu incident i estava a la 20a posició, així que un Álvaro Carpe que va arribar al box totalment destruït i amb la cúpula rota que havia trencat en aquesta caiguda. A dues voltes al final, 1.7 entre el Mansa, que anava segon darrere de Quiles, a la tercera posició hi havia més de 6 pilots lluitant per aquest tercer eslau del podi, i l'última volta va ser una barrabassada de Máximo Quiles, controlant la seva primera posició, intratable, va tornar a guanyar, ho va celebrar fent com una firma a l'aire de la Q de Quiles, un Máximo Quiles que se li està posant una cara de guanyador del Mundial abans de la gira asiàtica.
0: Home, tant com la gira asiàtica?
1: Home, si segueix així, Jorge Martínez Aspar deia que li estava rompiendo els bolsillos, perquè clar, cada cop que guanya li dan un bonus per victòria i diu que li estava rompiendo els bolsillos.
0: Sí, pues tindrà les butxaques bastant trencades després d'aquest cap de setmana Jorge Martínez Aspar. Mi fa gràcia aquest final de carrera entre Quiles i
1: el Mansa,
0: perquè te n'adonaves que estaven en el límit de la moto i estaven trobant més temps i temps i temps perquè una estava tirant de l'altra. O sigui, tant corria un per escapar-se com corria l'altre per acostar-se, i estaven anant exageradament ràpid, i això, aquesta mena de coses m'encanten quan es poden veure en un esport. I bé, una carrera de Moto3 molt ben interessant.
1: Anem ja en Moto2, una cursa molt entretinguda, la que des de la sortida ja vam tenir acció a pista, que és el que ens agrada. Una cosa a la que teníem clar on havíem de mirar era David Alonso, era Manu González, també miràvem a Izan Guevara perquè segueix sent el segon del Mundial, però clar, és que havia fet la pole Alberto Fernández.
0: És a dir... Increïble, eh? El senyor que va tirar al terra a mitja graella al Gran Premi dels Estats Units estava ara a la pole.
1: Va ser així com començava aquest Gran Premi, aquesta cursa, que no va ser tant com començava, sinó que després d'aquesta sortida d'Alberto Fernández, Izan Guevara es posava darrere seu, Pramac estava al capdavant d'aquesta cursa. Era la volta 3 i ja al cap de cursa era pel segon del Mundial i era el seu aniversari. Des d'aquí felicitem a l'Izan Guevara, que ens va donar aquesta entrevista al Gran Premi de Barcelona. Moltes felicitats, Izan. Fa 22 anys l'Izan Guevara. I a la volta 4 teníem una caiguda de Celestino Vietti.
0: Un Celestino Vietti que aquest any semblava que venia molt fort i finalment s'està ofegant una mica, s'està diluint una mica com ha passat tots aquests anys, no? I ha passat també amb Aaron Caret.
1: També van tenir caiguda de Dani Muñoz i de Denis Onchu. Un Denis Onchu que ja no es veu el pilot que veiem abans a Moto3. No sé si li faltarà...
0: Ha tingut una caiguda de qualitat dels pilots turcs important, eh? Perquè fa uns anys teníem els dos Onjus tirant ben fort, teníem a Toprak guanyant, i aquest any Rian de Rian.
1: Li hem de donar una mica de temps a Toprak, no?
0: Sí, li podem donar temps. Però
1: temps i una moto millor.
0: Però Onju és una mica inacceptable, no? Però sí, per què? No li trobo una lògica, aquesta...
1: Hauríem de parlar amb ell, si vol venir. Estem oberts a que vingui aquí a l'estudi a explicar-nos. Doncs, com vas veure tu Moto2 abans de que parlem del final?
0: Moto2 la vaig veure molt entretinguda, com és de costum. Potser em va faltar una miqueta més de ritme de precisament Izan Guevara, però una cursa molt interessant i que, com sempre, es va desenvolupant en el temps. Tenim l'acostum de veure el Manu González potser tenir arrencades o potser tenir qualis una mica complicades que li fan sortir una mica des del darrere, i això ens fa tenir curses super entretingudes, curses que ens donen la vida, perquè clar, sempre veiem remuntades, sempre veiem veiem mogudes, i aquesta cursa no va estar menys. Si et sembla bé, anem ja directament al final de carrera, perquè vam tenir unes últimes, diria, 5 voltes entre un Senna just que venia volant, un Manu González que venia volant i un David Alonso que venia de gestionar un lideratge de la cursa bastant extens durant la cursa, que es van trobar amb aquestes últimes voltes per matar-se entre ells, i és que gairebé es maten en diverses ocasions. I finalment, doncs, la cursa es va decidir primer amb una penúltima volta on ja ens avisaven del que es podia venir. Arribem a l'última xicana d'Assen gairebé els tres en paral·lel i ja començant a topar-se, i de fet van canviar les posicions els tres a la vegada i van tornar a sortir de la xicana en les mateixes posicions que havien entrat, o sigui, una cosa raríssima. I durant tota la volta, durant tota aquesta última volta, vèiem un Alonso que defenia molt, a un Manu González que també defenia molt perquè sabia que venia el Senna just pel darrere, i finalment semblava que ja es començaven a separar una mica, però quan va arribar a l'última corba ens vam trobar el Manu González arribant primer, el Manu González intentant defensar, i ens vam trobar amb un David Alonso que s'atrevia a avançar per fora a la frenada de la xicana, aquest Manu González, i que s'emportava aquesta victòria del Gran Premi dels Països Baixos. Una victòria super merescuda, super entretinguda, i jo et diria que la millor cursa de motos que hem vist aquest any, m'atreveixo a dir-ho, de Moto2.
1: Doncs la veritat és que va estar molt entretingut aquest final. No sé si esperaves que se l'endués al final el David Alonso, o si esperaves alguna cosa més de Manu González.
0: La veritat és que el Manu González el veiem una mica super conservador últimament, i és el que és com ha de ser. Potser m'hagués esperat més al Senna just que arrisqués més.
1: I el David no tenia Alonso, tant a perdre.
0: El David Alonso el començo a veure un pilot que està molt ben, s'està consolidant molt a Moto2, i que s'ha de vigilar amb ell, perquè fins i tot a hores d'ara seria capaç de guanyar el Mundial. Ja porta dos podis seguits.
1: Clar, és que jo penso que que David Alonso té un lloc a MotoGP, jo és el que crec, i clar, ningú vol marxar de la categoria sense ser el millor.
0: Clar. Veurem si l'any vinent ens trobem una Moto2 buida de tots aquests talents que estem tenint aquí.
1: Jo crec que entre David Alonso i Manu González és més probable que pugi David Alonso que Manu González.
0: Totalment. Totalment. De fet, bueno, Izan Guevara ja és una realitat. Ortolà també s'està sonant bastant fort per pujar. Veurem. Però tot apunta que tindrem una Moto2 diferent l'any vinent, un panorama diferent.
1: Doncs anem ja amb la que va ser la cursa de la categoria reina, és a dir, MotoGP. Una cursa molt accidentada, una cursa amb molts límits de pista, uns sensors que jo que sé que els podríem treure una mica, no?
0: Sí, ja va tocant avançar cap a alguna altra cosa que et faci perdre temps realment, no una... Clar, és que fa gràcia que et facin 3 segons de sanció quan realment no has guanyat 3 segons per fer límits de pista, per sortir-te de la pista, no t'has saltat una corba, o sigui...
1: És que menys mal que el de la long lap només va ser per Moto3, perquè si arriba a ser també per Moto2 i MotoGP, és que no perds 3 segons en una long lap.
0: No, impossible. Es perd un 1 com a molt.
1: Home, si és que ja vam veure la setmana passada el que va passar a Breno, és que Ivan Ortolà...
0: No és representatiu.
1: No.
0: A MotoGP doncs, teníem una mica una còpia de l'esprint en el que era la sortida. Teníem un Raúl Fernández que sortia i es col·locava primer. I, bueno, de fet, no. Teníem un Jorge Martín que sortia i es col·locava primer i es consolidava primer amb una lluita entre les Ducati oficials, les Aprilia, Satèl·lit, Bezzecchi que caminava per allà. Bezzecchi a la volta 1, volta 2, va caure a la zona més ràpida del circuit. Una caiguda brutal i molt greu, on va arribar, bueno, va fer 1000 voltes per la grava i va arribar a topar amb el mur, tot i que afortunadament ja una velocitat molt baixa. Una caiguda que a mi em va en sortir molt. Jo pensava que havia sigut molt més greu del que finalment va ser.
1: Home, és que no té cap lesió. Cap.
0: Cap lesió. Si veieu el vídeo...
1: És que sembla un nino... D'aquests que utilitzen per fer les proves de seguretat?
0: Sí, sí.
1: És que, clar...
0: Va sortir molt aquesta caiguda de Marco Bezzecchi, que es borrava de la lluita per les primeres posicions del Mundial i que, bueno, una caiguda molt determinant. Vèiem un Raúl Fernández que es quedava amb aquest grup i de seguida, quan ja es va poder ordenar tot, va agafar la segona posició... Va començar a retallar-li temps a Jorge Martín a base de mig segon per volta, una barbaritat, i va aconseguir col·locar-se darrere de Martín fins que a meitat de cursa va aconseguir avançar-li. Pel mig passaven coses dins de la mitja part de la graella, teníem unes Ducati oficials que es barallaven, un Pedro Acosta que també es barallava amb aquestes Ducati oficials, un Bezzecchi que semblava que podia marxar-se amb el grup del davant, un Ogura que gestionava i una mitja graella una mica dispersa. Molts abandonaments, molts problemes de fiabilitat. Es quedava fora Radiatioglu, es quedava fora Mir.
1: Fins a 6 abandonaments, alguns per caigudes, alguns per problemes tècnics. Un altre cop teníem a Joan Mir caient a la primera volta. Per això deia les meves paraules abans. Un Bezzecchi després, Morbidelli, Radiatioglu, Pedro Acosta, del que parlàvem abans, que primer cop en el Mundial que el problema no està que se li va parar la moto, que sí que és una cosa que hem de parlar, i és que a Pedro Acosta se li està parant la moto en tots els grans premis. O sigui, si no és als lliures, és... però és que el més frustrant, jo crec, pel pilot i també segurament pels mecànics, òbviament no crec que això sigui una cosa que no preocupi al box de Pedro Acosta, és que cada cop que se li para la moto és per una cosa diferent. O sigui, moltes coses estan fallant en aquesta moto i només és la de Pedro Acosta.
0: Bueno, el dissabte també es va parar la de Bastianini.
1: Sí?
0: Sí.
1: Doncs el que li passa a Pedro Acosta és que té el síndrome del túnel carpià. Pego Bagnaia ha estat pare. Des d'aquí felicitem a la Domitia i al Peco.
0: Els veritables guanyadors del cap de setmana.
1: Efectivament, i és que ha nascut un petit Bagnaia, un nen, i Peco Bagnaia no va atendre els mitjans diumenge perquè dissabte a la nit va néixer el seu fill i va viatjar directament diumenge des del circuit a Itàlia per reunir-se amb la Domitia i el seu fill.
0: Mentre que Raúl Fernández aconseguia aquesta primera posició i Jorge Martín Escala darrere, la carrera s'estabilitzava relativament durant un temps fins que Ayogura finalment arribava cap a les últimes voltes i era capaç d'avançar a Raúl Fernández i a Jorge Martín per col·locar-se a la primera posició i acabar la cursa amb una victòria per Ayogura, segona posició per Raúl Fernández i tercera posició per Jorge Martín. I repassada MotoGP, doncs acabem amb aquest programa de l'Angle de Miramar d'aquest 30 de juny. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins la propera.
1: Adéu.
0: Adéu.

La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre és la unió entre el vinil i el digital, entre allò que ja forma part de la història i allò que encara està per escriure. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present. Take your home.

0: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a Blanc en Negre, el podcast on els clàssics del passat conviuen amb les veus del present.
1: Un espai on la música no és només cançó, sinó context, actitud i memòria emocional.
0: Avui parlem d'un disc d'uns intèrprets que no va voler encaixar en el món musical, en l'engranatge musical de la indústria. Un disc que no demana permís.
1: I aquest disc el posarem en context amb un diàleg amb un artista contemporani que encara entén el rock com un espai de risc, d'intuïció i de llibertat.

0: Imagino que ja sabeu de qui estem parlant, almenys en el que està sonant de fons. El disc que escoltarem avui
1: és Are You Experienced, de Jimi Hendrix, i després escoltarem Freedom's Goblin, de Ty Segall.
0: Més de 50 anys de distància és el que separa entre un artista i l'altre, però una mateixa pregunta de fons. Què passa quan la música deixa de voler agradar i decideix per si mateixa dir la veritat?

0: Som a l'any 1967. És un any clau per entendre la música popular. La contracultura està en plena expansió, la guerra del Vietnam a Estats Units sacseja consciències i la joventut busca noves formes d'expressió.
1: En definitiva, la música deixa de ser només entreteniment i es converteix en experiència, psicodèlia, expansió mental, trencament de límits estètics i morals.
0: I enmig de tot aquest context apareix Jimi Hendrix, un músic afroamericà en un món de rock majoritàriament blanc. Un cos estrany dins aquesta indústria i alhora una revelació absoluta.
1: Hendrix arriba a Londres després d'anys tocant com a músic de suport als Estats Units. Allà troba una escena oberta, curiosa, disposada a escoltar alguna cosa nova, més vanguardista.
0: Sí, i ell ho té tot. Té tècnica, té imaginació i té una relació totalment física amb la guitarra. No la toca, la força, la sedueix i la porta al límit.

0: Això és el que ens porta Jimi Hendrix. Distorsió, feedback, pedals, l'estudi com a espai creatiu, tot allò que abans era un error i que es converté, i ara, actua, després, ell ho va convertir en un tot un llenguatge.
1: Sí, i amb aquest disc la guitarra deixa de ser només melodia i passa a ser atmosfera, tensió i paisatge. I'm a

0: Avui, David, tenim un programa superpotent, eh?
1: Sí, Jimi Hendrix i Ty Segall, això és per ments molt guitarrístiques, eh? Que els agradi molt la guitarra, eh?
0: Què comentaves de les regles ara?
1: Sí, Jimi Hendrix no va arribar simplement, va irrompre directament, és a dir, va trencar totes les regles, va portar els amplificadors al límit, la distorsió la va convertir en poesia, va barrejar el blues, el rock, el soul, la psicodèlia, com mai
0: i va trencar moltes guitarres també.
1: Moltes.
0: I moltes. Cremar també.
1: Bé, jo sóc d'aquells que no m'agrada tocar instruments perquè, bueno...
0: És que en David té una col·lecció de guitarres, no ho sabeu, però clar, si les hem de cremar totes, l'arruïnem.
1: Directament. Per, bueno, com, no sé, la gent no ho deu saber, jo sóc guitarrista i bé, el que passa amb els guitarristes és que sovint col·leccionem guitarres, no? Però bé, a marge d'això, que és una anècdota personal que tampoc va més enllà d'això, simplement dir que Jimi Hendrix és una de les majors influències de la música rock actual i de la música fins i tot contemporània actual, no només de l'estil rock, sinó del soul, del blues, i en fi, ha influenciat gairebé a tothom. De fet, és un dels grans influencers del segle XX i del XXI, tot i que va morir també amb 27 anys.
0: I tot això sense tenir Instagram, eh?
1: Sense tenir cap xarxa social, directament. Bé, ara, tornant una mica a la música, anem a escoltar un altre clàssic d'en Jimi Hendrix, no? Foxy Lady. Foxy Lady no és només una cançó de seducció, és una demostració de poder i de força. Hendrix canta des de la seguretat absoluta, gairebé animal.

0: Jimi Hendrix aquí, amb la guitarra, no acompanya la seva veu, la desafia, la persegueix, la domina. La lletra parla de desig, però sobretot de presència escènica. És una actitud, sóc aquí, són així, i no demano permís a ningú. Manic Depression, sí. El teu anglès és millor que el meu.
1: S'intenta, però...
0: Una de les cançons més avançades d'aquest disc que us presentem, no només pel compàs poc habitual, sinó pel que explica. Hendrix parla obertament d'alts i baixos emocionals quan encara no es parlava de salut mental en el món del rock.

La lletra d'aquesta cançó és gairebé una confessió, Manic Depression. Parla de la confusió, del cansament i de la necessitat de continuar encara que costi. Això és el que ens transmet aquesta cançó. És una cançó que connecta

0: Això en alguns cercles, en algunes reunions familiars així, si poséssim això, dirien, què és aquesta fressa, no?
1: Sí, què és aquest soroll, sí. Sí, sí, ha canviat molt, la música des d'aquella època. De fet, Purple Haze, que és la cançó que hem sentit, no s'ha d'entendre. Simplement s'ha de sentir i ja està, és com un estat mental, no? Important, important una cosa que voldria destacar d'aquest disc, és que en Jimi Hendrix també toca el piano. En aquest disc. Potser hi ha gent que no ho sabia, això. I dos qüestions interessants també de dir, que déu-n'hi-do, el baix i la bateria. En Noel Redding, que tocava el baix i feia les veus, els background vocals, i en Mitch Mitchell, que tocava la bateria.
0: Evidentment, en aquesta cançó hi podem trobar confusió, desorientació, desig, tot conjuntat. La guitarra sona com si es desfés, com si el so s'estigués expandint. A partir d'aquí, la guitarra elèctrica ja no serà mai més el que era, no?
1: No.
0: No serà només un instrument, serà un paisatge sonor, com algú l'ha definit literàriament, no?
1: Sí, de fet, la guitarra elèctrica en aquestes mans és de Jimi Hendrix, que per molta gent és considerat el millor guitarrista de la història, no? I continuem amb Hey Joe, un altre clàssic de Jimi Hendrix, amb una història de violència explicada amb una calma absolutament inquietant. I Hendrix no jutja el personatge, no crida i no dramatitza. Simplement, Hey Joe.

0: I és precisament aquesta serenor que fa que aquesta cançó sigui tan colpidora, que ens arribi tan a dins. L'atenció no està en el volum, sinó en el que es diu i com es diu.
1: Exacte. De fet, hi ha una cosa que seria interessant també destacar, que són les influències de Jimi Hendrix, perquè Jimi Hendrix ha influenciat a molta gent, però no es parla massa de qui va influenciar Jimi Hendrix. I el que és més interessant és que un d'ells va ser Muddy Waters, però també...
0: I Chuck Berry.
1: Bueno, no sé. Robert Johnson, sí. Segons ell mateix, i Elmore James, que Elmore James, sí. Per qui no ho sàpiga, que potser tenim algú que està escoltant aquest espai nostre i no sap qui és, Elmore James va entrar al Hall of Fame el 1992 i està considerat el rei de la slide, de la guitarra slide de blues, eh? En fi...
0: Sí, però de totes maneres, també tindrem en aquests episodis de Blanc i Negre, tindrem en Chuck Berry, perquè l'estem obviant una miqueta en aquests comentaris, però jo crec que en Chuck Berry té un fet capdalt en la història de la música, que és el que va electrificar, el que primer que va electrificar la guitarra.
1: Sí, considerat com a tal, correcte.
0: La guitarra elèctrica no existia. Sí. Llavors, si no existia la guitarra elèctrica, te pot existir Jimi Hendrix.
1: Sí, de fet, jo penso que va ser el primer guitarrista elèctric que va tenir una projecció fora de lo normal, fora del comú. De fet, a molts llocs, no sé com dir-ho, però és com un guitarrista que no se'l té... se'l deixa com de costat, no? I és curiós perquè és un gran guitarrista i té cançons on, evidentment, no només toca bé la guitarra, sinó que canta molt bé. Per tant...
0: El gran dilema... diguem-ne intel·lectual, està en que qui, on està l'origen del rock and roll, si en Chuck Berry o l'Elvis Presley, no? Una miqueta aquí aquest dilema, no? Suposo que hi ha, sí. Aquí a la vessant és els blancs i els negres, no?
1: Per un... Sí, o fins i tot Muddy Waters, eh?
0: Bueno, sí, Muddy Waters, evidentment, la influència de Muddy Waters és brutal en el món de la música, però qui realment va posar en escena possiblement amb tot el que comporta el rock and roll, no? Tant l'escenografia com les poses, com el d'allòs, Muddy Waters possiblement seria l'essència, l'ànima, el sentiment, i en Chuck Berry i en l'Elvis Presley van posar l'escenari, no?
1: I l'energia.
0: I
1: també et diré una cosa, eh? Jimi Hendrix, crec... No he buscat informació al respecte, perquè a vegades sí que busques informació una miqueta per informar-te del que ha de ser el contingut del programa, però a vegades, evidentment, nosaltres també quan tenim coneixements del que estem projectant aquí en aquest espai, no? Però a mi em dona la impressió, i crec que... no sé, espero no desorientar-me massa, que l'Elvis Presley va ser una gran influència en Jimi Hendrix.
0: Sí, crec, eh? Sí, sí, és que tot jo crec que estava tot relacionat, perquè no haguéssim pogut viure un sense l'altre. Això, fent el símil amb els artistes, possiblement l'època en la que a París es trobaven en Picasso, tots els pintors allà, tots s'influenciaven uns als altres, no? I tots van ser importants en la seva disciplina.
1: Però bé, anem a veure el Hendrix més íntim, The Wine Cries Mary, una cançó que neix, curiosament, després d'una discussió de parella.

0: En aquesta cançó no hi ha ràbia, hi ha tristesa. Parla d'incomunicació, de silencis que pesen. És la prova que Hendrix no era només explosió, sinó també una fragilitat, i això es notava.
1: Sí, de fet, uns quants anys més tard, un gran guitarrista va morir precisament a Màlaga, i fem referència a Gary Moore. I per què fem referència a Gary Moore? Perquè, i connectant-ho amb el tema de la fragilitat, no? En aquest cas que va morir fatídicament, ho fem perquè Gary Moore va fer un gran homenatge a Jimi Hendrix, un disc en directe que es deia Blues for Jimi, gravat el 2007 a Londres, i és molt interessant que veieu el nivell guitarrístic que tenia Gary Moore. Un altre, ja que fèiem menció a Chuck Berry, que potser era com un guitarrista com deixat de costat, no? Doncs Gary Moore també se'l coneix molt pel steel cut de blues, etc, etc. Se l'associa al blues, fins i tot al hard rock de finals dels 70, principis dels 80, però ningú possiblement l'havia associat a Jimi Hendrix, tot i que la influència era evident, eh? Però escolteu aquest disc, i si no el podeu escoltar, intenteu buscar el vídeo, perquè és absolutament espectacular el que fa Gary Moore amb la guitarra.
0: En aquí et vares adonar de que Gary Moore era un gran guitarrista, no?
1: Bueno, jo ja el tenia en consideració, el que passa és que l'havia erròniament encasillat en el
0: blues comercial.
1: Sí, i el Steel Cut de Blues va ser una cançó que va arribar a ser pesada. Molt repetitiva, bueno, i ostres, Gary Moore, sí, Steel Cut de Blues, no?
0: Però quantes parelles agraeixen que existís aquesta cançó?
1: Moltes, moltíssimes.
0: A l'època que es ballava lents a les discoteques i...
1: Moltíssimes. Però és cert que quan veus aquesta cara més salvatge d'en Gary Moore, simplement al·lucines, eh? I per a la gent que li agradi les guitarres... Compte. Escolteu Blues for Jimi i us n'adonareu del nivell exageradíssim de guitarra que té en Gary Moore.
0: Però, en definitiva, aquest disc que hem analitzat i hem escoltat és un disc que va canviar una mica les regles del joc. Va trencar esquemes, va trencar motlles i va posar una pedra angular en el món del rock, no?
1: Sí, de fet, la revista Rolling Stone, la va enquadrar com el 15è disc més important de la història del rock. I no és un disc no només pels guitarristes, sinó que va arribar a la música popular. Hendrix va obrir un camí, el rock com un camí i una exploració constant, i sobretot com un espai de llibertat.
0: Però tornem als nostres esquemes, blanc en negre, transició. Jimi Hendrix és el blanc i ara volem passar al negre, però què ens queda d'avui d'en Jimi Hendrix? Què creus, David, que ens ha deixat en Jimi Hendrix?
1: Home, sobretot ens ha quedat l'actitud.
0: Ho dic perquè tu ets guitarra.
1: Sí, sí.
0: I per la part que et toca, alguna cosa a dir tindràs.
1: Mira, ens ha quedat actitud, ens ha quedat que el rock no ha de ser còmode, ens ha quedat que... Per què hem d'estar ara sense solos de guitarres a les cançons? És una reivindicació que Jimi Hendrix ja va començar d'una manera molt, molt potent. I, bueno, encara més coses, no, Àngel?
0: Sí. Aquesta, la idea aquesta conceptual, jo crec que encara respira avui.

0: Però entrem una mica en matèria, anem al context actual, i aquí sí que hi ha, tu també tens alguna cosa a dir.
1: Sí, en la meva part de l'espai que fem amb l'Àngel, que és la part negra, del blanc en negre, us presentem a Ty Segall, Freedom's Goblin, un disc del 2018. Som en aquest any i la música és digital, és polida, és calculada, i en canvi...
0: I el Ty Segall aposta pel contrari. Urgència, soroll, intuïció. Un disc que no busca agradar, però busca ser honest, ser fidel al seu estil i a les seves influències.
1: De fet, Ty Segall és molt prolífic, és molt inquiet i és difícil d'etiquetar. Grava, produeix i experimenta una mica com feia Hendrix.
0: Sí, busca, no busca la perfecció, busca senzillament una veritat sonora.

0: Bé, com podeu veure, el disc s'obre sense preàmbuls, amb una energia immediata i amb una energia que transmet un rock cru, visceral. És una declaració d'intencions. Així sonem i així comencem. Aquesta era una mica la filosofia que volia transmetre Teixigel amb aquest disc.
1: Correcte. Un disc on també hi ha un tema més íntim que s'anomena Rain, que dona un moment de respir en aquest disc i de pausa emocional i controlada.

0: Ai, Sigel, aquí sona fins i tot experimental, no? Una cosa indie, alternativa...
1: Sí, és bastant experimental en moltes ocasions. Pensem que en Ty Segall és un artista que és multiinstrumentista, toca la bateria també, i és molt prolífic. Està entre el 2008 i el 2025. Ha fet, si no recordo malament, 14-15 treballs discogràfics. És molt, molt prolífic. És a dir, en té el 2008-2009-10 i després em penso que el 12 en fa dos. Eh? I bueno, i així fins actualment. El 2024 també va fer dos i el 2025 n'ha tret un. Per tant, estem parlant d'un artista molt, molt, molt prolífic. Un artista nascut el 1987. Per tant, jove, és de Califòrnia i bé, és un artista multiinstrumentista que l'últim disc el va fer ara el 2025 i que és absolutament meravellós, eh? Simplement ara doncs, diguem, aquest, no?
0: Sí, en aquesta, però tot i així volia afegir que en aquesta cançó Ty Segall baixa el soroll, baixa una mica la intensitat i es mostra com vulnerable, no? És un pont directe. De fet, aquí m'ha recordat, sí, entenc que és un pont directe amb l'Hendrix, més delicat, també més íntim, no?
1: Sí, de fet, és l'objectiu, no?, del podcast Blanc en Negre, intentar connectar els artistes, i penso que aquí aquesta cançó és un exemple.
0: Sí, aquí, bueno, pues hi ha una connexió, hi ha una connexió. No comparteixen l'època, però hi ha una connexió. Anem a la propera cançó.
1: Sí, la propera la cançó és Every First o Every Once is a Winner. Això vol dir cada primer és un guanyador.

0: Avui, excepcionalment, també hem trobat interessant que de Ty Segall, més que dedicar-ho íntegrament a un sol disc davant el prolífer que és el noi que treballa sí. tant i que fa tanta, que té tanta creativitat i tant de desbordament, hem triat cançons d'altres discos perquè ens han semblat interessant també posar-los en l'episodi, en el programa.
1: Sí, sí, ha sigut així. De fet, First Taste, que és de 2019, és de la que ara en posarem un parell de cançons, I Sing Them i The Arms. I bé, quan l'Àngel va decidir que aquest programa en la seva versió blanc era Jimi Hendrix, va ser molt difícil poder trobar un artista que arribés actualment a ser identificat amb Jimi Hendrix, perquè podíem haver tingut moltes opcions, podíem haver utilitzat Jeff Beck, John Frusciante, etc, que són clars guitarristes influenciats per en Jimi Hendrix. Volíem una persona jove i aquesta va ser l'opció, Ty Segall. I Sing Them és el següent tema que escoltarem, que diem que està en un disc del 2019 i que es diu First Taste, i aquí apareix una clau de Segall molt interessant. Darrere d'una distorsió hi ha cançó.
0: Sí, i un incís. Nosaltres no és una norma, però vàrem decidir marcar-nos una mica doncs un criteri, una pauta de què seria blanc o què era susceptible a ser blanc i què era susceptible a ser negre, no? Vam dir que dins el llarg cronograma de la història de la música, que possiblement doncs el 2000 era una data que marcava uns anys abans i que ja tenim 26 anys després del 2000, no?
1: Exacte.
0: Vull dir que hi ha hagut temps perquè surtin nous cantants, nova música i gent influenciada pels que van fer música abans del 2000. Llavors, el nostre criteri és aquest. Nosaltres, els clàssics i els blancs són del 2000 per avall, i els negres i els alternatius i
1: els nous,
0: els
1: no?
0: quatre punts són del 2000 per endavant. Anem, doncs, ara amb la cançó que us comentava en David.

0: em diria algú, però bé, no tothom possiblement hi estaria d'acord. En aquesta cançó la melodia hi és, el pop hi és, però cobert de soroll. La bellesa no sempre ha de ser polida. Això diu, però no sé si tothom estaria d'acord amb aquesta
1: cançó. Jo estic totalment d'acord, Estic totalment d'acord. Bé, continuem amb aquest disc, que és molt interessant, aquesta segona part de Ty Segall, centrada en el disc del 2019, i anem a escoltar The Arms, una peça que podem dir que és potser la peça més fosca del disc, psicodèlia contemporània, tensa i sobretot molt, molt inquieta.

0: Seagal en aquesta cançó no busca agradar, busca provocar, busca connectar directament i d'alguna manera ho aconsegueix. Connecta directament amb el Hendrix més essencial.
1: Sí, tot i que és evident que no comparteixen època, eh? Tot i que, bueno, recordem que el darrer disc d'en Ty Segall és de 2025, es diu Possession, potser no és el millor disc de Ty Segall, però bé, no deixa de ser un disc interessant d'escoltar. I, en fi, Hendrix però... i Segall, ho dèiem, no comparteixen època.
0: Sí, però comparteixen una mateixa idea, que aquesta és la clau, que és el rock com espai de llibertat, és una exploració constant, un risc assumit i una identitat pròpia que els fa característics a tots dos i que aquí els tenim, no?
1: Exacte, protagonitzant aquesta nova edició de Blanc en Negre, on bé, hem trobat que l'esperit no canvia, tot
0: sí,
1: i que...
0: Sí, el resum seria aquest, no? El so canvia. Sí. El so són diferents perquè cada època té el seu lloc i la seva casella, no? Però tal com tu deies, molt ben dit, l'esperit no. L'esperit es manté.
1: Exacte.
0: Hem passat, d'alguna manera, del 67 al 2019. La guitarra continua sent una arma creativa.
1: Sí, i en fi, com dèiem, això és Blanc en Negre. Moltíssimes gràcies. Aquí estem, Àngel Ayats i David Izquierdo.
0: Ja sabeu, els clàssics del passat amb les veus del present.
2: A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un diàleg constant entre ahir i avui. La música segueix viva, canviant, eterna, entre la memòria i la descoberta. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
3: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimarts 30 de juny del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Mollet aprova el pacte local per la llengua per reforçar l'ús del català. Ho ha fet en sessió plenària i l'objectiu és incrementar l'ús habitual del català a la nostra ciutat. I l'Ajuntament de Mollet posarà en marxa el dimarts 7 de juliol les fonts lúdiques de la ciutat. Els espais que s'obriran són l'Arc de les Pruneres, la Dona d'Aigua, les fonts del Parc dels Colors i la Rambla Balmes. I l'Ajuntament de Mollet ha mostrat el seu suport al poble de Veneçuela després dels terratrèmols que van sacsejar el país. Concretament, el consistori destinarà 10.000 euros a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. I la Biblioteca de Can Mula Jordi Soletura manté xifres estables de visitants. Pel proper curs recuperen personal, fet que permetrà recuperar iniciatives que havien quedat aturades, com els clubs de lectura. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, al control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Mollet del Vallès ha fet un pas més a la promoció i la defensa del català i és que el ple municipal ha aprovat aquest dilluns el Pacte Local per la Llengua, un document que estableix les línies estratègiques per fomentar l'ús social de la llengua catalana i reforçar-ne la presència en tots els àmbits de la ciutat. L'acord és fruit d'un procés de treball compartit entre el consistori, entitats, centres educatius, diversos agents socials i culturals del municipi i els mateixos molletans i molletanes. El pacte neix amb la voluntat de convertir-se en una eina de consens per impulsar accions coordinades en favor del català. Entre els principals objectius del document hi ha incrementar l'ús habitual del català, facilitar-ne l'aprenentatge a les persones nouvingudes i garantir que la llengua sigui present en els serveis municipals, en el comerç, en el món associatiu i a les activitats culturals. Per aconseguir-ho s'estableixen 5 eixos que són garantir l'ús normal del català a les administracions públiques, impulsar l'aprenentatge social de la llengua, incentivar el compromís d'aquesta, crear recursos útils als nous temps i fer fàcil l'ús del català a Mollet. En referència a aquesta darrera mesura, Estela Mas, regidora de promoció de la llengua a l'Ajuntament de Mollet, ha comentat que una de les iniciatives és crear un podcast en català pels joves a través de Ràdio Mollet.
2: Aquest és l'eix més ampli, perquè vol que el català torni a bategar a tots els racons de Mollet. Al comerç, oferirem assessorament per a la retolació de negocis i impulsarem campanyes de sensibilització als establiments de la restauració. A l'escola i al lleure, impulsarem la dinamització dels patis de les escoles per fer present el català a l'hora de jugar, promoure l'oci jove amb diades de joc en català i impulsarem la creació de podcast en català a la Ràdio Mollet fet pels propis joves. A l'esport, implementarem la creació de la figura del referent lingüístic dins dels nostres clubs esportius per garantir que els entrenaments i l'esport base siguin espais de transmissió de la llengua, a més de crear als clubs que ho sol·licitin espais de joc i lectura en català per normalitzar el joc a diferents espais a part de l'escola.
1: El pacte ha establert una diagnosi de la ciutat, la qual apunta al fet que només un 20% dels joves de la ciutat utilitzen el català com a llengua habitual o que l'Ofercat 2023 va establir que un 31% dels comerços només inicien les interaccions en la llengua catalana. A la seva intervenció, Estela Mas ha afegit que el català ha de ser una llengua de cohesió social i ha de tornar a ser una llengua compartida. El text inclou un conjunt de mesures que es desplegaran de manera progressiva en els pròxims anys. Entre aquestes hi ha campanyes de sensibilització, activitats de foment de lectura, accions formatives i programes destinats a incentivar l'ús del català entre els joves i els nous parlants. Un cop exposat el Pacte Local per la Llengua, la sessió plenària ha estat el torn de paraula de la resta de partits. Junts per Catalunya Mollet ha encetat aquest torn mostrant-se a favor del pacte. Carme Olari ha qualificat el català com a patrimoni cultural, afirmant que la llengua afavoreix la cohesió social i promou la inserció.
3: Preservar patrimoni cultural. La llengua és una part fonamental de la identitat i de la cultura de la nostra comunitat. Contribueix a mantenir i transmetre tradicions, coneixements i valors. Afavoreix la cohesió social. Facilita la comunicació entre els habitants. Promou la integració de les persones nouvingudes mitjançant l'aprenentatge de la llengua. Garanteix els drets lingüístics, si atès en la llengua pròpia. Fomenta la igualtat d'oportunitats en l'accés als serveis públics. Impulsa l'ús de la llengua en tots els àmbits, educació, comerç, esports, cultura, administració i entitats socials. I darrer punt, i no menys important, enforteix la participació ciutadana.
1: Una opinió totalment contrària a l'expressada des de Vox. La seva regidora i portaveu, Santiago Guadalupe, Guadalupe Santiago, més millor dit, ha comentat que el pacte parteix d'una idea que no comparteixen i ha afegit que el català no s'ha d'impulsar des de la imposició.
4: Des de nuestro punto de vista, el català debe promoverse desde el respeto, la libertad y el consenso. No desde la imposición ni desde la presión institucional sobre comercios, entidades, clubes deportivos, trabajadores y familias. El catalán forma parte de nuestra realidad y merece respeto, pero también lo merece la diversidad lingüística de Mollet. Nos preocupa que este pacto no se limite a fomentar el aprendizaje del catalán, sino que pretenda condicionar hábitos sociales, comerciales, educativos, deportivos y culturales.
1: Per la seva banda, des del Partit Popular s'han abstingut. Natàlia Rèbol ha comentat que defensen que aquelles persones que volen aprendre la llengua tinguin totes les facilitats, però defensen que el català s'ha d'utilitzar des de la llibertat.
5: El nostre partit defensa que qualsevol persona que vulgui aprendre el català tingui totes les facilitats possibles. Aquí sempre hi trobareu el nostre suport. Però també creiem que cap administració ha de donar aquesta sensació de que una llengua és més pròpia que l'altra, que una és de bons ciutadans i l'altra no, i que la política lingüística ha de convertir-se en un instrument de diferenciació. Les llengües no ens han de separar. Han de servir per comunicar-nos, per integrar i per enriquir la nostra societat. Les llengües s'aprenen i es fan servir des de la llibertat, el respecte i el consens, no des dels plantejaments ideològics.
1: Després d'aquestes opinions contràries, ara Mollet Esquerra, Esquerra Unida i Alternativa ha votat a favor del pacte. A la seva intervenció han afirmat que cada vegada hi ha més ciutadans que saben parlar català, però que és una llengua que s'utilitza molt poc. Marina Planellas ha comentat que la solució passa per entendre que el català és una eina de vida i avui es pot trencar la tendència entenent que les llengües desapareixen quan es deixen d'escoltar.
6: Les llengües no desapareixen d'un dia per l'altre, sinó que desapareixen quan les deixem de sentir en tots els espais de vida, als carrers, als patis de les escoles, a les xarxes i en qualsevol altra mena d'espai. Per això avui doncs, tenim aquesta oportunitat de començar a canviar aquesta tendència a la nostra ciutat. Fem aquest pacte local que sigui un compromís i que tots tinguem la responsabilitat de complir. Tal com ha dit la regidora, molt més aquest pacte ha de ser molt més que un compromís tècnic. I aquí serem nosaltres per fiscalitzar-ho i per continuar endavant.
1: El torn dels partits l'ha tancat Mollet en Comú Podem. Marina Escribano ha centrat part del seu discurs en rebatre les opinions de Vox i del Partit Popular, afirmant que cap pacte per la llengua genera divisió.
7: Precisament aquest pacte local pel català no va contra ningú, ni contra cap altra llengua. I és que tinc una bona notícia, no es tracta d'escollir entre el català i el castellà, sinó de treballar perquè el català, que és la llengua pròpia del nostre país i també del municipi, tingui les condicions necessàries per continuar viu, present i útil en tots els àmbits de la vida quotidiana.
1: Amb aquesta aprovació, Mollet s'assuma a altres municipis catalans que han impulsat iniciatives similars per reforçar la presència del català en la vida quotidiana i fomentar-ne l'ús com a element de cohesió, convivència i igualtat d'oportunitats. L'entrada en vigor d'aquest pacte marca ara l'inici de la seva fase d'implementació amb la voluntat que les mesures acordades es tradueixin en accions concretes.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'Ajuntament de Mollet posarà en marxa el pròxim 7 de juliol les fonts lúdiques de la ciutat, que durant els mesos d'estiu actuaran com a refugis bioclimàtics per ajudar a la ciutadania a combatre les altes temperatures. Els espais que s'obriran són l'Arc de les Pruneres, la Dona d'Aigua, la Font del Parc dels Colors i la Font de Rambla Balmes, tots ells d'accés gratuït i obert a tothom. Una mesura que arriba una mica més tard dels temps establerts tradicionals. El primer tinent d'alcaldessa de l'Ajuntament de Mollet, Raül Broto, ha reconegut que aquest any no han complert amb aquests temps establerts per obrir les fonts, entre d'altres, perquè s'han allargat les tasques de desinfecció dels espais i dels controls sanitaris pertinents.
8: Som molt conscients que aquest any doncs, no hem complert amb això, principalment perquè les tasques de posada a punt de les instal·lacions, incloent les desinfeccions, els controls sanitaris, que al final és un tema doncs, de garantir la seguretat de la ciutadania, doncs s'han allargat més del previst i, per tant, doncs, per això no hem pogut obrir fins aquest dimarts 7 de juliol. En tot cas, doncs, ja estem d'alguna manera treballant en els circuits interns, en els protocols, perquè això doncs, no es torni a repetir.
1: Els horaris de funcionament seran els següents: l'Arc de les Pruneres cada dia de 11 a 2 i de 5 a 10, la Dona d'Aigua de 11 a 2 i de 5 a 8, menys el dimarts al matí, que romandrà aturada per la celebració del mercat setmanal, la Font del Parc dels Colors cada dia de 11 a 2 i de 5 a 8, que serà també el mateix horari de la Rambla Balmes.

0: L'Ajuntament de Mollet ha mostrat el seu suport al poble de Veneçuela després dels terratrèmols que van sacsejar diverses zones del nord del país el passat 24 de juny. Davant d'aquesta situació d'emergència, el consistori destinarà 10.000 euros al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a les tasques d'ajuda humanitària i donar resposta a les necessitats de les persones afectades. El regidor de Cooperació i Solidaritat, David Moreno, ha explicat que han triat el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament perquè és la resposta més directa.
1: I per tant el que vam fer és parlar amb els tècnics i amb l'equip de govern i veure que quina podia ser una resposta directa i que fos útil. I vam veure, evidentment, que l'estructura del Fons Català de Cooperació, amb el que col·laborem, doncs fer una aportació a través d'aquest fons era la millor manera de donar una ajuda que fos directa i que fos realment eficient i urgent.
0: Des del consistori també s'ha volgut traslladar un missatge de solidaritat a totes les víctimes del desastre, així com a la comunitat veneçolana que viu a Mollet, que aquests dies segueix amb preocupació l'evolució de la situació al seu país. Per fer front a aquesta emergència, el Fons Català de Cooperació ha posat en marxa una campanya extraordinària que permet canalitzar les aportacions a través d'organitzacions especialitzades presents sobre el terreny, garantint una resposta ràpida i adaptada a les necessitats de la població. David Moreno ha remarcat que es tracta d'una xifra econòmica important la que destinen a aquesta causa.
1: I per això vam decidir fer-ho a través del Fons Català i una xifra econòmica important per al pressupost que tenim destinat al fons, però que creiem que és necessari que en un país que ha patit una desgràcia, en un país a més que tenim molts vincles de tot tipus, considerem que és absolutament necessari i útil aquesta ajuda.
0: Les persones, empreses i entitats que vulguin sumar-se a aquesta iniciativa poden fer les seves aportacions mitjançant Bizum o transferència bancària. Des del consistori han dit que això ha estat una primera mesura i no descarten continuar ajudant el poble veneçolà.
1: Sí, sabem que hi ha una part important de veïns i veïnes de Mollet que provenen de Veneçuela. Encara no hem vist alguna... No estan organitzats per entitats o de manera més potent com d'altres, però el que tenim clar és que aquest tema, que té un impacte molt important, doncs haurem de parlar. Aquesta ha estat una ajuda d'emergència, però ara està totes les portes obertes per continuar cooperant i sent solidaris amb Veneçuela.
0: El Fons Català recorda que no és aconsellable recollir ni enviar material i que les donacions econòmiques són la via més efectiva.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta Lluís Mi Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la Selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí. A la tarda algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí i una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdies, la farmàcia Balart de Rambla Nova 25 al barri de Col·legis Nous.

0: I la biblioteca de Camolà, Jordi Soletura de Mollet, manté unes xifres estables de visitants. Així ho ha explicat el seu director, Héctor Calvet, en una entrevista al programa Posa les piles de Ràdio Mollet, en què ha fet balanç de temporada. Si la tendència es manté durant els pròxims mesos, l'equipament cultural tancarà l'any amb registres molt similars als del 2025, que es van comptabilitzar amb prop de 130.000 visitants. El director destaca que la biblioteca continua sent un espai molt utilitzat per la ciutadania i confia acabar l'any amb dades pràcticament idèntiques a l'exercici anterior. Tot i aquestes bones dades, la manca de personal ha condicionat part de l'activitat de la biblioteca. Héctor Calvet explica que aquesta situació els ha impedit desenvolupar algun dels projectes que tenien previstos per aquest any. Una situació que, segons el director, podria començar a canviar després de l'estiu. De fet, l'equipament espera incorporar nous professionals a partir del setembre, fet que ha de permetre recuperar iniciatives que han quedat aturades.
1: M'ha estat un any interessant. És veritat que segurament, bueno, la biblioteca a nivell intern encara ha de resoldre algunes coses, per exemple, a nivell de personal. Sabem que ens falta, bueno, estem pendents d'algun coses administratives, ho sento, del tema d'oposicions. Llavors, a partir de setembre, bueno, ja al juliol, però a partir de setembre esperem començar al 100%, cosa que és un tema que no ha passat en un temps, no? I, per tant, fem cursos molt... Bueno, intentem fer uns cursos que arribar a tot el que podem fer, mantenir tots els serveis, però és veritat que a vegades ens, bueno, hi ha llocs que no arribem, no? Ens volem incorporar nous serveis, nous projectes, mirar-nos altres temes com llegir el riu, per exemple, i això fins ara no s'ha pogut perquè, bueno, estàvem més justets de personal, no? Per temes administratius que les passen, no?
0: Entre els projectes que la Biblioteca de Can Molà vol reprendre hi ha els clubs de lectura, una de les activitats amb més tradició de l'equipament. En alguns moments la biblioteca havia arribat a tenir fins a 5 grups de lectura en funcionament. Així ho explica el director, que considera que aquesta activitat és una eina clau per fomentar els hàbits lectors i la participació cultural.
1: A potenciar l'oferta de clubs de lectura de la biblioteca. I tenim 5, però clar, fa anys que no fem el d'infantil i juvenil, per exemple, per tant és un tipus de club de lectura que ens agradaria recuperar, o per exemple, i si ens dona la, no, la, si podem fer-ho és augmentar un altre, crear un altre club de lectura per adults, per exemple, perquè la demanda és molta, no? Per tant, sí que ens agradaria acabar de complementar aquella i ampliar aquesta oferta d'activitats que per ara hem tingut allò en una forma un poc més controlada, no? I començar a fer alguna cosa més.
0: Un altre dels objectius per al pròxim curs és recuperar la col·laboració amb el centre educatiu Els Til·lers. La iniciativa permet facilitar materials de lectura per la biblioteca del centre i reforçar l'accés als llibres entre els seus usuaris. Héctor Calvet remarca la importància d'aquest projecte conjunt i confia que es pugui reprendre ben aviat.
1: La col·laboració amb el centre educatiu Els Til·lers, d'aquí de Mollet, que tenim un programa molt xulo amb ell, un projecte molt xulo, que és actuar per la seva biblioteca, no? Treballar amb la seva biblioteca, sé que estan treballant molt per mantenir-la, per actualitzar-la. Nosaltres vam fer unes ja fa massa, un any i mig llarg, com a molt, unes primeres actuacions per començar a fer una mica de selecció del fons i tal, i estem amb ells, tenim fons a la biblioteca preparat per portar i ens agradaria poder recuperar perquè pensem que pot ser una eina molt xula. I aquest servei i aquest projecte té aquesta gràcia, no? No és tan visible, però demostra com, fins a quins nivells, on nivells treballa la biblioteca, no?
0: La Biblioteca de Can Molà afronta així el pròxim curs amb la voluntat de consolidar els serveis actuals i recuperar algun dels projectes que havien quedat pendents per la manca de personal. Aquest estiu la biblioteca tornarà a estar obert al mes d'agost i obrirà de dilluns a divendres a partir del 15 de juliol. Enfo continua apostant per la reinserció al mercat laboral d'aquelles persones que pateixen de salut mental. Ho fan a través de l'Oficina Tècnica Laboral, l'OTL, que és un servei local que va iniciar l'activitat l'any 2022 amb la posada en funcionament d'un projecte pilot adreçat a fomentar la inserció laboral de persones amb temes de salut mental, així com millorar l'ocupació amb una metodologia adaptada a les seves necessitats. El projecte, promogut per la Diputació de Barcelona, va començar fa 24 anys amb la participació de Mollet, Sant Boi, Sabadell i Premià. Després de tots aquests anys, el projecte s'ha consolidat i Núria Sampera, tècnica de l'equip d'Enfo, ha comentat que la xarxa actual de municipis ha pujat a 10.

0: cerca de feina. L'OTL posa l'èmfasi a les competències transversals, les quals són fonamentals per facilitar l'accés al mercat. Un cop s'ha produït aquesta incorporació, Núria Sampere ha afegit que es continua el seguiment.
1: I a partir d'aquí, doncs, començar a fer aquest trajecte a través de tutories. Intenta ser un servei molt individualitzat i que, bueno, sobretot es treballa el tema de les competències transversals, perquè, bueno, considerem i creiem que és algo que ja tenim i que, per tant, les hem d'aprofitar per oferir a les empreses. Uh-huh. I el que també crec que és important és que no donem per tancat un itinerari quan la persona ha trobat feina, sinó que hi ha la possibilitat de continuar fent el que anomenem seguiment postinserció, doncs per ajudar a l'adaptació a la feina, si hi ha qualsevol cosa que nosaltres doncs també puguem donar suport.
0: Una de les persones que s'ha beneficiat d'aquesta oficina és el José María Cobo, qui ha valorat molt positivament l'experiència. En el seu cas ha explicat que actualment està cursant les pràctiques de tècnic en cures auxiliars d'infermeria, feina que compagina amb la postinserció a un grau superior.
2: Vaig arribar per orientació per trobar feina. Vale? Al principi va ser això, perquè volia iniciar-me en el món laboral i professional d'una forma activa. Estic compaginant les meves pràctiques laborals perquè justament ara m'he tret el tècnic en cures auxiliars d'infermeria. Llavors estic combinant tota la part formativa i la postinserció també en un grau superior.
0: Gràcies a l'Oficina Tècnica Laboral, des d'Enfo treballen la inserció al mercat laboral de les persones amb problemes de salut mental, tot treballant la gestió emocional perquè els usuaris puguin enfrontar-se de manera més eficient als reptes i les dificultats que poden sorgir durant aquest procés. I fins aquí l'informatiu, però abans de marxar, repassem titulars. Mollet aprova el pacte local per la llengua per reforçar l'ús del català. L'Ajuntament de Mollet posarà en marxa el dimarts 7 de juliol les fonts lúdiques de la ciutat. I l'Ajuntament de Mollet ha mostrat el seu suport al poble de Veneçuela amb una aportació de 10.000 euros al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. I la Biblioteca de Can Molà Jordi Soler Tura manté xifres estables de visitants. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem demà dimecres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després...

0: Després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
1: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rumiar. Rumiar és sotmetre quelcom detingudament, un cop i altre cop, a la consideració mental. Rumiar un pla de venjança, encara no m'he decidit, deixa'm rumiar una estona. A qui donen a triar, li donen què rumiar. Vol dir que quan ens donen facultat d'escollir, solen causar-nos preocupació per la por d'equivocar-nos en l'elecció. Diuen que no tenir fa rumiar i tenir fa cavilar. Rumiar la mostra és aplicat al qui rumia, reflexionar, considerar detingudament alguna cosa. Per cert, sabeu a què refereix la mostra? Té origen a la tècnica del vell teixit a mà. Quan s'havia de fer un teixit mostrejat on entraven diferents colors combinats, calia calcular amb precisió el nombre i l'ordre dels fils de l'ordit i de passades de la trama. Li han proposat dues coses molt interessants i abans de decidir-se està rumiant la mostra. No voldria equivocar-se. També es diu barrinar en aquest mateix sentit. Què barrines que no diu res? Sempre barrina quin en farà. I és que no és ben bé el mateix pensar, deliberar, meditar, planejar, rumiar, cavilar, sospesar, pensar-s'hi o escalfar-se el cap en una cosa. És a dir, reflexionar-hi molt, tot el contrari de precipitar-se. Psst, què esteu barrinant? Va, digueu-ho! Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.

0: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui ens acompanya aquí a l'estudi en Sergi Suárez, d'Ara Mollet Esquerra, EUIA. Aquí saludem, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Amb tu, Sergi, volem comentar diversos temes, entre d'altres, dels més recents, no? El ple celebrat ahir. Què en destacaries? No sé si, sobretot, també aquesta aprovació del pacte local per la llengua, que entre cometes, deixem dir, entre... també, mai millor dit, la redundància, aquestes cometes d'una mica d'opinió, no?, que s'hagi d'arribar, doncs, a aquests punts, no?, per promocionar l'ús del català, doncs, a la nostra ciutat o arreu, que està passant també d'altres poblacions de Catalunya.
1: Sí, com deies, l'únic punt destacat que destacaria d'ahir va ser com a important, diguéssim, i rellevant pel futur aquest, de l'aprovació del pacte local per la llengua, que surt per primera vegada al gener de l'any passat, amb el debat de l'estat de la ciutat, on es parla de llengua, i es posa damunt la taula, doncs, la necessitat de que s'havia d'aprovar un pacte a Mollet, perquè les dades, així ho diu el propi pacte, però vaja, són evidents. L'ús social del català, doncs, ha baixat molt notablement, comparat amb fa 20-30 anys. Només un de cada quatre joves menors de 30 anys, per exemple, té el català com a llengua d'ús habitual, i per tant hi ha un risc evident de perdre la llengua, de fer-la més minoritzada encara, no?, de la que ja ho és. I per tant, doncs, com a grup municipal, doncs, hi hem treballat des del primer dia, no?, tant amb la regidora de llengua i també amb el tècnic que fins fa un temps, doncs, portava aquest pacte, en totes les reunions que es van fer, amb el procés participatiu que es va fer, també amb la presentació pública, on van venir també moltes entitats, molt diverses, de molts àmbits diferents, per treballar per grups, doncs, tot aquest pacte. I la veritat que ens sentim parcialment satisfets, i dic parcialment perquè el contingut el compartim al 100%, però com també va dir la meva companya Marina, que va intervenir ahir en el ple, doncs esperem que, com passa i com parlem molt amb molts pactes que es faran a la ciutat, doncs esperem que no quedi en paper mullat i que es comenci a desplegar, i que d'aquí uns anys, perquè òbviament totes aquestes polítiques públiques no són immediates, doncs tinguin efecte, no?, i que puguem dir, doncs, d'aquí 10-15 anys, doncs, que l'ús social del català a Mollet ha millorat. I un èmfasi especial, i ho va dir la regidora i també ho vam dir, doncs, sobretot a posar molts més recursos perquè sobretot la gent nouvinguda, no?, doncs, pugui aprendre el català, perquè el que ens adonem és que amb les places disponibles hi ha milers de persones a Mollet, a Catalunya, doncs, que es queden fora, no?, precisament per la limitació de places. I per tant, aquest mantra que es diu moltes vegades, de que la gent nouvinguda, doncs, no vol aprendre la llengua, doncs, no és exactament així. I per tant, doncs, crec que aquí també tenim molta feina a fer per tal de que, doncs, tota la gent nouvinguda que vulgui, doncs, pugui aprendre la llengua, hagi d'aprendre la llengua, i sobretot, doncs, tothom nosaltres, i això ja depèn de tots nosaltres, doncs, adrecem-nos en català a tothom, independentment, doncs, de la seu color de pell, la seva religió, etc., no? Perquè si no, fem un flac favor a la llengua i al futur, vaja.
0: No sé si destacaria alguna cosa més del ple o algú de precs i preguntes que els incomodessin, no?, o que tinguéssiu curiositat per saber que preguntéssiu.
1: Sí, bueno, vam fer diverses preguntes de temes diferents. A mi em va sorprendre una resposta que se'n va donar precisament la setmana passada, i així ho vaig dir, perquè així m'ho va dir un veí i ho vaig publicar a les xarxes socials, que va caure aquí just davant, al parc dels colors, doncs, una palmera, una part de palmera. La resposta que em va donar el regidor va ser que va caure un niu, i la veritat que va ser força sorprenent, perquè no va ser un niu. I era, doncs, la falta de poda que havien tingut aquelles tres palmeres que hi ha just a sota, just a dalt del parc infantil, del parc dels colors, i que si allò hagués caigut a sobre d'una persona o d'un nen o d'un infant, avui estaríem lamentant una desgràcia, perquè allò pesa 300-400 quilos. La veritat que era incomprensible. Ja ho vam preguntar al novembre, vam fer el prec de que les palmeres del parc dels colors, doncs, es podessin. Poc després van podar una part, es van quedar, em sembla, unes tres sense podar. La setmana passada justament parlava amb el veí, perquè cada vegada veia més torçada aquella palmera, i li vaig dir que si allò era un element de preocupació, ho van passar a l'Ajuntament, i just el dia 24 de juny cau. No hem lamentat cap desgràcia, però podríem haver-la lamentat i que la resposta sigui que era un niu, que hi havia un niu i que el niu va fer que baixés. Escolta, no és veritat. I la veritat que força sorprenent aquesta resposta. També vam fer unes altres, però per destacar alguna aquesta, perquè crec que és preocupant. Ens hem queixat moltes vegades del manteniment, ens queixem moltes vegades del manteniment i coses així, que a més són importants per lo que pot suposar no fer-ho bé, i tenir aquest tipus de respostes, doncs, sincerament, em sembla un insult.
0: I ja tenim data també l'obertura de les fonts lúdiques de la ciutat, que de fet ara fa una setmana vosaltres ho reclamàveu.
1: Sí, bueno, algunes de les respostes inicials que l'Ajuntament estava donant a la ciutadania que trucava, perquè en els últims dies hi ha hagut moltes trucades de molts veïns, precisament queixant-se sobre el tema, es deia l'inici al 6 de juliol, finalment és el 7. En tot cas, dir el que vam dir a la nota de premsa, el que vaig dir aquí la setmana passada i el que diem sempre, hi ha hagut una falta total de planificació aquest any. En aquest aspecte és incomprensible que ens trobem que el 7 de juliol doncs s'obren les fonts lúdiques per primer cop. I el que hem dit sempre, el manteniment es fa abans, en previsió, i si hi ha algun problema específic, doncs explica a la ciutadania. Aquí no hi ha hagut cap explicació, no sabem el motiu tècnic del per què, si s'han fet revisions, no s'obre fins al 7 de juliol. Creiem que ha de ser alguna cosa important, perquè si no, no s'entén. Algun tema sanitari, no? La presència, per exemple, de legionel·la, com ja hi va haver en el passat, per exemple, aquí al Parc dels Colors, o algun tema econòmic, no ho sabem. Tampoc s'ha explicat, malgrat que ho vam preguntar al ple ahir i també ho va preguntar un altre grup municipal. Per tant, molt poca transparència en aquest aspecte, i el més important és que molta gent, aquests dies de calor intensa, que no s'aturen, doncs no podran gaudir d'un espai que hauria d'estar obert. I també reivindicar, perquè també ho vam dir a la nota de premsa, que per nosaltres les fonts ornamentals no té sentit l'horari amb el qual s'obren i que s'obriran previsiblement el 7 de juliol. És a dir, no entenem com les fonts ornamentals tanquen el seu horari d'1 a 5 de la tarda, quan són les hores centrals del dia, quan més calor fa, i on hauríem d'estar obertes. No? I per tant, no ho entenem. Crec que s'haurien de fer coses molt diferents. I vull aprofitar també que, per exemple, Parets del Vallès, municipi molt de prop de nosaltres, tampoc ha obert encara les fonts, però han donat alternatives, no?, lúdiques a la ciutadania, als infants, per tal de poder-se refrescar. A Mollet no s'ha donat cap alternativa, no? I per tant, bé, creiem que una improvisació total i manca de previsió i manca de transparència i, bueno, i molta gent enfadada, ja, i és lògic.
0: Després, aquest dissabte, Festa de l'Orgull, aquí a la nostra ciutat, és el tercer any que es fa amb un acte que vol ser referent del Baix Vallès, però fins i tot també de la comarca, perquè arrossega bastanta gent.
1: Doncs sí, l'altre dia, el 28 de juny, justament, i ahir al ple també, reivindicàvem el 28 de juny, no?, que és un dia encara per reivindicar moltes coses, i justament a iniciatives com aquestes, el Pride, l'Orgull a Mollet, doncs són iniciatives encara avui molt, molt necessàries, no?, perquè a banda de la lluita, a banda de la festa, no?, que és important, la lluita, no?, que comporta, doncs encara ho és més, no?, i tenir, per exemple, no?, molletans com en Gerard, no?, que ha participat a Eufòria i que enguany doncs serà en aquesta festa, crec que obre un ventall, no?, sobretot entre la gent jove, no?, de conscienciació i de suport, no?, també a aquesta lluita, no?, on veiem que cada vegada, també les dades ho diuen, no?, sobretot els homes joves, doncs cada vegada estan menys conscienciats amb la lluita feminista, amb la lluita LGTBI, etc., no?, i això és molt preocupant, no? I per tant, doncs, iniciatives com aquestes, doncs, hi hem donat sempre el suport, i hi anirem, i assistirem, també donarem suport a Stonewall, no?, que és una entitat mollatana que mica en mica va creixent i que també cal donar-los molt suport i des d'aquí animar que tothom que hi vagi doncs també s'aprovin a la seva parada, comprin, perquè també els hi donarà, no?, aquest suport econòmic que es necessita, no?, precisament per continuar fent en els propers mesos i anys sempre doncs iniciatives a la ciutat, i per tant doncs animar tothom que ens pugui escoltar doncs assistir-hi.
0: I hem tingut també doncs, la setmana passada aquesta notícia dels terratrèmols a Veneçuela i l'anunci de l'Ajuntament de Mollet que fa aquests 10.000 euros de donació al Fons Català del Desenvolupament.
1: Sí, una notícia terrible, no? I sobretot també perquè hi ha molts molletans d'origen veneçolà doncs, que estan patint aquests dies, doncs, o persones que han mort, que coneixen que han mort, o persones desaparegudes encara avui, o persones ferides. La veritat que una catàstrofe així, que no es pot preveure perquè lògicament és la natura, però que fa molt de mal i que encara avui doncs, fa molt de mal a molta gent allà i aquí, no? I per tant, doncs, tota la solidaritat, totes les iniciatives solidàries, aquesta econòmica, per exemple, de 10.000 euros, ens sembla bé, i esperem doncs, que la recuperació a Veneçuela doncs, sigui més aviat que tard. Ahir doncs, crec que vam fer bé solidaritzant-nos a les 12 al migdia a la plaça de l'Ajuntament, com han fet també molts altres ajuntaments, institucions, i per tant, doncs, poca, tot ajuda és poca, no, en aquests moments terribles que quan mirem els mitjans de comunicació ens veiem a gent veritablement desesperada, no, que ho han perdut tot.
0: I no ho hem comentat al principi, perquè ja fa d'això una setmana, però deixem-ho comentar també d'aquesta no encesa de la foguera de Sant Joan aquí a la nostra ciutat, on des del mateix consistori doncs, demanaven explicacions a la Generalitat, en aquest cas als agents rurals, no, si no m'equivoco, que van ser qui van prohibir fer ús d'aquesta foguera.
1: Sí. Ahir vam rebre la carta justament que des de l'equip de govern s'havia enviat, l'alcaldessa Baja havia enviat als agents rurals. La veritat que molta gent ens ho comentava, ens ho va comentar aquell mateix dia i també dies següents, sobretot l'enfado, no?, que això va suposar a molta gent. Nosaltres en tot moment hem intentat ser cautes, perquè evidentment si els agents rurals, no, que són autoritat en aquest aspecte, doncs fan un requeriment, aquest requeriment s'ha de complir i per tant hem de veure, no, per quin motiu. No? És veritat que en altres llocs doncs, es va poder encendre fogueres, no?, de palets, diguéssim, i a Mollet no. Potser és fruit de la mala sort, fruit de la casualitat, no?, perquè van venir, ho van inspeccionar i no van deixar, i li va tocar a Mollet com li podria haver tocat a un altre poble. No ho sabem.
0: Sobretot per les hores, no?, també ho deien, que no deixava aquest marge.
1: Sobretot va ser això, i sobretot la decepció lògica d'entitats com els Diables, no?, que s'ho curren molt aquesta data, molta gent que ho espera en família, que l'estrada. La veritat que no era una situació agradable, però nosaltres no volem fer demagogia amb aquest tema, no? Creiem que en aquest cas doncs, l'Ajuntament va actuar com havia d'haver actuat, no? Perquè davant un requeriment d'agents rurals o de qualsevol cos de seguretat s'ha doncs, de complir, i en tot cas ens sembla bé doncs, que s'hagi fet aquesta carta i clarificar més el tema, i sobretot que es digui que es pot fer i que no es pot fer de cara al futur, per tal de que no ens trobem l'any que ve o l'altre doncs amb aquesta situació, i que per tant complint amb tota la normativa i amb tota la legalitat doncs a la revetlla de Sant Joan a Mollet doncs tornem a tenir una foguera des de fa 15 anys i que la puguem gaudir, no? I que per tant això que ha passat aquest any no es torni a passar, i sobretot diem que no volem fer populisme ni demagogia amb aquest tema, perquè sabem de primera mà, no, que els tècnics municipals van patir, que van estar tota la nit doncs, revisant normativa, veient que havia pogut passar, perquè sempre s'ha intentat sempre complir amb tot, i la veritat que no era agradable veure aquest requeriment, i per tant, doncs, en fi, esperar, i sobretot el que volem és que el 2027 tinguem una foguera amb normalitat.
0: I 20 segons, no sé si estàs expectant del cartell del Mollet Music Week, que demà es descobrirà doncs, a la Terrassa del Museu Abelló.
1: Sí, ens hem assabentat avui que hi havia aquesta presentació. Ens consta que tampoc les entitats tenen ni idea, no? I s'han assabentat avui mateix també de la presentació. Esperant el cartell, sí. En tot cas, sempre ho hem dit, que ens agrada molt aquesta iniciativa, però la faríem diferent, tant en dates com en format. En fi, crec que li hem de donar una volta, però en tot cas, doncs, estarem, com sempre, al Mollet Music Week i esperar doncs, tothom que vulgui doncs, ho pugui gaudir.
0: Sergi, se'ns acaba el temps. Gràcies per ser amb nosaltres i fins al proper dimarts.
1: Que vagi molt bé.

Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: Per on pariràs? En una clínica amb un munt d'instal·lacions i unes coses superfantàstiques? O a casa? O aniràs per la pública? No ho vam decidir, ens van dir múltiples per la pública perquè són els que estan més ben equipats. Fantastiquíssim. Els parts de múltiples són per cesària perquè la tercera criatura pateix moltíssim. Aleshores, directament es programa una cesària. Endavant, és clar que sí, faltaria més. No volem que cap bebè pateixi i, a més, fa sentit, no? Però fins aquí la nostra investigació, o sigui, ens va semblar que feia sentit i no vam preguntar a ningú més. Vam dir que sí a tot.
2: Aigües trencades, un podcast molt ben parit. El part de la Raquel Loscos López.
1: Gabriel, la Rita i la Noa van néixer per aquest ordre el 7 d'octubre de 2016, després d'una cesària en una sala on hi havien... Pues els hauré de tornar a comptar, però jo diria que érem uns 20 en allà. Jo estava embarassada de trigèmins i aleshores és un embaràs, o aquest va ser un embaràs molt medicalitzat. Va anar tot bé, no va passar res, va anar tot molt tranquil, però tota l'estona podien passar coses. De forma que en aquests controls que ens feien tot sovint, les ginecòlogues i les obstetres, que eren com dues eminències, deien sempre, tot bé per ara. A mi això em sembla terrorífic, ja m'ho semblava llavors. Penso que, o sigui, l'embaràs va ser molt vigilat i molt atès, les criatures estaven supercuidades i tot estava molt bé en aquest sentit, però en el sentit humà jo crec que hi havia allà una mica de falta d'algun... Ja ho entenc, que portes casos molt difícils i segurament és difícil empatitzar, però la meva sensació és que faltava una mica d'empatia cap al contenidor de tot allò que era jo. Jo notava molt quan estava sobrepreguntant. És a dir, les especialistes que ens portaven evidenciaven molta incomoditat si estàvem preguntant coses que no sabíem. Fins que al final doncs era com, bueno, doncs no preguntem, no? Quan ara, si m'hi hagués trobat, doncs el que faria és acceptar aquesta incomoditat, potser mostrar-la. Veig que et poses incòmode quan pregunto això, però jo necessito saber-ho, perquè, clar, pensar que estic embarassada d'aquestes tres criatures. Però no, en les consultes vam arribar a deixar de preguntar o acceptar que les respostes podien ser cap ni una. Nosaltres teníem una cesària programada la setmana 34. Ens ho vam mirar, no, ens vam dir sí a tot, evidentment, a la 34. I també ens vam pautar la setmana 32 i la setmana 33, abans de la 34, quan hi havia pauta aquesta cesària, jo havia d'anar a l'Hospital de la Vall d'Hebron a rebre una injecció de cortisona perquè això fa que es desenvolupin els pulmons de les criatures i surtin més preparades per respirar quan encara, pel moment de l'embaràs, els pulmons no estan preparats del tot. I aleshores, jo vaig a l'hospital la setmana 32 i vaig tornar la setmana 33. I la setmana 33 tenia hora com a les 8 del matí i jo vaig pensar, no esmorzis perquè aniràs mitja dormida i quan surtis et menjaràs un entrepà molt concret que hi ha a un bar fantàstic que es diu Arginestra allà al costat de Vall d'Hebron. I aleshores vaig decidir no esmorzar i aleshores vaig anar a l'hospital, aleshores em van posar aquesta injecció, aleshores vaig anar a fer un pipí a la vau a l'hospital i vaig trencar aigües en allà. I mai més em vaig menjar res en absolut, ni aquell entrepà, ni cap mena de cosa, mai més, fins les 12 de la nit, que em van dir que descartaven fer-me una cesària d'urgències. Les jo considero que l'inici del part és allà, no? Quan jo trenco aigües al lavabo de l'hospital, vaig a recepció de l'hospital i dic, no, és que he trencat aigües, i molt sorpresa observo que ningú es posa nerviós ni es posa a córrer, que és el que jo pensava que havia de succeir perquè estava a punt de tenir trigèmins, però clar, jo havia guanyat temps, perquè jo no havia trencat aigües a cameo, jo ja estava a l'hospital, per això tothom estava tan tranquil, va ser raríssim. Com que anaven a néixer tres criatures prematures de 33 setmanes de gestació, cada criatura necessitava tres pediatres i la unitat de pediatria d'urgències de l'Hospital de Vall d'Hebron té en total 10 pediatres. El meu part deixava buida pràcticament la unitat d'urgències. Aleshores, jo era una bomba que esclataria i que la idea era pensar molt bé quin era el moment per bloquejar la unitat d'urgències. O sigui, s'havia de pensar molt bé. Aleshores, repensant, es van fer les 12 de nit i aleshores va venir un metge, una infermera, a informar-me que no naixerien aquell dia les meves criatures, vale? Que naixerien l'endemà. En aquell moment, a les 12 de la nit, jo ja tenia autorització per menjar, però el que no hi havia era res per menjar. Pelotazos, potser, que jo vaig menjar. L'endemà al matí recordo que van venir les tres persones que m'assistirien al part i portaven un gorro de cirurgiana amb princeses Disney. Això em va donar molta alegria. Em va semblar, bé, tot anirà bé si tenim princeses Disney al gorro. Van passar coses molt estranyes després. Per exemple, em van preguntar així de zero, per cert, et lligaràs les trompes? I aleshores jo vaig fer una cara molt estranya i em van dir, si és la primera vegada que et fan aquesta pregunta, com si no te l'haguessin fet. I la següent cosa que va passar molt estranya és que jo m'havia de treure doncs, qualsevol cosa metàl·lica que portés, el rellotge, la pulsera i l'anell de casament. Aleshores, no sortia, però de cap de les maneres. Va venir moltíssima gent a intentar treure'm l'anell en diferents idees, amb vaselina, amb un truc de no, passa aquest guant de làtex per sota i estira, però l'anell no sortia. I aleshores, finalment, van venir dos mesos de manteniment amb la granota de manteniment i em van tallar l'anell amb unes alicates però molt grosses, o sigui, no com d'eines normals, sinó com unes molt grans, com si anessis a tallar la cadena d'una bici. I res, doncs aquell anell va quedar allà. Jo que tinc molt de pensament simbòlic, em va semblar que, sens dubte, allò volia dir que el meu matrimoni s'escardava per el part i que segurament ens divorciaríem, perquè també és veritat que la tinença de múltiples és molt estressant per la parella, quan molts estudis i moltes parelles es divorcien abans que les criatures facin 3 anys, i això sí que ho sabia de l'embaràs, no sabia res, però això sí. Bueno, no va passar res de tot això en aquest cas, i el que sí que va passar és que després el pare de les criatures, en secret, va arreglar l'anell i va afegir com 3 pedretes, que són com les 3 criatures que havien nascut.

0: quan ja em van dir, vale, doncs pariràs a les 3 de la tarda, doncs molt bé. No sé quan abans em van posar l'epidural aquesta, però tremoles un muntó. Jo crec que també tens por, perquè estava en un quiròfan i aparentant moltíssima tranquil·litat, però tot era estrany. Jo tenia la sensació que el més digne que podia fer tota l'estona era fer veure que estava molt tranquil·la, perquè tota l'estona rebem la imatge de la dona histèrica, no? Aleshores jo volia fer pedagogia de que la dona histèrica és un invent, i aquesta pedagogia la volia fer mostrant-me sempre molt tranquil·la. Després vaig aprendre, perquè les criatures van estar un mes a l'hospital i per experiències de després de la mateixa criança i de pensar en l'embaràs, que era el contrari al que havia de fer. O sigui, jo estava preocupada i aparentava tranquil·litat, i crec que és molt més interessant ensenyar nervis, perquè és com personal hospitalari, la vostra tasca és tranquil·litzar-me, ensenyar nervis i tenir calma dins. I aleshores va passar una cosa molt simpàtica, que ja et dic, no sé si per fer com que tot era molt quotidià o perquè realment tot estava anant bé i era tranquil, hi havia molta xàxara, xerreta relaxada entre tota aquella gent de coses, d'algunes coses relacionades amb el que estava passant, i tindreu trigèmins, blibli, i de coses que no tenien res a veure i que sí tenien a veure amb la seva vida. Va haver un moment bastant performàtic, perquè nosaltres havíem decidit que les criatures es posaríem el nom a si mateixes segons l'ordre en què naixessin. Havíem decidit que la criatura que naixés primera tindria el nom més curt, la criatura que naixés segona tindria un nom una mica més llarg i la criatura que nasqués tercera tindria el nom més llarg de les tres. I com havíem decidit no saber si serien nens o nenes, doncs teníem tres noms de nena i tres noms de nen perquè agafessin el nom segons... Era la gamificació del part, perquè doncs, era un moment que feia por, i aleshores doncs, vam decidir gamificar-ho. I feia por de veritat, perquè doncs, realment nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures aniria tot bé, quanta ajuda necessitarien, si podrien tirar endavant o no. O sigui, era una cosa que si et posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis. Quan va néixer la primera criatura i va ser nen, el seu nom, per la gamificació que ens havíem inventat, havia de ser Lluc, però el Rubén, que era qui estava mirant tot, que el pare de les criatures, quan va néixer va dir, és en Gabriel, que era molt bonic perquè era el meu nom preferit. I en aquest acte va desendreçar tota la nominació. Aleshores, com la segona va néixer nena, vam fer al revés, va néixer la segona una Rita i la tercera, que hauria d'haver estat Marina per ordre, però va ser Nova. I ens vam conformar nosaltres mateixos perquè vam dir, bueno, com ha estat l'última en néixer, és la més petita. Sí, jo sóc miop. Normalment porto lentilles, aquell dia portava ulleres, però en aquella sala no va poder entrar doncs, res de metall, tampoc les ulleres, de forma que jo no vaig veure les criatures, perquè el Gabriel i la Noa van necessitar ajuda per respirar. Aleshores, tan bon punt van néixer, se'ls van endur a donar-los l'ajuda que fos, no sé ben bé què els van fer. Clar, jo no els vaig veure. I la Rita, que no va necessitar ajuda per respirar, la que va néixer segona, aquesta sí, li van fer una sèrie de coses que tampoc sé quines són, i aleshores sí que me la van apropar, me la van posar al pit, i era molt petita, i a la Rita sí que la vaig veure, perquè els altres no els veien, intentava mirar així, però només veia mogollon de persones. També eren unes criatures molt petites, per això se les van endur de seguida cap a la unitat de neonatologia. Aleshores, jo em vaig quedar allà en aquella sala d'operacions perquè m'acabessin d'arreglar, de cosir. Em van dir, oh, t'hem fet una cicatriu moníssima, no es veurà, és la ratlla del biquini, em van dir. Que tot era molt estrany, perquè tot era com que no estava passant res, tot era molt normal, la ratlla del biquini, saps? I és com, ja, però acaben de néixer trigèmins prematurs que són els meus fills i no estan aquí. I aleshores els nens se'n van anar a un altre lloc que jo no sabia quin era. I jo els vaig poder conèixer, crec que el mateix dia a la nit. Jo estava a la novena planta, les criatures estaven a la menjú, i aleshores doncs, vaig baixar amb la cadira... I vaig conèixer aquesta gent, que és fantàstic, perquè en aquell moment per mi tot era molt estrany i no sabia com aniria, i ara ja tenen 9 anys i sé que ha anat tot bé i m'agradaria anar i dir, tot estarà bé.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: A les portes de Troia arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
1: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
0: Vine a una nova gravació en directe del programa.
1: Des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
0: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
1: T'hi esperem.

Si sortim ara mateix al carrer de qualsevol ciutat, no trigarem gaire a creuar-nos amb un cotxe patrulla, un agent uniformat o una comissaria. Tenim tan interioritzada la figura de la policia que ens pensem que ha existit sempre. Però la realitat és molt diferent. Durant segles, el manteniment de l'ordre no estava en mans d'un cos de funcionaris professionals i separats de la societat. Per exemple, a l'edat mitjana, qui defensava els carrers i les viles eren els propis ciutadans armats, com el famós sometent. Llavors, d'on surt la policia tal com la coneixem avui? La resposta la trobem al vell mig de la revolució industrial. Quan la burgesia va arribar al poder polític i les ciutats es van omplir de fàbriques i d'una nova classe obrera, les regles del joc van canviar per complet. El nou estat liberal i capitalista necessitava garantir una cosa per sobre de tot: la seguretat del comerç i la propietat privada. I per poder fer-ho, va haver de desarmar el poble i crear un aparell burocràtic i armat, totalment lleial al govern. Benvinguts als orígens de l'ordre modern. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la història de la policia i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: I ho fem molt especialment amb Martí Abril Vicario. Martí, benvingut.
2: Hola.
0: Un plaer tornar-te a tenir aquí. En Martí és advocat, ens va acompanyar fa molt temps als programes 388 i 389 per parlar de la història dels crims de guerra.
2: Abans de ser advocat.
0: Abans de ser advocat.
1: Puc fer la rima?
0: Pots fer la rima.
2: Ja.
0: Martí, quin és l'origen de la policia?
2: Val, crec que és una idea amb la que serem molt pesats, que quan parlem de l'origen de la policia no estem parlant d'un moment històric determinat, sinó que sobretot estem parlant d'un procés històric. I concretament estem parlant del procés històric de l'ascens de la burgesia al poder polític. Aleshores, sí que podem parlar de la fundació d'un cos o altre determinat, per exemple, de la fundació del cos dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil, de la Policia Metropolitana de Londres, o del cos que sigui, però si el que volem entendre és l'origen de la policia com una institució, abans ens hem de fer algunes preguntes que són què és la policia, quines funcions exerceix i, sobretot, quin és el seu paper en la lluita de classes. En el programa d'avui, la idea és intentar respondre a totes aquestes qüestions proposant una idea central, i és que l'origen de la policia està estretament lligat a l'origen de les ciutats, a l'origen de l'estat burgès i al naixement del proletariat. És a dir, que és una institució situada històricament. No parlem d'un instant, sinó que parlem d'un procés llarg i complex que ens ajudarà a entendre què és la policia i quina és la seva essència.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui escoltant aquesta cançó de Fetus dedicada al sometent. Per què?
1: Perquè encara que ja acabo de dir que no parlarem de l'origen d'un o altre cos concret, crec que la història del sometent ens és molt útil per sintetitzar el procés històric del que estàvem parlant.
2: Jo pensava que triàvem cançó de Fetus per una altra cosa, però...
0: Per què?
2: Tio, ja comencem a insultar la policia.
0: Un grup molt xulo, per cert.
1: Sí, sempre recomanem Fetus, molt bé.
0: Martí, per començar a introduir tot això, de què parlarem avui?
1: És el que dèiem, la història és parlar de la policia com una institució situada històricament. La policia és la gran manifestació del que la tradició marxista anomena l'aparell burocràtic militar de l'Estat. Un cos de persones armades que omple formularis, tramita expedients, però que també s'infiltra en assemblees, dispara bales, dispara gas pebre, boles de goma, empresona i exerceix la violència, entre cometes, legítima, arribant a torturar i assassinar. És una institució que existeix per mantenir l'ordre o, tal com acabarem desenvolupant en el programa d'avui, per imposar-lo de forma activa. Per no frustrar expectatives, no parlarem gaire dels cossos concrets, però sí que d'alguna forma em comprometo algun dia a fer aquest programa, perquè crec que...
0: Tu creus? Ve aquí la ràdio, s'asseu a l'estudi i en menys de 10 minuts està prometent programes.
1: Però perquè preparant aquest programa és molt interessant estudiar l'origen dels cossos policials concrets i fins i tot que hi ha conflictes de, per exemple, si la Guàrdia Civil és anterior a la Policia Nacional o coses d'aquest estil.
0: Hi ha pique.
1: I és divertit de comentar. I, en canvi, sí que parlarem del sometent perquè, com dèiem, ens és útil per sintetitzar aquest procés.
0: Molt bé. Potser abans de continuar, Alberto, hem de recordar una petita cosa als nostres oients.
2: Si vols.
0: Si els oients estan escoltant això a la setmana del 20-21 de juny, que sàpiguen que aquest divendres fem un programa en
2: directe.
0: Divendres
2: 26.
0: El divendres 26.
2: 2026.
0: Del 2026, clar. Si escolta això el 2030, ja...
2: Podeu anar qualsevol altre dia. Segur que us atenen superbé. Hey. Ara no estarem nosaltres.
0: Sap greu. Dia 26 de juny, a les 7 de la tarda, al Museu d'Història de Catalunya, a l'exposició permanent davant de la tenda de Jaume I. Si us voleu apuntar, només us heu de dirigir a les nostres xarxes socials. Si encara queden llocs, això també és veritat, perquè falta poquet i hi havia poques places. Però bé, benvinguts sereu, és gratis i ens veiem les cares allà. En fi,
2: molt bé, ja.
0: Feta la falca,
2: jo crec que és interessant seguir en això que comentaves, no? Fer aquesta per què fem aquesta diferència entre la institució de la policia i els cossos policials concrets.
1: Clar, més que una diferència, és una concreció que és necessària, perquè sempre que volem parlar d'una o altra institució, crec que és necessari situar-la històricament. No és el mateix parlar de la monarquia del segle XXI que de la monarquia de fa 100 anys i molt menys de la monarquia de fa 1000 anys, de la mateixa forma que no té res a veure ni l'Església ni la Generalitat avui que en els seus orígens, excepte, això és útil quan ens posem romàntics o nostàlgics, que llavors podem fer les comparacions que volem per justificar el que sigui al final. Per exemple, l'origen dels Mossos d'Esquadra, si ens posem en aquesta línia romàntica, sí que el podríem trobar en el final a les acaballes de la Guerra de Successió, quan les autoritats borbòniques van crear les esquadres per perseguir les últimes resistències austriacistes, etc. Però ni aquestes esquadres ni cap de les companyies que existien tenia res a veure amb el que ara en coneixem per policia.
0: Martí, abans d'entrar de ple a la història de la policia, per què ens estàs dient, no?, que tots, o sigui, aquests cossos d'ordre i tal que ens estàs començant a mencionar així més incipients, dius que no tots són policia. Per què?
1: Com dèiem al principi, cap a la introducció, la policia és un cos de funcionaris armats especialitzats en el control coercitiu o en la repressió, és a dir, control de l'ordre públic, vigilància, persecució, detencions, etc. Aquest cos està format per treballadors directes de l'Estat, per un cos burocràtic i armat per l'Estat, que està separat de la societat. I aquesta separació que es dona entre l'aparell burocràtic militar i la resta de la societat és una característica dels estats que sorgeixen de les revolucions liberals, dels estats burgesos. Ara bé, no sempre, no en tots els ordres socials, l'Estat ha comptat amb aquest monopoli de l'ordre públic. Per exemple, en les viles i ciutats baixmedievals van sorgir diverses iniciatives d'autodefensa de la població contra el trencament de l'ordre establert, que era bàsicament la ciutadania en armes, però que era, era una resposta que responia a la seva realitat, que era una societat armada, una societat que necessitava autodefensar-se, etc. El control de l'ordre públic en aquestes societats baixmedievals era un terreny més de, en la disputa entre els diferents poders feudals que podien existir. I aquí a Catalunya, i per això abans posàvem aquesta cançó, és on van néixer els famosos sometents o també els sacramentals, depèn d'un territori o un altre.
2: I sometent no és una paraula, és una expressió que ens sona a tots, no? Tothom, qui més ha escoltat alguna vegada, algú potser s'ho ha tatuat i tot, no? Sometent hi havia fora. Però què eren exactament aquests sometents?
1: Clar, en un origen, els sometents eren la ciutadania, la població que ja estava armada de per si, que s'aixecava en armes per restablir l'ordre puntualment trencat. Perseguien malfactors, defensaven els interessos de la comunitat, però no eren un cos permanent, sinó que eren tots els ciutadans d'un o altre territori, tots els homes majors d'edat, ens estem referint, tenien l'obligació d'acudir al lloc on fossin cridats, al crit de via fora, com estava comentant l'Alberto, en escoltar el toc de campanes de sometent o a les ordres de l'autoritat municipal que fos. Aquesta forma de garantir l'ordre era pròpia d'una societat que ja estava armada, que no té res a veure amb la nostra societat actual. I, d'alguna forma, el sometent no només servia per restablir l'ordre quan aquest estava puntualment trencat, sinó que també era un contrapès davant les ingerències o violacions que pogués patir la mateixa comunitat. És a dir, d'alguna forma, és més difícil per les autoritats vulnerar els drets d'una població que està armada. És allò del poble armat és un poble respectat.
2: Poso un exemple del que vam parlar en un programa, no sé el número, però com vam parlar del castell de Castellbisbal, 1285, no? Els senyors de Castellbisbal, que s'enyorien, no? de l'entrada del Llobregat cap al Pla de Barcelona, es dedicaven a assaltar, no? totes les rutes comercials i les caravanes comercials que entraven pel Llobregat, fins que un dia els ciutadans de Barcelona es van cansar d'això, van congregar el sometent, van sortir de Barcelona, van arribar al castell de Castellbisbal i el van enderrocar. I van dir, s'ha acabat. No? És aquesta idea que deies, no? De poble armat, poble respectat.
0: Però a veure, vull dir, armes sí o armes no? Vull dir, portem poques preguntes i ja voleu donar armes, no? L'Alberto també s'està...
2: Ah, no, vull dir... No?
1: Sumem al carro.
2: Però aquí fem dues coses, o per tothom o per ningú.
0: Armes
2: si
0: o no?
2: Si no, el partit no té gràcia.
1: I de fet, això és una idea que més endavant comentarem de com es configuren les societats modernes, de tot el debat aquest que hi ha sobre si la societat pot o no tenir armes.
0: Ah.
1: Sí, de fet, la idea per parlar de... La idea era comentar que no sempre s'ha donat aquesta diferència entre la fracció de la població que pot estar armada i la fracció que no pot estar armada, com sí que tenim ara. El fet és que totes les institucions que actualment ens ordenen són productes històrics i que el nostre deure, si volem estudiar-los o transformar-los, si ja ens atrevíssim algun dia, és treure aquest vel de naturalesa que tenen, que sempre pensem que la policia sempre ha existit, que l'Estat sempre ha existit, que les presons sempre han existit, quan de fet no és gens així. I de fet són institucions que són bastant modernes en realitat. Però retornant al procés històric de que estàvem comentant sobre quin és l'origen de la policia, sí que ens hem de situar en el que dèiem, en la transició del feudalisme a les societats modernes. És en aquest impàs quan els poders públics comencen a veure la necessitat de desarmar progressivament la població per garantir el monopoli de l'Estat sobre l'ordre. I a Catalunya, per exemple, després de les guerres de Remença, la monarquia va cedir a les pressions dels poders feudals i va començar a prohibir els pedrenyals que estaven repartits entre la població, va començar a restringir el dret de la població a les armes, etc. I comença tot un procés molt llarg en el qual la població es va desarmant i, en canvi, totes les armes de forma material, però el dret a utilitzar la violència, sobretot, passa en mans de l'Estat o de les autoritats, en aquell cas.
2: I què vol dir això, que el sometent s'acaba institucionalitzant?
1: Clar, el sometent és víctima de tot aquest procés. I, per exemple, si l'origen del sometent és la comunitat en armes, el poble alçat en armes, puntualment, aquest era l'origen baix medieval, però al sometent sabem que existeix al llarg de molts anys. De fet, no es dissol fins al 1978, tot i que s'havia anat dissolent en comptats moments, la Segona República el va dissoldre, etc. Però el sometent modern, el sometent que ja no és la població armada, és ja un grup de població civil especialment ideologitzat, format sobretot per petits propietaris, la petita burgesia, etc., i sobretot en les zones rurals, que amb l'autoritat del poder, és a dir, que per tant estem parlant d'un grup especialment lleial a la burgesia o a les autoritats que siguin, poden tenir armes i poden imposar l'ordre quan sigui necessari. Precisament per aquest motiu, era durant el final del segle XIX i el segle XX són la principal força de xoc de contra el moviment obrer, que es dedicaven a trencar vagues, a dissoldre manifestacions o a assassinar líders revolucionaris. Per exemple, durant el franquisme, durant el franquisme, l'últim maqui, o com el podríem dir així, a Quico Sabater el mata un sometent de Sant Celoni, Albert Rocha, l'any 1960, que alhora era el cap de Feti de les Cons del nostre estimat poble. Per tant, això evidencia molt aquesta relació que es dona en el final del sometent entre... Sí, d'alguna forma
2: era
1: que ja...
2: Era sometent i no era de sometemps, no?
1: Exacte. Ai. Sí, bueno, és això, que ja no té res a veure amb l'institució original. Ja no és el poble armat, sinó que és una part molt concreta del poble i concretament la part més reaccionària del poble.
0: Molt bé, i amb tot, a veure, amb tot això, què ens vols dir, Marc? On vols anar a parar?
1: Sí, perdó, perquè hem anat obrint com molts fronts.
0: No, sí, però està bé, perquè són temes que no tractem molts cops aquí a la ràdio, però es, vull dir, on vols anar a parar?
1: Sí, per anar reordenant i passar del 1960 a l'edat mitjana i acabar aquests alts i baixos, la cosa és que la policia no sempre ha existit. Mai, o sigui, no sempre ha existit un cos públic encarregat del control de l'ordre i que estigui al servei directe de l'Estat. De fet, ni tan sols el control de l'ordre sempre ha estat en mans de l'Estat. Sovint, com dèiem, ha estat en mans d'autoritats locals, en mans de cabdills, en mans de la mateixa comunitat, en un sistema més o menys complex, però no sempre han existit aquests cossos i, de fet, a dia d'avui, l'ordre no sempre garanteix un cos policial a altres zones del planeta. Per tant, precisament per això el que volia dir és que la història del sometent sintetitza molt bé tot aquest procés històric. Com passa de ser una institució de la societat en armes, no sé què, no sé quantos, a ser un cos específic destinat a la repressió? Que això és el que acabarem fardant avui.
2: Bé, doncs, per no perdre'ns, no? A veure si recapitulem una miqueta, no? Perquè, de fet, has fet una mica de trampa i encara no ens has contestat a la pregunta que t'hem fet, no? Que quan apareix la policia? Quin és l'origen de la policia?
1: L'origen de la policia el trobem en l'era de la Il·lustració, i concretament el que dèiem a l'inici, és en el moment en què la burgesia ascendeix al poder polític. És a dir, la policia està estretament lligada en la transició del feudalisme a la societat moderna i, per tant, al capitalisme. Per això, quan parlem de l'origen de la policia, necessàriament hem de parlar de totes les transformacions socials i polítiques que va comportar aquesta transició. És a dir, l'origen de les ciutats industrials, de les fàbriques, del proletariat i del moviment obrer.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: veritat. No, no era veritat, ni una sola part. Ara poso multes i pego a la gent.
1: Pound Gang a les portes de Troia. Martí, per què aquesta cançó?
2: Jo hagués posat la Patrulla Canina. O sigui...
1: Potser en un programa que, futur, que ha promès en el futur en Martí, potser...
3: Sí.
1: Potser.
3: Sí,
2: o com
3: sí.
2: M'agrada dir-los els Gossos d'Esquadra.
3: Ho intentarem en el programa que m'he compromès a fer, colar els Gossos d'Esquadra. Res.
1: Perdó. Per què? Per què Pound Gang?
3: No, Pound Gang, res. És perquè portem 20 minuts que no hem començat a parlar en si de la policia, però que era només per insistir molt en una idea. La policia és una institució moderna. Pound Gang són modernos. Policia
2: la,
3: és una
2: la policia
3: institució
2: és el nou trap.
3: Sí.
1: Podria ser aquesta l'afirmació del programa.
3: Per exemple. Bé,
2: doncs, aclarit això, quan comencem a parlar de policia, no? Ja ho dèiem, com tots els mals de la nostra societat comença amb la il·lustració.
1: És que, clar.
2: Esperem, a veurem si comença a França, no? Però en quin sentit passa tot això?
3: Efectivament, tots els mals comencen amb la il·lustració, però en un inici, en aquesta primera il·lustració, el terme policia no feia referència encara al cos que parlàvem al començament, no feia referència a un cos de ciutadans armats ni a funcionaris públics amb uniforme ni res d'això, sinó que per policia s'entenia la funció pròpia dels estats derivada d'aquest nou despotisme il·lustrat, que consistia en intervenir en la societat per començar-la a educar, a civilitzar, a millorar les condicions pel comerç, a endreçar el caos de l'antic règim i acabar amb tots aquests esculls que impedien el desenvolupament de l'economia capitalista.
1: Caos entre cometes, està molt ben posat aquí això.
3: Clar, sí, el caos està entre cometes perquè és el que ve a fer la il·lustració, es van dir tota aquesta sèrie de privilegis, etc, que després parlarem millor. I, de fet, crec que per parlar

0: O l'art d'infiltrar-se dins de moviments socials tirant-te gent, que és poliamor, no?
1: Però, uau!
2: Hi havia... Tots sabíem avui... que això passaria.
1: Sí, sí, sí. Avui la pistola està disparant.
2: No estic sent jo, avui. Això està clar.
1: Bueno...
0: Bueno. Dubtes al meu advocat.
2: I llavors, és això...
1: Quan... Sort que no és de Mesopotàmia.
2: Bueno, advocat de Mesopotàmia?
1: Sí.
0: No, no, no.
1: No obri,
0: escolta't el programa.
1: Vale. Exacte. Les meravelles del món antic.
2: Ah, vale, vale, ja ho faré.
1: Estaves dient...
2: Sí, no, això, l'origen de la paraula. Però quan, i que quan es redescobreix el terme en la il·lustració, és el que diem, que policia és per referir-nos a tot aquest art de governar la ciutat. És a dir, no parlem d'un cos, parlem d'unes funcions. Parlem de les funcions necessàries per començar a desenvolupar el nou ordre social, l'ordre social de la burgesia. És a dir, per la policia no va néixer per mantenir l'antic règim, evidentment, sinó que neix per assegurar les transformacions necessàries que comportava l'ascens de la burgesia al poder i, per tant, la transició cap al capitalisme.
1: Molt bé. De fet, a Plató, en els seus escrits, ja ho diu en una frase, no?, que ho resumeix molt bé, que és la policia és la llei excel·lent que conserva la ciutat. No, per recuperar aquesta frase, no? És a dir, per tot el que tu has anat dient, que la policia en els seus orígens no servia per mantenir un ordre preexistent, sinó per canviar les coses.
2: Exacte. Durant el segle XVIII, a tota Europa, amb més o menys reforma, més o menys trencament, amb diferents anys, etc, etc, però la majoria d'estats creen institucions generalment denominades intendències o superintendències de policia. Aquestes institucions, no, és el que dèiem, no eren homes uniformats, no eren funcionaris, sinó que eren il·lustres senyors que des dels seus despatxos es dedicaven a... Bueno, que a més estaven al servei directe de la corona i que, per tant, ja tendíem a una centralització dels estats que a l'època feudal encara no s'havia donat, i es dedicaven a començar a pavimentar carrers, a començar a promoure els enllumenats públics, etc, etc. Totes aquestes actuacions de policia eren les necessàries per optimitzar el desenvolupament de la economia capitalista. Comerç, vies de comunicació, normes de competència, regular els mercats, etc.
0: Bueno, gent de bé, no?
2: Eren gent de bé.
0: I feien moltes coses, no? I vull saber quan aquesta gent d'ordre passa d'això a ser una mena de Power Rangers uniformats repartint hòsties.
2: Bueno. Després veurem aquesta transformació.
0: En qualsevol cas, sorprèn, no? Perquè sí que aquesta primera policia sí que feia coses, i coses com molt diverses.
2: Clar, feien moltes coses, però totes aquestes coses les feien les superintendències que feien totes aquestes coses no eren coneguts encara com a policia, sinó que per policia és el que dèiem, és la funció, no les persones. Sinó, i per tant ens hem d'imaginar més aviat el que dèiem, tot de funcionaris, etc, però que eren les persones que estaven ocupades exercint les funcions de policia, però no eren reconeguts com a cossos policials.
0: La policia no se nace, se hace.
1: Martí, o sigui, ens estàs fent, o sigui, a través d'aquesta història de la policia també estem veient, tu ja ho has repetit en diversos moments, aquesta transició, no?, de l'antic règim a una societat industrial, el capitalisme, la revolució industrial, els règims liberals, etc, no? Però ja que estem posats, no?, i ens estàs, o sigui, aprofitant l'excusa de la policia, també estem fent un repàs molt a grosso modo, no?, de gran imatge històrica en aquest cas, què diferenciava, no?, aquests nous governs il·lustrats de les monarquies més medievals?
2: Els governs ja del despotisme il·lustrat o els estats moderns, a diferència de les monarquies medievals feudals, tenen una vocació activa d'intervenir en la societat. Els nous governs il·lustrats ja no es limitaven a impartir justícia entre diferents estrats i entre diferents sectors privilegiats de la societat, etc., sinó que es dedicaven a fomentar activament el creixement econòmic i, sobretot, a enriquir l'erari públic a través d'impostos. Aquí hi ha tota una relació entre els desenvolupaments científics, sociològics, demogràfics, etc., de la il·lustració i la millora de sistemes de tributaris, etc. Una funció que, a més, neix de la necessitat de contribuir, bueno, i de finançar les guerres modernes, etc, etc.
0: Molt bé, i tot això, tot aquest quadre que estem pintant, va ser pacífic, no? Aquest origen de la policia, o d'aquesta funció policial, va ser fàcil d'implantar, va tenir resistències?
2: Evidentment no, perquè

0: és el que estem dient. La policia serveix, és la vocació activa de la burgesia per escombrar tots els obstacles i tots els obstacles que venien de l'antic règim i facilitar desenvolupament de l'economia capitalista. El món sobre el qual havia de passar això no era un full en blanc, sinó que era un món format per jurisdiccions privades, jurisdiccions sobreposades unes amb les altres, privilegis, prerrogatives feudals, eclesiàstiques, autoritats municipals amb privilegis reconeguts, etc. Per tant, tota aquesta nova lògica mercantil que és necessària pel desenvolupament capitalista xoca amb, tant amb les cultures populars però també amb, els, amb les potestats dels senyors feudals i eclesiàstics, els drets i les costums tradicionals, i també xoca molt amb la primacia que existia fins aleshores de l'abastiment per sobre del que acaba sent la intocable propietat privada.
1: Per tant, o sigui, és a dir, que tot el que són les institucions feudals, el sentit comú de l'època de moltíssima gent, la ideologia feudal, tot això era incompatible, no?, amb aquest nou model de societat que a poc s'anava imposant, no?, a cavall dels segles XVIII i XIX.
0: Exacte, i precisament per això la burgesia, ja ascendida al poder polític, necessita escombrar amb tots aquests privilegis i amb tota la fragmentació estamental i jurisdiccional que era incompatible amb les noves relacions socials de producció del sistema capitalista. El sistema capitalista necessita d'alguna forma, no entrarem en això, però la igualtat formal de la població i la llibertat d'intercanvi contractual, entre moltes cometes. I per tant era necessari liberalitzar el sòl, assegurar la propietat privada davant de l'arbitrarietat dels poders feudals o monàrquics, assegurar que hi havia garanties d'aquesta propietat privada, etc. El vell ordre feudal, si bé havia permès l'ascens pacífic de la burgesia al poder econòmic, les ciutats al final es desenvolupen durant l'edat mitjana, etc, etc, i en part també durant aquest durant el feudalisme la burgesia comença a participar en el poder polític, l'ordre feudal, com deia, s'acaba convertint en un obstacle pel lliure desenvolupament de l'economia capitalista, i per tant és un obstacle que ha de ser escombrat. I també, paral·lelament, era necessari començar a disciplinar i educar la societat en una nova cultura, en una nova ideologia que necessàriament havia de deixar enrere el que dèiem abans de la cultura de l'abastiment o de les tradicions populars o el que sigui.
2: Bueno, i el que fa la il·lustració, no només promoure l'economia, la cultura, acabar amb la superceria, sinó és construir un nou món, acabar amb un vell ordre.
0: Exacte, i per acabar amb aquest vell ordre va ser necessari, bueno, precisament per això, amb les revolucions liberals del segle XVIII i fins al final, la segona meitat del segle XIX, la burgesia no només construeix aquest nou ordre, sinó que també crea els seus propis mitjans coercitius per escombrar els vestigis feudals que impedien el seu afloriment. I per això la història del segle XIX espanyol és apassionant. Bueno, a mi, si més no, m'apassiona per això mateix.
2: Si estigués el Sergio, et diria que sí.
1: Sí.
0: Clar. Però perquè són 100 anys, o més de 100 anys, si cal, de conflictes derivats d'aquesta transició, del feudalisme o de l'antic règim al nou ordre social burgès. Aquí trobem les boiangues de Barcelona, però també trobem les guerres carlistes, els mil pronunciamientos que hi ha, les desamortitzacions, les rebel·lions cantonals, etc. I tots aquests conflictes són manifestacions d'un conflicte de classes propi d'una transició, de la crisi d'un sistema i el naixement d'un altre.
1: De fet, ara has mencionat uns quants exemples, no? Les boiangues, les guerres carlines, etc. Però no sé si vols desenvolupar una mica més algun d'aquests casos.
0: N'hi ha un que a mi em sembla fascinant, que és el de la Guerra dels Malcontents, que és en plena dècada ominosa, entre el 23 i el 1823 i el 1837-33, els absolutistes que... És a dir, estem molt acostumats a les decisions dels progressistes o de les esquerres, però en realitat l'altra banda també té les seves pròpies decisions, l'única, com que acaba sent el mateix, no ens en entenem tant. Però els absolutistes que aleshores estaven al govern també s'ascendeixen entre els de caràcters més reformistes, inspirats en la França borbònica, etc., i els ultrarreialistes, els que... estaven convençuts que calia mantenir les institucions de l'antic règim. qui s'acaba imposant són els sectors reformistes, però això genera un aixecament al País Valencià, a Catalunya, a Euskal Herria, i de fet, en les zones que posteriorment se protagonitzaran les guerres carlistes, d'aquests ultrarreialistes, que el seu lema era «Viva la religión, viva el rey absoluto, viva la inquisición, muera la policía, muera el masonisme». D'aquesta forma, és, clar, és com veure aquest lema, i que de fet es pot trobar a una revista de Manresa editada per als mateixos reialistes. El que et vol dir és això, la policia, que no estem parlant del cos de policia, estem parlant d'aquestes funcions de pavimentar, de controlar el mercat, etc, etc, i d'acabar amb els privilegis feudals, també troba l'oposició dels poders feudals.
2: Sí, m'encanta la idea de que la gent que ara es queixa de que surtin elfs negres a sèries o sirenetes negres o que hi hagi gent amb diversitat afectiva, sí, són els que fa 200 anys es queixaven de que els carrers posaven pedres. No, és una constant històrica de queixar-te per coses aparentment absurdes, no? Però és molt interessant la frase que deies, no? Sentir viva el rei, viva la religió i muera la policia.
1: És raro.
2: Que en principi són coses que haurien de, com a mínim avui en dia, no, identifiquem en el mateix cantó. És un exemple, no, de que aquests, els valors, les funcions socials, les institucions canvien, no? Llavors, situem-nos una mica. Fins ara la policia és una funció, la funció policial, i com passarà d'això a ser el cos armat que tots coneixem i estimem?
0: Al final és un procés lingüístic molt llarg, però és un procés de l'associació de la part del tot. Si bé s'entenia que la funció de policia era tota la intervenció estatal que dèiem, control del comerç, de la higiene, de la competència, de l'ordre, etc., aquelles persones que s'encarregaven, és a dir, que la societat identificava que exercia aquelles funcions, per exemple, que s'encarregaven de retirar els pobres dels carrers per tancar-los o enviar-los a galeres, o que patrullaven els camins, o que muntaven l'enllumenat públic, la societat es va començar a identificar mica en mica com a policia. D'alguna forma, l'oposició a les transformacions capitalistes que estàvem comentant, juntament amb el sorgiment d'una nova classe social que començava a ser incipient a les ciutats modernes, va comportar que entre les mil funcions que incorporava la funció de policia, és a dir, la funció de l'ordre públic, acaba cooptant el terme de policia. I de fet, ara, bueno, com a curiositat, a les facultats de dret, encara quan es parla de les funcions de policia, encara es parla de totes aquelles funcions, és a dir, els decibels que pot fer un concert o una festa major, etc., això és funció de policia, però comuna, o sigui, popularment per policies només, a cos de policia.
1: És a dir, el que deies, no? Que passem d'una funció policial que era molt àmplia i es va anar com concentrant tot amb el naixement del proletariat, etc., no? Concentrant en el manteniment del que coneixem avui dia com a ordre públic.
0: Clar.
1: Tot aquest procés de, entre cometes, d'embut, no?, una miqueta, va ser molt llarg.
0: Sí que és molt llarg, perquè, i és el que estem dient, estem parlant d'un procés històric, però per ficar termes o per exemplificar-ho, tot i que el Regne d'Espanya, des del primer terç del segle XIX i principis, és a dir, quan estem parlant dels principis del liberalisme espanyol, ja existien organitzacions que la societat identificava com a policia, fins l'any 1884, finals del segle XIX, la RAE definia policia només com a buen orden que se observa y guarda en las ciudades y repúblicas y urbanidad en el trato. No és fins al que dèiem, el 1884, que s'incorpora l'excepció de cuerpo encargado de vigilar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos a las órdenes de las autoridades políticas. I tornant a allò que estàvem comentant a l'inici, l'origen de la policia és molt controvertit. L'origen de la policia és tan antic com l'origen de la seva mateixa oposició. I el Regne d'Espanya no només és controvertit, sinó que és molt conflictiu. S'ha de tenir en compte que durant el que dèiem la dècada ominosa, la repressió que els incipients cossos policials van exercir contra tota l'oposició política, tant liberals com ultrarreialistes o els aixecaments populars, va associar el terme policia a vexacions, execucions sumàries i arbitràries, detencions massives, suborns, corrupció. I això va fer que durant, és a dir, a Espanya, als debats de les Corts, no es parla de policia fins a finals del segle XIX. Fins llavors sempre s'utilitzen altres termes com zeladors, guàrdies, etc. Mentre que la resta d'Europa, al Regne Unit o a França, ja sí que es parlava de la policia.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.
5: Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento del poder.

0: con la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá. Si temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver.
1: Recta final del programa, una cançó de Chicho Sánchez parlant de Los Solidarios, els anarquistes. Què té a veure això amb el que estem parlant?
2: D'alguna forma, crec que molts buits que estic deixant en el programa d'avui els omplirem amb el programa dels cossos, eh? Però el que estàvem dient de...
3: Això és fer autobombo d'una manera, sí, sí, manera descarada.
1: Perdó, però és que el pitjor de tot és que els oients es pensen, no, és que el graven després aquest segon programa.
3: Que, vull dir, no sabem quan el gravarem. Vull dir, aquesta temporada ja us diem que no, perquè ja la tenim completa.
1: Sí, bueno, quan el faràs?
2: No ho sé. Ha costat molt trobar una data per avui, de fet.
1: Sí, bastant.
2: Sí.
1: Però digues.
3: Mantingueu l'esperança.
2: Sí, això no s'ha de perdre mai. Però bàsicament el que estem dient, dèiem això, la policia neix com aquesta funció inicial, s'acaba identificant amb un cos que manté l'ordre públic i que aquesta funció de manteniment de l'ordre públic és la que acaba cooptant la resta de funcions perquè és la que guanya més importància, la que es converteix en més necessària, però si es converteix en més necessària és perquè en les ciutats industrials comença a aparèixer el proletariat. I amb l'aparició del proletariat, i no per culpa del proletariat precisament, amb l'aparició de la conflictivitat de classes que porta la transformació capitalista, esdevé necessari tenir un cos permanent que en reprimeixi o que mantingui dins de l'ordre aquesta nova classe incipient. Per això, quan parlem de la història de la policia, estem parlant de la història de la dominació burgesa, d'una dominació que ha de ser activa. Però, com hem anat comentant, el sistema capitalista no es va instaurar de forma pacífica, sinó que s'ha anat imposant amb sang i acer, com l'Albert explicava al programa de la unificació d'Alemanya, i aquest sistema capitalista té un enemic històric, que és el que comentàvem, que és el proletariat, que és la classe que, si tornem a la tradició marxista, el capitalisme és el que engendra el seu propi enterrador, que és la classe proletària, etc.
3: Serien com Son Goku i Vegeta.
1: Exactament igual.
2: Sí, però algun dels dos acaba guanyant, no? Com a bola de drac.
1: Bueno. Kakaroto.
3: Kakaroto és la policia, no entenc?
1: Ah, no sé. Kakaroto és la policia.
2: No vull mullar-me en bola de drac amb això, crec. No vull barrejar.
1: No vols barrejar.
2: No vull barrejar una cosa maca amb una que no és.
3: No, per aquí era. Per Kakarot, pensava que...
2: Ah, caca.
3: Hola.
2: Perdó.
1: Vale. Perdó, és que sempre hi ha una capa més.
2: Sí.
1: I a vegades no la veig jo.
2: Però és això. El que volia dir és que... En el programa ja en parlarem més, però que existeix una relació pràcticament directa entre el creixement dels moviments revolucionaris, l'anarquisme i el socialisme, i la professionalització, la internacionalització i el desenvolupament tècnic dels cossos policials.
3: Estem passant, no?, com d'una funció pública que es va burocratitzar, no?, gent que pensa en el benestar de les ciutats, i d'aquí, no?, aquesta funció més de monopoli de la violència va guanyant pes, però encara no hem arribat a la professionalització del cos, no? Jo crec que és molt interessant, no?, com són aquests primers cossos policials encara no professionalitzats, quin tipus de gent...
2: Clar, en un inici, el qui exercia les funcions de policia és, si tornem a aquelles intendències o superintendències que dèiem, al final pagaven a quatre pobres, els hi pagaven quatre duros perquè patrullessin els carrers, perquè expulsessin altres pobres dels carrers, etc. I per tant, en un inici, els cossos policials era gent analfabeta, sense cap mena de formació, etc.
3: Això afortunadament ha canviat.
2: Això... Què passa?
1: No, res.
2: Ah, vale, m'han frenat. però sí, o sigui...
3: Veus una broma on no la hi ha?
1: Clar, és veritat.
2: Però, igualment...
3: Tu estàs fart de veure a l'institut com els millors alumnes? Aquella gent de batxillerat que dius... Aquesta gent és la meva gent? Són les que constant i reiteradament volen ser policies. Llavors... Això ja no passa.
1: No.
2: Això ho anava a la cançó de Pound Gang, per això l'hem colat. Per... La música ho acaba d'omplir tot al final.
1: Sí.
2: Però igualment, anant a la pregunta de l'Alberto de com eren aquests primers cossos...
3: El que vale para ello es que no municipales.
2: A mi em van advertir de no obris la xeta, però no ho estic...
1: No he estat jo. O sigui, si la... Està bé.
3: Bueno, és que és la broma que es fa sempre, no? El que vale i el que no, humanidades, el que vale...
2: És una venjança.
3: No, asociales.
2: És una venjança.
3: Qui s'ho fem per això, doncs... Pues...
2: Sí. Però és, fins i tot, o sigui, en aquests orígens, quan estàvem dient això, que els primers cossos estaven formats per gent analfabeta i tal, en realitat hi havia un debat entre les noves autoritats burgeses, els nous poders burgesos. D'una banda, hi havia els que apostaven més per un model ciutadà o liberal, és a dir, que fos la ciutadania il·lustrada, evidentment, l'elit burgesa, la que complís les funcions públiques, i els que apostaven més per un model administrativista de professionalització, de separació del cos respecte a la resta de la societat, que, com veurem, és el model que s'acaba imposant, excepte potser els Estats Units, que és una coexistència híbrida. Estats Units o altres estats, però és una cosa una mica rara.
1: Bueno, és el referent que sempre ets ve al cap, no?
2: Sí.
1: En què es basava aquest model ciutadà?
2: Segons l'ideal del liberalisme polític, la virtut rau en la participació de la ciutadania en els afers públics. Per tant, la ciutadania, que insisteixo que ciutadania no és el poble, és com aquesta fracció de l'èlit il·lustrada, participava en els jurats per resoldre els afers de la justícia, participava en la milícia nacional per defensar el territori i imposar l'ordre, participava en, no sé, en les patrulles per garantir l'ordre en els camins, etc.
3: Bueno, i arribem a la trampa del liberalisme, no? Perquè fem una revolució liberal per dir, no?, per una igualtat de drets, una igualtat de participació política, bla, bla, bla, i després resulta que només un grup de la població pot exercir certes funcions públiques.
2: Exacte, i això és una de les causes que, com explicarem, acaba portant al fracàs aquest model, d'alguna forma.
1: Abans has parlat una miqueta sobre el model dels Estats Units d'Amèrica com a un sistema híbrid, no? En el que encara hi té cabuda la policia en participació ciutadana. No sé si ho vols desenvolupar una miqueta.
2: Sí, la cosa és, seguint amb la idea aquesta que dèiem, del model liberal com a un model en el que la ciutadania ocupa funcions públiques, als Estats Units encara hi ha un model híbrid, per exemple, en el que xèrifs i fiscals són escollits en alguns estats per la ciutadania, o en el que els jurats populars són la institució bàsica. Aquí el jurat popular és una excepció, als Estats Units és pràcticament la base del seu sistema de justícia. I també que la majoria dels cossos policials són municipals o són estatals, però dels estats, no federals. La Federació dels Estats Units té certes agències, la CIA, l'FBI o d'altres, i per exemple, la segona esmena de la Constitució dels Estats Units, que encara és vigent, diu: és necessària una milícia ben regulada per la seguretat d'un estat lliure. El dret del poble de posseir i portar armes no podrà ser infringit. I amb això tornem a la idea que estàvem comentant a l'inici, de el poble en armes, així com a Europa i a molts territoris, sí que va ser escombrat. És una idea que ja no hi és en el nostre imaginari col·lectiu. Als Estats Units o a Suïssa, per exemple, s'ha quedat allà. I és un... des del liberalisme s'entén com un dret de la ciutadania, el dret de la ciutadania tenir armes per no regalar a l'Estat el monopoli de la violència.
3: Bueno, és que al final els estats moderns es construeixen sobre tres monopolis: el monopoli de la fiscalitat, el monopoli de la burocràcia i de la justícia, i el monopoli de la violència. No? És el que construeix els nostres estats. Per això és tan important en espais com els Estats Units no regalar aquest monopoli de la violència a l'Estat.
2: I de fet... quan veiem els atacs de l'ICE, la policia aquesta de Trump, que es dedicava a crear autèntiques ràtzies contra la...
3: Es dedica
2: a crear autèntiques ràtzies contra el proletariat migrant o contra la població immigrant o no immigrant dels Estats Units. Hem vist conflictes entre les milícies nacionals de certs estats i l'ICE, aquesta agència federal. Per tant, que això no vol dir que no hem de romantitzar tampoc les milícies nacionals. Les milícies nacionals continuen sent, fins i tot encara als Estats Units, de certa èlit, etc. Però...
3: I que les milícies armades són el germen del feixisme.
2: O
3: la seva contrapartida. Però si pensem en una milícia o un cos paramilitar, no? Un altre exemple, doncs, són les camises negres... O...
2: Sí, la gran diferència és que aquestes milícies armades, que acaben sent la primera força de xoc de la burgesia i, per tant, el feixisme, acostumen a comptar amb la impunitat o l'autorització o la tolerància de l'Estat. I, en canvi, les milícies
3: les altres,
2: que ens agraden
3: per les que sé.
2: Són les que són reprimides pel que sigui.
3: Bueno, ens agraden. Quan es fan, sabeu que Europa és dels únics llocs on acostuma, la gent li acostuma a agradar més l'imperi que la rebel·lió de Star Wars.
1: Això és interessant.
3: Vull dir, quan en jocs online on es pot triar entre rebel·lió o imperi, el món normal tria tria resistència, aquí guanya l'imperi.
1: Per què? Per què serà?
2: Bueno, o és com l'empresa aquella de Palantir que li posen el nom de... Bueno, és igual.
1: Palantir, no?
2: Clar, és igual.
3: Bueno, van a cara descoberta.
2: Sí.
3: Tampoc.
1: En fi, per què no va acabar de funcionar o de quallar aquest model basat en la participació ciutadana?
2: M'ho he inventat, però per sintetitzar-ho, però podem identificar...
3: Continuament aquí.
2: Clar, és del que va.
1: És el que fem a les forces de tot.
2: Però, al final, podem identificar tres motius molt relacionats entre ells. La primera raó és estructural. O sigui, tot i que el fonament polític i ideològic de les revolucions burgeses fos el que dèiem, aquest liberalisme polític, les bases materials del sistema capitalista necessiten separar... la propietat privada o la... És a dir, necessiten que la societat, que la majoria social, no pugui intervenir en les bases materials com... Que la propietat privada sigui intocable, que tu puguis votar, però que la propietat privada no pot ser negada per ningú. I, per tant, per garantir aquesta separació entre la societat, entre la majoria social i els fonaments materials de l'ordre capitalista, cal un cos burocràtic militar separat de la societat.
3: Que estem sinó el paleolític. Que tu veies una valla...
2: I l'agafaves.
3: I
2: que tenies gana i agafaves menjar.
3: Un mamut i te'l menjaves, home.
2: Clar, ara no. Ara, si tens gana i hi ha un contenidor ple de menjar, no pots anar.
1: Està tancat en cap nau.
2: Exacte.
1: Està tancat. Quin és el segon motiu pel qual fracassa?
2: El segon és el que dèiem, que d'alguna forma ni tan sols la mateixa ciutadania il·lustrada volia exercir aquestes funcions públiques. Per què? Perquè al final, per què voldria l'elit, per què voldria un gran comerciant, un petit industrialista o el que sigui, ficar-se en un uniforme i embrutir-se patrullant els carrers, netejant els carrers, o per què hauria de perdre el seu temps participant en un jurat popular quan pot delegar-ho en professionals, ja siguin policies o en els jutges professionals.
1: I la tercera...
3: I la tercera raó
2: és la dominació política, que és una raó molt política. Com hem dit, la policia neix en un moment de gran conflictivitat social. Neix en un moment en el que cada dos per tres hi ha vagues, aixecaments, bullangues, conspiracions, alzamientos, pronunciamientos, etc. Fins i tot, en ocasions, en els moments més liberals o del liberalisme més radical, els ajuntaments que més coherents eren amb la ideologia del liberalisme polític, s'havien posat al costat de rebels. I aquí trobaríem la rebel·lió cantonal de Cartagena, per exemple, que demana adherir-se als Estats Units contra la resta de l'Estat, o coses d'aquest estil. O fins i tot milícies nacionals dels barris més proletaritzats s'havien posat al costat dels vaguistes quan ocupaven les fàbriques. I, per tant, esdevé necessari... és això, que des d'un començament... Però ja des d'un començament, les superintendències i intendències que dèiem al principi van començar a contractar gent que informés d'aquestes conspiracions, que delatés a col·laboradors perquè expliquessin a l'administració central què es parlava als cafès, què es parlava a les reunions, què es parlava a les tavernes, i van començar a infiltrar... policies, que encara no eren policies, però a començar a comptar amb aquesta funció més d'informació. És a dir, ja no era només l'ordre públic, sinó que era saber què està passant en tot moment, perquè la nova classe dirigent necessitava guardar-se les espatlles tant de conspiradors o de revolucionaris.
1: Que, de fet, això és una cosa de fastigosa actualitat, no? Prendre consciència que hi ha agents infiltrats durant anys en moviments socials, sindicats d'habitatge, col·lectius de barri, assemblees docents, no?
2: Sí.
3: I gent que no sap restar. No sap sumar. Que jo què sé, que decomisses 20 tones d'heroïna
1: i
3: després, bueno, perquè al final vols dir que potser has fet el batxillerat humanístic i arriben 15.
2: Perquè quin vale.
1: Cap a xau.
3: Bueno, pues
1: cap a xau.
2: Sí, i de fet, amb tota... O sigui, Quan la policia s'intenta autojustificar, sempre és des d'aquesta òptica del control de l'ordre o de combatre la criminalitat. Però llavors ens n'adonem, estudiant la història o la composició de la policia, que la funció d'informació o la funció de monitoratge de la societat és molt important. I això ens permet entendre una de les claus de l'essència policial, que és que la seva funció històrica no és acabar amb la criminalitat, sinó que, sobretot, és preservar un determinat ordre social i polític i controlar que es manté aquest ordre monitoritzant l'oposició política i neutralitzant-la quan és necessari neutralitzar-la. I per oposició política referim a alternativa política, no a Feijo fent de Feijo al Congrés o una cosa d'aquest estil.
3: Molt bé, doncs crec que... No sé si dona gaire per més. Com has promès un nou programa sobre els cossos policials concrets, doncs crec que...
1: Tens 30 segons.
3: Podem donar el remat del programa.
2: Per posar la píndola del programa serà sobre el dualisme aquest entre policies uniformats i policies secretes, però sobretot amb el que vull acabar el programa és entendre això. L'origen de la policia al final és el procés històric de la burgesia ascendint al poder polític i la necessitat d'aquesta burgesia d'imposar un ordre de forma activa, de garantir que si hi ha criminalitat, que sigui dins de l'ordre, que si hi ha vestigis de l'antic règim s'han d'escombrar sempre que siguin incompatibles amb l'ordre, i sobretot que si hi ha organització o associació política o el que sigui dins de l'ordre, que no hi hagi res que pugui fer trontollar el règim burgès.
3: Molt bé. I hem de dir que sempre saluden. Són molt educats. Sempre saluden.
1: Molt bé, Martí. T'esperem a una píndola per Patreons i per mecenes, que ja sabeu que si ens voleu donar suport només cal que ho feu a través de Patreon i d'iBooks. I també t'esperem en un futur programa que no sé quan farem sobre cossos policials específics. Així que moltíssimes gràcies per venir avui aquí.
2: No, a vosaltres.
1: Alberto, moltes gràcies.
3: A tu.
1: Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i us esperem a la propera setmana amb un nou programa de Les Portes de Troia.
4: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
5: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
6: Són sis, sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
7: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
8: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
9: Dimecres a les 5 de la tarda aquí, a Ràdio Mollet.
10: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí, al 96.3 de la FM. Aquell any.
11: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Molt bé, amics i benvingudes a l'altra volta. Aquesta és una nova edició del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Avui, i amb el nostre següent programa, parlarem de música d'actualitat, perquè el que no pot ser és que els anem deixant passar. Se'ns acumulen per centenars els discos que no donen temps de presentar, i n'hi han de molt bons, un dels quals és aquest disc de Chase Wright, al qual dedicarem avui tres cançons. És un disc que es va llançar el 8 de maig de 2026 de manera independent, sota el seu propi segell, Chase Wright Music. És el seu projecte musical més honest, íntim i vulnerable fins a la data, com diu ell mateix. El seu quart treball discogràfic d'aquest artista, que va néixer al Lebanon, Indiana, el 1997, i que es va traslladar després de superar la universitat a Nashville, i va començar a triomfar a través, sobretot, de YouTube i de les xarxes socials, com tants passa avui en dia. Hem escoltat per començar la cançó What Are We Fighting For, una de les que formen part d'aquest treball discogràfic de Chase Wright, del qual escoltem també la cançó que obre el disc i que porta el nom de It Was Always You.

Escoltarem cançons de discos d'actualitat per de tant en tant recuperar una mica el camí, perquè n'hi han moltíssims, en publica moltíssims de música country, sigui arreu del món, i això és el que hem de mirar també de transmetre amb els nostres oients, almenys amb aquest espai. Shedding Shadows, un disc que explora les seqüeles emocionals d'una relació passada i força difícil del mateix protagonista. L'àlbum té un total de 16 cançons ampliades a 18 amb segons quines edicions que s'ha portat, i té versions extres molt apreciades pels fans, com una versió piano del tema What Are We Fighting For, una nota de veu titulada Little Time We Had, i tres pistes especials de comentaris anomenades Behind the Right, on explica com es van compondre els temes principals. M'agradaria escoltar també aquesta cançó, que és la que dona nom al disc, Chasing Shadows, a la música d'en Chase Wright.

Té 65 anys i és un extraordinari artista, bàsicament de música cristiana contemporània, tot i que a mitjans dels anys 80 es va passar també a la música pop i ha estat anomenada amb la seva carrera com la reina del pop cristià i també ha format part de bones cançons de música country, sobretot a partir del seu casament l'any 2000 amb en Vince Gill. Recordem que abans havia estat casada amb el músic de música cristiana en Gary Chapman. Amy Grant és una extraordinària artista que acaba de publicar el seu disc The Me That Remains, el seu 20è àlbum d'estudi, realitzat el 8 de maig del 2026 a través de 30 Tigers Records, produït ni més ni menys per Mac McAnally i en companyia amb algunes cançons de Ruby Amanfu, Vince Gill, Sarah Cannon o Corinna Gill. Acabem d'escoltar la cançó anomenada Please Don't Make Me Back, i aquesta és la que canta l'àlbum amb el seu marit, amb en Vince Gill, Friend Like You.

Camí dels Romans és el primer àlbum d'estudi d'Amy Grant en completament material original en més de 10 anys, perquè el seu anterior va ser el How Mercy Looks From Here, realitzat el 2013. I és el primer disc que realitza amb un segell discogràfic que no formi part d'una cadena de distribució de música cristiana. I això diuen que li ha portat mala sort, perquè darrerament han tingut diversos problemes de salut. Pas que hi crec jo amb això. Folk pop, vestit amb country, si li voleu dir així, és la música d'Amy Grant i el seu darrer àlbum, que avui també han recordat, The Meat and Remains, amb aquesta cançó que ha estat el senzill extret de manera promocional, la cançó The 6th of January, Yasgurn's Farm.

Ashley Ann és una cantant i compositora de música country originària de Virginia Beach, establerta actualment a Nashville, coneguda per el seu estil que combina la frescor de la música de la costa amb unes lletres profundes, molt enfocades a explicar històries personals amb clares influències de gent com Dolly Parton, The Beach Boys o ABBA fins i tot. Ben jove ja va començar a escriure cançons i va aconseguir una gran notorietat gràcies a la viralitat de temes publicats de manera independent com Dear Dolly o She Ain't Texas a través de les xarxes socials. Generation Heartbreaks és el seu treball discogràfic més recent i personal, un disc que explora el creixement personal, la superació de les experiències de la infantesa, perquè ella n'ha parlat molt de que es pensava anar a Nashville i deixar enrere totes les, no sé si qualificar-les, malalties mentals, traumes, més aviat ha dit, de la seva infantesa, però que això no és tan fàcil com ha dit ella més d'una vegada. Com que és un EP, escoltem dues cançons d'aquest EP, de la Ashley Ann, d'aquest disc que ens presenta, d'aquest Generational, com us he dit, un disc fabulós al meu entendre, que esperem que continuï més endavant. Generational Heartbreak, amb pistes com el Happy Birthday, que és la que hem escoltat, o aquest Love Looks Like.

0: Fabulosa aquesta artista que hem escoltat, Ashley Ann, i el següent és prou conegut, però sobretot com a actor. Roots Under Me és un disc editat ara farà un any, el 25 de juliol de 2025, i que tampoc en el seu moment no vàrem escoltar un mes de tants. En Callum Kerr, nascut el 1994, és actor, model i músic escocès que sobretot va obtenir més aviat èxit o prominència, si diguéssim així, a través del seu paper com a PC George Kiss amb una sèrie televisiva del Canal 4, Hollyoaks. Ens ha portat la música a través d'aquest EP, del qual escoltarem un parell de cançons, aquest Roots Under Me, com per exemple aquesta preciosa cançó que es diu All Out of Me.
1: I was a double shot of makers, a last call mistaker.

mi que deixi la interpretació i us dediqui la música, perquè les seves cançons m'han encantat. Especialment aquesta, All Out of Me, va ser senzill publicat d'aquest EP, aquest Roots Under Me. Anteriorment ja havia editat, sense pertanyar a cap àlbum, en diversos senzills, com per exemple el 2023, aquell Tame by Tennessee en Chris Andreucci, o aquell Tequila Therapy, i va participar en diverses cançons que pertanyien a sèries com per exemple Monarch, en el qual va tenir diverses cançons, especialment al costat d'Anna Frill, en diverses peces publicades també com a senzill. El cantant, doncs, escocès de Musselburgh, d'Escòcia, l'Andrew Callum Kerr, conegut com Callum Kerr, ens aporta una segona cançó, si voleu, d'aquest EP del 2025. Això sí, aquest Cold Beer Cold.

És una destacada compositora, guitarrista, mandolinista i cantant de... nascuda a Minnesota, que ha viscut a Austin, a Texas, també a Nashville, i crec que a Fargo, a Dakota del Nord. Això no estic segur. Té 40 i pocs anys, es diu Brennan Light, i ens aporta una combinació preciosa amb aquest estil narratiu directe i una habilitat preciosa per capturar l'essència del country clàssic, el bluegrass i el que és el western swing, que és una gran multiinstrumentalista, guitarra acústica, mandolina, etc. I a més, amb lletres que exploren temes tradicionals del nostre gènere, òbviament amor, desamor, alcohol i la vida quotidiana. Això sí, amb molt d'enginy. El seu àlbum que estem escoltant en el dia d'avui és el del 2025, el seu darrer treball d'estudi, plena de lletres punyents i melodies tradicionals. Don't You Ever Give Up On Love. Hem escoltat la primera cançó, Dumpster Diving, i aquesta és la que dona nom a l'àlbum.

De la seva discografia us en reconem Lonesome Wild and Blue, que va debutar amb aquest disc quan només tenia 17 anys, però també el Prayer Love Letter, Lord Says With The West, Ain't Through Honky Tonk Yet, i òbviament aquest disc Don't You Ever Give Up On Love. D'aquest disc de la Brennan Leight escoltem una tercera i darrera cançó, tot i que els escoltarien tots un rere l'altre. Això és el magnífic tema que ens porta i que es diu Texas Tumbleweed.

disc del 2025 que també se'ns va passar per al discos moltíssims, i nosaltres que no tenim espai i habilitat, i això que tenim quatre programes per oferir-vos els tots, com aquest d'en Cooper Allen, també de 2025, Winston Salem, amb cançons curtes i punyents com aquest Drunk Drink.

Cooper Allen és un conegut cantant i compositor de música country independent que ha guanyat una immensa popularitat també gràcies a la seva forta presència a les xarxes socials, on disposa més de 14 milions de seguidors. Nascut i criat a Winston-Salem, a Carolina del Nord, s'ha convertit en un autèntic fenomen digital i musical. El seu TikTok i el seu Instagram estan plens de seguidors. El seu debut dins el món de la música, el seu àlbum de debut des d'estudi és Winston-Salem, dividit en dues parts que exploren des de les seves arrels familiars fins a cançons de festa. Ho hem escoltat amb aquest Drink Drunk, on un dels temes més destacats de la seva discografia, aquest Roots, aquestes arrels.

Un personatge que val la pena seguir i que ens ha portat la seva música, com és en Cooper Allen. De fet, la darrera cançó que escoltarem per al programa del dia d'avui no pertany a aquest àlbum, sinó que és una cançó extreta com a senzill el juny del 2026, nova cançó. Perquè ell està casat amb la seva parella des de fa molts anys, la Holly, i el desembre del 2025 van donar la benvinguda a la seva primera filla, anomenada Coley Frances Cooper. I no se n'ha pogut estar de dedicar-li una cançó a la seva filla, perquè les filles, i ho sabem el que en tenim, i els fills, òbviament, signifiquen tot el món. Cooper Allen tanca avui el nostre espai amb aquesta cançó anomenada Whole World. La setmana que ve tornem. Adéu-siau.

Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: Mollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
4: Dilluns a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
5: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.

deixo caure'ns sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt equidistant entre dogma i anarquia puc ser el punk i del porro i al mateix temps

joc se't crema tant, ets un cas de manual. Pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

iCat, que ara migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents ICAT us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

és la R, sobre la família. M'he confusat. Obsessionat d'aquesta vida, i això que el dubte ronco és l'amor. El vent bufa fort, no soc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Per paranoia, sentim pila, cura una pesa, però està feta a mida.

espais i tuna. Estem picants, no deixem ni una engruna. Venim de la terra, sortim de la runa. Jo fumo un trabuco mentre surt la lluna. Damn, sona easy. Però aquí a casa meva la festa és un vici. Per vicis cabrons que estan en el govern, s'ho gasten en putes i ens posen en crisi. Som

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només

No sé per què, però se'n trobo tan pressió i a la vegada, curiós, i a la vegada sí que em fa una mica de respecte. Les coses normalment no... Les coses que duren no te les dona ningú.

0: No considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat.
1: Escolta, Zicat.